0: Aquest és un curs especial, primer, perquè és un curs complet dins del nou edifici. Com ha influït això en l'ambient, en el vostre ambient? En l'ambient de l'equip, dels alumnes mateixos i dels pares, de les famílies.
1: Jo us diria que el que són els alumnes, amb molta il·lusió i molt contents. Ja quan es van fer les portes obertes l'últim dia que hi havia la festa de l'AFA i les famílies i els nens van poder entrar, tot i que no estava muntat, era recient acabat tot, ja ho veies, els nens era com, ostres, no? Que xulo, que guai, no? Per la llum que tenim, pels espais, és un material molt càlid, hi ha molta fusta, llavors l'ambient és com molt, molt, no? Molt acollidor. Per tant, ja els hi veies, els nens molt contents. Jo t'he de dir que aquesta setmana estem com molt sorpreses perquè passes per el que és el passadís i hi ha molta calma. I dèiem, pot arribar fins i tot aquests espais, no?, a provocar que l'alumnat estigui relaxat, tranquil, i que hi hagi aquest silenci. Avui passava pel passadís tots a l'aula treballant, hi havia un silenci, una concentració, no? Per tant, és allò que diem, no?, que els espais són educatius i penso que ho compleix
0: totalment. Sí, perquè, clar, també aquesta calma podria estar provocada perquè l'edifici ja està acabat, però ha estat molt de temps en obra. I clar, i treballar en obra mentre estan fent classes, això també pot provocar soroll, no? Sí. Soroll que vulguis que no, sí, fa que tant alumnes com professors no estiguin tampoc... vull dir, no pots evitar que t'afecti... o sigui, el que seria la part emocional, no? Mm-hmm. Que vinguin nervis pel respecte, només per al soroll.
1: Sí, tot i que és veritat que per l'estructura i on estaven ubicades les obres no ho hem patit excessivament, però evidentment sí, i al final hem conviscut amb les obres i ha anat bé, però clar, és evident que afecta. No sé si és això, no sé si és el que et deia, no? Els espais, el tipus de material, la calidesa que dona l'edifici, però hi ha un ambient de molt bon treball ara mateix.
0: I per exemple, justament, com és tot nou, doncs, quins reptes immediats doncs, us heu trobat en aquesta primera setmana? És a dir, organització, espais, convivència, ritmes...
1: Sí, això, però bé, tot això ja hi havíem treballat a l'estiu, de com ens organitzarem, les entrades, les sortides, hem hagut de canviar l'estructura de sortides de l'hora del pati, de l'entrada de famílies, tot això s'ha hagut de repensar una miqueta. També estrenem cuina, ha estat també una gran... alegria.
0: Això sí que era un repte a tenir, perquè, clar, la cuina era un dels, no sé si problemes i tal, però que, a més, la cuina, estreneu cuina i us la fan allà vosaltres, no ha de venir el càtering.
1: Exacte, nosaltres teníem càtering, no?, tots aquests anys, i clar, amb la remodelació que s'ha fet de cuina, ara es cuinen allà, tenim una cuinera, i clar, això també ha sigut un salt qualitatiu molt important, perquè per bé que es faci un càtering, doncs, bueno, tots sabem el que és un càtering, i no és el mateix que et facin el menjar allà, no? Per tant, això també ha sigut un plus. Com seguim treballant? Seguim treballant, us hem de dir que seguim treballant perquè també hi ha algunes coses que s'han d'acabar de millorar, però per sort tenim els tècnics que ho estan valorant i s'està doncs, acabant. És a dir, estem encara en aquest moment d'acabar de perfeccionar cosetes que hem vist, però bueno, aquí estan treballant els tècnics perquè això acabi
0: de rullar tot,
1: exacte.
0: I una pregunta així pràctica, què és el que més ha canviat en el dia a dia respecte als anys que estaven les cargoleres?
1: En el dia a dia, jo diria això, la sensació de més espai, de més relaxació en aquest sentit, no? Els alumnes entren, cada un té la seva, no? la seva aula, hi ha més espais de desdoblament, es poden fer no? desdoblaments, grups petits i tenim...
0: Les sales d'estudi.
1: Exacte, sales que són que en diem de desdoblament, que és per fer això, sales que són polivalents, que tant hi tinc alumnes de secundària com de primària fent tasques, no?, diferents i fora de l'aula. Clar, això, bueno, és aquesta sensació, jo penso que és el que jo et podria, no?, definir ara mateix, no?, d'aquesta pau, no?, que es viu. Tots hem guanyat moltíssim.
0: Mm-hmm. L'Institut d'Escola, de fet, és el resultat és el resultat de la fusió entre el Calderí i el Pic del Vent, no?
1: Sí.
0: Què ha portat aquest model integrat a la comunitat educativa?
1: Clar, el fet de que estiguem tots sota la mateixa direcció, sota el mateix projecte, el que fa al final és línia de centre i acompanyament. És a dir, que no hi ha una fragmentació entre primària i secundària, sinó que aquests alumnes continuen a secundària, l'equip docent ens coneixem, treballem junts, ens nodrim, és a dir, el que ens pot aportar un no, especialista de secundària, doncs imagina't, no, pels de primària, llavors, i el que pot aportar el mestre de tota la vida, no? La pedagogia de tota la vida, doncs també aporta coses, no? a secundària. Aleshores, és un creixement personal d'equip. Estem intentant treballar de manera que en moltes reunions hi som de totes les etapes, perquè doncs per crear aquesta línia de centre que acompanya l'alumne des de que comença I3 fins que acaba l'ESO, no? I això és el potencial dels instituts escola. I poder treballar amb l'equip d'aquesta manera, doncs és molt, molt enriquidor.
0: Com ha canviat? Perquè, o sigui, ara és tot en un edifici i abans estaven uns en uns. Com ha canviat la relació entre primària i secundària? Hi ha més continuïtat, més projectes compartits?
1: Clar, això és veritat que abans compartien una aula, estava al costat de l'altra. Per tant, ells es veien en el passadís, en els moments de canvi, que té les seves coses positives perquè es veien, però també les seves negatives en el sentit de que els horaris són diferents, o sigui, l'ESO té un altre ritme i un altre horari. Clar, ara en aquest aspecte no es veuen, perquè clar, uns estan en un passadís, es veuen quan s'entra, es veuen quan surten, els patis no coincideixen per horari, perquè l'estructura és diferent. Però continuarem fent i a més estem potenciant més, que això ja ho fèiem abans, l'important és buscar projectes o fer activitats que sí que s'ajunten als alumnes. Llavors, això ja no és tant amb l'edifici, sinó que és el nostre projecte, és el que nosaltres volem. Llavors, són activitats o propostes que ja fèiem, que continuarem fent, i d'altres doncs, que bueno, cada any vas buscant, no? Millorar i fer propostes, no? Noves, i això ho continuem fent. És a dir, que aquest contacte no el perdrem, és a dir, el tenim i el seguirem potenciant. Què perden? Que no es creuen pel passadís, però això no és l'important. L'important és, no, el poder fer projectes junts i donar sentit com a centre.
0: Mm-hmm. Aquesta és una... No me l'havia apuntat, però és una pregunta que em surt. Per la grandària que té aquest edifici, ja que s'han hagut de fer més obres, no sé si és que en el projecte d'aquest institut, escola i tal, el fet de que que tingués més altres, o sigui, per exemple, senzillament anar cap al batxillerat o cicles formatius. Això en cap moment, quan es va crear l'institut o l'institut escola, ja es va amb aquesta condició de que no hi hauria...
1: No, això ve del departament.
0: Del
1: no,
0: departament
1: no,
0: de...
1: Sí, nosaltres sí. No...
0: No, però que sí. Ja venia des del departament d'ensenyament, que aquí, seria institut escola fins a acabar...
1: Quart d'ESO,
0: fins a acabar la secundària. Sí. Això no és una cosa que és un projecte que ja ha vingut així i ja està.
1: Sí. A més, ara mateix, clar que el projecte pedagògic va acompanyat d'aquesta ampliació. Si això es volgués canviar, tornaríem a estar igual. No està pensat l'edifici
0: no.
1: Per tenir batxillerats o per tenir cicles. És l'edifici ara està pensat
0: per al que és.
1: Per lo que és, correcte.
0: Mm-hmm. Quins projectes educatius destacaran o projectes que tu... o que ja, diguem, són projectes, però que estan, pot ser fins i tot en marxa, no? I que pues, pot destacar o destacarien al llarg d'aquest curs, no? Treball per projectes, competències interdisciplinars...
1: La gran tasca que teníem en el moment que no ens fusionàvem... A nivell pedagògic és important perquè al final eren dos centres amb un històric, amb una manera de funcionar i al final fusionar-se vol dir que hem d'encaixar, no? agafar les potencialitats de cada centre i a partir d'aquí anar creixent i anar fent. Clar, això, aquest és el tercer any que ens han fusionat. Aquestes coses s'han de madurar i s'han de fer a poc, perquè no és fàcil, no és fàcil de dues direccions, dues maneres de fer, doncs crear una fusió i anar creixent com a centre. Per tant, som del parer que a poc i ben fet, i el que estem fent aquests dos anys hem fet és per treballar per aquesta línia, per ajuntar, no?, maneres de fer. Projectes sí que n'hem anat fent, tenim dies especials, projectes, per exemple, ara ens han aprovat a l'Erasmus Plus, doncs tenim aquest projecte que l'engeguem aquest curs, en tenim un altre que encara no està lligat i no, per tant, prefereixo no
0: comentar-lo,
1: però sí que tenim cosetes i anem construint, però hem de pensar que hi ha aquesta il·lusió, no?, que estem, per nosaltres fa molts anys que hi som, però com a institut escola estem com creixent,
0: exacte,
1: i és la il·lusió aquesta, la que ens fa, no?, buscar nous projectes, noves maneres de fer, i en aquí estem. Intentant això que et deia també molt, de buscar com nodrir els de secundària amb els de primària infantil i cada vegada buscar més lligams i més entre els alumnes.
0: O sigui, intentar que hi hagi un vincle.
1: Correcte.
0: Entre tots. Vull dir, d'alguna manera, doncs, el fet, doncs, que dient, tu ets més gran i has de ser un exemple, doncs, per aquest altre.
1: O, per exemple,
0: i els petits, doncs, de tenir-los també. Vull dir,
1: sí. Per exemple, no sé, doncs, per nosaltres una de les coses que vam fer i aquests dos cursos i així molt interessants és es fan un dia especial de les matemàtiques o un dia especial de les ciències. Doncs clar, com l'alumnat de secundària és el que prepara, busca les activitats i són ells els que ho porten als de primària.
0: Exacte.
1: I és aquí el docent, no?, està més d'espectador, acompanyat a l'alumnat, no?, de secundària per crear totes aquestes propostes, però són ells les que les porten en els companys, no?, de primària o d'infantil. Això per nosaltres és molt potent i hem observat que té molt bons resultats. Uh-huh. Doncs seguint aquesta línia.
0: I tant. Hi ha alguna novetat així en metodologies o tecnologies o programes del centre?
1: Com a novetat, un gran programa, un gran títol, és el que et deia, n'hi ha un, però no està tancat.
0: Ah, vale.
1: Per tant,
0: és aquest que de moment millor no comentar-lo.
1: L'altre és a petites projectes que anem fent, però no et puc dir ara un en concret que seria...
0: Més endavant.
1: Sí.
0: Com treballeu la personalització de l'aprenentatge i quines eines o estratègies feu servir?
1: Bueno, sabem, no?, que tot hi ha tot el decret d'inclusió, que hi ha tanta diversitat, les eines que tenim és l'atenció en grups petits, la codocència, és a dir, hi ha àrees o moments que són dos mestres a l'aula, en altres moments el grup es desdobla i per tant baixem, treballem en mig grup. En altres es barregen els alumnes per nivell o per cicle i són més adults docents a l'aula, per tant, reduïm ràtios. És a dir, no hi ha una única metodologia, sinó al final vas aplicant diferents metodologies que t'ajuden a aquest apropament a les necessitats de cada alumne, que cada vegada doncs, és bueno, un tema que ens preocupa i que ens ocupa. No?
0: I un tema també clau, que és com es garanteix la continuïtat pedagògica entre etapes.
1: És el que et deia, amb la coordinació. La coordinació que fem setmanalment, hi ha uns dies que estan dedicats a un, no?, a un tipus de reunions que potser sí que són més de cada etapa, perquè no oblidem que evidentment hi ha diferències i que no és el mateix. Però també és veritat que hi ha reunions que el que fem és treballar els docents de les diferents etapes per crear aquesta línia de dir que hi hagi aquesta continuïtat. Llavors ho fem amb coordinacions i reunions.
0: I passant ara al benestar emocional, la convivència i les famílies, com treballeu el benestar emocional de l'alumnat? Hi ha protocols, espais o uns programes específics?
1: És un dels temes que jo penso que ens importa moltíssim i ens preocupa moltíssim. Tenim Tenim el pla d'acció tutorial, el paper que fan els tutors i tutores. En el cas, per exemple, de secundària, a part d'haver-hi el tutor d'aula, cada alumne té un tutor individual. Hi ha molts tutors individuals perquè així no tingui molts alumnes i realment els puguin atendre. Es busquen espais on el tutor parla amb aquests alumnes i els hi fa el seguiment, a banda del que seria la feina de tutoria general. Vull dir, és a dir, busquem els espais, busquem els moments. Tenim a les orientadores que fan una gran feina. Aleshores, entre tots, com a equip docent, detectem, no? Perquè la veritat és que és la feina d'equip i de xarxa el que fa que funcioni, i a la que detectem, no?, algunes dificultats, el que sigui, ja es porta a reunió i ja acollim aquests alumnes. Hi ha un espai d'acollida que hem preparat, hi ha, doncs que com a espai ja és, ja dona això, amb una butaca, amb una llum, on ells poden demanar d'anar i de parlar. És a dir, tenim diferents maneres d'acollir-los i d'acompanyar-los. Els petits perquè són petits, els grans perquè estan en un moment, no?, l'adolescència molt, no?
0: Es nota molt l'adolescència, bueno, i a partir de, i clar, és a partir de podríem dir de ja des dels, en el moment que comença, que és a partir dels 11, no? 11-12, que és quan ja comença l'ESO. Doncs es nota molt aquest canvi.
1: Sí, jo crec
0: aquest canvi de prima, que d'unidor, que a vegades també te diuen que al final de primària, l'últim curs, també ja es nota l'adolescència.
1: Els docents que fa anys que estem ja en el món de l'educació, ja fa temps que ho diem, que tot aporta un altre, és a dir, coses que potser nosaltres fèiem a certes edats, cada vegada va baixant, no? I cada vegada ens trobem, doncs, això.
0: Clar, que tu dius, a partir, potser abans ho feies als 12, 13 o 14, i ara t'està baixant als 10 o 11.
1: 11, correcte. Això és una cosa, no nosaltres, o sigui...
0: Sí, sí, suposo que és algo que entre escoles
1: genèric,
0: o centres,
1: sí,
0: vull dir, ho comenteu.
1: Ho comentem, sí. I bueno, no deixa de ser una etapa, que per la pròpia etapa, doncs, no? Hi ha unes inquietuds, hi ha una sèrie de, no? Que no tens a primària. Jo penso que cada etapa té el seu, no? Però sí que és veritat, doncs, que intentem això, estar acompanyant en el moment que hem d'acompanyar i de diferent manera segons, no?, el que tenim davant.
0: Quin paper tenen les famílies en aquest nou model de l'Institut Escola? És a dir, com es manté la comunicació i també la confiança?
1: Sí. És important, és molt important. Nosaltres que fa tant temps, no?, que s'ha treballat com a calderí, com estàvem com a calderí, no hem volgut deixar, no?, aquesta proximitat. Llavors, són famílies que poden entrar a dins fins a acompanyar el seu fill, si ho necessiten, fins a la classe. Són famílies que saben que, jo sempre dic, no tinc un horari d'atenció, les portes estan obertes, poden venir i fer consulta sempre que vulguin. Tenim un grup que li diem d'enllaços perquè la comunicació arribi a tothom i sigui fàcil, val? És a dir, es comunica tot oficialment pel mail, però després tenim aquests canals, no?, més propers, perquè sentin que poden venir i parlar sempre que vulguin. Això és el dia a dia d'aquest funcionament és el que penso que han de sentir com a confiança de poder venir i parlar de tot, no? I és el que fem.
0: Perquè seria ara la comunitat i l'entorn. L'institut l'Institut d'Escola és un centre molt arrelat a Caldes. I a més, també és veritat que està en un barri com és el Bugarai, no? Bé, en un barri el Bugarai, i també fora del que seria més el nucli, més. Doncs això de quina manera, si afecta o no afecta? Vull dir, sí que és veritat que també, que tampoc és que l'institut estigui allà sol, perquè justament enfront està l'escola
1: de la Lluna,
0: petits,
1: sí,
0: de la Lluna. L'escola Bressol, que només
1: sí. Sortia. Jo penso que una mica sí que afecta, una miqueta sí que afecta. I estem treballant també amb aquest tema, no? De que se senti que aquest centre és de tots els calderins i calderines i no perquè estiguem allà, no? Se'ns ha de veure com, no? Apartats o el centre d'aquella zona. Som un centre que penso, jo convido, no? Quan hi ha portes obertes, que realment la gent el vingui a veure, les famílies, i que vegi el centre i que ens pregunti i que vegi el projecte, perquè no volem això, no volem que es vegi com el centre que està allà en el Bugarai, sinó
0: que està com una mica allunyat,
1: exacte,
0: no?
1: Sinó que és un centre que és per tots els calderins i calderines, i que per tant convidem obertament a que realment, no, les famílies ens vinguin a veure i a conèixer, que ens coneguin, no? I, bueno, una miqueta...
0: Sí, i el per què a vegades és el fet de dir, normalment les famílies que viuen més a prop d'aquí de l'escola tenen preferència, o això és una cosa
1: no.
0: Que no, perquè és el que veig, no? Que moltes famílies d'allà doncs, li toquen a al Farell o li toquen a l'escola Montbui, que estan bastant allunyades, però i a l'inrevés, és a dir, persones que estan pues, en aquesta zona d'aquí, del poble, no? I les toca, doncs, anar als alumnes, les toca anar a l'institut escola.
1: Sí.
0: Això és una manera que es fa...
1: Això no depèn, diguéssim, del centre, sinó que depèn del procés de preinscripció i de la taula de planificació. Aleshores, els centres de Caldes no hi ha cap escrit per zona, és a dir, el que deies tu, no perquè visquis aquí et toca anar en aquest, sinó que és tot obert. Sí que és veritat que en aquest és un procés, que això ho marca el departament, marca com funcionen mm-hmm. aquest procés, i sí que hi ha unes places que s'han de reservar, de necessitats educatives, hi ha tot un seguit de mesures que marca el departament. Aleshores, clar, això pot donar peu a això que dius tu, no? Com és que aquesta família,
0: clar.
1: Doncs perquè depèn de l'oferta que té el centre, depèn de la demanda que té el centre i després depèn de les places que han quedat reservades
0: per un motiu especial.
1: Ah, exacte, que llavors quan s'acaba el procés ja s'alliberen, però tot això és un procés bastant complex, bastant complex.
0: Però sí que també és veritat que l'Institut Escola també està considerat com un centre de referència, perquè també són moltes les famílies que intenten que apuntar a l'hora de fer les inscripcions que vagi cap allà.
1: Sí, bueno, això s'ha de veure cada
0: sí.
1: any, es va veient l'oferta que tu tens i la demanda que tens. I això també, bueno, ha anat fluctuant amb els anys i és normal que fluctuï. I bueno, és anar treballant. Nosaltres el que volem treballar és això, que tothom ens vingui a veure, però no només a nosaltres, jo penso que s'ha d'anar a veure a totes les escoles.
0: És quan
1: totes.
0: Arriba l'època, no?
1: Clar,
0: el moment de portes obertes, que normalment és cap al mes de març o
1: sí,
0: por ahí,
1: febrer-març, sí,
0: doncs és que vagin a tots.
1: Exacte. Jo penso que això és l'important, que es vagi a veure, que no ens quedem amb el que es diu o es deixa de dir, no? Sinó que es vagi a veure realment, que es pregunti pel projecte, que es valori tot això. I després, evidentment, les famílies, l'opció que vulguin, doncs correcte està, evidentment.
0: Que a vegades pot haver-hi alguna sorpresa perquè diu, oi, jo que volia aquí, doncs me toca anar allà.
1: Correcte.
0: I això també es dona.
1: Sí, sí, és això que et deia, no? Mm. Que al final, no, les famílies tenen tot el dret a triar, però sí que és veritat que després per aquest sistema que hi ha, no totes obtenen el que potser volien en primera opció.
0: Uh-huh.
1: És cert, això passa aquí, passa
0: a tot arreu.
1: Sí.
0: Com es reforça el vincle entre l'escola i la comunitat?
1: Comunitat vols dir amb el poble?
0: El poble.
1: Sí.
0: El poble, no, o sigui, quan jo parlo de les famílies de l'escola, les famílies
1: sí.
0: de la comunitat és en si és el poble.
1: Sí. Home, nosaltres intentem...
0: El poble i en aquest cas també el barri.
1: Sí, nosaltres intentem fer moltes activitats... que són, no?, del poble, i participar amb el màxim que puguem, com pot ser doncs, quan es fa el Gran Dictat, quan es fa el projecte QM, que els nens acaben venent en el mercat els productes que han, no? Creen una cooperativa, elaboren uns, no? uns productes, els acaben venent en el mercat, fem sortides a l'entorn molt sovint, intentem participar, anem a la biblioteca, és a dir, intentem sortir tot el que podem, perquè un centre també valorem que no ens hem de quedar, no? amb les, nostre, no? les nostres parets i no sortir, sinó que hem d'estar directament vinculats en el, i això els hi volem transmetre també als nostres alumnes, no? Heu de conèixer el vostre poble, d'estimar el vostre poble, heu de, no? participar quan arriba la festa major, ens venen els castellers, ens venen, vull dir que intentem fer tot el que podem cap en fora, allà estem.
0: I això que has dit de la festa major, mira, Caldes, vull dir que de, es podrien dir que és dels últims pobles que se celebra la festa sí. major cap a final, sí. cap a l'octubre, sí. una època una mica també estranya perquè és quan el temps també sí. canvia bastant.
1: Mira, hi ha una activitat que, per exemple, penso que portem...
0: I a més, allí és on teníem molt a prop...
1: Sí, la fira. Sí, sí. Hi ha una activitat, per exemple, que portem molts anys fent-la, que són que els alumnes de quart preparen una la llegenda de Sant Jordi, per Sant Jordi.
0: Per Sant Jordi.
1: Alternativa, perquè a vegades sí que ha sigut la tradició, però molts anys han sigut llegendes inventades per nosaltres, alternatives, i sempre l'hem representat en el mig del poble, hem demanat, no?, l'Ajuntament col·laboració, i sempre ens han buscat a l'espai, ens han acompanyat en això, i sempre ho hem fet allà, no?, de cara al poble, perquè ens agrada, no?, que també els nens puguin, no?, mostrar allò que han treballat. Vull dir que sempre que podem, ja et dic, intentem, no?,
0: sí.
1: Obrir-nos al poble.
0: Al poble, sí. Mirant cap al futur, com imagines, Montse, a l'escola, a l'institut escola? Jo t'hi poso primer un termini, que no és molt llarg, 5 anys.
1: Com me l'imagino? Doncs pues mira, me l'imagino que...
0: I quins reptes i quines il·lusions sí. Podries...
1: Jo me l'imagino, i m'agrada pensar, no?, que tota aquesta feina que hem començat a fer s'hagi anat consolidant i que puguem, no?, ja... mostrar, doncs, això, no?, un projecte ferm, potent, que no dic que ara no ho sigui, però és veritat que...
0: Home, sempre hi ha uns reptes d'anar a més, no?
1: Llavors m'imagino això, no? Bueno, aquest treball que ja portem fent durant 2 anys i que, no?, és de tot l'equip docent, allò que dèiem, no?, infantil, primària, secundària, doncs realment vagi agafant aquesta, no?, aquesta solera i que siguem un centre, doncs, ostres, que la gent quan vegi el nostre projecte digui, doncs, que guai, no?
0: Que guai.
1: Que guai.
0: Uns d'aquests, de fet, és el fet d'aconseguir també és el projecte aquest de l'Erasmus Plus, no?
1: Que és aquest partir... és un de... Sí, sí, sí, aquest és un que també ens feia molta il·lusió i que aquest any ens l'han aprovat. L'any passat no va ser possible i aquest any sí, doncs, bueno, torna a ser un, bueno, un repte i un... que tot això no ho fem de, doncs, pels nostres alumnes i per donar més qualitat encara, no?, al que puguem estar fent ara, en aquest moment.
0: Si poguessis demanar una sola cosa per al futur del centre, o jo te dic una sola cosa, però va, deixem-ho que podien dir 3 coses.
1: Que difícil.
0: Quina seria? No sé, jo aquí me'n refereixo, tot i que he aconseguit bastant, no?, i és també tenint en compte el futur, doncs, Què 3 coses podrien dir, bueno, això ja seria ideal, no?, per tenir, aconseguir-lo, que ho tingui aquí a l'escola.
1: Mira, per un cantó jo demanaria estabilitat de l'equip docent, perquè, clar, és important, no?, que els mestres, no?, siguem, no?, que no... Saps què passa a l'administració pública? Doncs que hi ha concursos de trasllat, no?, tot aquest sistema no públic. Llavors, doncs, clar, tenir un claustre estable... No? És molt important per seguir treballant. Demanaria, doncs, els espais, per exemple, del pati i així, que ara estem en un projecte de renaturalització de patis, doncs, aquests projectes així finalitzin, que tinguem les millores que ens fan falta encara a l'edifici que us deia abans que estàvem treballant, que tinguem també els patis, no?, que ja estigui tot acabat. I això, poder consolidar aquests projectes que ens donin doncs aquesta, no?, bona presència en el món educatiu.
0: No t'he preguntat, per exemple, l'equip, tot l'equip de l'escola, l'equip del professorat, l'equip pedagògic i tal, és un equip que fa l'efecte que també teniu un vincle també bastant fort.
1: Sí, jo en aquest aspecte estic molt orgullosa, la paraula és orgullosa, perquè crec que és molt important i que ho estem aconseguint i que hi ha molt bona entesa i moltes ganes de créixer junts, i penso que això és molt important.
0: Mira, ja que és que ja estem al final, ja és que a mi m'agrada al final acabar amb una música, alguna concreta, perquè així se la prepara el nostre tècnic i la pot anar buscant, que te vingui de gust escoltar i si la puguis relacionar també amb a vegades pensant en l'escola, no? Vull dir que o perquè la canteu o perquè jo què sé.
1: No sé, sempre obrim i fem els canvis de classe en música nosaltres, vull dir que sempre sona la música. No et sabria dir ara una que fos alegre, positiva, no sé. A mi m'agrada, no?, mirar les coses amb mirada optimista.
0: Doncs, a veure, és que ara jo de títols no me'n sé, però d'aquestes alegres i tal, hi ha una molt que dona molt peu precisament per les escoles. A veure si el nostre tècnic la troba. Mentre jo començo a fer aquest comiat, Montse, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta mirada tan completa del present i del futur de l'Institut Escola, un centre que comença, com es diu, una nova etapa amb força, amb espais renovats i amb una comunitat que de fet ha sabut resistir i créixer. Vull dir, perquè en total ja són més de 20 anys que ja porta el primer amb el Calderí, no? I en fi, ens retrobem aviat i amb molta sort, que hi hagi molta sort en aquest curs que tot just acaba de començar.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: I amb aquesta conversa amb Montse Giralt tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar i gràcies per formar part d'aquesta comunitat que cada matí ens acompanya. Tornem dilluns a les 9 amb més veus, més històries i més caldes. Fins aleshores, que tingueu molt bon cap de setmana. Easy. All you need is love. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bon dia, bon divendres. Bon divendres i benvinguts a l'Hora Mussarapa, que aquest any la fem el divendres. A veure. Li deia ara a l'Edu. A veure, us obro els micros a tots tres. Ara em sento a meco.
1: Jo també et sento a meco. Sí, ai, jo també em sento a meco.
2: Sí, ja, ja.
1: No és eco, és reverberació.
0: Un dia em van explicar com es podia fer i me'n vaig oblidar.
3: L'Arnau, sisplau, tècnic de so.
2: Ara, no ho sé, no ho sé.
0: Ara anem al Monter.
2: Sí.
0: Ara el Monter, si ens veu. Monter.
2: Vull dir, a mi m'han explicat molt com funciona la taula.
1: És que ens hem quedat a dins de la piscina i l'hem buidat.
0: És un bon començament de temporada, eh?
1: Clar,
0: estem a dins. Jo crec que ho podem deixar així, no?
4: Hola.
0: No cal tornar a començar. Doncs això, bon divendres.
1: Bon divendres!
0: Ai, no, ja no fem el programa els dilluns.
2: Em posa així.
1: Que guai, quina primera setmana.
0: Això ho haurem de també tornar a incorporar. Monter, hem començat el programa
1: amb eco.
0: I tenim eco.
2: Hem reverberació.
0: Sí, no tenim clar, jo no tinc clar com ho he fet.
3: Sí, parla en plural, eh?
1: Epa!
2: Clar, hosti, jo ara ho he vist un altre cop.
0: Jo no comptava amb que hagués de topar.
3: Sí, jo ho sé.
0: Hi ha més aquests. Això vol dir que s'està gravant.
3: Aquest.
0: Estava ja posada, no l'he tocat Monter de debò.
3: El del polze.
2: Ah, vale.
3: Aquell, el que està baixat.
2: Aquest.
0: X-Frame T1.
1: Oh, wow. T1.
0: D'acord, ara ens sentim tots bé, doncs?
3: I... suposem.
2: Tu, Aina, escoltes bé?
3: Escolto la meitat. Què passa?
2: Ah.
1: Escoltes,
0: com que escoltes la meitat?
2: Ah, una orella.
3: Ah. La dreta.
2: Ostres. Sí.
1: Molt bé.
3: La dreta.
0: Doncs jo diria que escolto l'esquerra.
2: Sí o no? En sèrio?
3: Genial.
0: Sí, no és broma.
1: Ai, doncs sóc afortunat, jo escolto les dues. Epa, la fotito...
0: La foto del Monter de...
1: Fotito de divendres.
0: Que es veu que a partir d'ara tots els programes tindran el seu post d'Instagram, no? Que
1: Epa.
0: Entenc que fins ara, no sé.
2: Avui és...
0: Ha arribat un...
2: Dijous.
0: Sí,
2: perdó, dijous,
0: missatge,
2: divendres 18.
0: De la direcció de Ràdio Caldes, dient que
3: Epa.
0: Hi hauria... No sé què, d'on...
2: Bueno, venim del passat.
0: Ja ho llegiré.
2: Sí.
0: Exacte, com insinua l'Arnau... Tot i que avui és divendres i
3: 18.
0: Ho esteu escoltant tot això, divendres dia 18 de setembre. En quin moment ja és 18 de setembre?
1: És una bajanada.
0: Sí. Això, nosaltres ho estem gravant el dilluns, com estem acostumats.
1: Iepa, bon dilluns a tothom! No, és broma.
0: No passa res.
1: És que m'he posat nerviós, que ha passat una setmana.
0: No ha passat una setmana, eh? Feia ja molts de dies que no veníem aquí a la ràdio.
1: Cert.
0: En teníeu ganes?
1: La veritat és que sí. Jo sí.
2: Sí.
1: Que mentida, eh?
0: Ostres, ara com que més a més...
2: No.
0: Normalment jo em girava una mica les pantalles per veure l'Arnau.
1: Ara no
0: però ara que no el veig, de sobte sona xxxt i he pensat, ja veuràs com li he donat algun botó sense voler un altre cop.
1: No, sí.
3: Almenys ni que sigui el serrallet perquè li vegis.
1: Sí, perquè les patilles no, eh?
2: No, m'has tallat. No, sí que tenia ganes. L'únic que...
3: Moltes coses.
2: Sí, o sigui,
3: principi de curs.
2: Tinc ganes, però no sé si...
3: Tindrem ganes.
2: No sé si m'hi quedaré.
1: Oh.
3: Sí que s'hi quedarà perquè ha canviat l'escalada.
2: No, clar, he canviat l'escalada, però...
3: No hi ha pros, punt.
2: Depèn dels estudis. Sí, a sobte tinc un examen.
3: Estudiarem tots junts, no pateixis.
2: Sí. Aquí la ràdio, mira.
3: Les impressores les tinc.
2: Mira, ja no, és que, buah, avui el que m'han dit és...
0: És més, tu fa molts dies que dius que vols fer seccions, rotllo, cada dos per tres vas dient...
3: No, doncs no em faré aquest any.
0: No, sé què. No, doncs que vingui un dia i ens expliqui alguna cosa de la que estudia.
3: Vinga, ah, exacte.
0: No, així
2: us faig un examen del meu examen.
3: Vale.
2: Però més, no més.
0: No cal examinar-nos.
2: Per això. No, fer preguntes de
1: jo no
2: cultura
1: vull feina,
2: de so.
3: Vale.
1: Ah, molt bé.
2: Cultura sonora.
1: Super.
3: Ui, soltura, quin dia?
2: Soltura. No és igual.
3: Vaig estudiar.
0: Tot i així, us he de dir que...
1: L'Aina ja fa trampa.
0: Vosaltres tres que us heu mostrat tan supercompetitius des del primer dia que us vaig portar
2: sempre.
0: Aquí. Sí. Havia pensat
1: Fondo.
0: D'aquest any, des de principi de temporada, ja agafar un Excel.
1: Epa.
0: I anar sumant punts.
3: Vale.
1: Ah, en general.
0: Rollo,
3: vaig guanyar, no
0: estic. General,
1: per què?
2: Perquè és la reina de la vida.
1: Ok.
2: I l'Aina sempre té la raó.
3: Exacte. Perquè té una superpatilla.
0: Sí. Comencem ja la classificació d'Aina i Eduard Nau.
1: Perfectíssim.
0: Vale. I anirem sumant punts.
2: Comencem competició ja avui.
0: No. Sí, sí, sí. Què? Superllarga.
1: Saps? Una competi?
3: Fins
0: qualsevol cosa, si l'arrofa el burro, li ve
1: temporada. Una competència, una competició de temporada.
2: Es pot acabar en negatiu?
3: Sí.
0: El casal ho he fet servir molt.
3: Tant de bo l'Arnau...
2: Acabaré en negatiu.
0: Digues.
3: No vingui. Ah! No menys.
0: Si no ve, és menys competència.
1: Hòstia, se saco.
3: És broma.
2: No, no.
3: Però...
2: No. Sí, és que crec que si vinc, perdré més. Si fent el tonto, si se'm treu en plan,
3: no, ja,
2: vinc, dic que
3: per coses que no toquen ja.
2: Bueno, l'Arnau té menys 50 punts, l'Aina té 36 i l'Edu té 36.
1: Sumar no. Per sumar, no, ara. Sumarem en propietat.
3: Tant de bo.
0: I com heu sentit, hi ha noves sintonies que jo m'he agafat aquí. Encara no les tenim ni ben baixades, però
1: bueno,
0: les tinc aquí preparades i la idea és que bé, torna a ser una cançó de Rigui, la del principi del programa, em feia il·lusió. Aquest cop és de K. Montes, que és un tio que vaig conèixer fa uns quants dies, en un concert de rap. I de sobte ell també era un dels que cantava i
1: moles, pensar, bueno, no? Sí, ei, em moles.
0: Molt bona, sí. Bueno,
1: va haver-hi maig.
0: Llavors, parlant de cançons, us introdueixo aquesta cançó que segurament heu escoltat, no ho sé, que és l'última dels Amics de les Arts.
1: Ah, he vist alguna cosa, eh?
2: No.
1: He vist alguna cosa.
0: Va de Castells.
2: Que l'Aina escolti per un cantó aquesta sintonia tan maca.
1: Quina pena, eh?
2: Sí, en veritat, sí.
3: Podem escoltar.
5: Vespre de Tots Sants, Castellers per Sant Narcís.
0: No soc gens conscient si està rebentant.
5: El Pilar caigut, però encara som aquí.
2: Però, bé, no, està bé.
5: A la catedral.
2: Si has de parlar, baixa.
1: Això sí.
0: Si heu escoltat una mica, és la història de Sant Narcís, que es fa un pilar, que es puja fins a dalt de tot. No sé si és una església o una cosa així.
2: Oh, wow.
0: S'ha caminat. El rotllo, es puja moltes escales.
3: És la de Girona. No és la catedral de Girona?
0: Sí.
1: Em pot sonar?
3: Vull dir, crec que parla de la catedral de Girona i que fan els castellers que pugen totes les escales.
0: Sí, fan un pilar i el pugen.
3: Ah, exacte.
2: Bueno, llavors, pot preguntar a internet després, quantes escales perquè...
3: No,
2: uau,
3: ja
0: és una bestiesa.
3: Però un moment.
0: Però l'any passat diria que per primer cop els hi va caure.
1: Oh!
0: A mitja escala.
2: I, quants són?
0: És un pilar de 4, diria.
2: Hòsties.
0: Aquí a Caldes es fan piles de 4,
2: sí, ja, no.
0: Però no unes escales.
2: Clar, clar, per això. O sigui, caure en escala, entenc que
0: la cançó des del principi et diu el pilar caigut.
2: Ah, bueno, vale, però tenen pinya igual. Va, va, va.

0: I amb aquesta pica tan xula.
1: Ah, és molt heavy,
2: guai,
0: Comencem una mica parlant de castellers.
1: Ei.
0: Si no fa res.
3: Em sento com a casa.
0: Sí, Edu?
1: Edu Castells. Yep.
0: Edu Castells.
1: M'encanta.
0: Bé, per començar, comentar. Els escaldats de Caldes de Montbui han entrat aquest any al concurs de castells, al concurset concretament, que és com la tercera divisió dels, bueno, i la més baixa també dels concursos de castells.
1: La hipertensión?
0: La hipertensión. I hem quedat en posició 41.
1: De quants?
0: No, bueno, classificaven fins al 42.
1: Ei! Molt bé. Raspadet.
0: Però bé, una cosa així, però el que passa és que després hi ha algunes colles que baixen del carro,
1: ah,
0: llavors els altres pugen.
1: Bé,
0: és igual.
1: Enhorabona, enhorabona.
0: Enhorabona.
1: Enhorabona.
0: I dir el que us vaig proposar també, que és que el dia 27, crec que cau, és un diumenge.
1: Iepa.
0: Els escaldats estan intentant reclutar qualsevol persona amb dues cames i dos braços.
4: Nosaltres el dilluns ens vam ens vam reunir per gestionar-ho.
1: Sí.
0: I vau gestionar alguna cosa?
4: El dijous.
1: El dijous va haver-hi novetats i el divendres estem molt contents perquè va sortir tot molt bé.
4: Esperem que sigui un sí.
1: Serà un sí. Serà.
4: Anirem uns quants.
1: Ha sigut un sí.
4: La idea és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Entre 8 i 9, potser.
1: 8 i mig.
4: Si venim.
1: 8 i mig.
4: O venim tots o no venim cap. Això està clar.
1: Exacte, ostres, sí,
0: guai.
1: Sí.
0: Llavors...
1: Però volem entrar abans. Com els programes de la tele.
0: Fent també una mica de repàs, aquest cap de setmana hi ha hagut actuació. De fet, n'hi ha hagut més d'una.
4: Mm-hmm.
0: Perquè... Bé, primer, felicitat, perquè ha sigut la boda de la Cuchi i el Mala.
1: Yeah.
0: I es van allà a fer una mica de castells. Després hi va haver també un pilar de l'11 de setembre. Que l'Aina estava rondant per allà.
4: Mm-hmm.
0: I després també el dia 13 va ser ahir que es va fer l'actuació també en motiu de la Diada Nacional, però que es va fer aquí a Caldes, a la Plaça Catalunya, amb més colles i tal. Mm-hmm. On es va fer uns quants pilars, un era de dol. Després es van fer dos piles de quatre simultanis en els quals jo estava de segon en un.
1: Yeah.
4: Un altre cop sense veure.
0: No,
2: ja la foto, ja la foto, que guai.
0: Segona vegada.
2: Se't veu molt guapo.
0: Que ho faig.
1: Yepa.
0: Després van fer un 3 de 7, un 4 de 7 que el primer intent no va sortir.
4: Que quasi.
0: Però a la segona sí.
1: Com diuen els
0: i no va sortir, no vol dir que caigués al castell,
1: no.
0: És que el van veure que no tirava i es
2: de
0: va descarregar,
2: sí.
0: Tot i que ja estava quasi bé. Yeah. Diria que havia pujat la cotxadora ja.
1: Opa.
2: Sí.
0: I es va baixar i es va descarregar i, bueno, descarregar entre cometes,
1: sí.
0: Perquè descarregar vol dir que
1: l'has
4: fet,
0: però al final va sortir
1: molt bé.
0: Es va fer també un 4 de 6 amb agulla, que els 4 amb agulla són castells molt complicats perquè està tothom molt apretadet.
1: Uh-huh.
0: I van fer un pilar de 5 que va anar una mica justet, però també es va descarregar,
2: que la Mau va notar la seva espatlla. El de 5,
0: bueno, clar, sí, el pilar de 5 el portava jo,
2: sí, sí, sí.
0: De baix.
2: Sí, sí. Que locura.
0: Llavors, que guai que us hagueu animat amb, o que com a mínim hi hagi aquesta intenció.
1: Sí,
4: la intenció està.
2: És per l'entrepà, en veritat, això no.
1: Sí, a mi em poses dues vegades més aquesta cançó èpica dels Amics de les Arts i vengo, vamos.
0: No, és xulis, te l'has d'escoltar a poc a poc i intentant d'entendre la lletra, perquè és d'aquestes que poses
2: a part 0,5.
0: Si et mires el vídeo ja que sobre...
1: És el que anava a dir, no? Que hi ha com uns, sí, visuals molt xulos en el
0: molt,
1: videoclip.
0: Bueno, és que ja
1: els
0: sabem...
1: Amics, sí, sí, sí, sí, ho fa molt bé, aquesta gent.
0: I ara passem a... l'actualitat. Segur que sempre fem un petit repàs d'actualitat.
1: Iepa!
2: Mola. Mola, mola, eh?
4: Sí, sí.
0: La que sona és Alba Careta. És una tia que ho fa molt bé.
2: Doncs, mola.
0: Bé, teniu alguna cosa al cap que hagi pogut passar durant aquest estiu?
1: Han passat tantes coses,
2: bueno,
1: aquest estiu.
2: És que jo diria coses meves, clar.
1: No, home, no.
0: Bueno, si l'Arnau s'ha fet mal a la cama.
1: No. Que es pari el món, sisplau, que
2: no.
1: Tenim un parkourista menys.
2: No,
0: té
2: això.
0: Una cova a la cama.
4: Bueno, sí, bueno, sí.
2: Tània, ja no. Perquè tu, tinc foto i ja està fins a dalt de tot. Flipes. En una setmana m'ha pujat sencer. Ara falta, òbviament, tancar, eh? Però tot el forat, tota la carn, diguem, ha pujat sencer en una setmana.
1: Que parlem d'actualitat i siguis no, tan egocèntric de centrar tota l'actualitat en el teu...
2: No, volia dir... Volia dir
0: i... Bueno, pel que sigui, algun dia el xaval que feia tombarelles, doncs havia de venir amb la cama.
1: Ja. Home, clar, entre tanta tombarella... Déu,
0: mira, l'Arnau, segurament dins del seu sector, jo penso que ha de ser dels que més curosos són i que més mira per no fer-se mal.
1: Sí. Tots ho hem vist en aquesta taula.
0: Sí.
1: Safety first.
2: Yes.
0: Sí. Algun comentari més abans de començar amb l'actualitat?
2: De res, estic molt orgullós de mi mateix. Molt bé. D'aquest any que per fi he saltat dels 9 metres fent voltereta a l'aigua.
1: Amazing.
2: Ja
0: està. Oh, 9 metres, un rotllo trampolí.
2: Què?
0: Eh? Has dit, has saltat de 9 metres a l'aigua.
2: He saltat no, de 9 metres, sí, com... Ah, no, sí, d'una roca. D'una roca, sí, sí, entenc. Clar, va, entenc.
0: Trampolí, he pensat en una piscina.
1: Un trampolí natural.
2: És que quan has dit trampolí, he pensat en un... En plan, els gimnastes que van corrent i salten en un trampolí. He pensat en això i penso, però què diu?
4: Professional.
2: He pensat, en plan, salta i ha arribat a 9 metres, què diu?
1: Quan estan tan amunt, els trampolins dels esportistes...
4: No agafen carrerilla.
1: Sí, bueno, no agafen una miqueta... Però són d'aquests, dels que no voten, que és com una plataforma i llavors causa el buit. Terror, eh?
4: Aquest era l'Arnau amb 9 metres.
1: Però ja dic que és dels esports olímpics és el que més m'agrada veure.
0: Ah.
1: I els gimnastes, les gimnastes
4: rítmiques
1: sí, i les aquàtiques. És que no, uf, com la
0: les que es posen a la piscina i surten les cametes,
1: eh? Exacte. És espectacular.
0: És una bestiesa, sí.
2: Sí.
1: I ara hi ha un noi també.
4: Quina actualitat.
1: Bueno, ja
2: estava pensant
1: als Jocs Olímpics.
0: Hi ha alguna proposta d'actualitat?
4: No. No. S'ha començat el curs.
0: Ah, molt bé.
1: Atropellats, però molt bé.
0: Atropellats?
4: Depèn de quin curs, depèn de quina escola.
1: Exacte, escoles públiques.
4: S'ha començat el curs, han començat la formació professional.
1: Llets.
4: Per tant, s'ha començat.
1: S'ha començat.
4: Que ja és molt...
0: que ha sigut entrebancat pel fet de que...
1: Pel fet de les vagues del primer dia.
0: Que si les vagues, que si les onades de calor...
4: Que si pluja estromatòria.
1: Torrencial.
4: No, pluges, aigua en
1: guant. Una bogeria. En realitat, l'actualitat d'aquest principi final d'agost, principi de setembre, ha sigut aquest super megavís, no? del Niño, no? Un dels niños més potents, que està fora d'estadístiques, que han hagut, no? Tots els meteoròlegs i especialistes estan com creant noves escales perquè ha de venir una cosa terrorífica. I, bueno, esperem que...
0: L'apocalipsi.
1: Bueno, aquí al Vallès Oriental havia d'arribar i...
0: No cal que aixequis la mar.
2: Ja, no, és per... no és actualitzat.
0: Tens per jugar les pilotes.
4: No és actualitzat.
2: No és actualitat, però he vist un vídeo avui de... Plan... No, però perquè...
0: No, va dir que sí.
2: Meteorològic.
0: Ja has començat.
2: En re de Japó, com de preparat estar per tsunamis i coses així.
1: És impressionant.
2: No, però la onada que... O sigui, m'he intentat ficar una mica a la pell de una persona que vegi una onada de 40 metres... venint cap a tu, i
0: clar,
2: és que...
0: Recordem que l'Arnau salta de 9 metres.
2: Clar, no 40.
0: No 40, són com 4 salts, clar. I tot d'aigua.
2: Sí. No, i la veritat que... O sigui, ho he passat com malament una estona de dir...
1: Has patit angoixa, has empatitzat tant amb un japonès...
2: No, amb un japonès.
1: Que ni existeix, perquè però, no hi ha onades de 40 metres d'endavant encara.
2: Què? Sí? No, va haver-hi una onada fa no sé quan que van ser 40 metres.
1: Sí, no, però aquesta persona, si va veure la onada, ja no hi és.
2: No, 100%, òbviament. Però...
1: No pateixis pels morts.
2: Però tipus, com que hi ha llocs on es preparen per terratrèmols i coses així, i la veritat que és bastant angoixós. O sigui, a Barcelona, Caldes, estem superbé.
1: Bueno, tenint en compte que una cosa d'aquest estiu que han parlat és que en el Mediterrani d'aquí al 2030 hi ha un 100% de probabilitats que hi hagi un tsunami.
2: Què?
1: Heu vist la notícia, no?
2: No.
1: Doncs sí, hi ha la notícia que hi haurà un tsunami 100% segur d'aquí al 2030 al mar Mediterrani.
2: I fins
0: quan... Una hora o altra havia de caure, no?
2: Fins quan... O sigui, quan...
1: Serà un tsunami, és a dir...
2: Quan arriba?
1: No, el que s'està parlant és que no ens hem d'imaginar d'una onada de... no ens hem d'imaginar una onada de 40 metres...
0: Però ens hem de comprar un neoprè.
1: O sigui, és a dir...
2: Ja té.
1: Ens hem de conscienciar que la onada que arribaria... tot i que potser és un metre d'alçada, ve amb molta potència, i clar, un metre d'alçada, ens hem d'imaginar que és com la dana que va haver-hi ara fa uns mesos, no? uns anys.
2: Un any.
1: Bueno, és igual, que ve amb una potència bastant heavy metal, llavors, a nivell vital, bueno, s'ha d'anar amb compte i, no? I seguir els avisos i tal, però bueno, pot fer molt mal,
5: sí, a nivell d'infraestructura. Tota la zona costera del sud d'Espanya és on més preocupats estan, perquè és zona on històricament ja hi ha hagut tsunamis, Cádiz, Huelva, tal.
0: I parlant d'aquest tipus de fenòmens, passem una mica cap al cel i va haver un eclipsi.
5: Correcte.
0: Relativament poc, aquest estiu.
5: Tan maco l'eclipsi.
2: Com enllaça l'Arnau.
5: És un professional del medi.
2: Òbviament.
5: Del mitjà. Del medi.
0: Bueno. Com el vau viure?
2: A casa.
4: El pic del vent.
5: El d'Ari.
4: Institut Escola Caldes de Montbui.
5: Exacte. Oi, sí.
0: No té nom això encara?
5: Sí, Institut Escola Caldes de Montbui.
4: No té nom perquè va haver show.
5: Hi ha hagut show?
0: Hi ha hagut show.
4: No ho sé, a mi em van dir, perquè vaig preguntar a famílies, hi havia uns quants per votar, després es va quedar el Brull o la Llamborda, sí. I cri. Institut Escola Caldes de Montbui, de moment. Vale.
5: Doncs ja hi ha una explanada allà al costat de les obres.
0: Ens ha obert el llum al Montero.
5: Que, sí, bueno, fantàstic. Ho vam veure molt bé. Sí que és cert que els dos minutets d'eclipse els vam veure, però vam veure tot el pre. I ens ho vam passar molt bé, perquè només érem nosaltres. Vam trobar un paler allà de les obres i el vam posar allà. Jo i uns amics vam portar unes patatones, uns refrigeris.
4: Super.
5: Va ser impressionant. Estàvem molt atents. O sigui, a mi que realment em va impressionar de l'eclipse va ser com va reaccionar la natura que ens envoltava, la poca natura, perquè allà al costat de l'Institut Escola al Calderí. Ai, no.
2: Quasi.
5: L'Institut Escola Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui. Yes.
4: De no, Caldes de Montbui.
5: Ah, Caldes de Montbui.
2: Institut Escola Caldes de Montbui.
4: Serà un show amb la Montbui.
5: Uf, clar. Bueno, és igual que hi havia poca d'allò, perquè estem al costat de tot el moviment dels autobusos i tal. Bueno, vam poder escoltar com realment les poques aus que hi havien quan va començar a canviar la llum, estaven com què està passant, què està passant? Vamos a recoger la ropa, que la tenim tendida. I llavors, silenci. I llavors, un altre cop. I ja està, em va impressionar això. Fins aquí.
0: Gràcies per la crònica, eh?
4: No, després de l'eclipsi va haver les llàgrimes de Sant Llorenç, també.
5: Tan
4: maca. El mateix dia.
0: Ja ens reconeixem una mica.
4: Sí, no. Bueno, no tots.
0: Ja, yeah, vale.
2: No.
5: És que ho sabia. Mira, posa-li un menys 1 ja, per no saber-ho.
0: Li restem un punt.
5: Home!
0: No. Però és que si li hem de restar
4: no.
0: Pues,
4: no comencem així, no comencem no. Perquè no vindrà, o sigui, si només resta. No.
2: Ja. Vindré sempre que pugui, en sèrio. Però, no, sí, en moment,
5: però el pròxim dia que vinguis vine amb patilles, tio.
0: No, tampoc tractem de ser...
2: No penso vine amb patilles.
4: Vale, una altra actualitat.
0: Una altra actualitat. No sé si, mira, potser això la Nou li interessa un puntet més.
4: Les eleccions de Suècia.
0: No, la... És com que ara de sobte les IAs aquesta última setmana les IAs s'estan posant a resoldre problemes del mil·lenni.
5: Ui, vale, vale. Ah, això sí, és aquest, és aquesta la notícia. Sí, no, és que m'he posat molt nerviós perquè em va interessar molt. O sigui...
4: Vale, un moment, és la notícia perquè interactuïda.
2: La bufa moltíssim.
5: Però tu la coneixes o no?
2: És clarament.
5: Ah, doncs explica-la, sisplau, Arnau, és el teu moment.
2: No tinc ni idea. No, sí, la conec.
5: Explica.
0: No, jo era per deixar el tema, eh? Tampoc sí, no tinc massa idea.
2: Jo volia dir... Jo pensava que anaves a dues coses de les IAs.
0: Digues.
2: Perquè no ha passat només això.
5: De les iaies.
2: De les iaies. Mm-hmm. Ha passat aquesta notícia, que és molt bona.
5: Bueno.
2: Van començar dos espanyols a buscar la solució. Llavors, dos francesos...
4: Bueno, la solució de què?
2: D'un dels set...
5: Ubica'ns, Arnau.
2: Un dels set problemes... No, són,
0: no sé quants són, però hi ha com uns molts problemes set, matemàtics crec, que han dit que aquests són els del mil·lenni.
2: Això,
0: com
2: bé,
0: serà
2: problemes del mil·lenni o alguna cosa així.
5: Molt difícils.
2: Correcte. I un dels problemes... Doncs... Però aquest era el problema més fàcil dels que hi ha.
0: No, clar, o sigui, una mica el que vull que quedi clar és que tot això és pur màrqueting. Rotllo, les IAs volen... Les companyies volen que la seva IA hagi resolt aquest problema per poder vendre's amb aquesta IA fet això, però
5: som
0: realment
5: la millor
0: no era aquesta la direcció d'OpenAI, per exemple, que amb el que està fent pastes amb el xat.
5: Yes. Correcte.
2: Han malgastat. Han gastat... Bueno, vull, espera, perquè hi hagi context. Aquests dos espanyols van voler, o sigui, tenir la idea d'intentar l'equació aquesta o el problema aquest... fer-lo més senzill, com es diu, simplificar-lo. Uh-huh. Per aviam si d'alguna manera doncs podien treure la solució. Dos francesos amb la idea que van treure aquests espanyols van dir, hòsties, està com molt ben simplificat i creiem que té lògica i poder com aquesta idea. Llavors, amb la intel·ligència artificial no sé quina, ChatGPT, no, antrofònic, algo així, antrònic, no recordo com es diu, van intentar doncs, buscar la solució. No sé si la van trobar al 100% o quasi, però encara no s'havia fet

0: per ell mateix. Llavors, el que passa és que la humanitat fa servir, sí, la humanitat està pública la versió 5 a la gent que paga. Se sortirà la versió 6 i estaven fent servir per trobar aquesta solució la versió experimental, que seria la 7, que fan servir només els de la companyia de ChatGPT.
1: La cúpula.
0: Però la cosa és que d'aquesta versió 7, crec, no sé quan,
2: han fet la 7.2.
0: No sé quants milers de, o sigui, com milers de ChatGPTs com fusionats a la vegada. Per això hi han hagut 15 milions de dòlars per fer això, perquè no, ha sigut,
1: perquè ha costat molta pasta.
0: Correcte, no ha sigut, o sigui, una ella sola com intentar buscar la solució, exacte, sinó com enviar-li la mateixa.
3: Sí, la cosa és com que
1: per simplificar
3: i el que jo he mitjanament entès, que per solucionar aquest problema o
0: que estava ja quasi solucionat
3: endavant, el que havien de trobar era un escenari molt concret, sí, en què es donessin unes condicions exactes que demostressin una cosa. Uh-huh. Llavors el que han fet és fotre tantes dies com han pogut a treballar per buscar i al cap de X hores l'han tret. Però que és una bestiesa.
0: No, però el que menciona la Ford...
3: Si ho haguessin hagut de fer els humans, clar, no tires.
0: Correcte, però el que menciona la Ford és que ja estava, que la solució l'únic que no era pública, i per, o sigui, els de ChatGPT, per nosaltres volem ser primers a posar-la pública, van decidir cremar RAM, o sigui, cremar ordinadors per ser ells els primers, que és molt bona idea.
1: No, es podria arribar a comparar la cursa de les guies, sí, amb la cursa de, no, dels
3: astres.
1: Ah, no, bueno, no, la cursa dels coets que va haver-hi entre Rússia i Estats Units. O sigui, això em fa molta por. O sigui,
3: bueno, a petita escala, de moment.
1: A petita escala, però és que estem agafant embranzida. O sigui, no sé, això és terrorífic.
3: Al final és un negoci enorme.
1: Sí, sí, és una pasta que flipa.
3: De sobte que hi ha un mercat nou i
1: se'ns oblida una cosa.
3: Competeixen com bèsties i a sobre... en un terreny on és tan delicat tot el que passa per l'ètica,
1: no? No, és que clar, se'ns està oblidant que som humans, que tenim problemes més humans a resoldre, que és molt interessant que tot això empenya, no?, les noves tecnologies a avançar i tal, però per una altra banda és, no ens oblidem que tenim un cor, sisplau, hi ha gent que ho està passant malament.
3: I ara, no sé si voleu dir alguna cosa.
0: Volia acabar, que m'he recordat això, una cosa.
3: No ha tingut aquí una cosa.
0: No, ja està, ja està. Els francesos, quan ho van fer públic, van dir que gràcies a les dues persones espanyoles, amb nom i cognom, els de ChatGPT no van posar-ho. Van dir, aquí està el resultat. I després de 2 hores ho van rectificar, van dir, aquests espanyols.
3: És veritat, sí.
1: És que estem perdent la humanitat. És que ho veus, que estem perdent la humanitat.
0: És que em sembla preciós.
1: No, estic molt preocupat.
0: Quan la gent ja va dir com, una cosa, això no era... Van dir, ai, perdó.
1: Por, doncs,
3: bé.
1: Aniu a casa dels veïns i fos una abraçada.
2: Trasteu-les bé, per si de cas.
3: Us porto una nova secció.
1: Jo li dic gràcies ja, vale?
3: D'acord?
0: Ja. Yeah.
1: Nova versió, ai, nova secció.
3: Secció.
1: Secció.
3: Llavors, en aquesta nova secció, representa que la idea és, a veure si dura, cada dia portar-vos un país i anar, doncs...
1: Sencer, no hi cabrem aquí, estem a l'estudi petit.
0: El farem fora.
3: No podrem fer-lo.
0: Li baixarem un pont, com a mi.
3: No podrem cobrir totes les arestes d'aquest país, però començarem amb ordre alfabètic. Llavors,
2: Albània.
3: Jo ara us posaré com a pista música d'aquest país.
1: Ah, juguem a endevinar. El primer punt de la temporada!
3: El primer punt, si algú endevina.
1: L'Aina ja comença a mitges perquè només s'escolta d'una orella.
3: Això sí, mòbils avall. Segurament l'Arnau no està fent trampes.
1: Mira, Arnau, et prendré la IA.
2: L'Arnau està fent feina.
1: Sí. Pobre meu. A veure...
3: Se m'ha tornat loco ara el...
2: Toma, punt per nosaltres.
1: Jo estic més ràpid.
4: Zehad sat jahanam Hamin khosh amad o bas Ke khub o zisht o Badi rozgar dar gozar.
3: D'acord. Quan algú tingui algun país al cap, que aixequi la mà.
2: Però una cosa...
3: O que ho digui directament.
0: No, que aixequi la mà i
3: perquè
0: i
3: potser dos ja el teniu, o no? No sé.
1: Afganistan.
3: És Afganistan.
1: Uaaah!
3: Com parlero?
2: És per ordre alfabètic, vull dir, és el primer de tots.
1: Bueno, però ho he dit jo.
2: Ah, sí, sí.
1: Què? Però una cosa...
2: És el primer que ha dit.
0: Clar, però bueno, està ordenat per alfabètic de veritat. O sigui, jo el següent dia que me'ls memoritzi...
2: O sigui,
0: te l'estudies? Sí, ja, l'Arnau ho ha fet fatal.
3: però així
0: clar, m'estudiaré. Ja, sí,
3: si ets suficient competitiu com per estudiar-t'ho,
0: no,
3: tu estudies.

0: Jo estava estudiant so.
1: I això que t'endús.
0: Ja, en veritat, sí, estaria bé, seran molts països.
1: Llavors, comencem a Afganistan. Aquest que sentia més
0: Ahmad
1: Zahir.
2: Ja s'ha dit.
1: Considerat el pare de la música pop afganesa.
2: Què? Un moment, podeu escoltar-lo?
3: No puc.
0: Música pop?
1: Estava dient el...
3: És que m'he perdut. Estic tan emocionat al punt.
2: Allò era música pop?
1: En aquest moment no. Però jo diria que s'anima.
2: Ah, vale, està flipant.
0: És totalment pop.
3: En realitat el concepte pop no és popular. Si la gent l'escolta, és una música pop d'Afganistan.
0: Llavors, això és veritat.
1: Tot i que us he donat per bona la resposta d'Afganistan,
2: sí.
1: És una mica complicat, hi ha una mica de conflicte amb com s'ha d'anomenar aquest país. Si es diu l'Emirat Islàmic de l'Afganistan o la República Islàmica de l'Afganistan, que és, això passa perquè la majoria de països del món i l'ONU no reconeixen aquest govern com a govern legítim, el dels talibans, així que internacionalment el país continua apareixent com a República Islàmica de l'Afganistan en comptes d'Emirat Islàmic de l'Afganistan.
3: Vale.
1: D'acord? Situem-nos al mapa. Algú té alguna idea?
2: Home.
1: Per sumar punts una mica?
3: Jo no el sabria posar en un mapa, eh?
1: No, eh?
3: O sigui, ara mateix no.
1: Si em doneu països que,
0: Àfrica,
1: que toquen amb Afganistan,
0: Marroc.
1: Us sumo punts. I no vol tirar de països a l'atzar, no? Però no n'has donat ni una. I
2: no, et podem dir continent.
0: Congo.
1: Sí. Clar, el
2: que
1: continent
2: és Àsia.
3: Àsia.
2: Sí. De tot el continent asiàtic està al sud.
1: Sí.
3: No?
2: Jo també diria...
1: Si ningú diu res més precís que l'Aina, li dono el punt a l'Aina.
3: Sí, no, dona-li el punt a l'Aina perquè sí, m'ha ubicat ella. Jo he pensat el del punt.
2: En plan Índia.
3: Sí, no?
1: Està bastant situant al cor d'Àfrica... Ai, d'Àfrica.
2: Està flipant. Però dona un punt.
1: No té sortida al mar. D'acord?
2: Vale.
0: No els hi ven els
1: limita...
2: Amb Kazajistan.
3: No han de tenir por dels tsunamis.
0: Correcte.
1: Limita amb Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan...
2: I tots els tants.
3: Que bé que estan.
1: I té una petitíssima frontera amb Xina.
2: Ui!
3: Oh. És que Xina tan gran.
1: Sí. Ja. Però, de debò, si us hi fixeu al mapa, rotllo... És el país i llavors hi ha com un petit apèndix
2: el podem buscar.
1: Que toca Xina per un mil·límetre del mapa i aquest ja te'l dona com a bo.
3: Clar.
1: La capital, algú té alguna idea?
2: Ni idea.
0: Teruel.
1: Kabul?
3: Ah! No siguis Kabul.
2: I on està Xina? Ai!
0: A veure, a veure, zona,
3: volem veure el mil·límetre en el mapa.
0: Kabul.
3: Ai, sí, és un... Ah, és l'apèndix.
2: És l'apèndix. Vale.
0: Wow.
1: Llavors, Afganistan té dues llengües oficials.
3: L'afganès
0: i el català.
1: El paixtu.
3: Paixtu.
1: Que és la llengua autòctona del poble paixtu. I parlar de l'Afganistan, el Pakistan i parts de l'Índia, amb vora 45,5 milions de parlants, documentada des del segle XVI, pertany a la branca irànica de la família indoeuropea. I el seu lèxic conté molts manlleus de l'àrab clàssic. Llavors, ve una mica d'aquí, ja que la majoria dels seus parlants són musulmans.
0: Puc aportar jo...
1: Digues.
0: No ho diré.
3: Vale, guarda la resistada.
0: No, resistada.
3: Ah, vale.
0: Ho dic, ja està, per tot tu. Puc aportar jo les mesures tant de penis com de pit de cada país que vagis dient?
2: No.
1: També hi ha la llengua de Dari, que és la llengua que prové del persa.
3: Jo crec que li podríem donar un punt a la raó per la barbària. Més
2: no podem donar un punt per això.
3: Ai, donar, aprendre. Jo crec que sí.
0: Donem-ho.
1: El Dari que prové del persa ha anat evolucionant independentment del persa, però és una variant formal. És la més important de les dues a l'Afganistan. Algú sap quina és la moneda de l'Afganistan?
2: Un turquish. No.
3: La rúpia.
2: Oh.
1: Arnau,
2: un sol.
1: Arnau, si tires el triple igual t'entra, no és broma.
2: Una lira.
1: La moneda de l'Afganistan és l'afgani.
3: Oh! Que
2: cuqui! Perquè jo he dit un turquish.
3: No m'importa un afgani.
1: Un euro equival a 76,05.
2: Uf,
3: que mal. Que difícil calcular, no? Molta coma. O sigui, molta coma, molt decimal. Bueno, és igual, ja m'heu entès.
1: El punt més alt de l'Afganistan, i això no és tonteria, és el Noshak, amb més de 7.400 metres. Bastant alt, la veritat.
3: Hòstia.
1: I a més, ara ja ho veureu, perquè Afganistan, més enllà de conflictes internacionals, es veu que a nivell de natura És una bestiesa.
3: És una bestiesa.
1: De muntanyes i és un paraís per tot el que són escaladors i gent que li agrada fer muntanya.
0: 13,69.
3: Ara tots els instagramers...
1: Un dels països més muntanyosos del món.
3: A fer vídeos. La caïda de dels instagramers. Perquè han su... A influencer, què has dit? Insta... Uf, és que sóc tan boomer.
1: Tot això per la serralada d'Hindu Kush que travessa el gran part del territori. Anem a història. Aquí no tenia preparat res, però si algú sap alguna cosa de la història d'Afganistan...
3: Jo sé una cosa que van fer els afganesos molt xunga.
1: Sí, no?
0: Jo sé una altra cosa.
2: Entenc que la història és l'únic que sabem.
3: Sí, la història més recent...
1: Bueno, miro de començar primer, una mica enrere.
3: Sí, per ubicar, no?
1: Per respecte també al país, que no tot quedi tacat.
3: Correcte, correcte.
1: Ha estat durant molts segles un punt de pas entre Orient i Occident. Per aquí passava la famosa ruta de la seda, que connectava Xina amb Europa. Va formar part de grans imperis com el persa i el d'Alexandre el Gran. Durant molts segles va ser un centre de comerç i de cultures, i al segle XX va viure diversos conflictes i invasions. Finalment, Rússia i Anglaterra garantien la independència de l'Afganistan el 1907, fet que no es va consolidar fins al 1919, un cop acabada la Tercera Guerra Anglo-Afganesa. He tingut problemes amb els anglosaxons. Hi ha una invasió soviètica el 79. Durant aquella guerra, després els Estats Units, el Pakistan i l'Aràbia Saudita van donar suport als grups mujahidins contra la Unió Soviètica, i aquell conflicte va deixar pas a un país bastant devastat. El 2001, després dels atemptats de l'11 de setembre, que entenc que va per aquí la cosa,
3: sí, tots estem ubicats,
1: va ser fa molt poc, l'11 de setembre, nosaltres com a mínim tenim un millor motiu per celebrar, tot i que tampoc és una victòria del tot.
2: No ho
1: és.
3: És una altra derrota més.
1: Doncs això, als Estats Units hi va haver els atemptats de l'11 de setembre i els seus aliats van envair Afganistan per expulsar els talibans i perseguir Al-Qaeda.
0: Flipes amb els Simpson, eh?
1: Del 2001 fins al 2021 hi va haver una guerra que va durar 20 anys, milers de víctimes civils, es van crear institucions democràtiques i es van ampliar drets, especialment per moltes dones i nenes en zones urbanes. Però el 2021, no sé si us sona també, que hi va haver un moment d'aquests que la gent estava com molt de que volia fer-se ressò, però ningú acaba d'entendre com s'havia d'interpretar, que és que els Estats Units es retiren de l'Afganistan, i això fa que els talibans recuperin el poder molt ràpidament.
3: Correcte.
1: Llavors hi havia gent que era com, bueno, s'han alliberat dels Estats Units, però d'altra banda és com...
3: Venen uns que potser són una mica pitjors. Allà...
1: No sé, la situació dels drets humans es deteriora moltíssim, sobretot per dones i nenes, prohibició de l'escola secundària i universitària, restriccions laborals, limitacions molt fortes de llibertat de moviment... Bueno. I què passa el 2026 ara mateix? Que encara hi ha violència a la frontera amb Pakistan, on els dos governs s'acusen mútuament de donar suport a grups armats, i hi ha hagut bombardejos i combats transfronterers que han afectat civils.
0: Que bé.
1: Pues sí, ja sabíem, no? Vull dir, quan us parlo d'Afganistan,
2: no és
1: per
2: un,
1: molt que
2: no és un
1: potser
2: país...
1: no localitzis exactament el mapa, dius, ja sabem...
2: Sabem que està en guerra. O
1: exacte,
2: que...
3: hi ha una
1: que no
3: tensió...
1: hi acaba d'haver una pau.
3: Exacte, no acaba d'haver una pau. Hi ha una tensió allà social i política molt, molt, molt tensionada.
2: Total.
1: Tornem al paisatge natural, i és que sovint només sentim parlar de conflictes, però el país té paisatges impressionants. Té un parc nacional brutal que es diu Bande Amir. Hi ha llacs d'un color blau superbèstia, valls com la de Panjshir i muntanyes nevades com la serralada de l'Hindu Kush, que és el que estàvem dient abans.
3: Un super aplaudiment perquè l'Arnau no s'ha equivocat en cap nom i són molt complicats de dir.
1: No ho sabeu si m'he equivocat, no? Perquè no teniu avió.
0: Jo suposo que t'has equivocat.
3: No se sabe, no?
1: I passem a una altra de les parts en què podeu col·laborar, que és la bandera. Teniu alguna idea?
0: No miraré.
3: Verd, m'ha vingut al cap verd.
2: Vermell.
3: Vermell, verd,
1: per
3: verd
1: cada
3: vermell.
1: Color us dono un punt.
0: Negre, verd, vermell.
1: Verd, vermell, negre. Sí. Perfecte.
3: Epa! És que som... Sisters.
2: L'avís.
1: I el verd, vermell, negre és la bandera de l'Afganistan, però la que coneixem per la República Islàmica de l'Afganistan, com dèiem abans. Hi ha la bandera de l'estat islàmic de l'Afganistan, que és la dels talibans, on hi podem trobar la... Això sí que no tinc ni idea si ho pronuncieu bé. Shahada. No sé si sabeu la bandera d'Aràbia Saudí, que són unes lletres...
3: Vermelles...
1: No, és verda i té unes lletres blanques. Blanques.
3: Això, blanc, perdó.
1: Doncs
3: no
1: això és...
2: Una el
1: en aquest cas és només negre sobre fons blanc, i és una declaració de fe a únic Déu d'acord amb l'islam i les ensenyances de Mahoma. Uf. El blanc simbolitza, segons els talibans, la puresa de l'emirat, i la shahada és l'únic element principal.
3: Hòstima, tu. Quant simbolisme,
1: això,
3: eh?
1: Molt semblant a la d'Aràbia Saudí. En canvi, la de la República Islàmica de l'Afganistan, que és la que dèieu vosaltres, que és negre, vermell i verd, té aquests colors perquè el negre representa el passat del país i els períodes en què l'Afganistan va estar sota dominació estrangera. El vermell és la lluita per la independència i el sacrifici. I el verd representa l'islam, que és la religió majoritària.
0: Un moment, és que venim dels colors.
2: S'ha d'aplaudir.
0: S'ha d'aplaudir això. Venim
3: negre,
0: dels colors,
2: mira això.
0: Línies vermelles. Sí,
1: oh, no, tota la raó.
3: Wow.
1: A sobre, des del meu punt de vista,
0: és la bandera. Estem organitzats.
1: Dios. És vermell, el negre, vermell, verd.
3: Wow.
1: Perfecte.
3: Un aplaudiment. Deditos. Ara.
1: Llavors, dins d'aquesta bandera de la República Islàmica de l'Afganistan, tot i ser negra, vermella i verda, hi ha un escut al mig. Aquest escut, hi ha una mesquita, referència a l'islam. Damunt de la mesquita hi ha una shahada, que és també molt semblant a la que parlàvem abans. L'Aina està fent veure que és una mesquita. La professió de fe islàmica, això. En àrab hi diu: no hi ha més Déu que Allà i Mahoma.
4: És que ens hauríem de gravar, tio.
1: I a sobre d'aquesta mesquita hi ha una mena de com rajos de sol naixents, que representen un nou començament. Després també aquest escut està envoltat per dues garbes de blat que representen l'agricultura de la planeta.
2: Super.
3: Quin és el plat típic?
2: Ara...
1: Molt bé.
3: Era
1: just el que venia ara.
3: És que...
1: La gastronomia afganesa barreja influències del l'Orient Mitjà, l'Àsia Central i l'Índia.
0: Dàtils.
2: Com curts.
1: Plats superespècie. Típics.
3: Plats típics. Vale, comencem per salats o dolços?
2: Llegeix.
0: El que sigui.
3: No m'infilo.
1: Comencem pel kabuli pulao.
2: Kabuli.
1: És un arròs amb pastanaga, panses i xai.
3: Veus? Oh... Clar, és que són molt agradolços en el sentit més literal.
1: En porto 4, després en trieu un.
3: Ai, que bé.
1: L'últim té cosites. El segon plat és el mantu, que és una pasta farcida de carn cuinada al vapor.
0: Jo sí.
1: Després hi ha bolani.
3: Com pots, perdona?
1: Bolani.
3: És bolani.
1: Un pa farcit de patata o espinacs.
0: Fora,
1: i per últim, com no, hi ha el kebab.
3: Ei,
2: No
0: sí.
2: Podia...
0: Sí,
2: no.
0: Kebab. Jo sí.
3: Haig de dir una cosa. A mi, de tots els plats, el que més m'interessa és el panet aquest farcit d'espinacs i patata.
2: Totalment.
0: Estic d'acord.
3: M'imagino que és com un gnocchi o més gran.
2: Pots... Com es diu?
1: Bolani.
2: Té.
0: Bolani. Bolani.
3: I amb alguna salseta o així, en plan...
0: El kebab, kebab sí.
1: Mira.
3: Escolta, el kebab el coneixem
2: molt
3: tots.
2: Molt bé, en plan pan de pita.
0: Té pintón, eh?
2: Oh.
3: És que aquests pans són molt agradables de menjar, no, perquè no fan gruna.
1: Sí, lleugers, a més,
3: no? No? Pim, pim, pam.
2: Molt bona pinta té.
3: Doncs sí.
1: A més, el te és una... L'Arnau, quan s'avorreix, comença a fer bifos.
3: Perdó. És que és, home, és el més interessant que hem
1: escoltat. El te és molt important, també.
3: El te...
1: Se'n pren diverses vegades al dia i...
3: Segur que en tenen tres, el negre, el vermell i el verd.
0: Pensava que anava a dir el un, do i té.
3: Venim més tontos que la temporada passada?
2: Sí,
3: jo crec que sí, però vinc.
0: Sí, sí, sí.
1: Després, a nivell cultural, és un país amb moltes ètnies i moltes cultures, com ja hem dit, té dos idiomes oficials, però hi ha els paixtus, els tajics, els azares, els uzbeks i moltes més. Per exemple, destaquem el Novruz, que és l'any nou persa, celebrat a la primavera, i això, sobretot, ho parlàvem abans amb el te, però es veu que l'hospitalitat és superimportant com a valor dins del país.
3: Ei!
1: Passant a l'esport, El buscaixi és probablement l'esport més espectacular del país, on genets de cavalls competeixen per controlar una peça de pell de cabra i portar-la fins a un objectiu.
0: Com una peça de pell de cabra?
3: Una peça que està feta amb pell de cabra.
0: Vale, però no és una cabra... Que és...
1: Ja per acabar...
2: No és una cabra,
3: no, no és una cuixa. No és una, una cuixa de xai.
1: És un dels... dels principals orígens del llapis lazuli.
3: De color... De, oh, de color blau, eh? La, del teu, Arnau.
1: La pedra preciosa de color blau. Oh. Que ja utilitzaven els antics egipcis. Les catifes afganeses són molt conegudes arreu del món. I més del 70% del territori és muntanyós. Que això és bastant loco. Ja us he dit que és tot muntanya.
3: Tot muntanya, eh?
0: És l'escalada.
1: Llavors, jo aquí, abans d'acabar la secció, us volia proposar fer una mena de classificació a mesura que anem parlant de països, però hem de triar quins serien els criteris.
3: Clar, hauríem de veure la classificació de països, com la
2: vale,
3: fem?
2: Un moment.
1: Jo penso que hauríem d'intentar fer uns criteris nostres completament subjectius i
2: totalment,
1: que no tinguin res a veure amb...
3: res.
1: Amb res.
0: Era broma, era broma.
3: Jo, mira, jo crec que un punt seria si aniríem a fer turisme, no?
1: D'acord.
2: En plan, si hi aniríem.
3: Si hi aniríem, no?
0: Un altre punt és si la bandera ens agrada.
2: Sí. Amb ell ni l'escoltem.
0: Sí.
3: Bueno, a veure, potser l'estètica de la bandera.
0: Sí, no.
3: L'estètica
2: de la bandera.
0: Però és que no hem vist ni la bandera. No, bueno, ens l'ha dit i t'ha pogut
1: veure. Si la bandera ens agrada,
3: no?
1: Si hi aniríem...
2: No, algú de la cançó o algo. Vull dir...
1: La música, si ens agrada.
0: Em sembla molt bé.
2: Gràcies, és que...
0: Sí, sí, clar, clar.
3: I jo crec que o sigui, ja que parles dels plats típics, també si ens interessa o no la gastronomia.
1: Gastronomia
0: i mesura de penis.
2: Si en plan, si ens embafaríem amb aquesta o no, saps? En clar, plan, si tu menjaries tot.
3: Clar.
1: Sí. Sí, sembla, en portem quatre. Que és, hauria si de ser aniríem, sí, si la bandera ens agrada, si la música ens agrada i la gastronomia. Mm. Llavors, què us sembla si la cinquena és completament subjectiva? Rotllo, li posem una puntuació simplement per si veiem
3: quina nota li poses a l'Afganistan.
1: Sí.
3: Vale.
0: Pel nom.
3: La nota que li posem al país.
2: És per la vestimenta.
0: El nom. No, el
1: llavors,
0: nom.
3: Afganistan.
0: Sí,
1: de 1 al 10, quan ja aniríeu? Quantes ganes en teniu?
2: Però ho hem de consensuar.
3: Cadascú hem de posar la nostra o
1: ho
3: consensuem?
2: No,
3: ho consensuem. Aprovem el país, o sigui, clar...
0: No tinc cap imatge en el cap de què és Afganistan.
2: 5 i mig.
3: Uau, doncs t'acaben de fer una descripció molt
2: ampla. Perquè jo el pan sí que el vull menjar.
3: Aprovem per el menjar.
2: 5.
1: D'acord.
2: O l'aprovem i només ja està.
3: És que clar, políticament...
1: Fem categories de tot. Primer, hi aniríem. 5 i mig, hem dit, sobre 10.
2: És que en realitat no hi aniríem.
3: Jo no hi aniria.
2: Doncs 4.
1: Molt lícit.
3: Molt lícit, jo no vull...
1: 4 és suspens, però allò dels països que no hi aniria...
0: Jo crec que és un 3, per mi. Però 4.
1: La bandera ens agrada?
0: És bastant... Cutre.
1: Triarem la de la República, d'acord?
0: Vale. Sí,
1: que és la que hem vingut avui. Ens agrada o no?
2: Sí.
0: Espera,
2: ens agrada.
3: Ai, m'agrada. M'acaba de venir una cosa, perquè amb el comentari, perdonem, eh?
1: Digues.
3: Podem, hòstia, afegir, guai, eh? Podem afegir una sisena...
2: Ens maten o no?
3: Si em maten o no em maten? En plan, per fer també
2: és que
3: una miqueta
2: jo li dic,
3: de...
2: Tu no hi aniries perquè et maten.
1: Fem que sigui la cinquena.
3: La cinquena, vale. Que la cinquena sigui...
1: Sortiríem vius?
3: Sortiríem vius.
2: Vale.
1: Així jo... també és com que pots englobar una mica
0: sortiries
1: més, no necessàriament sí, ha de ser una persona.
2: No, no,
3: exacte,
2: no,
3: no. Sortiríem okay, vius.
0: Ja ho sé, però és que segur que...
2: No.
1: Llavors, a la bandera quin número li posem? Arnau, tu has proposat la...
0: A mi m'agrada bastant la bandera. Ui. Sí, em sembla bé.
2: 7 i mig.
3: Un notable, eh? Una bandera notable.
2: Sí.
3: Eh?
2: Sí.
1: La música...
0: sembla bastant normal, però el dibuix m'agrada molt.
1: La música...
3: És una mica una música de tripi, no? No us imagineu com un caridoscopi?
0: Hi ha alguna cançó on es canti?
1: Te la pots escoltar fumat.
0: Hi ha alguna cançó on es canti?
2: Abans de cantar.
0: Alguna part on es canti?
2: No, para.
0: Que et canti una noia. O sigui, no sé per què, em ve més alt que...
3: No, les noies no. L'Afganitat, pel que sigui, no ho poden fer massa.
0: I aquest gaire no crec que sigui. Suspendria. Jo li posaria un 4.
1: També és veritat que, òbviament,
0: ja
1: amb una cançó
0: ja estem,
1: no representa...
3: No, clar, és que estem...
1: Però no. la que hem pillat...
0: Ja està, correcte. No, no, que això no és...
1: Sí.
3: Per les vibes, sí, per les vibes no de trippy, un 5.
1: Un 5? Va, 5.
3: Sí.
1: Gastronomia?
3: Home, m'ha interessat. L'arròs amb pastanaga...
0: Un 7 i un 9.
2: Wow.
3: Vale, doncs fem un 8. Per fem mi 8. També...
1: I per últim, ens sortiríem vius?
0: És que va.
3: No.
0: Sí.
3: Pel que sigui, Arnau, igual...
2: Jo també crec que no com a dona, per tant.
3: Jo...
1: No, eh? Vale.
3: No.
2: Per a tant... mi no em poden treure els privilegis, per tant.
1: Llavors, de l'1 al 10...
3: Niquels, és que ni gels ni gais, llavors Niquels. 0.
1: De l'1 al 10, l'Edu encara pot dissimular una mica.
2: Sí. Ojo, a mi, jo me disfresso de tio i aquí no m'he conegut.
1: Poca broma,
2: no,
1: eh?
3: Fora broma. L'Aina
1: disfressa molt bé de tio.
3: I que flipes. Vull dir, no, l'Aina passa
2: no
3: per tio.
2: Tu no em vas conèixer, imbècil.
3: És veritat, és veritat. Estaves molt desubicat.
1: L'Aina va fer una obra de teatre, que era un home.
3: Sí, exacte. Sí,
1: el paper.
3: Sí, sí, sí. 100%.
1: L'Edu no sabia quina era.
3: I molt bé.
1: Va acabar la... Molt bé. La de molt bé.
3: Correcte, va acabar el vídeo i no vaig veure l'Aina. L'Aina.
0: L'Aina.
1: De l'1 al 10.
3: 0.
2: Què?
0: No, el què? De sobreviure?
1: De sobreviure.
3: 0.
0: No,
1: uns... Home, hi ha pitjors països.
0: Un 6.
3: Bueno, un tant de muntar... Bueno, sí, hi ha no pitjors països, però...
1: A nivell de...
3: Sí, 3, veritat, 3. Vale, sí, un 3, un 3, vale, sí.
0: Un 3?
3: Entès. N'he pensat un altre que segur un que no.
1: Vull dir, ara... O sigui,
2: però són 3 i mig.
1: I tots els conflictes, a més, ara mateix, tampoc estan 3, en el pitjoríssim 6, moment 3, de la història.
3: No, no, jo crec que és un 3.
1: Quedarà un 3, eh?
2: 12 dividit en 3 és un 4.
0: Sí.
3: Ui, jo el baixaria, eh?
2: Jo he dit 3, tu 3 i ella ha dit 6. Un 6. 12
0: no, és igual, 3.
3: Que empatitzis amb un puto japonès, perdona, és que ara m'encabrejo. Que empatitzis amb un puto japonès que li ve una onada de 40 metres. No empatitzis amb una gal i amb un gai.
0: Sí, empatitzo.
3: Pues posa un 3.
0: Però crec que no,
3: no, és que sortirem enfadats d'aquesta taula. Posa un 3.
0: Jo ho salvaria. Jo donaria la cara per vosaltres.
1: Llavors, amb un 3 li queda un 27
3: i mig. Donaries les patilles.
1: Li queda un 27 vale. i mig sobre 50.
3: Un?
1: Per tant, un 27 i mig sobre 50, que és un 5 i mig.
3: Perfecte, estem tots d'acord.
2: Ja és el que li havíem donat la
3: primera. Sí, vegada. Molt bé, molt bé.
2: De país, 5 i mig.
3: Molt bé, perfecte. Que doncs ens creguem aquí... suficients com per aprovar. Això és vetre país.
0: Farem un país per programa. Vull dir, em puc estudiar només el següent. Si no, no que m'ha
3: sigut. Espectacular.
0: Wow.
1: Llavors... jo tot i així no us diré quin és el següent que ve per ordre alfabètic, rotllo, perquè realment però, si voleu fer trampes doncs...
3: no, clar, però no pots canviar, però pots canviar si vols.
1: També no. Si veig que,
3: fes el que vulguis.
1: Si, si no veig que no funciona ho canviaré.
0: Jo no faré trampes.
1: Si no, doncs,
3: home, la gràcia és que no mirem.
0: No, però,
1: ja, però d'altra banda també et dic, és un tipus de trampa que segons com...
0: És sense no, voler, perquè sé que...
1: Realment és tan competitiu que has volgut estudiar-te
0: no,
1: l'Afganistan...
0: No, però no només per això.
1: Que si dic que t'aplaudeix.
2: La meva pregunta és...
0: Que només per...
2: Entenc que és a nivell alfabètic, però és com una ruleta de la suerte. En plan, que la següent és la B. I...
1: No.
3: O sigui, són tots els... Hòstia, doncs falten molts per arribar als xulos, eh?
2: És que no arribarem.
3: Suècia, Suïssa...
1: Quin vols, Aina?
2: No sé, un peruanito.
1: Els tres peruns queda lluny.
2: Però si fem un per cada lletra...
3: Ah, però falta poc per Anglaterra.
1: En voleu fer un per cada lletra? Podem fer un per cada lletra.
2: Saps? I tu et busques...
3: Anem fent la roda.
2: B alta, un, i si continuem, doncs ja quan acabem... per totes les lletres, tornem a la A.
0: Mires els de la B i el que et sembla més curiós l'agafes. Ja està.
2: Sí, el que et vingui de gust. Però així estudiem els de... O sigui, no estudiem, però m'estic pensant quins hi ha de B.
3: Vale, doncs, jolín, és que jo vaig a... Jo el novembre vaig a un de B. Llavors m'agradaria molt que pel mes de desembre féssim la B.
2: Però si toca la setmana que ve.
3: Per això és impossible.
2: No, doncs ja ho tindràs.
0: Doncs quan...
1: Quin vols amb la B, perdó?
2: Doncs Bèlgica.
0: Clar.
3: Sí.
2: Veus?
1: Bèlgica, eh?
0: Vale. Perfecte.
2: No cal que el facis,
0: no
2: eh?
0: No facis. No,
2: sabem
0: no,
2: que és Brussel·les.
3: Patates amb musclos, eh? És que
2: Brussel·les,
3: cap company,
2: musclos, tingui... patates.
3: Patates amb musclos.
2: Clar. Tenim guanyar, informació d'aquesta.
0: És que clar, guanyar no és l'Edu.
1: Farem bèlit.
0: Perquè l'Edu s'ha estudiat tot per
3: no
0: anar a Bèlgica.
3: No,
2: jo ja hi he estat.
0: Has estat a Bèlgica?
2: El 2014.
0: Oh, no. Ai,
2: ah, no.
0: Te'n recordes?
2: 15.
0: Bastant de tot.
1: Sí.
0: És que jo de fa 3 anys ja no me'n recordo.
2: Sí, clar. I més a països que m'agrada. O sigui que...
0: M'agrada?
3: Home, t'ha d'agradar perquè tenen una societat que es diu...
1: Avui era el primer
3: sí?
1: programa.
3: Visca el primer programa.
0: Encara...
1: Ha sigut ja que
3: no, no marxis encara.
0: Encara queden 2 minuts.
3: Llavors, no marxis, ai, adéu.
1: Jo us,
3: ai,
1: us explico una mica. Us explico una mica, perquè de moment això, com que estem una mica cutre, he trobat una hora del zero. La intenció és que torni al tecno que teníem. Mentrestant, us dic, hi havia intenció de portar una altra secció on contactàvem amb gent d'aquí Caldes que estava fora, d'acord?
3: Oh!
1: Rotllo que estava... La idea és començar sobretot amb gent d'intercanvi i tal.
3: Ah.
1: Tot i així,
3: ah,
1: se'ns ha tirat ja no el temps joves. A sobre i així, mira, la feina que tenia feta per avui la portaré per la setmana que ve.
2: Vale.
1: I era com a proposta per també saber quina opinió en teniu. M'ha semblat xulo, rotllo... Res, són 10
0: no
1: minuts de parlar amb algú.
3: Ah, quin temps fa, què has dinat...
1: Exacte.
3: Ah, que xulo, doncs... Pues...
2: Dius que la que, explica, la que conec està fora...
0: Explica un número aleatori de Caldes.
2: Va tornar ahir.
3: Fem tard. Que s'ho inventi, que s'ho inventi. Ui, un fred aquí. A quin país?
1: I bé, fins aquí l'hora vos ara per així. Recordeu escoltar-nos els divendres de les 8 a les 9 del vespre.
0: Sí, potser és la música. Una...
1: Abans de que comenci el bo del cap de setmana.
3: Clar, podem dictar cosa aquestes hores ja.
2: No.
0: Sí,
2: no.
1: La meva una dita gràcies.
3: Ja, jo també.
0: No n'he dit tant.
2: Petons, que vagi bé, bona nit.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Nou programa, nova temporada, nou programa, nova secció, 17 escons. 17 escons. Amb la voluntat de continuar servint a la nostra població i en aquest cas amb un aspecte molt, molt més didàctic dels que fèiem fins ara i sobretot donant valor als fets, a les persones i les circumstàncies que s'han produït. Fa més d'un any el director de Ràdio Caldes em va plantejar que arrel d'una publicació que havien fet el historiador local Raimundo García Carreras i jo mateix, doncs seria bo una publicació que recollia la història relativament recent de la població de Caldes de Montbui, doncs ell ens feia una reflexió en el sentit de dir, escolta, això no valdria la pena posar-ho a l'aire i que la gent ho sapigués. I vàrem reflexionar poc perquè seguint allò que havia dit un savi de que som d'alguna manera som fruit dels nostres antecedents i de les nostres circumstàncies, això va ser el motiu de dir, home, doncs seria important que allò que ha succeït des de l'any 1979 fins ara, tampoc són tants anys, ho poséssim, repeteixo, a l'aire, a les ones, i que la gent ho sapigués. Sapigués d'on venim, si més no, des de l'any 1979, una història molt recent. Moltes vegades es diu, es comenta, que sobretot el nostre jovent té un desconeixement d'aquesta història imminent. I aquest és el motiu que ens va fer pensar anem a construir un programa per donar a conèixer la realitat actual de Caldes a partir d'aquesta evolució que es va produir des de l'abril del 1979. Per què diem abril del 1979? Doncs perquè el dia 1 d'abril del 79 va tenir lloc el que s'ha anomenat, i s'accepta com a tal, les primeres eleccions municipals democràtiques. És a dir, les primeres eleccions municipals sobrevingudes arrel de que en el 1977 es varen produir les primeres eleccions generals a tot l'estat espanyol. Democràtiques perquè venien en aquest temps interruptus que es va produir en el 1936. I penseu que estem parlant de que aquestes primeres eleccions del 3 d'abril tenien com a precedent les del 14 de gener del 1934. És a dir, 44 anys d'història de la població en la que, evidentment, sí que hi havia hagut un consistori, un ajuntament, però aquest consistori no havia estat escollit per la població. No era el desig que, com deia un polític que no subratllarem, però deia que els alcaldes són els que la gent vol que sigui l'alcalde. Durant aquests 44 anys això no s'havia produït. I com a conseqüència d'aquestes primeres eleccions del 77 i de la nova Constitució del desembre del 78, ja es va produir aquestes primeres eleccions municipals. Per tant, estem parlant d'un període del 1979 al 2023-26, és a dir, 47 anys d'història de la nostra població. I la població ha canviat moltíssim, ha canviat moltíssim, i per tant nosaltres d'alguna manera el que volem és donar a conèixer aquests canvis, explicar el perquè d'aquests canvis i d'aquestes transformacions i també, molt important, reconèixer la tasca d'exactament 139 dones i homes de la població que durant tots aquests anys han estat regidores, regidors de la nostra població. Recordeu que les legislatures són cada 4 anys. Per tant, estem parlant de 11 legislatures, de 44 anys d'història, més aquests 3 darrers. Dit això, penseu que ara iniciem, s'ha iniciat el darrer any d'aquesta actual legislatura del 2023 fins al 2027. Això voldrà dir que a tots nosaltres, els ciutadans, venim obligats d'alguna manera a tornar a renovar o no els nostres responsables municipals perquè gestionin la nostra població un període nou de 4 anys. Caldes del 79, Caldes del 2026 ha canviat moltíssim, molt. Moltes són les circumstàncies i us les volem explicar. I us preguntareu el nom, 17 escons. Per què 17 escons? Bé, aquest nom l'hem d'atribuir a un dissenyador, a un comunicador de Caldes, el Pep Gaspar, que també va estar regidor, forma part d'aquest llistat de 139 regidors durant 2 legislatures. El Pep Gaspar va ser la persona que va pensar que el nom de 17 escons, i ara direm el per què, reflecteix una miqueta això. Una de les característiques que hi ha hagut des de l'any 79 fins ara, fins a les eleccions del 2023, és que s'han escollit 17 regidors. Hem de recordar que el sistema, el règim electoral general, que regeix per una llei del 1985, atribueix el número de regidors que representaran en els ciutadans com a resultat del número de residents o les persones que formen el cens. I segons el número de residents surt el número de regidors. De tal manera que fins a 200, una població que té fins a 250 habitants o residents li corresponen 5 regidors. Si aquesta població té 251 fins a 1.000, ja passa 7. I aquest escalat va a pujant. De 5.001 a 10.000 són 13 regidors i de 10.000 a 20.000, 17 regidors. Per tant, vol dir que nosaltres, a la propera elecció del maig del 2027, continuarem amb 17 regidors. Per què? Perquè el darrer cens que ens el va notificar l'Ajuntament públicament fa poc parlava de 18.952 residents. Per tant, ens queden encara, per arribar al 20.001, ens en queden 1.000 i pico. Això vol dir residents, persones, residents, cens, no electors, no electors, residents. Ens queden 1.029 persones més censades, registrades a l'Ajuntament per passar de 17, en aquest cas seria, a 21 regidors. I per tant en tenim 17, que ha estat una constant durant tota la legislatura, i això pels politòlegs és una bona senyal, aquesta constància, perquè sempre poden fer comparacions de tota aquesta evolució de la població que hi ha hagut. I recordeu també un aspecte molt important, que és que els ciutadans elegim els 17 regidors. I els 17 regidors, un cop constituït el consistori, que es fa 2 setmanes, com a molt 3, després de les eleccions municipals, voten entre si qui ha de ser l'alcalde. Per tant, l'alcalde no el votem directament als ciutadans, el votem indirectament. Votem regidors i els regidors votaran en aquestes persones. Això no va ser així a la primera legislatura. A l'any 1979 la llei encara deia que només podien ser alcaldes les persones que havien encapçalat la llista de la qual es presentava. 17 persones, 17 noms i 2-3 substituts. Per tant, això ens diu la història i d'aquí aquest nom, 17 escons. I a més, dius, també d'alguna manera anecdòtica i carinyosa, que durant molts anys aquests regidors ocupaven unes cadires que encara es conserven d'aquella època, ara estan guardades les cadires, i que donaven a la sala de plens un aire, una miqueta de seriositat, que juntament amb les fotografies que envoltaven l'antiga sala de plens donaven d'alguna manera una prestància en el fet. Bé, ja us hem dit el caràcter històric, proper però històric, d'aquest programa. Volem que la gent sàpiga quina ha estat la transformació de la seva població i que entendran, de ben segur entendran moltes d'aquestes transformacions i el per què el canvi cap a on ha anat la població. La població del 1979, fixeu-vos bé que van haver-hi, hi havia un cens de 7.168 persones. 7.168 persones. Avui és moltes més. Dit això, mecànica del programa. El programa intentarem que sigui dinàmic i que els protagonistes de tota aquesta història, aquestes 139 persones, malauradament algunes ja ens han deixat, però que passin per aquí, que passin per aquí i que tinguem una taula oberta i que cadascú expliqui la seva experiència, la seva vivència, perquè si alguna característica ha tingut tots aquests darrers anys fins a les darreres legislatures és que hi havia un amateurisme total amb tots els regidors, amateurisme amb els 17 regidors i també amb l'alcaldessa o alcaldes que hem tingut aquí. Érem amateurs, no ens dedicàvem a la política. Això ha anat canviant, com ha anat canviant molts aspectes de la societat, això ha anat canviant. I per tant, aquest és un programa en el que tindrà la veu molt important, molt decisiva, aquelles persones que estem ja connectant. Pràcticament tots els que ja hem parlat ens han dit que sí, que comptem amb ell. Només alguna persona pot tenir alguna arrencança, però no és per la seva gestió, sinó pel tipus de feina que fa ara i que pensa que potser... Però bueno, continuarem insistint. 139 persones. El programa tindrà tres parts, la mecànica del programa. Una primera part en el que intentarem fer una radiografia de com estava la població mesos abans de les eleccions, de mesos abans de les eleccions, i per tant, excepte el 79, però el 80 ja s'havia treballat sobre plans estratègics, sobre línies d'actuació, sobre idees de transformació, i per tant, aquesta fotografia pensem que pot caracteritzar el dia abans de les eleccions i els arguments que els ciutadans tenen per valorar o no a les persones, els partits, però a les persones que varen integrar cada llista. Una segona part, que seria el dia de les eleccions, és a dir, que comença en les votacions, els resultats que hi han hagut, els resultats que han obtingut cada una de les formacions que s'han presentat i els resultats que han donat pas 15 dies, com dèiem abans, o 3 setmanes després, a la constitució del consistori. Què vol dir constituir el consistori? Doncs que es reuneixen les 17 persones convocades pel secretari de l'Ajuntament, els convoca, les persones prenen possessió de l'acte que tenen com a electe, resultat de les eleccions i un cop constituït la primera cosa que fan és votar l'alcalde. Les 17 persones voten l'alcalde. I la tercera part seria aquests 4 anys de gestió. Què ha passat amb aquests 4 anys de gestió? Escolteu, fem només un recordatori ràpid. El local en el que estem parlant nosaltres de Ràdio Caldes fa 3 anys estava en el cap dels responsables tant de l'Ajuntament com els responsables de Ràdio Caldes, i estava sobre uns papers damunt d'una taula. La idea era dir, si recuperem aquest equipament, es podria anar allà. Això ha transformat. Ara aviat farà un any que ens vàrem traslladar aquí. Per tant, aquesta és una transformació important, no a l'espai de Ràdio Caldes, sinó tot el conjunt d'aquesta zona, que abans era, tenia una fotografia, tenia una dedicació, una ocupació, i ara ha canviat totalment. La fisonomia ha canviat. I això fa que els pobles hagin avançant. Recollint què és el que ha anat passant durant 4 anys, entendrem moltes de les coses que han passat i que algunes d'elles encara estan pendents de resoldre. Estem parlant de fa 47 anys, però encara hi són. Aquesta és la realitat. Moltes vegades es poden solucionar i unes altres no. I aquesta tercera part és la que els protagonistes d'aquesta història hagin tingut responsabilitat de govern o no l'hagin tingut, poden venir aquí i vindran i ens explicaran aquesta gran vivència seva, que de ben segur tots ens diran que comença quan un dia algú els diu, vols formar part d'una llista? I han començat així i han acabat la seva gestió, i per tant hem de reconèixer amb aquestes persones la seva tasca, i sobretot faltaria més reconèixer aquells que ens han deixat. Fixeu-vos-hi, el poble ha tingut amb aquestes 11 legislatures 6 alcaldes, i 2 d'ells ens han deixat, el Miquel Puig i Lucas i el Josep Maria Bonhora, i d'esquens. 2 grans persones, 2 grans ciutadans, i que es van dedicar a tirar endavant i a complir el compromís que havien adquirit amb la seva població. I dit això, fixeu-vos bé també que estem parlant de 139 persones en general, però si multipliquem les 11 eleccions que hi ha hagut per 17 alcaldes, veureu que el nombre és molt superior. Què vol dir això? Vol dir que any rere any moltes persones han donat continuïtat a la seva gestió, i això ha donat una certa estabilitat. Si no, no hi ha hagut grans canvis metodològics, i aquesta estabilitat és la que pot explicar aquesta tranquil·litat, aquesta estabilitat que té la població de Caldes de Montbui. Perquè, malgrat el que digui molta gent, nosaltres som un poble, com tots els pobles, però tampoc hi han hagut tantes transformacions. I en tot cas, escolteu, em permeto la llicència de dir, el que tingui idees i que vulgui arreglar cosa, que ho digui, que es presenti, que es mulli i que convenci la gent per tirar endavant la població.

Val a dir, i com sempre, el que us parla Pepe Santos, estem totalment obert a les opinions, a les crítiques constructives i educades i a totes aquelles aportacions que de ben segur ens hem deixat nosaltres sobre el paper, perquè moltes vegades hi han coses que o les desconeixem o no sabem com s'han fet o realment tenim una imatge que és possible que sigui distorsionada. Aquí esteu, aquí, ja sabeu, la pàgina web de la nostra www.radiocaldes.cat sempre està a la vostra disposició i sempre, un, podem atendre les vostres peticions, de ben segur, sempre us podem donar explicacions i si hem de reconèixer algun lapsus, alguna errada, ho farem. És fruit de que no en sabem més i ens hem equivocat, no de que tinguem mala intenció, al contrari, volem ser objectius, és a dir, objectius en el sentit de moltes vegades som un poble gran i petit i per tant aquesta col·lectivitat moltes vegades té pas allò que diem les històries urbanes, no? Les llegendes urbanes que sovint són veritat, sovint també són matisables i sovint s'han de canviar. Dit això, comencem ja aquest camí. Aquest camí comencem amb el 1979. Clar, com repetim, ho hem dit dues vegades abans, eren les primeres eleccions municipals després de 45 anys. És a dir, a partir de gener del 1974 no s'havien fet eleccions municipals. Els governadors civils, com a resultat del cop d'estat, de la dictadura que hi havia hagut i de tots aquests anys, els governadors civils tenien la potestat, els únics que tenien la potestat per posar i treure alcaldes i regidors. El poble no tenia cap manera de manifestar-se. Clar, què passa? Pues que a partir de gener-febrer del 79 es té ja la certesa de que hi hauran eleccions municipals. Els partits pràcticament, excepte aquells partits històrics que ja existien, que era el Partit dels Socialistes, el Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya i el PSUC, pràcticament no existien. És a dir, s'havia format l'UCD, perquè manava a Madrid, es va formar Centristes de Catalunya, que era la versió catalana de l'UCD, es va formar Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya. Aquesta era la situació dels partits. Ja la militància era absolutament baixíssima. No, nosaltres no hem trobat dades perquè, clar, d'aquella manera que una persona es presentava, s'apuntava entre cometes, no feia un carnet de militants, poquíssim, no? Poquíssims les dades, i si els que ens han dit les dades les haguessin de dir, la gent no s'ho creuria, és de riure, no? Faig un parèntesi, ja sabeu que m'agrada fer parèntesis, també avui en dia la militància dels partits és molt baixa, encara han passat 47 i encara tenim rencances de significants, de que tinguis un carnet, bueno, això és el que hi ha. Hi havia poca militància, hi havia poca politització entre la ciutadania i els partits eren incipients, i per tant no se sabia què és el que passaria. En tot cas, sí que hi havia un cert ja sentiment de que els canvis que s'estaven produint a partir del 77, amb el que es va anomenar, i encara s'anomena, la transició, la transició, era important aprofitar-ho. I això va fer que molta gent,
ciutadania activa que estava callada, que estava a casa seva, es mogués. I aquí a Caldes, clar, varen passar, es va passar de zero, es pot dir, a la presentació de 5 candidatures. 5, eh? 5 candidatures. Abans dèiem el cens que hi havia, no, una miqueta més de 100.000 habitants. 5 candidatures, que volia dir que 17 i 3, 20 ciutadans, i per tant, per 5 candidatures que es presentessin, són 100 persones, 100 persones que estaven disposades a donar la cara i anaven per endavant. I aquests són els que acabem de dir, els històrics, el PSC-PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya, el PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, els centristes de Catalunya, branca de la UCD, i la nova coalició de Convergència i Unió, CiU. Aquests són els 5 partits que es varen presentar, a les eleccions. Hi havia una certa incertesa, hi havia una certa... les úniques referències són les eleccions que s'havien fet a l'estat espanyol el 77, també les eleccions aquestes del març del 77 a Caldes, i si aquests resultats podien ser extrapolables, si podien ser extrapolables. Un, el setmanari Montbui, que ja funcionava, el setmanari Montbui, si no recordem malament, va sortir el primer número a gener del 1944, 1944, crec no equivocar-me, i per tant el setmanari Montbui va fer una es va atrevir a fer una enquesta, el que avui en dia són ja les enquestes, un sondeig públic a la població per veure què és el que podia donar de resultat. I ells van ser els primers en fer-ho, i ho van encertar. Van dir que guanyarien el Partit dels Socialistes de Catalunya. I ho va encertar. I després ja parlarem d'això. Aquest resultat va d'alguna manera marcar tota la legislatura. Clar, penseu, unes persones que anaven amb una llista que a més venien de l'únic gran resultat que hi havia hagut a eleccions generals a l'estat espanyol, amb els resultats aquí a Caldes més refrendats pels resultats del referèndum del 78, aquestes persones, quan es tanquen les urnes i hi ha les votacions, hi ha una gran sorpresa. I el partit segon, que tenia una certa tradició, el Partit dels Socialistes de Catalunya, es troba, per gran sorpresa d'ells, pocs d'ells ens ho diran la setmana que ve, dos d'aquests protagonistes, es troben guanyadors. Amb la qual cosa vol dir que si ja tenien una certa prevenció, expectativa per què fer, atès que no hi havia cap antecedent, no hi havia res escrit, es troben amb aquesta responsabilitat. Dèiem, un cens de 7.100, i va votar un 72,45% de persones varen votar. Varen votar, i el resultat d'aquesta votació va donar pas a 8 regidors del PSC, 5 de centristes de Catalunya,

ho feia els ajuntaments anteriors. Vull subratllar aquesta fase. Havien pogut fer. I per què dic això? Perquè la no acció, la poca acció municipal, les poques infraestructures eren perquè la limitació que havien tingut els anteriors ajuntaments eren extraordinaris. Els anteriors ajuntaments no tenien mitjans, ni humans ni econòmics. Tot depenia del governador civil, que era, com dèiem abans, el que havia posat a l'alcalde, però no transferia recursos. I fins aquell moment la població, les poblacions tenien pocs recursos econòmics, els impostos eren baixos. De fet, penseu que en aquests moments, aquesta comparativa ja l'anirem fent, però fixeu-se bé que nosaltres, en aquests moments, la població té un pressupost de 25,5 milions d'euros. En l'any 79, com a tal, no hi havia pressupost. Hi havia uns diners i gestionaven aquests diners i, per tant, feien un tancament. Quan varen fer el pressupost municipal, quan varen fer el primer tancament de comptes per tenir una referència i què fer el nou ajuntament, estàvem parlant exactament de 31 milions de pessetes. 31 milions de pessetes en el que d'alguna manera es feien tres grans divisions. Què hi ha en caixa? És a dir, què tenim en caixa? Quina és els pendents de cobrament i què era el pendent de pagament? Sumant aquestes quantitats a l'Ajuntament, el tancament comptable de 31 del 12 del 78, que era la primera referència que tindria el nou Ajuntament, parlava d'això. Però fixeu-vos bé que d'aquells 12 milions, dels 30 milions, hi havia un endeutament de 11,5 milions. Per què un endeutament? Perquè hi havia un pendent de cobrament de 14 milions. Sense aquest pendent de cobrament de 14 milions, d'alguna manera, afectació primera, els proveïdors no cobraven, afectació segona, l'Ajuntament estava endeutat. Fixeu-vos bé el canvi que hi ha hagut. No és fins a l'any 1980 quan l'Ajuntament, el nou Ajuntament, sortit del 79, ja formula els primers pressupostos. Els primers pressupostos que pujaven a 89 milions, no cito les quantitats, 89,2 milions de pessetes, amb una previsió, un pressupost d'inversió. Llavors, en aquella època hi havia el pressupost ordinari i el pressupost d'inversions, perquè hi havia aquesta necessitat d'inversions. Pues el primer pressupost de l'any 80, el d'inversions arribava a 51 milions de pessetes. Però clar, ja en parlarem, però havies de buscar aquests milions, havien de sortir d'aquests milions, i aquests milions sortien, punt 1, d'aquelles quantitats que a l'Estat, l'administració de l'Estat, lliurava i lliura encara als ajuntaments, 2, a la capacitat que tenia els ajuntaments per anar als bancs a demanar crèdits que després s'havien de retornar amb interessos, i després també a una nova figura que aquesta potser va ser la gran sorpresa, que eren que els ciutadans havien de contribuir molt més del que es contribuïa fins aquell moment, i per tant el concepte d'impostos ja s'abocava damunt de la taula. Impostos, és a dir,
diners que els

ciutadans se'ns treien a través, sobretot, de les nostres rentes del treball, el que després ha estat els impostos o les declaracions anuals, i que revertien en els ajuntaments. Revertien i que ara reverteixen. És a dir, ara, actualment, en el 2026, les aportacions que fan les administracions de l'Estat i de la Generalitat no és més que la part proporcional que dels diners que han sortit de la població i que, dels ciutadans, i que han anat en forma d'impostos, sobretot de l'IRPF, i que després en retornen molts mesos després o un any després. I finalment, una altra figura que ja en parlarem, perquè va provocar molta distorsió en el poble, que era la figura de contribucions especials, que era una manera de vestir i de donar nom a que els ciutadans havien de pagar part de les infraestructures, part de les obres que ens venien a càrrec nostre.

Bé, per tant, aquesta fotografia doble era, per un cantó, externament, quin era el problema que tenia la població? Pues escolteu, els més veterans se'n recorden, la pedrera del Farell, la pedrera del Farell, guió Egressa. Molta gent els hi sonava més Egressa perquè era el nom que, de l'empresa que explotava la pedrera del Pascol, és a dir, de la pedrera, estava pujant a la muntanya del Farell. Això era una pedra, una llosa que gravava sobre tota la població. Aquesta era una. La segona era que allà la població reclamava gaudir d'un parc públic. La població del 79 no teníem parc públic, no n'hi havia. És a dir, ara tenim el parc de l'estació, tenim Can Rius, tenim fins i tot el del Burrito, que diuen, el del Bugarai, la Mallita. No hi havia parc públic. I, per tant, la població ja començava a reivindicar com un problema senyor que volien un parc o un poguer estar allà, sobretot els moments d'oci, de lleure, els caps de setmana. Ja es parlava de que el terreny de l'antiga estació de tren, el que actualment és avui el tros de l'estació d'autobusos, més el pàrquing que hi ha, més l'actual part de l'estació, doncs es reivindicava que allà havia de ser el punt de connexió, el punt de centralització i de creació del parc públic, un parc públic amb arbrat, que no hi havia la població, i que d'alguna manera era el nexe d'unió entre una part de la població, el casc antic, i el barri incipient del Bugarai, que tenia una potencialitat de residents, com la té ara encara, tremenda. Per tant, aquesta era la segona reivindicació. La tercera reivindicació era que la població tingués un institut públic de secundària. El que us parla, perdoneu la falsa petulància, va viure directament això, sempre en positiu. La població necessitava ja un institut de secundària per dues raons fonamentals. Per tres. Potser n'hi hauran moltes, no? Però vull aquí citar-ne tres. La primera era perquè els nostres estudiants, quan acabaven la primària, havien d'agafar i marxar o bé a l'Institut de Granollers o bé a l'Institut de Mollet. Era complicat el de Mollet per les comunicacions, o bé a Montcada, que era més fàcil, o bé, no cal riure, a l'institut del que depeníem, que era el Peguera de Manresa. Nosaltres depeníem orgànicament, en aquell moment, el que era el CLA, el Col·legi Lliure Adoptat, CLA o Manologuer, depeníem, que va començar com a CLA de batxillerat el curs 74-75, aleshores havien d'anar els estudiants. Per tant, això era una autèntica bajanada. Primera raó, era inhumà el que els nostres estudiants joves haguessin d'agafar, independent del cost en temps i de diners que això representava i d'inseguretat. Ni de bon tros hi havia les comunicacions que hi ha ara, ni de bon tros, ni de bon tros. Primera raó. Segona raó, aquell col·legi que l'antic ajuntament havia fet, que ja us havíem dit que els ajuntaments feien el que podien, tampoc era, no podíem atacar, no es podia atacar tot, aquell ajuntament anterior ja tenia la idea, ja feia camí, d'anar per un institut. I, per tant, què es va fer? Adequar les instal·lacions del que actualment és el centre cívic
centre cívic del carrer Buenos Aires, d'on venim nosaltres la ràdio, on havíem estat allà. Allà vàrem començar 43 alumnes de BUP, 43 alumnes de BUP i un, dos grups de formació professional, del que és la formació professional, el cicle formatiu d'avui en dia, en el que aquí un dels que ens acompanya nosaltres també, el nostre col·laborador, el Joan Serrat, havia estudiat allà, en el que es feia administratiu i elèctric. Després, en dos anys, es va transformar d'elèctric a metall, perquè les sortides del metall, sobretot amb l'indústria Bonastre, eren molt més que no pas els alumnes que estaven s'estaven formant amb electricitat, que de ben segur no, pràcticament no tenien cap sortida a la població. Aquelles instal·lacions eren obsoletes, totalment obsoletes, i per tant aquest era el segon motiu, que era absolutament necessari disposar no solament d'institut oficial, sinó d'edifici, que també era molt important. Això, passar d'un antic col·legi lliure adoptat, que era un centre municipal, era il·legal. És dir, era il·legal que l'Ajuntament tingués, sigués el propietari d'un col·legi. Però, bueno, com que també era l'època que la Generalitat començava a caminar i s'estaven ja amb les transferències educatives, i com que no érem els únics, doncs, anàvem allà. Això va durar 14 anys. És a dir, 14 anys. El 88, l'edifici estava acabant allà a l'avinguda Josep Fontcoberta, 14 anys va trigar això. I després, una tercera raó que jo la vull dir, que alguna gent darrerament se'n recordaven, i és que acabem de dir que el col·legi era municipal, era il·legal, i per tant era un col·legi privat. I això volia dir que, malgrat que l'Ajuntament posava diners, i molts, els pares pagaven. I els pares, obriu les orelles bé, els pares pagaven una quota mensual de 4.100 pessetes, que va arribar a 4.300 pessetes de l'any 75, 76, 77. Déu-n'hi-do! Complementava això, estem parlant de 43 alumnes, complementava això el que l'Ajuntament va dedicar a tirar endavant, a mantenir, a aguantar aquell edifici que no caigués, a fer aules, a contractar professors i permetre que aquell anhel es aconseguís, i es va aconseguir. I quarta, diguéssim, fotografia d'aquest panorama era que Caldes necessitava pensar el què volia ser de gran, no? És a dir, quina població es volia, el que se'n diu, es deia abans, es diu ara, el Pla General d'Ordenació Urbana de la Població. Quin tipus de població es volia fer? I aquest va ser també un de... Clar, fins i tot saber aquestes fotografies de la situació van ésser les primeres dedicacions, treballs que varen portar aquella primera legislatura. La Pedrera del Farell egressa a la part de públic, a l'Institut de Secundària i al Pla General d'Ordenació. Totes elles van trigar més o menys temps, però totes elles es van anar gestionant i acabant. Institut, una realitat, el parc públic, una realitat, i les Pedreres del Farell va trigar molt perquè va entrar pel mig les querelles i la justícia, però d'alguna manera finalment es van parar. Aquesta és la fotografia pel que de portes en fora hi havia del que era la casa consistorial. Internament, quin era el panorama? El panorama era
encara més decebedor, eh? Encara més decebedor per aquells 17 i sobretot per aquells que van assumir l'alcaldia i l'acció de govern. Primer, hi havia pocs recursos humans, molt pocs, poca gent, i a més a temps parcial, a temps parcial. Això és el que explicava que, per exemple, el cens ciutadà era molt... el cens d'habitants era molt feble, molt obsolet, i això és el que explicava que després era molt difícil anar a cobrar una, el que després estan els impostos, per això dèiem una quantitat pendent de cobrament important, perquè no se sabia qui eren. El cens era molt obsolet. I per tant, i a més la dotació econòmica, ja us podeu imaginar que era econòmica i material, era realment baixa. Una de les primeres accions, i això és una anècdota que vull explicar, que va fer el nou ajuntament, va ser informatitzar l'ajuntament. Informatitzar l'ajuntament era llogar un ordinador amb una sèrie de terminals que anul·lessin les màquines d'escriure, ja no amb típex, amb paper de carbó, de còpia, que l'anul·lessin amb unes terminals d'aquest ordinador. Llogar-lo, llogar-lo, no comprar-lo, llogar-lo. I l'anècdota és que es va llogar, no anava, problemes... Doncs es va cridar el tècnic, es va cridar a la casa i van enviar un tècnic, i el tècnic va arribar, va venir, i no me recordo el mes que era això us enganyaria, però en tot cas sí que, i els de Caldes ho entendrem, hi havia molta calor a l'Ajuntament, clar, sortir de brot d'aigua termal a sota, no?, amb aigua calenta, no? I el tècnic anava mirant, i llavors diu: fa molta calor aquí, aquesta habitació, com és que teniu tanta calor? Teniu cada dia? Diu: sí, clar, perquè aquí sota brolla l'aigua termal. Llavors el tècnic va dir: ja està, aquest aparell informàtic no pot funcionar amb aquesta temperatura. Què dius ara? No pot. Llavors, i com ho podem solucionar? S'ha de climatitzar, és a dir, s'ha de fer una sala climatitzada amb aire condicionat. I això va ser així. Llavors, era fantàstic perquè les 3, 4, 5 persones que treballaven a l'Ajuntament normalment treballaven a dins de la sala on estava l'ordinador perquè hi havia aire condicionat. Això va ser així la primera, és a dir, la primera legislatura. Repetim, recursos humans escassos amb una pobra preparació de gestió municipal. Evidentment, com a resultat de tots aquests anys, un temps de dedicació parcial, pocs recursos econòmics i materials, un cens absolutament obsolet, que per tant no permetia avançar molt més, i finalment un tema que continuarem parlant i que va donar molta, molta polèmica, i jo crec que encara avui en dia encara la dona, que és fantàstic, que era que els polítics hi havien de dedicar temps, els polítics hi havien de dedicar temps. Fins ara les persones que havien estat fins al abril del 79 hi dedicaven un temps tarda vespre. No es podia gestionar. Però, i aquesta circumstància, aquesta característica, no era patrimoni de Caldes, era patrimoni de tots els ajuntaments. I per tant, aquí es va plantejar, i aquí ho deixem per avui, es va plantejar de dir: ojo, si la gent ha de dedicar temps i per tant ha de restar temps de la feina que fa, com a mínim se li ha de compensar, perquè és que si no ningú es podria dedicar.
sembla una tonteria, eh? 47 anys després, però 47 anys després encara hi ha polèmica amb aquella partida dels pressupostos que diuen les assignacions en els polítics, que en parlarem largo i tendido. Pues bé, aquesta era la situació, aquesta era la fotografia. Amb altres temes, com que hi havia unes comptes municipals, no hi havia un pressupost, ja ho hem dit, començaven a tocar a la porta el nom d'urbanitzacions, començaven a tocar la porta de dir que nosaltres també som vilatans. Començava ja a tocar la porta de l'Ajuntament en períodes de mancança d'aigua i, per tant, dir d'on podem tenir l'aigua, d'on la podem obtenir. També el tema de polígon industrial com a generador de producció de feina, etc. Tota aquesta fotografia és el que va condicionar aquelles 17 persones encapçalades pel nou alcalde, el Miquel Puig i Lucas, un noi jove que treballava de tècnic informàtic. Ell també havia estat professor del CLA del Manologuer amb la formació professional. Llavors, és el que va fer reflexionar a 17 persones a dir: nois, hem de tirar això endavant, hem de canviar moltes de les coses, ens hem de dedicar i hem de dignificar el paper dels regidors, perquè fins aquell moment també els regidors i l'alcalde no estaven ben considerats, no per res, sinó perquè venien anomenats per el governador civil, i això ja era d'alguna manera el clixé que tu tenies, era per molta gent rebutjar aquest origen. Per això és el que havia estat fins aquell moment. Bé, això és l'antecedent que ens va portar a les eleccions del dia 3 d'abril del 79, i en el que el proper dia continuarem. El proper dia, si no passa res, tindrem a dos dels protagonistes d'aquells temps, fins a les eleccions i tal. Val a dir també que el poble va experimentar també una transformació aquells dos mesos abans de les eleccions, perquè van començar a haver-hi cartells, no s'havien vist cartells, van haver-hi locals de partits, no n'hi havia locals, van haver-hi presentacions, és a dir, es va començar, permeteu-me l'expressió molt d'aquí, a bullir l'olla, mai millor dit, de tot el que ha estat tots aquests darrers anys. Gràcies per la vostra assistència, per escoltar-nos. Ens podeu estirar les orelles quan vulgueu si ens hem equivocat. Volem ser objectius i reconèixer aquesta gran tasca de la que us parla. Ha estat un protagonista també directe durant un cert temps. Fins dijous que ve, una abraçada, bon cap de setmana i bona setmana.

0: Bona tarda i benvingudes a la segona temporada del Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes. La vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Com ja sabeu, al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb Jaume Pieres, gestor cultural, Mercè Prades, membre de l'Aula d'Extensió Universitària del Fi Dalmau i Argemí i advocada, i Eduard Torriols, delegat a Caldes de la Fundació Martí Luma. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, igualment.
0: Què tal, com ha anat l'estiu?
1: Superbé, sempre bé.
2: Massa calor.
0: Massa calor.
1: Això sí.
0: Ja ho té l'estiu.
2: No,
0: cada vegada més,
2: però... No tant.
0: Avui tenim un safareig ple de temes molt diversos, ja que hem convidat un dels regidors que toca més carpetes dins el govern municipal. És el tercer tinent d'alcalde, també és regidor d'Urbanisme i Activitats d'Acció Climàtica, d'Espais Públics, de Planejament Territorial i de Recursos Humans. Parlem del senyor Jordi Martín. Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos, senyor Martín.
3: Bon vespre i moltíssimes gràcies per convidar-me.
4: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
0: Bé, per començar, com ja deu saber, si ens ha escoltat en algun programa la temporada passada, per fer honor al nom del programa, li demano que entri amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb nosaltres.
3: Doncs ho he estat pensant i crec que una cosa que pot ser interessant és anunciar-vos, aprofitar que estic aquí a la Ràdio Pública de Caldes de Montbui, a Ràdio Caldes, per dir-vos que, si tot va bé... abans de final d'any o principi d'any podrem fer unes portes obertes a Can Rius ja.
0: Perfecte, una gran notícia. Anem amb una altra qüestió molt d'actualitat, les goteres al pavelló. Com no podia ser d'una altra manera, dilluns passat la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, es mostrava confiada que els treballs que havien d'acabar aquesta setmana haurien eliminat ja les filtracions d'aigua. De fet, assegurava que la prova de foc seria dimecres, que hi havia previsió de pluges ahir. Eren declaracions al programa L'Esport que vull.
5: S'han invertit 35.000 euros com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia, o sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida i la junta, quan feia vent de la junta s'aixecava i què passava per allà? Es filtrava l'aigua. I què passa? Ara us ensenyaré fotos perquè ho veieu. S'ha segellat tot de punta a punta totes les juntes que hi havia i esperem que ara funcioni. Ens han dit que sí, no ho sé.
6: Confiem, no?
5: Actuació n'hem fet. És la tercera actuació que fem, no deixem d'actuar. El que passa que
6: no trobem, problema, vols dir?
5: Sí, no trobem la solució exacta. Jo espero que ara sí, perquè...
6: Confiem
5: que sí.
0: Ahir, però, per les imatges que ja hem vist a les xarxes socials, sembla que l'aigua no tan sols va entrar pel sostre, sinó que per la gran quantitat de precipitació també va entrar per les portes del pavelló. Podem donar per resoltes les goteres del pavelló de la Torre Roja o no, senyor Martín?
3: Òbviament no. Mentre entri l'aigua, doncs caldrà arreglar-ho. Tampoc és evident. Em consta perquè... m'imaginava que em preguntaríeu sobre això, lògicament. Em consta que falta encara una part de la feina que han de fer aquesta empresa. Per tant, esperem que facin aquesta feina, que arreglin si hi ha alguna part del que han fet que no fos el correcte i seguint treballant goteres, doncs arreglar-les.
0: Perquè si també entraven pel sostre i l'aigua, tot i que és el que dèiem, bona part també va entrar per les portes, realment va ploure molt, també es va inundar una part de la Vall d'Hebron, vull dir que això està clar. Però si també entrava una part pel sostre i les obres s'havien d'acabar aquesta setmana, vol dir que no estaven gaire a punt d'acabar-se, no?
3: Jo el que sé és que no, hi havia una part que no l'havien fet encara. Aleshores, òbviament, em consta que hi varen anar els tècnics propis de manteniment de l'àrea d'esports i entenc que van mirar exactament on era per poder traslladar-li doncs, a l'empresa que està fent això, de dir-li, escolta'm, és pel lloc on encara no heu actuat o és pel lloc on heu actuat i per tant heu de fer-ho millor.
0: I seguim treballant. Això és el que no sabem encara, la resposta de per on ben bé si era una zona on ja s'havia actuat i no s'havia actuat bé.
3: No tinc tanta concreció,
0: no sabem, Això no ho sabem encara. Anem ara, si li sembla, amb un dels temes més polèmics del darrer ple municipal, el del mes de juliol, que va ser especialment crispat. Em refereixo al Plater, el Pla Territorial Sectorial per a les Energies Renovables de Catalunya. Al Plater, la Generalitat identifica les zones on d'aquí al 2050 es poden instal·lar molins de vent o parcs solars que permetin complir amb el que marca la Unió Europea. A Caldes, el Plàter marca entre un 20 i un 30% del municipi com a potencial per a la instal·lació de plantes de generació d'energia renovable. Bona part de la superfície afectada pel projecte del Plàter és sobre zona rústica, agrària o forestal, en especial el Farell, la Serra Llisa i el camí del cementiri cap a Can Regasol. Estem dins el termini per presentar-hi al·legacions i en aquest context els veïns i pagesos afectats van iniciar protestes i es van començar a mobilitzar a principis d'estiu. Això va portar que, com dèiem, el ple de juliol aprovés una moció per tal de presentar al·legacions que van presentar Junts i Ara Caldes per una banda i Esquerra i el PSC per una altra. Pot explicar què és el Plàter i què implica, tal i com està ara, per Caldes?
3: Molt bé. Bé, el Plàter, tinguem-ho clar, que és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya. Val? Aleshores, d'alguna manera, ells ja van obrir, des de la Generalitat es va obrir un procés participatiu que ha durat al voltant de 2 anys i que qualsevol ciutadà, qualsevol grup polític local, qualsevol persona de qualsevol dels mons hi podia participar. Aproximadament a l'abril es va obrir un període de 2 mesos i escaig en el qual els ajuntaments de tot Catalunya rebíem la primera proposta del Plàter i podíem fer una al·legació com a ajuntament. Nosaltres, quan vam rebre això, doncs, lògicament el que vam fer va ser preparar aquesta al·legació. Vam preparar aquesta al·legació amb, com molt bé deies, Gemma, el Plàter preveia una afectació del més del 20% de sòl no urbà de Caldes, i el qual no respectava part del que tenim a Caldes que el nostre POUM regula com a especial protecció. D'acord? Dintre del sòl no urbà hi ha diferents classificacions, hi ha agrari, hi ha forestal, agrari forestal i alguns d'especial protecció. Val? Això no ho respectava en cap cas i era una afectació molt genèrica i que colmava alguns espais que des del punt de vista tècnic o des del punt de vista inclús del sentit comú, com era, per exemple, els intersticis o els espais que hi ha entre dues urbanitzacions. Val? O sigui, entre que seria Can Valls i el que seria Can Maspons, per exemple, no? Doncs quedava tot ple de superfície que podia ser per posar-hi plaques fotovoltaiques o per posar-hi algun altre tipus d'element d'energia sostenible. Nosaltres vam analitzar tot aquest plànol, totes aquestes taques que feia aquesta proposta de Plàter que venia des de la Generalitat i vam creure oportú presentar una al·legació des de l'Ajuntament de Caldes de Montbui en la qual la nostra proposta el que feia era reduir aquesta extensió de 20% i escaig d'afectació a un 1% o molt poc, d'un 23% passàvem a l'1%. Val? Per què? Perquè a Caldes de Montbui ja tenim una instal·lació fotovoltaica bastant gran, que està aproximadament a darrere del polígon industrial de la Borda. N'hi ha en tràmit una altra que és en el pla de Palau, si no recordo malament, que és, diguéssim, a darrere del Mas Manolo. Sí? Aquestes dues instal·lacions, la primera ja té tots els permisos i està en funcionament i l'altra li falta les últimes parts de les tramitacions. A dia d'avui, totes les plantes fotovoltaiques que s'instal·len en sòl no urbà corresponen la seva tramitació a la Generalitat de Catalunya. Per tant, que la Generalitat de Catalunya faci un pla per ordenar-ho, a mi d'entrada em sembla bé. Val? A mi, com a tothom, el que no em va semblar bé és que hi hagués una afectació del 20% i escaig al nostre municipi. I, a més, en sòl d'especial protecció. Aleshores, la proposta de l'Ajuntament, treballada amb els tècnics municipals i a mi mateix, el que vam fer va ser reduir aquest 23 a un 1%, el qual girava al voltant o afectava al voltant d'aquestes instal·lacions que ja hi ha, la que està autoritzada i la que breument estarà autoritzada. Val? Per tant, d'alguna manera, quedava tot molt comprimit en aquests dos espais. Des del meu punt de vista, és de sentit comú. Hem de ser conscients que ens trobem en un moment, el marc actual és el canvi climàtic. Jo crec que tots i totes ja comencem a viure a la nostra pròpia vida l'afectació que això suposa. Crec que aquest estiu, explicaven l'altre dia al servei Metocat de TV3, que ha sigut l'estiu més calorós de la nostra vida, val? Per tant, amb els registres que tenen, i això és una de les proves. I ahir, per exemple, doncs, el que comentàvem, el tema aquest de les goteres, doncs, és un altre exemple, perquè ha fet mal. Em sembla que avui hi havia tres línies de rodalies que no funcionaven, inclús em sembla que al Penedès hi ha hagut una persona que ha mort, vull dir que realment estem veient com el canvi climàtic ja ens està afectant, no? Aquesta gran temperatura. Per tant, per no allargar-me, hem de ser també generosos. O sigui, hem de ser conscients que o fem accions de mitigació o només farem accions d'adaptació. L'adaptació és, amb el que passi, haurem d'anar treballant. Però la mitigació són les que ja coneixem, utilitzar més les energies renovables, intentar progressivament desvincular-nos de l'ús de tot el que sigui petroli, doncs, i gas, no? dels elements que provoquen aquest efecte, aquest augment del CO2 a l'atmosfera i que fan aquest efecte hivernacle. Per tant, hem de ser capaços de poder, d'aquesta generositat, de dir, escolta'm, algú de plaques s'han de poder posar a calda, seria una mica el que... Però, evidentment, no un 23%, sinó un 1%.
0: Però Déu-n'hi-do, del 23 a l'1, no?
3: Aquesta va ser la proposta que vam fer des del govern. Malauradament...
0: Quan es va fer? És una al·legació que es va començar a treballar a l'abril, l'explicava?
3: Efectivament.
0: Però que encara no s'ha presentat?
3: Aquesta al·legació es va presentar en el ple que comentaves, val? I es va votar a favor Esquerra Republicana i el PSC, i van votar-hi en contra Ara Caldes i Junts.
0: I Junts. Val? Però d'abril a juliol no se'n va parlar d'aquest tema. Vostès ho van parlar en Junts, interpreto, no? Comparteixen, són el govern municipal, i aleshores Junts, en aquest sentit, vull dir, com va anar tot aquest treball d'aquesta al·legació, si van començar a treballar-ho a l'abril i això va esclatar en un ple
3: en
0: juliol.
3: Intentaré no parlar massa, que això és el que fa...
0: Home, estem aquí per parlar.
3: Intentaré no parlar massa d'altres partits polítics. Jo puc parlar pel meu partit polític i per la meva persona i per la feina que vaig fer jo. Jo, sincerament, ningú em va dir hi ha el plàter, anem a treballar-ho, què farà l'Ajuntament? Un cop es presenten els punts en el ple, de cuita i corrents, aquests dos grups van presentar una moció, val? Que des del meu punt de vista... pràcticament calcava bona part de tot el que deia l'al·legació municipal, perquè òbviament no es reduïa només a un plano. L'al·legació que nosaltres vàrem presentar, hi havia tot un seguit d'argumentari de per què arribàvem a aquestes conclusions, val? On especificàvem, doncs, que el plàter afectava el que comentava abans, no? Que el plàter afectava part de zona d'especial protecció i que, per tant, entrava en contradicció amb la normativa urbanística del nostre municipi, i que amb molta menys extensió érem capaços de fer l'energia que demanava el plàter. Bé, això s'explicava en aquest document, en aquesta al·legació que vam preparar tècnicament com a govern des de l'Ajuntament.
0: Però com a govern, vull dir, entenc, amb Junts, o no? Perquè vostè diu, ningú em va dir i el plàter què farà com a govern. És que Junts no li hauria de dir això, perquè Junts és govern. Llavors això, se m'escapa alguna cosa?
3: Jo,
0: vull dir, com a govern, com ho van treballar, això?
3: En tots els respectes, el que li vulgui preguntar a Junts, li pregunta a vostè a Junts. Jo, ja. Jo com molt bé ha dit, com a regidor d'urbanisme de Caldes, creia que era, evidentment, la meva responsabilitat, i des del primer moment ho vaig entomar. Jo penso que, des del meu punt de vista, òbviament, si no hagués presentat en el ple, era opcional, o sigui, l'Ajuntament hagués pogut no respondre res, i al final... Aquesta és una iniciativa de la Generalitat. Per tant, d'alguna manera, era la pròpia Generalitat qui s'havia d'ocupar de fer aquestes coses. El que passa que van obrir els ajuntaments per, evidentment, rebre informació. Jo crec que era un acte de responsabilitat des de l'Ajuntament de Caldes dir-los, escolta'm, aquí sí i aquí no. I aquí sí en un 1%, en cap cas un 20%. Val? A mi cap grup polític em va venir a dir, escolta'm, el tema del plàter ens preocupa molt, ho esteu treballant, no ho esteu treballant, podem ajudar? Ningú em va dir res. Nosaltres vam portar aquest punt a aprovar en el ple. Els grups polítics que van presentar una moció van votar-hi en contra, i nosaltres, llegint el redactat de la moció, que veiem que era un 90% el mateix que veiem nosaltres, doncs vam veure oportú també votar-hi a favor. Malauradament va ser un ple molt crispat, com molt bé deia Gemma, i des del meu punt de vista, jo personalment vaig passar una mala estona, perquè les persones que van venir, suposo que evidentment de la part que comentaves, no? Doncs m'interrompien contínuament, no em deixaven parlar, i al final del ple ens van insultar a mi i a l'Isidre, no? Crec que això està fora de lloc. Estem en democràcia, tothom es pot manifestar, però venir al ple a insultar càrrecs electes, jo ho trobo innecessari, i és més, de fet va ser, crec que és el primer cop que van haver de venir els Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament, perquè la policia local no ho veia gens clar, si mantenia la seguretat, no?
0: Bona part dels veïns que van assistir al darrer ple, això que comentàvem, els acusen de no haver fet res fins que ells no s'han mogut. Vostè deia, nosaltres vam treballar-ho des de l'abril, però els veïns diuen que vostès no van fer res fins que no es va començar a existir aquesta plataforma i aquest moviment de pagesos i de propietaris. Des de l'Ajuntament havien contactat amb aquests veïns i aquests pagesos per informar-los? O sigui, ho havien treballat vostès, però havien contactat amb veïns i afectats d'aquests terrenys?
3: Els veïns tenien l'opció de torno a insistir que això no és una iniciativa municipal, és una iniciativa de la Generalitat. La Generalitat va obrir el seu propi procés participatiu, val? I en tot cas que sigui la Generalitat qui respongui de com, què i de quina manera. En el moment en què vam començar a portar aquest tema en el ple, és quan d'alguna manera sí que hi va haver-hi, llavors sí, algun grup i alguna entitat que es va dirigir a mi. Jo els hi vaig passar la meva al·legació i els hi vaig dir, escolta'm, si teniu alguna proposta a fer o alguna modificació, parlem-ho. Val? I tal com vaig explicar en aquest ple, el grup del PSC em va fer una aportació que modificava part d'aquest document que vam incloure, i en part, evidentment, probablement per això, doncs ells van votar a favor d'aquesta proposta. Ningú més em va fer això. I jo vaig contactar amb alguna d'aquestes entitats.
0: Va contactar abans del ple amb alguna d'aquestes entitats per explicar que l'Ajuntament tenia aquest posicionament i que anava a presentar aquestes al·legacions.
3: Les entitats van contactar amb mi. Val? Una d'elles va contactar amb mi, entre altres coses, bueno, molt senzill, l'ADF, l'Associació de Defensa Forestal, entre altres coses perquè jo vaig a les reunions de l'ADF perquè m'hi conviden i perquè correspon. Jo els hi vaig enviar aquest document, els hi vaig dir exactament això, el mateix que el PSC, escolti'm, si vostès tenen alguna contraproposta, si veuen quelcom que els sembla bé, que els sembla malament, etc, facin-m'ho saber i ho treballem. No hi ha cap inconvenient, val? Però no hi va haver aquest retorn. Simplement van decidir manifestar-se en contra del plàter, que em sembla molt bé, i malauradament venir al ple i tallar-me mentre parlava i al final del ple insultar-me directament. Cosa que evidentment lamento, no? Nosaltres, jo penso que vam fer la feina que ens corresponia, vull dir, ser responsables amb el que es tocava com a municipi, que és fer una resposta al que demanava la Generalitat, no? Que era aquesta primera taca que ells van fer. Però això no era una iniciativa municipal. O sigui, d'alguna manera, si hagués sigut l'Ajuntament de Caldes el que hagués volgut tirar endavant algun tipus de plàter, ho haguessin fet d'una altra manera. Poso com a exemple l'inventari de camins. Quan el 2023 se'n va fer saber com a regidor de planejament, que no teníem inventari de camins a Caldes de Montbui, que tampoc és una cosa tan estranya, perquè hi ha pocs municipis a Catalunya que el tinguin, i això suposa unes dificultats a nivell tant de ciutadania com del propi ajuntament. Per exemple, en aquell moment va passar que hi havia un ciutadà propietari d'uns terrenys que va tallar un camí i hi havia la dificultat de saber si aquell camí era públic o no. Val? I això ho resolia un inventari de camins. Què vam fer? Doncs jo vaig demanar que tiréssim endavant un inventari de camins. Val? Vam contratar una persona i vam iniciar un inventari de camins amb diferents passos. El primer pas va ser contactar amb la Diputació, que ells n'havien fet algun, quina informació ens passava la Diputació, i ells ens van recomanar que la millor manera era contactar amb un expert, un geògraf en aquest cas. Val? Què vam fer? No només vam contractar un geògraf, sinó que a més vam fer unes sessions de participació, perquè això sí que era una qüestió d'iniciativa municipal. Uh-huh. Vam fer una primera reunió on van venir un munt de propietaris, els hi vam explicar el que anàvem a fer, els hi vam demanar que ens aportessin tota la informació, totes les qüestions, tot el que tinguessin de dubtes, i després ens vam reunir amb tots i cadascun d'ells, amb tots els que van voler, evidentment, per anar ja a les particularitats de totes les parcel·les i de tots els camins. Aquest procés va durar gairebé 2 anys, val? I es va aprovar l'any passat per unanimitat i sense cap al·legació. Se'ls va treballar bé. Uh-huh. El plàter s'ha treballat des de la Generalitat i, entre cometes, per dir-ho clar, ens ha caigut el marrón a Caldes, i a tots els altres municipis.
0: Sí. Aquí suposo que el que comenten els veïns és això, no? Que des del moment en què vostès començaven a treballar unes al·legacions al mes d'abril, doncs no van saber-ne res, pel que expliquen els veïns. El sorprèn aquest rebuig ciutadà?
3: No. Hem posat plaques a les urbanitzacions i també m'han insultat.
0: En línia amb les queixes respecte a la CEL, està contra el plàter és ser negacionista?
3: Està contra el plàter és ser negacionista.
0: Pregunto, perquè vostè a vegades ha parlat de negacionisme quan la gent doncs es queixa de la CEL i no veu bé...
3: Sí, és evident que, la societat en la que vivim, insisteixo, el marc actual és el del canvi climàtic. I això és una cosa que és una evidència científica. Tots els científics del món ens estan dient que el que ja vam preveure està passant. I això és així. I l'únic culpable de que hi hagi canvi climàtic és el ser humà. En especial en el darrer segle, segle i mig, en el qual s'ha utilitzat d'una manera molt important, doncs, combustible fòssil. Això ens ha permès, evidentment, evolucionar com a societat, com a espècie. Hi ha hagut grandíssimes millores. L'esperança de vida de fa 150 anys i l'actual no tenen res a veure. I en part és gràcies a tot el que s'ha anat progressant tecnològicament, en part gràcies a l'energia que hem gastat d'aquests combustibles fòssils. Val? Però des de fa ja 30-40 anys sabem que aquest combustible fòssil el que provoca és una quantitat de CO2 emès a l'atmosfera que crea un efecte hivernacle que escalfa la Terra. Val? I els efectes els pensàvem que es trigaria més a veure, però ja els estem veient avui en dia. Malauradament, amb morts i tot. Que és el que va passar ahir, que és el que va passar d'una manera escandalosa fa un any i escaig també al País Valencià, i això és una evidència. Hi ha gent que nega aquesta evidència? Sí. Inclús hi ha partits polítics que directament en fan bandera. No només a Caldes, sinó també a Catalunya, a Espanya i al món en general. Bé, jo personalment i el partit on milito, que és Esquerra Republicana de Catalunya, el que creiem és que el que cal és avançar cap a la sostenibilitat, avançar amb l'acció climàtica.
0: Mm-hmm. Veurem molins al Farell, doncs?
3: Si sapigués el futur seria milionari, perquè encertaria la loteria cada any.
0: Però les al·legacions de l'Ajuntament preveuen que no hi hagi molins al Farell.
3: Jo insisteixo, és una iniciativa de la Generalitat.
0: Però les al·legacions que presenta l'Ajuntament...
3: A les al·legacions que presentem a l'Ajuntament es permet a la zona on ells ubicaven amb menys superfície que s'hi posin, aerogeneradors. Sí.
0: A la zona del Farell. Abans de canviar de tema, teniu alguna pregunta sobre el plàter?
1: Sí. Jo tinc una pregunta, sí. Una pregunta, Jordi. Veure, quan tu parles de que el plàter preveu una superfície d'entre un 20 i un 30% per instal·lacions del tipus que sigui, per generar energia, estem en compte les instal·lacions que ja tenim o és, a part del que ja tenim, aquest 20% o 30% de més per instal·lar més plaques, aerogeneradors?
3: Molt bé, és molt bona pregunta. De fet, el plàter el que feia era, si no recordo malament, posar quatre llocs on s'havien d'instal·lar plaques, val? Una era en els teulats del propi nucli urbà, per tant, sí que el propi plàter deia, i llavors deia, per Caldes de Montbui li toquen tants megawatts. I després ja anava l'afectació... hi havia una cosa que li deia espais artificialitzats, podríem dir que són zones, per exemple, zones que es van començar a desenvolupar i que després no s'han desenvolupat, a Caldes, per sort, jo crec que no tenim cap gran superfície així, i després ja passava el que era en zones, diguéssim, no urbanes, que òbviament les no urbanes són agrícoles o forestals. Per tant, el plàter preveu, jo insisteixo, jo crec que la idea de la Generalitat és bona, som conscients, i se'ns ha explicat moltíssimes vegades, que a Catalunya, en principi, tenim un cert dèficit amb les energies renovables, per tant, que la Generalitat, que és qui governa Catalunya, decideixi ordenar-ho, a mi em sembla bé. La manera com ho han fet, òbviament, pels resultats obtinguts, no ha sigut la millor possible. Val? Jo penso que presentar, no només a Caldes, perquè evidentment hi ha hagut centenars d'ajuntaments, per no dir tots els ajuntaments de Catalunya, que han fet al·legacions i que moltíssima gent s'ha aixecat en contra del plàter, perquè han fet unes taques una mica, quan dic taques em refereixo a afectacions en els terrenys no urbans desproporcionades. Part de l'al·legació que vam presentar nosaltres és, si nosaltres hem de fer tants X megawatts a Caldes, per què me'n afectes 20 vegades més? Val? Aleshores, aquesta és una part de l'al·legació, d'acord? Nosaltres el que fèiem és posar nombres exactes a quina quantitat de plaques tenim ara al nostre municipi, quina quantitat de plaques ens demanaven. Per sort, hem fet bé la feina tant a nivell municipal com a nivell ciutadà com també a nivell industrial, que és una cosa que també vam posar en aquest document. Tenim empreses molt responsables que han fet i grans instal·lacions en el polígon de la Borda i ara no recordo si també en general a tota la indústria que tenim al nostre municipi. Per tant, no partim de zero, tenim bastanta feina feta i el que fèiem des de l'Ajuntament és aterrar, de dir, escolta'm, no m'afectis el 20% del municipi, afecta només dos llocs, que a més són dos llocs propers a on hi ha els màxims consumidors, que és el polígon industrial de la Borda. O sigui, hem de ser conscients que on es consumeix més energia al nostre municipi és a la indústria que tenim a la Borda. Per tant, posar instal·lacions renovables properes en aquest punt és correcte, perquè l'energia, quan es transporta, se'n perd. Aleshores, que estigui més a propet és millor i ens estalviaríem, evidentment, en aquest transport el fet de veure pals, no? Evidentment, en el territori. Una de les qüestions que també posaven en aquesta al·legació és que des de l'Ajuntament els demanàvem que tots aquestes línies d'evacuació fossin soterrades, val? Que en cap cas posessin pals en la zona forestal.
1: Així, la prospecció aquesta que hauria d'haver fet la Generalitat abans de presentar aquestes propostes a l'Ajuntament, que dius, bueno, ho fan per tothom, però no han anat a parlar amb els ajuntaments que són els afectats, entenc que no ho han fet.
3: No, efectivament. Jo la primera notícia que tinc del Plàter és sobre el període d'al·legacions.
1: Déu-n'hi-do. No sé si penjarem una medalla, doncs.
3: Hi ha hagut algunes prèvies. El Plàter, jo després ho he sabut. Va bé, aquest és no sé si és el segon o el tercer intent de fer un Plàter. Val? Sí que hi ha hagut a través dels consells comarcals algun tipus d'acció que s'ha fet, val? Però és directament una d'alguna manera donar veu directament a un ajuntament perquè digués alguna cosa respecte al Plàter va ser en un període oficial d'al·legacions. Per tant, és on nosaltres vam creure que havíem de fer-hi, que havíem de respondre a això, i des del meu punt de vista és del sentit comú.
1: Això per mi, això ara ja com a comentari, per mi és fer la feina mal feta, perquè això implica fer la feina dues vegades. Mm-hmm. Si tu no preguntes primer, pam, presentes, dispares i després a veure què diuen, ostres, estem fent la feina dues vegades, diuen que és de mal feiner, no?
3: De fet, ja, com el que ha passat, que s'han trobat, jo suposo que s'han adonat que...
1: Tots els ajuntaments,
3: tothom ha presentat al·legacions i hi ha hagut moltíssimes agrupacions forestals, d'agricultors, etc, que han fet quelcom que entenc també, Quan parlem del medi natural i l'energia renovable, entrem en una contradicció. Això sí que hem anat tots conscients. O sigui, a tots ens agrada el medi natural, el ser humà en general... També hi ha xalats que el van a cremar, això, siguem-ne conscients, i la majoria de persones, des del meu punt de vista, creiem que és necessari avançar cap a les energies renovables. D'acord? Aleshores, aquí és una contradicció, perquè quan voltes, doncs et trobes a vegades això passa bastant a França, trobes un camp de blat, a continuació unes fotovoltaiques, un altre camp de blat i a continuació un aerogenerador, val? Aquí pot haver-hi diferents opinions, però és evident que si volem deixar de dependre de l'energia nuclear i de les energies fòssils, ara tenim quelcom que està molt bé, que és les renovables, estan molt ben, molt optimitzades, es poden col·locar amb molta facilitat, són innocues, evidentment, i generen moltíssima energia, i a més guanyes en sobirania perquè les instal·les més a prop del lloc on es generen, val? Per tant, es són més eficients i bueno, hem de ser conscients que s'ha de caminar cap a això.
1: Tenim més superfície entaulada per instal·lar plaques solars en el municipi?
3: A Caldes continua quedant espai per posar plaques, però no omplint una quantitat grossa seríem capaços d'arribar als requeriments que demanava el Plàter. El Plàter demanava uns requeriments basats en quelcom, o sigui, hi ha tota una part que és molt correcta, jo penso, que és a dir, escolta'm, si totes les administracions en general ens hem compromès a intentar treballar que per l'any que tinguem equilibri, no, allò d'arribar al 50% al voltant del 2030 o 2035, que això va canviant, perquè veiem que no arribem, però bueno, el que feia és, escolta'm, doncs per tant hem de fer tants megawatts d'energia o tants gigawatts d'energia a Catalunya per arribar a aquest equilibri. I a partir d'aquí van repartir, val? En major o menor mesura, o més ben fet o més mal fet. El que ens tocava a Caldes, omplint tots els taulats de Caldes, probablement es podia fer, val? Però també és una opció, des d'un punt de vista realista, no assumible. I s'entén que hi ha algun lloc, diguéssim, de la zona agrícola sense protecció, que se n'hi poden posar perquè ara ja hi són i perquè ja n'hi haurà més. Els aquests permisos d'aquestes dues instal·lacions properes al polígon industrial de la Borda que ha validat la Generalitat depenen únic i exclusivament d'aprovació de la Generalitat. Val? O sigui, aquí l'Ajuntament, quan és amb sol no urbà, tenim molt poc a dir. Vull dir, l'urbanisme funciona així. Val? O sigui, en la zona urbana l'Ajuntament és qui decideix i en el no urbà és principalment la Generalitat, o bàsicament la Generalitat. Val? Per tant, entenc que l'origen, no? El fet aquest de dir, escolta'm, anem a ordenar-ho això, a mi em sembla bé, la metodologia. De fet, hi ha hagut un canvi arrel de totes aquestes al·legacions que s'han presentat en ajuntaments d'una manera i de tantíssimes agrupacions, etcètera, etcètera. S'obrirà, o sigui, ells ara analitzaran totes aquestes al·legacions, és el que han explicat, i obriran un segon període, faran una segona proposta, esperem que sigui ja més aterrada i més, d'alguna manera...
1: Acurada
3: i que hi hagi menys, evidentment, menys posada on toca, i tot i així tornaran a obrir un altre període d'al·legacions, val? Que jo penso que és encertat.
0: Sabem terminis, això no. Perquè el període d'al·legacions acabava ara i l'han prorrogat, oi?
3: El període d'al·legacions ja s'ha acabat.
0: No l'han prorrogat?
3: No.
0: I aleshores sabem terminis d'aquesta consideració?
3: Sabem que no han dit quan, perquè en teoria serà el 2027, però que han d'analitzar aquestes milers i milers i milers d'al·legacions que han rebut. Entenc que corregiran el document, ens el tornaran a traspassar. Jo estic segur que llavors la ciutadania estarà més al cas, també, com a ajuntament, també. Però s'obrirà un altre període d'al·legacions, que a mi em sembla raonable i correcte, i
0: 2027
3: i res més.
0: Pot ser el febrer, pot ser el novembre, i el Jaume no para no. De fer que no amb el cap.
2: El cap, em remeto a les hemeroteques. Al cap d'una setmana de tenir el vostre ple famós, va sortir a la Vanguardia, al Pont Diari, a tots els mitjans de comunicació, que frenaven el Plater. Degut de l'allau d'al·legacions de tots els ajuntaments, frenar el Plater. Per tant, què vol dir frenar el Plater? Que no hi ha calendari. No hi ha un calendari. Sí, home, la mètrica, sí, d'observància de les al·legacions, de fer el reforç, tornar-lo al percentatge, generar una altra pròrroga per fer més al·legacions, tot això. Tot això, la Generalitat no ha dit res. Ho té parat. I això fa una setmana després de fer el ple aquest.
3: Em semblava haver sentit el 27. No, escolta'm, igual és el 28, no ho sé, quan sigui. Feina tindran, perquè
1: no
3: tenen moltes al·legacions. Segur.
1: És el que anava a dir. Tenim a dos anys vista,
2: com
1: a
2: ja
1: mínim.
2: Sabia, això ja ho sabíem que passaria. Sí. Això ja ho sabíem que passaria, perquè també ha passat, ara quan deies això, també ha passat amb el mapa d'equipaments sanitaris, en els 3, 4, des de l'any 79 que s'han fet. Mira, una nota, fa 10 anys, el cap de Caldes havia de ser cap de referència.
1: Ja era...
2: Ara hem d'anar... Guap. Ara hem d'anar a Santa Perpètua.
0: Santa Perpètua.
2: O sigui, els mapes, com el mapa d'equipaments d'ensenyament, deixem-ho estar, o el mapa d'equipaments culturals, que també va ser, li van posar el nom aquest, això va ser l'any 2003, li van posar un fantàstic nom de PECAT, no? Pla d'equipaments culturals, no s'ha tirat endavant. Hi ha una línia, hi ha una edició, vull dir que amb això dels plans, abans la LED, jo dic, home, sí, hem de regular, hem de dibuixar com ens volem moure tots amb energia renovable. O sigui, un pla, una planificació d'aquest tipus, bé, sense comptar amb els agents del territori i els ajuntaments, bé, la Generalitat ja ens té acostumats a això, no ens ve de nou, bé, no fotem, suposo que fins i tot ho foten expressament per treballar poquet i que siguin els ajuntaments i que fotin les correccions oportunes.

0: tècnic o el pàter d'allò, perquè principalment el que vau presentar vosaltres com a al·legacions i la moció de l'altre grup, i tu ho has dit, de fondo estava molt d'acord. De fons estava molt d'acord, de fons. O sigui, la intencionalitat d'una acció de govern, la intencionalitat d'un govern, d'una acció de govern i la intencionalitat de la moció era la mateixa, en certa manera. Well. Perquè la moció del grup, dels grups contraris, no especificaven un no al plàter, sinó que el modificaven. Podem entrar al detall si tu modificaves o proposaves més modificacions i ells menys. Per tant, això ha sigut un problema polític.
1: No, això ha sigut un problema, per mi, perdona, tot el que sigui crítica no constructiva és de molt mal gust.
0: Ha sigut un problema polític, principalment de grups polítics.
2: És un problema polític. I sempre ho ha sigut, i sempre ha passat el mateix, i seguirà passant.
0: Sí, sí. Tot s'ha fet amb presses. Un altre dia, si comences a presentar al·legacions al mes d'abril, home, informa la resta de grups. Em sembla curiós que el grup municipal, que els dos grups municipals que estan en el govern, home, això no s'ho parlin, sembla com a mínim curiós.
3: Com a mínim curiós, per dir alguna cosa.
2: O vés a saber, potser s'ho han parlat.
1: Exacte.
2: No sabem.
1: I després es presenten amb les espases en l'aire.
0: No és la primera que públicament, no és la primera vegada que públicament un dels dos grups demostra i denota i certifica certa asintonia, com a mínim. No sé, potser que s'enrumiar una mica.
2: Lògic també, no? Ja,
0: sí, però és que, clar, ells tenen reunions cada setmana, no sé de què parlen, però això del plàtan no van parlar.
4: Jo, òbviament, és una obvietat i és absolutament encertat el que diu Jaume. Des del meu punt de vista és una contradicció votar sí a una cosa i votar no a l'altra, val? Perquè, efectivament, el fons i el document eren molt semblants. Nosaltres hem votat les dues coses a favor, òbviament, la proposta que vàrem portar nosaltres i la moció, perquè era una moció que en el fons el 99% de les coses era exactament el mateix que dèiem nosaltres, per tant crec que era coherent votar les dues coses a favor. Sí.
3: Parlem ara d'un altre dels seus negociats, que se'n diu les franges forestals. El juliol van patir un dels pitjors incendis que es recorden, que va afectar la zona del Farell. En el ple de juliol vostè va explicar que les franges s'executen cada 2 anys i va esmentar que les del Farell s'havien fet el 2024.
5: Que l'any 2025 es va fer Can Valls, Maspons, Lliadoners i Torrenagrell, Regassol i Saulons. I l'any 24 es va fer Farell i Farell Rústic. Aquesta és la informació que tinc jo. I en teoria la periodicitat són aquests 2 anys. D'acord? Sol passar que no tenim identificades com a ciutadans quines són les franges de protecció que marca el Pla de Protecció contra Incendis. Tenim un Pla de Protecció contra Incendis que va ser avaluat en el seu moment pels tècnics corresponents i validat per bombers. Aquest pla és el que indica quines zones són les que són les franges i quines no ho són. En tot cas, en principi tenim uns tècnics que vetllen per la correcta execució d'aquestes franges.
3: Per tant, tocava fer les franges del Farell el 2026 i es van fer el 2024. Estaven fetes abans de l'incendi?
4: Encara hi som, el 2026, no?
3: Sí, però no es van fer abans de l'incendi. O sigui, quan es fan les franges del Farell?
4: Doncs es faran amb els mesos que ens queden per acabar l'any.
3: Però no s'haurien de fer abans de l'estiu, les franges forestals? Que al principi és quan hi ha més risc d'incendi.
4: A mi em va sorprendre moltíssim perquè jo òbviament això no és una decisió política, això és una avaluació de caràcter tècnic. A Caldes de Montbui tenim un tècnic de medi ambient i és el que en el seu moment em va explicar, escolta, amb les franges de protecció funcionen d'aquesta manera. Estan marcades en el Pla de Protecció contra Incendis, que és un document que es va fer en el seu moment a l'Ajuntament, que passa per bombers, passa per tot, pensem que també va a la Generalitat, hi ha tota una sèrie d'avaluacions que diu, escolta'm, per si hi ha un incendi a Caldes de Montbui s'han de tenir, i han de breument, perquè evidentment és un document extensíssim, hi ha moltíssimes accions a prendre, però les principals que a mi em van quedar memoritzades són les franges de protecció i els camins, tenir els camins nets. Els camins que bombers decideix que necessita per anar a apagar un incendi, evidentment a les zones forestals. I que aquestes franges de protecció es fa una rutina que a vegades cau cada any i a vegades cau com a molt és cada 2 anys, cada franja, d'acord? Hi ha algunes que s'han fet anys seguits. Aquí també entrem en la dinàmica de l'administració. O sigui, ara mateix està el procés de licitació de qui ha d'executar aquestes franges de

0: de protecció en licitació, val?
1: Clar,
0: per tant vol dir que aviat s'adjudicarà una empresa i aquesta empresa s'hi posarà. És tan senzill com això.
1: Clar, però que les franges del farell es fessin el 24, que vol dir que tocava el 26, i ja el 26 haguem tingut aquest gran incendi, i les franges potser es facin a l'octubre o al novembre, és com un despropòsit, no? Vull dir que potser...
0: Jo en cap cas ho veig d'aquesta manera. Jo crec que és un tema que hem de ser molt responsables tots i totes. O sigui, aquí hi ha un document que està fet pels tècnics que saben com es fan aquestes coses i validat per bombers, d'acord? Tots tenim opinió, això és evident. Però jo penso que el que hem de fer és seguir les pautes que marca aquest document. Aleshores, per què cada dos anys? A mi pel que se m'ha explicat és el més perillós en una franja és que un arbre creixi, val? Perquè per on es propaga amb més intensitat el foc és per les copes dels arbres. Val? Per tant, que una franja es faci un any i el següent es vegin les herbes que estan crescudes, val? Això ens pot donar, que crec que és el que deia en el meu tall de veu, com a ciutadans es pot donar la sensació que aquella franja no està ben mantinguda. Val?
1: Sí,
0: això
1: no.
0: A bombers no els hi preocupa. A bombers el que els hi preocupa són aquests arbres que neixen de forma natural i que els veiem que són arbrets petitets, que els màxim als dos anys el que s'ha de fer és tallar-los i mantenir aquesta franja amb aquesta protecció.
1: No poso en dubte els dos anys, sinó que si tocava el 2026, que ja són aquests dos anys, no es faci abans de l'estiu. I en canvi doncs, es plantegi doncs, perquè hi ha una licitació i el que comentava ara...
0: No, hi ha uns tempos que són l'administració que...
1: Acabi sent l'octubre-novembre és com un sense sentit, no?
0: Jo, malauradament...
2: No té gaire sentit.
3: Haguéssiu hagut de venir a la conferència que va venir bombers de la Generalitat a les aules, mm-hmm. I haguéssiu sentit a la bombera responsable de tot, del manteniment i tot, que no els hi preocupa en absolut que es cremi la muntanya. Perquè és una manera de regenerar tot el... A veure, la muntanya en general no, vull dir,
1: sí,
3: però
1: sí, sí.
3: Entenguem-nos. Vull dir, és una manera de regenerar tot el sistema, uh-huh. Que també s'ha de regenerar i també toca. Això resumint molt, molt sí, el que va dir.
2: Ha de ser molt, perquè vaig apagar focs jo en els boscos, Si els hi fos igual, no hi anirien.
1: No,
3: jo no he dit això.
2: Que sí, que no els hi preocupa.
3: Que no els hi preocupa que cremi el bosc.
2: Pues perquè no el deixen cremar.
3: Ja ho fan quan convé.
1: Quan convé
3: ja ho fan.
1: El guia en representa.
3: Però que seleccionen també.
2: Sí.
3: Que no és una cosa tan...
4: Però és normal
3: que
4: prioritzin altres sessions de risc.
2: Aquí només s'estava cremant bosc.
4: És normal que abans que et defensin... No, i per això bombers s'estava defensant farell. L'organització. Això és una priorització tècnica de bombers. I això no la podem discutir. Si es cremen quatre arbres més o menys, pues bombers no li preocupa. Si es cremés d'una manera controlada tot el farell, controlada vol dir que sí. No afectés a les persones ni a les bèsties, veuríem totes les terrasses de les antigues vinyes. Perquè tota aquesta boscuria és relativament moderna. Per això mateix... No, deixem...
2: I es veuen les feixes?
4: Sí, ja has d'emborrar,
2: hi
4: ha fotos de l'any 20 que ja sortint de Palau ja les veies,
2: sí,
4: però bé.
2: Sí,
4: que també entra en aquest imaginari que tenim del bosc, no? Vull dir, tothom té un imaginari relativament modern del que és el bosc. El bosc no existia tan frondós i tan bèstia, o tan salvatge com ara.
2: També s'ha deixat que el sotabosc no se n'ha cuidat ningú.
4: Exacte.
2: No se n'ha cuidat
4: ningú.
2: Sí que
4: hi ha línies.
2: I l'Ajuntament des de la part pública sí pot obligar a la part privada a netejar.
4: Sí.
2: Però no s'ha fet.
3: Pagant ells i després executant.
4: No, a tant d'això.
2: Pagui, però un altre ha de pagar.
3: Sí, està clar.
4: Jo vull fer una pregunta al Jordi, que segur que hi entén més que jo. Aquests perímetres, aquestes franges de protecció, en àrees d'urbanització, en àrees no recepcionat, en àrea privada, també ho han de pagar la cosa pública?
0: Ara
1: li anava a preguntar si l'Ajuntament actuarà o forçarà els propietaris a actuar en aquelles parcel·les que estan desocupades, que preocupen els veïns que veuen com creix, arbustos i plantes a la parcel·la de tocada a casa seva sense control.
4: Els perímetres de protecció, que són molt més grans que la parcel·la
1: dues,
4: si no està recepcionada l'organització, per tant no és terreny municipal, ens toca pagar-ho o no ens toca pagar-ho com a administració? Qui paga això?
0: Tot això qui ho paga? Molt bé.
2: Pues sempre paguen els mateixos. Nosaltres.
0: Hem de ser conscients que la majoria del bosc a Catalunya és privat. O sigui, més del 90% està en mans privades i hi ha molt poca part que sigui pública. En el cas de Caldes, nosaltres tenim molt poca part hi ha una part de cessió que correspon, per exemple, al que és el camí de Foment, diguéssim, que allò és de Foment, justament, i tenim com una cessió que l'Ajuntament el podem utilitzar, per això l'hem pogut arreglar, etc. Però en general, quan mirem el bosc, és d'algunes persones, és una part privada. A partir d'aquí, en el seu moment es va fer aquest pla de protecció contra incendis. Val? Aquest pla de protecció contra incendis avalua tot el municipi i en especial, òbviament, les zones de més risc, que són, en aquest cas, òbviament, les urbanitzacions del nostre municipi. Aleshores, determina quines són aquestes franges, val? Independentment de la propietat, i aquí és on es comença a diferenciar. Val? Hi ha ajuntaments que li fan pagar als veïns de l'urbanització. D'acord? Com una taxa de dir, escolta, vostè viu en aquesta urbanització, aquí, per protegir l'urbanització on vostè viu, s'ha de tallar o s'ha de fer aquesta franja de protecció, a vostè li carrega una taxa i ja està. Val? Aquesta és una opció. L'opció de Caldes de Montbui sempre ha sigut no anar particularment a cadascuna d'aquestes urbanitzacions ni a aquests ciutadans, sinó directament, per dir-ho d'alguna manera, des del pot comú. Per tant, entre cometes, ho paguem entre tots amb diner públic. Val? Amb això es garanteix que es facin. Val? Que crec que és el més important, que és que aquestes franges, dintre d'aquesta temporalització que no acaba de convèncer la Gemma, però que en teoria tècnicament és el que toca, doncs l'Ajuntament el fem, val? Mantenint aquests dos anys i es paga directament des de l'Ajuntament. Val? Per això s'ha de fer una licitació pública en la qual s'hi presenten diferents empreses i l'empresa que guanya és la que s'ocupa de fer-ho. Val? Per tant, crec que he respost a la teva pregunta, Jaume.
4: Sí, sí, ho paguem tots.
0: Correcte.
2: Com sempre.
4: Ho paguem tots.
3: I no repercutiu en els propietaris que tenen els seus terrenys bruts?
0: Això
3: també em sorprèn. Vull dir, perquè, a veure, com a propietari, tu sempre tens unes obligacions i les has de complir. Si no ets capaç de complir-les, fora, te'n dóna'm el terreny i ja me'n preocuparé jo.
2: Sí, el pots obligar a complir.
4: Sí,
2: tens eines per fer-ho. Sí,
0: aviam, totes les franges de protecció, i ara crec que ho diré bé, estan en zona no urbana, val? Per tant, no són parcel·les.
2: Vale.
0: Un altre tema són les parcel·les que estan brutes, d'acord?
3: Sí,
0: sí, perquè allò és sòl urbà. Llavors aquí hi ha una petita diferenciació, per tant actuem de manera diferent. En les franges de protecció contra incendis, igual que amb els camins que són privats, el que fem com a ajuntament és contactar amb el propietari i dir-li, escolta, vindrem a casa teva a fer aquesta franja o vindrem a casa teva a netejar un camí. Que en el 99% dels casos el propietari diu endavant, només faltaria, són camins que estan en el pla de protecció contra incendis, no hem tingut cap problema, mai, val? I es fa directament des de l'Ajuntament i no es repercuteix directament en els propietaris de les organitzacions, tal com he explicat, sinó que és del pot general. Aleshores, les parcel·les en sòl urbà que estan brutes, que no tenen el manteniment que correspon segons el POUM, totes les lleis d'urbanisme, etc, any rere any el que fem és o perquè un veí ens fa com una mena de, entre cometes, com de denúncia, entre una instància dient, escolta, el meu veí té la parcel·la molt bruta, té un arbre que penja damunt de la meva parcel·la, 40.000 qüestions que hi han. En aquest cas el que fem és, com a ajuntament, hi va un inspector municipal, comprova que sigui d'aquesta manera i llavors li fem un requeriment en el titular, evidentment un requeriment que li donem un termini i que té evidentment un règim sancionador. Val? El que fa normalment l'administració. En el 99% dels casos els propietaris ho arreglen. Val? Això. També ens trobem algunes parcel·les en què això no passa, que són normalment les parcel·les que provenen doncs, de... Normalment, malauradament, de Sareps, de grans extensions que han passat a través doncs, de bancs, etc, que estan en paquets i que són del banco de no sé què, de no sé on, que aquí ens costa molt més, evidentment enviem els requeriments, però sovint passa que no hi ha resposta. Llavors, bé, doncs anem actuant com correspon. Alguna vegada, poquíssimes vegades, a l'Ajuntament, quan hi ha hagut un perill, doncs un arbre que està molt torçat i el perill de que caigui, algun cop l'Ajuntament ha actuat, perquè evidentment prioritzem les persones, però al final això és un conflicte entre privats, siguem-ne conscients també.
3: Home, que ens afecta a tots, no?
0: M'agradaria diferenciar les dues coses, o sigui, una cosa és la franja de protecció contra incendis,
3: sí, sí, sí,
0: que és el que hem de tenir protegit, i altres són les parcel·les privades.
3: Sí, les privades, està clar.
0: És sol urbà.
3: Una cosa és que l'arbre del veí caigui sobre i una altra cosa és que estigui tot ple de males herbes, que es puguin cremar i que ens pugui afectar a tots els del voltant.
0: Tenim moltes coses, eh? També tenim nius, per exemple, d'abella, de la vespa asiàtica,
3: sí.
0: Que ara ja em va sorprendre moltíssim, però ja és considerada espècie autòctona a Catalunya.
3: Sí, home.
0: Tal qual. La Generalitat ha dit que, com que això ja no es pot aturar, la vespa asiàtica
3: ja sobre la protegirà.
0: Això suposo que no, però ja es considera que és una espècie. Sovint ens passa, doncs, que algun veí, doncs, lògicament hi ha un niu en una parcel·la del costat, actuem com correspon, vull dir, allà on podem, quan hi ha aquest tipus de casos, si es pot, es fa, si no es pot, insisteixo, fem el requeriment al propietari, evidentment. Hi ha moltes casuístiques. Hi ha gent que, per exemple, aboca a la seva parcel·la tot tipus de deixalles o coses velles, etc, etc, etc. Hem de ser conscients de que tenim, òbviament, ja un tant per cent de la societat que és, no és cívica, és incívica.
1: Ens apropem a les 8, queden molts temes. Ja li demano, senyor Martín, si ens acompanyarà més enllà de les 8, perquè ens agradaria plantejar
0: no tinc cap inconvenient,
1: uns Gemma, quants temes més.
0: L'estona que vulgueu.
1: Canviem ara de qüestió. Acabem de començar un nou curs, arrossegant encara les reivindicacions, ja ho diré demà, del sector educatiu. Una d'aquestes reivindicacions està relacionada amb la climatització a les aules. A Caldes, l'Institut Escola estrena edifici. Uh-huh. Està climatitzat?
0: Bé, una reivindicació històrica que teníem al nostre municipi, evidentment, eren aquests 17, 18, 19, 20 anys de barracons que hem tingut d'alcalderia. Hi havia moltíssims ciutadans i ciutadanes, usuaris, membres de la comunitat educativa d'alcalderia que durant molts anys estan reivindicant això. No hi ha aquest govern actual, sinó hem d'anar endarrere dos, tres governs anteriors, es comencen evidentment a treballar amb molta intensitat reclamant fortament a la Generalitat que facin el favor de fer l'escola. En l'anterior mandat es va aconseguir aquest conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament. La Generalitat al final va dir, escolta'm, si l'Ajuntament hi posa diners i es preocupa de la licitació, nosaltres us ho permetrem. Aquest és el nivell, en el que estem. Per tant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha destinat 500.000 euros de diner públic dels calderins i les calderines per aconseguir que es fes aquest edifici.
1: Que es fes l'edifici.
0: Correcte.
1: No parlem de la climatització.
4: La pregunta és de sí o no. Està climatitzat, sí o no?
1: Jo recordo quan es va inaugurar alguna declaració seva parlant de la del fet d'aclimatar l'edifici, gràcies, em sembla, això que comentava, la inversió de l'Ajuntament, o no era per la climatització, pregunto.
0: Aleshores, arribem a la conclusió que això és bo i es tira endavant i aquest any hem acabat i s'ha acabat l'edifici, d'acord? La primera pregunta que em varen fer companys periodistes vostres, doncs va ser, escolta'm, té climatització o no? La resposta és no. I la resposta
1: per
0: és no perquè
1: la,
0: perquè la resposta és no perquè la Generalitat no ho autoritza. Siguem-ne conscients. O sigui, encara que l'Ajuntament de Caldes de Montbui haguessin apretat tot el més possible per demanar que posessin ja climatització, o sigui, aire condicionat, en aquest edifici, la Generalitat no ho autoritzava. Ni ho autoritza fins fa una setmana que el president de la Generalitat ha dit que ara anirà per climatitzar.
1: Val?
0: Però evidentment un projecte que ve de l'anterior mandat, o sigui, estem parlant de 2020-2021, val? En aquell moment ni s'autoritzava, ni es pensava, ni es permetria. Entre altres coses, perquè la Generalitat avalua, per què passa això, ells avaluen els costos de manteniment, etc, etc, creuen que no tocava i no es podia fer. Val? I per tant, en aquest sentit, ells marquen inclús, ja tenen tota una guia, quins materials pot haver-hi en aquest edifici, quins no hi poden haver-hi, de quina manera, i la climatització era, per dir alguna cosa, no possible. Val? Aleshores arribem i ens plantem
1: al butlletí de les 8.
0: Perfecte.
4: Hòstia, quedarà seguim, això,
0: seguim després, està bé, així generarem expectativa.
1: Després del butlletí arribem a la conferència o no sé com l'explicació que va fer el president de la Generalitat aquesta setmana,
0: doncs
1: i parlem de la climatització.
0: Perfecte.
1: A l'Institut Escola i altres instituts i escoles.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs seguim aquí al Safareig entrevistant el tercer tinent d'alcalde, en Jordi Martín, i fent tertúlia i xerrant amb en Jaume Pieres, la Mercè Prades i l'Eduard Turriols. Anàvem a seguir parlant de la climatització a les escoles. La Mercè deia que volia dir una cosa.
1: Abans de canviar de tema.
0: Perfecte. Seguim parlant de la climatització, però primer explico que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquesta setmana un pla per climatitzar les escoles catalanes abans del 2031. Segons ha explicat, des d'ara i fins al 2028, la Generalitat s'encarregarà de climatitzar 100 escoles que ha marcat com a prioritàries, entre les quals hi ha l'Institut Manolo Huguer, mentre que la resta de centres hauran d'esperar el període 2028-2031. A no ser, ha explicat Illa, que aquestes escoles de la segona fase es trobin en municipis en què l'Ajuntament vulgui assumir el cost d'aquesta climatització. En aquest cas, la Generalitat donaria el permís perquè l'Ajuntament avancés els diners per instal·lar aires condicionats a les aules. L'Ajuntament té previst assumir aquest cost i avançar en aquesta climatització de les escoles?
2: Sí.
0: Sí? Ràpida, perfecte, ja hem acabat el
3: ara
0: tema.
3: Ara preguntarem el què, el quan i el com.
1: Que així no s'enrotllarà.
0: Hem de tocar així més temes. Mercè, volies dir alguna
1: sí,
0: cosa?
1: Sí, parlant del canvi climàtic, i ara en el recés que hem fet ara en un moment hem estat parlant, us volia comentar que precisament parlant del canvi climàtic, el dia 7 d'octubre fem la inauguració de les sessions d'aules d'aquest any. I el convidat del primer dia serà en Tomàs Molina, que ens parlarà del clima que tindrem a Caldes el 2030, a la qual us convido a tots a que vingueu, perquè penso que és molt interessant. A més, em consta que en Tomàs Molina és una persona que planteja el tema positivament. No és tot un desastre, no tot va malament i no tot és dolent, no? Vull dir que jo crec que valdrà la pena escoltar-lo, ja que ve aquí Caldes, home, és una bona oportunitat.
3: L'any passat va venir a explicar això l'Eloi Cordomí.
1: Sí,
3: a la conferència de la Fundació Martí Romà.
1: Sí, sí.
3: Vull dir, ja no puc convidar perquè ha passat.
1: A l'Eloi Cordomí el volíem convidar nosaltres i no va poder venir perquè estava amb un llibre i estava fent coses, i llavors ens va dir que bueno, un altre any. Dic, vinga, pues aquest any hem aconseguit el Tomàs Molina.
2: Que bé, serà superinteressant, segur.
1: Sí, doncs espero que sí.
0: Canviant de tema i deixant el clima, pel que fa a les obres de Can Rius, que ens parlava vostè quan ha entrat al safareig. El proper ple, la setmana que ve, s'ha d'aprovar l'ampliació del termini de la fase 1, la que refereix a l'edifici en si. Què significa això i què implica?
2: Val. L'edifici de Can Rius, ho hem explicat moltes vegades, però penso que no hi ha cap problema en tornar a explicar breument, ni que intentaré no allargar-me.
0: Hi ha aquesta ampliació i si es complirà amb el que estava planificat, etc.
2: Vam poder iniciar el que és la rehabilitació del nostre patrimoni de Can Rius perquè vam optar a unes subvencions que es van obrir a nivell de tot Espanya, un fons que s'anomenava unes subvencions que s'anomenaven PIREP i que venia d'un fons Next Generation, en el qual vam presentar l'edifici on som ara, el Carme, i vam presentar Can Rius. Per què? Perquè eren dos edificis, ja en aquell moment de propietat municipal ja era el Carme, i havien de complir una sèrie de requisits, que és que no estiguessin en ús en aquell moment i que un cop feta la rehabilitació tinguessin una qualificació A en quant a aïllaments, etcètera. Vam presentar una molt bona proposta i de més de 1.000 ajuntaments de tota Espanya vam quedar entre els 50 primers, dues vegades, pel Carme i per Can Rius. A partir d'aquí s'engega la maquinària, però s'engega la maquinària sabent que del PIREP ens van venir aproximadament 3,5 milions d'euros, val? Que per Can Rius era insuficient. Val? Sabíem que podíem començar, però sabíem que no teníem prou diners per fer-ho tot. Però, òbviament, no ens vam esperar. Vam dir, doncs ho fem per fases. Comencem. O sigui, aquests 3 milions i mig no ens els podem deixar perdre. Val? I aquí és on apareix la fase 1 i la fase 2. Pura i exclusivament és un tema econòmic. Per tant, a més, la subvenció PIREP, aquí el Carme, vam tenir una miqueta més de temps, a Can Rius era una mica més ajustada en el temps. Per tant, havíem de començar posant-hi molta intencionalitat política i tècnica per anar tirant endavant tots els processos de contractació d'arquitectes, de licitacions, etc. Llavors vam dividir, vam fer un projecte únic, però vam dividir en dues fases. La primera fase, on principalment s'executa el que és evident, doncs algun reforç de fonamentació, el reforç de tota l'estructura, que és el més important, la coberta, elements que correspondrien a una fase 1. Val? I la fase 2, doncs, on hi ha altres elements, doncs, acabaments, tota la part de darrere, tot el que seria tota la part de, del
0: tota la part exterior, diguéssim.
2: Sí,
0: no?
2: Tot el que dona damunt de la muralla, correcte. Val? Allà també una connexió des de l'ascensor, per des del pont, tot el que serà aquella part que formarà part de l'espai públic seria la fase 2. Però també hi ha parts de l'edifici que estan a la fase 2. La divisió, per això, entenc que, és, que pugui ser confusa, no? Seria més fàcil si ara jo us digués la fase 1 és l'edifici i la fase 2 és a l'espai exterior.
0: Però no és ben bé.
2: Gairebé, però no és ben bé. Principalment aquí el problema ha sigut econòmic. Vam aconseguir aquests 3 milions i mig, sabíem que no en teníem prou, vam fer les estimacions i sabíem que això estava al voltant dels 6 milions, o sigui, ens faltaven molts calés. Llavors aquí és on vam començar a trucar més portes, vam anar a Diputació, vam anar a Generalitat. Aquí vam aconseguir fins a 7 subvencions de la Generalitat i de la Diputació, les quals hem aconseguit arribar en aquests 6 milions. L'última, que és d'1.600.000, que principalment és tota la fase 2, és una que evidentment l'alcalde va anunciar des del propi Parlament de la Generalitat. Per què? Perquè com a partit polític que tenim evidentment tots els nostres òrgans, en el moment en què s'estava negociant el pressupost de la Generalitat, doncs vam aixecar el dit i vam dir a Caldes necessitem 1.500.000 per acabar a Can Rius. I això va ser una de les qüestions que es va negociar entre, evidentment, la direcció d'Esquerra Republicana i la direcció del PSC, i es va aconseguir. Per tant, d'alguna manera, nosaltres treballem per Caldes, aconseguim aquests diners. Aleshores, la pròrroga, que és el que tu em preguntaves,
0: això,
2: exactament,
0: que és l'ampliació del termini, és, què implica?
2: L'ampliació del termini és, en quan tu fas una licitació, l'empresa constructora està obligada a fer l'obra en un termini establert, val? Com sempre, totes les obres s'allarguen. Tot i que anem bastant en temps, el problema és que administrativament s'acaba ara, per dir alguna cosa, i en canvi no s'acabarà fins d'aquí 2 mesos. Tenim temps fins a final d'any per justificar el que és la subvenció PIREP, la subvenció inicial, d'acord? Que és la que engloba aquests 3 milions i mig, aquests 3,5 milions inicials. Bé, doncs, és un tràmit relativament senzill, òbviament s'ha de portar al ple perquè és una obra que supera més del 10% del pressupost municipal, però és una tramitació tècnica i administrativa de dir, escolta'm, sí, teniu 2 mesos més per acabar aquesta fase 1.
0: Per tant, podem parlar de que el gener estarà acabada la fase 1, que és per això que vostè comentava abans de les portes obertes.
2: Absolutament, l'obra va en termini, a finals d'any, principis de l'any que ve, podrem fer una jornada de portes obertes, com es va fer aquí al Carme. Jo, moltíssimes persones m'han vingut a veure, no només ciutadans, sinó també treballadors municipals, i sempre dic, no es pot entrar a l'obra, no es pot anar... perquè d'alguna manera aquesta obra està en curs i el que s'ha de fer és acabar-la i deixar que la gent que ja estan treballant que hi acabin de treballar. Només hi hem anat una vegada, si no recordo malament, vam obrir les portes quan es van trobar aquelles restes d'unes banyeres, etc, a la planta soterrani, que inclús va venir la premsa, però podeu venir a la premsa, etc. Per tant, l'objectiu és acabar aquesta fase 1 i una mica ja de la fase 2, obrir les portes a la ciutadania, després acabar tot el que és l'espai públic i a poder ser ja fer el trasllat evidentment de l'Escola de Música i Taller d'Art, que és
0: això a principis d'any?
2: Això serà més tard. Jo, si hagués ara de donar una data, diria, no sé, Setmana Santa d'any que ve, no? Per dir alguna cosa, per estar segur. Passa una cosa, que aquí al Carme ja ens hi vam trobar, que és que tu acabes l'obra, però no acabes l'obra, perquè hi ha tota una sèrie de documentació, les eques, les revisions, les instal·lacions elèctriques, etc, que triguen mesos. Els ascensors, etc. Aleshores, sembla que l'edifici estigui acabat, perquè ho està, però administrativament, legalment, no està acabat. Per tant, la gent no el poden ocupar. Aleshores, jo, si ara m'hagués de mullar, et dic la Setmana Santa del 2027.
0: Setmana Santa del 27.
1: Fem
2: el curs 27-28.
0: Sí,
2: no, dic la Setmana Santa.
0: Setmana perquè... Santa és abans de les eleccions. Sí, sí. Aquest detall
3: la pròrroga...
2: Bueno, és un moment de vacances en què... Clar, no pots traslladar una escola des del meu punt de vista a mig trimestre. No? Aleshores, per Nadal no arribem i a mi m'agradaria anar per les següents, que seria el Setmana Santa. Sí, clar, coincideix amb el cicle electoral, però al final és una obra que va començar a l'anterior cicle electoral. La majoria dels temes, tot i que jo sempre dic que l'urbanisme té dues escales, no? Perquè tenim lo gran i també tenim lo petit, que és el per exemple, les incidències de vida pública, que si voleu podem comentar, és una política a foc lent. O sigui, d'alguna manera comencem a tenir la idea, o surt aquesta subvenció PIREP, la qual no sabíem si guanyaríem o no, que ens hi vam presentar, vam posar tota la carn a la graella, i ho vam fer també, com a calderins que som, que vam quedar entre els 50 primers, per tant, a partir d'allà s'engega tot. Però fixeu-vos que això estem parlant del 2021. I s'acaben les obres ara, sí, però és que no hem parat de fer coses. Uh-huh. Que caurà... Sí, clar, bé.
4: La pròrroga aquesta, entenc que és una pròrroga sobre l'execució, no sobre la justificació.
2: Sobre l'execució de l'obra, correcte.
4: Sobre l'execució. Això contravé la justificació d'aquest Next Generation, pregunto?
2: No, perquè el Next Generation s'ha de justificar abans de final d'any.
4: Vale.
2: Per tant, anem bé. Anem bé, anem bé.
4: Vale.
2: Vam tenir... Va ser una cosa... En política et passen coses a vegades...
4: Que també... A veure, també tens... A veure, clarament, l'última subvenció presentada a la Diputació per projecte, doncs no anava gaire bé. Principalment era per equipar... per equipar tant aquí com equipar també, si no m'equivoco, Can Rius. L'última subvenció doncs no va anar gaire bé i era una subvenció sobre equipaments, vull dir, material fungible, bueno, suposo que haureu de tornar a presentar, tornar a fer els deures perquè l'escola pugui baixar amb taules i cadires, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: En el cas de Can Rius, bona part de l'equipament es va incloure en aquesta petició que vam fer, que us explicava, aquesta nominativa que va considerar la Generalitat. Per tant, dintre d'aquest 1.600.000 hi ha una bona part que serà part ja de material de, pues això, de taules, cadires, etc, etc. Sí.
4: Pregunta innocent. Ja no tinc innocència. Si apretem el govern com a partit des de Barcelona, aquesta nominativa que es va fer, per Can Rius, perquè no l'apretem amb més qüestions?
2: Bueno, perquè
4: digue-li Calderí, per exemple.
2: Bueno, el Calderí, el 85% la paga la Generalitat. Vull dir, sí, l'Ajuntament ha pagat 500.000 euros, però el 85% la paga la Generalitat.
4: I també, en certa manera, entre l'Ajuntament i la Generalitat es va desvirtuar un projecte inicial d'una manera molt bèstia, fa 20 anys. Per abaratir costos? No ho sé, però s'ha fet. Vull dir, per què es prenen aquestes accions amb un edifici esplendorós, grandiós, monumental, sense pla d'usos? Sabem que hi va a l'escola de música i sabem que hi va a l'escola d'art, no sabem res més. I per què no ho fem amb altres accions o amb altres grans projectes?
2: Jo?
4: En certa manera. De baixar a Barcelona a fer pressió pel poble? Vull dir, no ho sé, pregunto, eh?
2: Ho fem moltíssim. D'una banda, hi ha evidentment totes les subvencions ordinàries, les que corresponen i que ens hi podem presentar, ens hi presentem i intentem donar el màxim possible. Val? O sigui, fem molt d'esforç amb això. De fet, en aquest mandat, crec que va ser en el primer safareig que vareu fer, l'alcalde va dir clarament que aquest mandat serà on hi ha hagut més inversions, on hi ha hagut de la història de Caldes de Montbui. 35 milions d'euros que hem aconseguit. Això són diners que s'han treballat base a subvencions.
4: I no només en aquest mandat.
2: I mandats hi ha moltes d'elles venien del mandat
4: anterior.
2: Moltes d'elles venen del mandat anterior, efectivament. Per tant, no deixem de fer-ho. No deixem de fer-ho. Okay. Sí que és evident que el que, des del meu punt de vista, i segur que des del teu també, que has dit clarament que ja no eres una persona, com has dit...
4: No sé, dic molt
2: naïf o...
0: Innocent.
2: És evident que sí, l'únic que féssim és no presentar-nos als ordinaris i anar a trucar a la porta de la Generalitat dia rere dia, doncs al final diria, escolti'm, aquest de Caldes coixa la cua amb tothom.
4: No, les subvencions ordinàries estan per això, perquè acudeixi tothom i fa la nostra obligació.
2: Efectivament. Bueno, ja no tothom, tots ens fem a vegades, no? Bueno, que nosaltres ens presentem a tot el que creiem que és oportú i que en guanyem moltes, i d'altres no. Però en aquest cas, crec que és també és una cosa que diu sovint l'Isidre, que jo també ho he dit moltes vegades, que totes les subvencions s'han de treballar.
4: Sí.
2: Aleshores, una nominativa no havia passat mai tampoc a la història democràtica de Caldes de Montbui, i això va ser una pressió molt forta des del nostre govern, des de l'Isidre, des d'Esquerra Republicana i amb el PSC. I al final... també és això, la política també és això, sovint es diu, no, la política és fer pactes, doncs això és un pacte, d'acord? No només, evidentment, no va ser per Caldes, va haver-hi molts altres ajuntaments, tant del PSC com d'Esquerra Republicana, sí. que van ser beneficiats en aquest punt, no? Doncs bé, algú vol una cosa, un altre en vol una altra, si són coses que s'equilibren, doncs es fa un pacte. Que no es fa cada dia? No, clar, perquè si no tampoc tindria sentit. I els pressupostos de la Generalitat es negocien de tant en tant, ja sap vostè que hem estat bastants anys sense... Ai, ara li he dit de vostè. Com que la gent em parla de vostè...
4: Gràcies.
3: Estic segur que l'alcalde... Perdó.
0: No, digues.
3: Que l'alcalde no va mentir quan va dir que seria la legislatura més inversió.
2: Ho està sent.
3: Que hi hauria. Ok, ho està sent. Però hi ha un altre tema que és preocupant, que és el manteniment d'aquestes inversions.
2: Val.
3: Jo entenc veig, perquè ho veig, no es cal anar pel poble i ho veus, que hi ha una manca de manteniment. Hi ha llocs que es veu més, llocs que es veu menys, però que te'n dones compte, la percepció és que no hi ha un manteniment adequat al manteniment que s'hauria de fer. Allà, aquelles cases que veu inaugurar, correscuitant allà dalt a l'esclop, al torrent de l'Escaiola,
2: sí.
3: No de l'esclop, de l'Escaiola, les fustes estan podrint i estan lligades amb cordills. Doncs, com aquestes, n'hi ha vàries de coses. Les goteres que parlaves d'allà, i ara pregunto, aquí a l'Ajuntament hi ha hagut goteres, també? Oi que sí?
2: Parlem de manteniment, sí? La pregunta entenc que és jo.
3: Espera, hi ha hagut goteres o no, aquí?
2: No ho sé, jo...
3: Saps? Vale.
2: Jo els 8 anys que hi he estat no n'he vist. Però
3: no,
2: sí,
3: ara, per les pluges d'ara.
2: Però sí. Mira, l'Ajuntament de Caldes... Et donaré unes dades perquè jo tampoc les sabia i per intentar marcar també el tema. A Caldes de Montbui, l'Ajuntament té 45 edificis públics. Molts d'ells els coneixem, perquè són equipaments que utilitzem habitualment, altres són equipaments que no utilitzem habitualment, 45. L'Ajuntament de Caldes destina molts diners a manteniment, moltíssims, val? Perquè tenim un projecte, tot un tema de paleteria, val? Tenim tot un tema de climatització, tenim tota una sèrie de temes d'electricitat, etcètera, etcètera, etcètera, que són contractes de manteniment que l'Ajuntament fa un projecte, després fan uns plecs, es licita, guanya una empresa i llavors hi ha un seguiment. Val? Que són les empreses que truca l'Ajuntament, doncs, quan passa una cosa, per exemple, doncs, recentment, quan hem utilitzat això, per exemple, doncs, a la biblioteca va passar, no sé què, en els banys, en els lavabos, i va haver d'anar a l'empresa, doncs, a arreglar-ho. Val? Doncs és com funciona. O sigui, ja passa quelcom i es tira d'aquesta empresa que ha guanyat una licitació i que, per tant, va fer aquestes obres. Val? A mi, des de la confiança que em dona aquesta taula que portem ja una bona estona, a mi no m'agraden gaire les afirmacions de el manteniment no està bé, el poble està brut, les voreres acaben a trossos. No m'agrada perquè són generalitzacions que, des del meu punt de vista, no són concretes. Val? Entenc que és una percepció subjectiva.
3: Si vols, puc concretar. Però no és el moment de fer-ho.
2: Ho dic perquè jo crec que en general el poble està bé, els edificis compleixen la seva funció,
4: Jordi,
2: i
4: les generalitzacions no són bones, però aquest sentiment, que possiblement no és ni encertat,
3: és una percepció.
2: Ja, també va haver-hi una percepció
4: encertat o no,
2: ja.
4: A veure què fem amb això.
2: Sí. A mi em sap greu, que sigui, òbviament. També va haver-hi una percepció o un sentiment de que va sorgir a l'entorn de les eleccions del 2023, que era que l'Ajuntament estava arruïnat. L'Ajuntament de Caldes està arruïnat, no podrà pagar ni les nòmines. Val? I això ho van promoure, evidentment.
4: Sí, amb això tens raó.
2: I això ho van promoure a partir de l'oposició. No?
4: Aquesta elaboració de discurs potser ja no hi és. Expliqueu-nos, doncs, com ho heu fet, perquè possiblement ho podríem aplicar també per rebatre aquest sentiment de que tenim un poble deixat.
2: Val. Llavors, per això dic que no comparteixo quan es fa la generalització en aquest sentit, perquè ja en el passat, que no és un passat gaire llunyà, sinó que és de les eleccions del 2023, es deia l'Ajuntament està arruïnat, etcètera, etcètera, des de partits que ara són a l'oposició, en aquell moment eren rivals polítics en una campanya electoral. Que malauradament, a mi inclús com a regidor de recursos humans va haver-hi un treballador municipal que em va preguntar, escolta, veurem les nòmines o no? Aquest és el nivell. Vull dir que al final es generen aquesta... L'Ajuntament de Caldes està sanejat. Us convido que un dia convideu en David Través, que és un...
0: Ho tenim present.
2: Doncs ell us explicarà amb pèls i senyals com estan i com funcionen les finances de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. En general és un ajuntament que està sanejat, que funciona molt bé i que, a més, el que fem és, tenint en compte, retornant molt, molt, molt breument al d'abans, tenint en compte que la limitació pressupostària, d'alguna manera, el que hem anat fent és reduir deute públic de l'Ajuntament, l'única manera de compensar-ho és anar a buscar subvencions. Val? Que això és el que et permet fer més coses amb els mateixos diners. Val? A vegades, evidentment, hi ha cofinançament, o sigui, no totes les subvencions són del 100%, però aportant, en el cas d'aquí, del Carme, aportant a l'Ajuntament un 8%, es va fer una obra de més de 3 milions d'euros.
4: Sí,
2: val?
4: Sí, però Jordi, tu saps que aquest manteniment...
2: Anem al manteniment.
4: No ven tant en subvencions com les grans obres faraòniques.
2: Per això les generalitzacions a mi són arguments que tinc, òbviament, respecto que puguis fer, Eduard, només faltaria, o quan hi ha moltes persones que puguin d'allò, però la realitat no és aquesta. La realitat és que a l'Ajuntament de Caldes de Montbui tenim tots aquests contractes de manteniment vigents. Penseu que passen centenars de coses, per no dir milers, cada any. Vàters que s'embussen, portes que es fan malbé, endolls que no funcionen, llums que deixen de funcionar, climatització que no funciona. Quan és una climatització...
4: No la del calderí, no, eh?
2: Quan és una, quan és una climatització de... Mira, de la casa consistorial es va fer malbé fa un any i mig, val? Bueno, al final les coses fas un manteniment però també s'espatllen, com a tot arreu, i amb 45 equipaments.
3: Sí, però això hi ha de ser, això és inherent a
2: això,
3: fer aquestes inversions.
2: Manteniment se'n fa, això és així. Se'n fa prou o no se'n fa prou? En general som un país que no som un país mantenidor, o sigui, els ciutadans tots tenim, quan comprem un habitatge, ens donen una cosa que és el llibre de l'edifici, no? Que et diu, cada 4 anys has de pintar, cada 3 obrir el clavegueram i la teva barqueta, la... No tenim, no som d'aquesta cultura, val? I això ho tenim tot, això existeix, això és així. Aleshores, com a administració no tenim aquesta cultura, anem avançant evidentment cap a aquesta cultura, tenim tots aquests contractes vigents a Caldes, per això dic que les generalitzacions no són encertades. Que unes goteres són molt cridaneres, sí, que s'han d'arreglar, evidentment. Que lo idoni seria fer la coberta nova en aquest cas, perquè no n'hi haurà prou amb això, sí. Doncs també fixa, et donaré dos...
3: És que, Jordi, són aquestes coses les, sí, que et donen aquesta percepció.
2: Val. Et donaré dos exemples, aviam si et puc convèncer el meu argumentari. Avui, pel matí, el primer que he fet, cap allà, quarts d'avui, les 8, ha sigut anar al polígon de la Borda, al carrer Borges Blanques. Era un carrer, és l'últim carrer, val? Paral·lel aquí, diguéssim, que és un carrer que té molta pendent, d'acord? I acaba amb un caminet, sí?
3: Sí.
2: Ja has situat. Sí, sí. Allà, cada vegada que plovia molt a Caldes, com que hi ha molta pendent i el final del clavegram no estava ben resolt, saltaven totes les tapes del pou de registre. Totes, o gairebé totes, moltes d'elles. Aleshores, havia d'anar a la brigada municipal l'endemà, ja ho feien de normal, cap de brigada sempre m'ho deia, no, avui anem allà d'allò borda que hi va ploure. Ostres, una altra vegada? Sí, diu, és que cada vegada. Es generava molta pressió en els tubs aquests de clavegram i feien saltar les tapes. No només un risc per a les persones, sinó, a més, un cost, no?, de reparació constant. Bé, amb aquella subvenció que vam aconseguir, que vam explicar l'any passat, amb la qual hem fet tota una renovació de la part de tant de clavegram com d'asfaltatge del polígon de la Borda, un dels temes principals va ser aquest. El primer que he fet ha sigut anar a comprovar. Per tant, acció de manteniment de gairebé 1 milió d'euros en el polígon de la Borda, del qual... ara no li sabria dir, però entre el 50 i el 60% ha quedat en el clavegram. Ha funcionat. Avui no han saltat les tapes. Per tant, òbviament és un manteniment que no es veu. Jo ja entenc que feia referència a vostè a coses que sí que es veuen, com són unes goteres, etc, etc. Però des d'avui, i esperem que sigui durant molts anys, al carrer Borges Blanques del polígon industrial de la Borda no saltaran les tapes del clavegram. I jo penso que això és un exemple de manteniment. N'hi puc donar algun altre. Per exemple, a la sala màgica de l'escola del Farell. Sala màgica és un espai que tenen polivalent on l'any passat els hi va entrar aigua. Va fer una reparació a l'Ajuntament i aquesta va anar bé. Normalment, quan es repara, les coses van bé. Malauradament, a vegades no van bé, que és el que ha passat a la Torre Roja, que no hi ha manera de que va encertar com, què i de quina manera. Una altra operació que tampoc s'ha comentat. El CIE, el Centre d'Iniciatives Empresarials que tenim al polígon d'Estat de la Borda de l'Ajuntament, que en el seu moment va adquirir un govern, tenia moltíssimes goteres també, moltíssimes, moltíssimes, tantes que la conclusió va ser que l'única manera que es podia fer allà era canviar la coberta. Aquí vam aprofitar el moment, una de les últimes, ara no recordo si va ser Next Generation o va ser Diputació, en el moment en què va haver-hi el màxim de subvencions a nivell de plaques fotovoltaiques, per una escletxa que permetia posar plaques fotovoltaiques i arreglar la coberta o substituir-la. Ho vam posar tot en allà i per la mòdica quantitat de 200 i escaig mil euros hem canviat tota la coberta del CIE, i això ho hem fet en aquest mandat. Per tant, en el CIE ja no hi haurà més degoters. No es veu? No. La notícia és els degoters que hi ha? Sí. L'oposició no repiularà que la coberta del CIE està arreglada i repiularà els degoters? Evidentment.
3: Normal.
2: Evidentment és el joc polític. Però aprofito que m'ha convidat i que us ho puc explicar per dir-vos tota una sèrie d'accions que sí que es fan. Per tant, torno al principi, generalitzar que no hi ha manteniment no és cert, directament, no és cert. La sensació que hi pugui haver, les sensacions són subjectives, només faltaria. I l'oposició, d'una manera òbviament intencionada, intenta fer veure només el que no està bé, que jo ho entenc, val?
0: A veure, són 9:15 i jo no vull deixar de preguntar-li, bueno, un que li farà il·lusió i un altre tema que potser no li farà tanta il·lusió, però vull preguntar-li i suposo que ara ho entendrà. I és un repte perquè li demano que sigui breu, en tots dos casos. Ara farà un any van signar un conveni amb el Cau al Pasqualet per treballar conjuntament de cara a aconseguir que l'Ateneu Molí d'en Ral torni a tenir ús públic, sent, per exemple, el nou local del Cau, que encara no disposa de local propi, tot i ser el Cau més gran de la vegueria, amb més de 100 infants i joves. Què han fet en aquest any?
4: De Catalunya, més gran de Catalunya.
0: No, no més gran de la vegueria, sinó de Catalunya.
4: De la seva família, de Catalunya.
0: De la seva família. Què han fet en aquest any?
2: Suposo que es refereix a l'edifici, no? Entenc jo.
0: Perquè
2: el que és el desenvolupament del conveni, evidentment no és el meu departament, em consta que estan fent coses, que utilitzen altres espais d'una manera, però jo no,
0: com està,
2: no és el meu àmbit. Entenc que es refereix únicament i exclusivament a l'edifici.
0: A tota la qüestió urbanística.
2: L'edifici del Molí d'en Ral era un edifici que estava, intentaré ser breu,
0: perquè si no, no podrem.
2: Tal com em demana.
0: Si no, no podrà parlar de la Cel. Que també li demanaré que me'n parli breument.
4: Oi, però si
2: molt bé, molt bé, molt bé.
3: Si ens ho sabem de memòria.
0: Però hi ha una cosa que li vull comentar una mica nova.
2: Ah, si m'ho permeten, els hi puc donar la primícia també de la Cel.
0: Bueno, a veure, parlem de l'Ateneu.
2: Parlem de l'Ateneu. L'edifici està dins d'una zona, que és una zona que s'ha d'un polígon d'actuació, d'acord? Un polígon d'actuació és una zona que requereix tota una sèrie de procés urbanístic, o sigui, si han de fer carrers, si han de posar fanals, si han de posar bancs, si han de passar els serveis, etc, etc, abans de convertir aquella part en un solar. Val? Aquesta és la situació urbanística on hi ha ara mateix el molí. D'acord? Allò i tot el terreny que hi ha al davant.
0: El molí ha de ser equipament i el terreny de davant és el que vostès volien, parlaven amb el Cau, diguéssim, de dir, doncs, demanarem aquesta, el Cau volia la sessió anticipada del molí. Perquè ja està previst que sigui equipament abans que es desenvolupés tota la zona del terreny. Sí. No haver d'esperar que es desenvolupi el terreny del davant, sinó ja disposada. I tinc entès que vostè a principis d'any va dir que això ja ho veia a prop, això de que el molí ja no s'hagués de fer ni una sessió anticipada perquè ja es pogués fer aquesta sessió.
2: Val. A veure, el molí s'ha situat en un polígon d'actuació, per tant, en aquest polígon d'actuació, abans de tirar endavant el desenvolupament, abans de poder-hi fer pisos, per dir-ho d'alguna manera, i repartir els terrenys en equipaments, en zones verdes, en sistemes, el que marca la llei d'urbanisme, primer s'ha de fer tota una sèrie de documents previs, que són un projecte de parcel·lació i un projecte d'urbanització, principalment. Això s'ha de portar a la Generalitat, s'ha d'aprovar i torna a l'Ajuntament. Bé. Desgraciadament, aquest terreny, que evidentment és un terreny privat, estava en mans d'una persona que és qui va fer el conveni en el seu moment que va permetre l'Ateneu, que tots recordem, l'Ateneu autogestionat, diguéssim, i aquesta persona va perdre la propietat perquè va anar, no sé, va ser fruit de, m'imagino que d'algun tipus de problema, evidentment, de pagament, el que sigui, això va acabar en mans de la Sareb, després va acabar en mans d'un banc, després en mans d'un altre banc, i fa 2 anys, quan vam començar a parlar amb els representants del Cau, això estava sota una capa de més de 7 rehipotecacions. Jo no sóc expert ni en banca ni en economia, etc, etc, però com m'ho van dir i m'ho van explicar, és un solar que pertany a algú de la banca que està en una bossa plena amb altres solars que no té cap interès i que s'ho van passant de banc en banc, d'acord? Havent-hi aquesta petició ciutadana, i també com a municipi és un espai que tots tenim al record i que està en una zona bonica, tocant a la Ria de Caldes, etc, etc, doncs el que vam fer va ser començar a treballar què s'hi pot fer allà per avançar en el camí urbanístic, perquè no hi ha altra manera, i arribar a un moment en què això tingui un ordre i que llavors l'Ajuntament s'acabi el procés urbanístic o no, pugui fer una sessió anticipada, val? Que és una figura que permet la Mercè ja...
0: I aquí s'ha avançat?
2: Com a jurista...
0: Aquí s'ha avançat? Perquè recordi que li he demanat brevetat.
2: Fa dos anys hi havia 7 hipoteques una damunt de l'altra, que jo no sé ben bé el que significa això, però que entenc que està allà enterrat en un fons, en un pou sense fons, i a principi d'aquest any no n'hi ha cap. A partir d'aquí...
0: A principi del 26 vol dir,
2: exacte, a principi, més o menys a principi d'aquest any ja no n'hi ha cap. Què vol dir això? que ens han vingut a veure propietaris privats que volen tirar endavant coses, tota una sèrie de qüestions on nosaltres hem exigit com a Ajuntament que això havia d'estar net i polit i entregat, i per tant s'ha anat avançant. El desenvolupament urbanístic en aquest sentit depèn principalment d'un privat, o sigui, ja si hi ha un interès privat anirà avançant. Jo tinc la sensació que això va bé, per tant, d'alguna manera, en algun moment donat l'Ajuntament podrà recepcionar-ho i evidentment el cal rebre que estan òbviament per manifestacions públiques que han
1: fet.
4: O sigui,
1: 5 anys vista.
2: No, esperem que no.
0: Però aleshores es pot fer aquesta sessió
1: no, perquè no esteu.
5: No, simplifiquem. Heu trucat a la Caixa perquè ho faci la sessió de l'atac a equipament, o sigui, Molí?
2: Jo m'he reunit amb representants de...
0: Per desencallar, no?
2: Jo m'he reunit.
5: Sí, sabem si la Caixa ho pot arribar a cedir?
1: Home.
5: Sota un projecte social comunitari, més enllà del cau, eh?
0: Sí, com a
5: obra social a la Caixa, abans hi era, ara no ho sé.
1: La Fundació, sí.
5: Exacte. Però jo... heu trucat a la Caixa per preguntar-li si podeu fer la sessió anticipada? Que és el propietari? Sí o no? És binària, la pregunta?
2: La pregunta és binària?
5: Sí.
2: Jo no he trucat a la Caixa, però jo m'he reunit amb les persones que són responsables d'aquesta propietat de la Caixa, sí.
5: Val, i li has demanat, o li heu investigat, o heu aprofundit si es pot fer una sessió?
2: Evidentment.
5: I què t'ha dit?
2: Que sí, però el moment urbanístic no és en qualsevol moment, val? Aquí la Mercè, que segurament sap més que jo urbanístic,
1: però jo entenc que no toca ara.
2: Però jo el que veig és que estem molt més a prop. O sigui, la pregunta que em feia la Gemma al principi, estem més a prop? Sí. És el que jo li vaig explicar als representants del CAU? Sí.
0: Però aquest més a prop no el podem
2: no depèn només de l'Ajuntament. I jo no el puc calendaritzar perquè no és... com el plàter, no és iniciativa municipal.
0: Ja.
2: Jo penso que anem molt millor, estem molt apropet, ja no hi ha cap hipoteca, per tant...
1: Ja no hi ha càrregues i és important.
2: Ha deixat de ser un solar en un fons al final d'un Excel a ser un solar que té un interès. Val? Uh-huh. A partir d'aquí, jo crec que estem molt més a prop, perquè si no tampoc gosaria haver-los dit en el CAU que estem a prop, i és que és així, estem a prop. Uh-huh.
0: No podem acabar aquesta entrevista, dèiem, sense parlar d'un dels temes estrella de la seva regidoria, la CEL. Només apuntar, perquè com ja deia l'Oriol, ja hem sentit parlar molt de la CEL i sempre parla de la CEL. Segons ha publicat l'Ajuntament el taulell d'anuncis, està previst que a l'octubre s'obrin 100 places més del model A al nucli urbà. Què vol dir això? Ens
2: doncs...
0: ho explica?
2: Exactament
0: això. Molt breument. Exactament, sí, això.
2: Exactament això. O sigui,
0: s'està arribant ja un cim d'expansió de la CEL, o com evolucionarà?
2: Que bé, amb dues preguntes em podré explicar una miqueta més, està molt bé.
0: Ostres.
2: La primera, senzilla, sí.
0: Exclusiva.
2: La primera, senzilla. El procés que vam fer, que hem seguit amb la CEL, és exactament el que vam preveure, i afortunadament ha tot molt bé, i a més,
4: perdó.
2: Hem treballat moltes subvencions, moltes, les primeres instal·lacions són les que vam fer directament en pressupost municipal, la resta pràcticament totes han sigut subvencionades. Per tant, d'alguna manera, aquestes 27 instal·lacions que tenim ara, 1,2 megawatts, que és moltíssima energia, pràcticament tot ho hem aconseguit amb subvencions de Diputació i de Generalitat, molts d'ells de fons Next Generation. Vam detectar, de les dues primeres van ser el nucli urbà, val? Perquè en el seu moment, recordem que quan nosaltres vam començar la CEL, el radi de cobertura, el que permetia la llei espanyola, eren 500 metres des d'una instal·lació. Val? Ara estem ja... no sé si són 2 o 5. Ara no recordaré. Però bueno, ja hem anat a un límit que ja és el que tocaria. Val? No només això, sinó que hem anat fent totes les instal·lacions que vam dir. Hem posat les instal·lacions a les urbanitzacions per donar també a tot el sòl urbà. Molt al principi, quan vam fer la CEL, vam començar a explicar... va haver-hi els representants de les associacions de veïns de les urbanitzacions que ens van dir: i les urbanitzacions què? No? Lògic, lícit i normal. Doncs miri, escolti'm, tenim aquests solars, aquí és on creiem que és oportú, amb un radi de cobertura de 500 metres en aquell moment podrem arribar a totes les cases, etc, etc. Va, què va passar? Vam obrir per les urbanitzacions, es va apuntar moltíssima gent, vam dir que 400 places, vam dir que eren 50 per cada una de les urbanitzacions, val? Sabíem que seria, que no seria lineal, o sigui, les urbanitzacions que tenen més població són on s'ha apuntat més gent, i les poblacions totals han sigut 240 famílies, si no recordo malament, pel cap més o menys. Però moltes persones del nucli urbà van dir: jo també vull apuntar a la CEL. En aquell moment no es podia, perquè aquesta fase que vam obrir administrativament només podia ser per les instal·lacions que havíem fet a les zones, a les urbanitzacions. D'acord? I llavors es va generar una mena de llista d'espera o, evidentment, apuntar a les persones que tenien interès en apuntar-se del nucli urbà, i el que farem ara a l'octubre és obrir 100 places més en el nucli urbà de Caldes.
1: Dius que hi ha una llista d'espera?
2: No és exacte. O sigui,
1: va bé. Perquè jo vaig a l'Ajuntament i em diuen aquí no podem apuntar ningú.
2: Ja.
1: A veure.
2: Què tenim? Tenim moltíssima gent que van entrar a instàncies... O sigui, que alguns se'ls ha respost.
1: Entrem instància, vaja.
2: Sempre de manera dirigir-se a l'administració.
5: I responeu a les instàncies?
2: N'hi ha que sí i n'hi ha que no.
5: Vale, com molt tot, bé,
0: com gràcies. Ja m'ha fet cara de sorpresa.
5: Hòstia, no, és que són una sorpresa.
2: Com tots els ajuntaments. La meva recomanació, Mercè, és estigues al cas en el moment en què... Saps que hi ha uns períodes molt, molt justos. No és que ho vulguem fer d'aquesta manera... però òbviament la tramitació administrativa és molt farragosa i et diu pots obrir d'aquest dia fins aquest dia, si vas un dia més tard ja no hi tens dret, i a vegades a mi se'm llegeixen ciutadans. Vaig tenir una anècdota molt curiosa perquè un amic meu li va dir a la seva mare no pateixis mama, tira, ja hi anirem, se'ls va passar el termini, que la conec molt la seva mare i el conec amb ell, un enginyer a sobre, i li va dir ja li dones cada mes 30 euros a ta mare o no? Perquè clar, perquè com que tu li vas dir que es podia esperar i al final va perdre la plaça, calla, que tinc un problema, finalment es va poder apuntar a la penúltima que vam fer, no recordo exactament. Per tant, sí, jo crec que és una bona notícia. Vam veure que hi havia com al voltant de 70 famílies o 70 persones, 70 famílies del nucli urbà que es van quedar com entre cometes amb les ganes de poder-hi participar en aquesta d'això. Tenim energia suficient com per compartir-ho amb elles, per tant obrirem una nova fase.
0: Perfecte, doncs...
5: Hi ha una cosa molt bona de la CEL. Hi ha una cosa molt bona de la CEL, més enllà de les qüestions tècniques o les qüestions pressupostàries. És un pol turístic. A part que el Jordi ho explica molt a tot arreu. Hi ha molta gent, hi ha molts ajuntaments, hi ha moltes entitats que venen, no sé si a aprendre, però a prendre nota sí. I això és important també. Vull dir, a part del Prater, abans del Prater, potser que féssim més tot entre ajuntaments coses d'aquestes. Sí. Almenys com parlar-se, no? Vull dir, aquest senyor s'ha cansat d'explicar la CEL, però...
0: No, em sembla que no es cansa.
5: No, segur, això és cert.
0: De parlar de la CEL.
5: Metafòricament, vull dir. Però vull dir, és una cosa molt bona que no la posem en valor. Uh-huh. No sé quants megawatts genera, no ho sé, ni m'importa, que en generi molts ni més. Uh-huh. Però és un producte, no sé si turístic, ja com el Carquinyoli, sol com a la Font del Lleó, però diu, hòstia, està molt bé tenir referències. Som referents, a través de la CEL cal de ser referent.
0: Molt bé. Doncs amb aquesta reflexió acabem l'estona d'entrevista al Jordi Martín, tercer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Activitats, Acció Climàtica, Espais Públics, Planejament Territorial i Recursos Humans. Tantes carpetes ens han portat a una entrevista tan llarga. Moltes gràcies i fins la propera.
2: He estat molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me. I esteu atents al dilluns, si no és dilluns d'aquesta setmana, és el dilluns de la setmana que ve. Que farem una roda de premsa en relació al CEL, no només a l'obertura d'aquestes 100 famílies, sinó que hi haurà una notícia molt xula, jo penso.
0: Ai, aquesta no és la porta avançar. Aquesta ens hem d'esperar.
1: Sí, a través d'on la fareu, aquesta publicació?
2: Aquest cop mantindré l'expectativa. Us haureu d'esperar.
1: Home, sí, però
5: llavors
1: no sabem on
5: anar. Escolta, que hem tractat prou bé, home, donant-se a algú, home.
2: Val.
6: Jordi.
2: Ho faig. Era broma.
6: Urbanisme.
2: Sí.
6: Habitatge.
2: Sí.
0: Ostres, Eduard, són i 42.
6: És igual.
2: Seré
6: concret.
2: Hauràs de parlar amb la Núria Corné, que és la regidora d'habitatge.
6: Vale, no, si saps com està el tema de Sant Salvador.
2: Sant Salvador,
6: perquè ara s'ha canviat els membres de la Junta de Compensació.
2: Sí. Bueno, el desenvolupament urbanístic del nostre municipi està definit en el POM, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, d'acord, que es va aprovar al voltant dels 80-90, que ha tingut alguna revisió, però bàsicament defineix les zones en les quals s'ha d'ampliar el nostre municipi, principalment pel que he vist, ho van dissenyar en el seu moment, és colmatar d'alguna manera els espais que hi ha entre el nucli i la C-59, que és on hi ha Sant Salvador, que és on hi ha el sector sud, que és on hi ha Puigdominort, sí. I una miqueta al sector sud. Llavors hi ha un,

0: davant de, diguéssim, del dipòsit de Segalers, sí? Val? I després hi ha la part del Molí, que comentàvem abans, d'acord? Tot aquests sectors, molt ultrabreument, són calderins i calderines que tenen propietats en aquesta zona que han de fer un desenvolupament, pues, que correspon més o menys amb el que dèiem abans. No és ben bé un plan d'actuació, però està definit, diguéssim, ja, entre cometes, ja està requalificat. Val? Algun dia hi podrà haver pisos, però abans que hi hagi pisos s'han de fer carrers, s'han de fer zones verdes, s'han de fer les sessions dels equipaments i després es podrà fer. Bé, tots aquests sectors estan, com estem en un període ara mateix d'expansió econòmica, tots em venen a veure, jo els vaig a veure, perquè em conviden, evidentment, quan es fa una junta de propietaris, i com a ajuntament ens conviden, i jo com a regidor de planejament, sempre que puc hi vaig, val? I me'ls escolto, i si puc ajudar amb alguna cosa, perquè la majoria, pues, com us dic, són calderins i calderines. Bé, és com a Sàmbic, no? Vull dir, també el polígon de Sàmbic fa molts anys que està
1: el problema era el subsol, no?
0: Jo no tinc la bola de vidre, si la tingués, no? Abans m'ha fet una pregunta. Abans m'ha fet una pregunta sobre el futur.
2: Sàmbic.
0: Si el coneixés,
3: de totes maneres, si hi ha algun punt d'interès d'aquests que interessa l'Ajuntament desenvolupar-ho, pot agafar i pot fer ell com la parcial.
0: Sí, no tindríem capacitat financera. Sí, és veritat que sempre que hi ha alguna qüestió, un dels que està més avançat és el sector sud. I han tingut un problema amb una canonada de gas, etc, etc. Ens han vingut a veure, els hem ajudat i ho hem aconseguit. Per tant, anem fent pas rere pas. Per sort, ara el desenvolupament urbanístic és molt més estricte que abans. O sigui, abans de poder ficar un totxo d'una promoció privada, s'han d'haver fet tots els carrers, s'han d'haver recepcionat per l'Ajuntament.
3: Tots els serveis.
0: Que això abans no passava. Per això encara ens trobem a dia d'avui amb algunes urbanitzacions del nostre municipi que falten voreres, que els fanals estan massa separats.
2: I estan recepcionades.
3: Sí.
0: Clar, algunes d'ofici del seu moment i d'altres per...
4: Però Jordi, l'Oriol t'ha preguntat, Sant Salvador què?
0: Jo
4: no les Brugueres, que també potser...
0: Podeu trucar a la Junta de Propietaris de Sant Salvador, fer-los venir aquí, preguntar-los, i jo tampoc tinc tanta... No ho sé...
2: I a darrere l'Ajuntament?
0: Ara de l'Ajuntament és un es diu el sector, no sé,
3: és igual com
0: sector carrer nou o algo així,
4: sí,
0: no?
4: Ja sabem que
3: és igual com s'ha dit. Allò que ja havia està de ser una cooperativa d'habitatges, sí. Què ha passat amb allò?
0: El mateix, això sí que és habitatge 100%, això de parlar amb la Núria. Jo ja fa 4 anys que no m'ocupo d'això. Però em consta
3: amb la,
0: que
3: amb la Núria Carné.
0: Núria Carné, sí.
3: Sí. Ah, sí.
0: Sí, sí. Sí. Bueno, és un sector que també aquí també, pues, també té una part de... és una mica diferent perquè les velocitats del tema urbanístic són diferents i aquí això ja és sol urbà, però tot i així s'ha de fer arreglar els carrers, posar el clavegram, etc, etc, de nou. Sí. Us dic la primícia o no al final?
5: Sí, home, sí, escolta, sí, i tant.
4: Si no marxes.
5: Encantats.
0: Que bé, que bé, que bé. Us he fet una mica d'allò, eh?
5: Quina és la primícia?
0: Gairebé surto sense dir-vos-ho.
3: Expectativa, va.
0: Molt bé, molt bé.
3: Canta, canta.
0: Farem una cosa molt xula que no ha fet ningú més. M'ha agradat, òbviament, m'ha congratulat moltíssim, Jaume, que diguessis que la Cel feia un referent de Caldes, etc, etc.
4: Te l'he posat al nivell del Carquinyoli.
0: Vull dir... sortint, tens el cafè, la cervesa o el que vingui de gust pagar, gràcies, només faltaria. Seguint aquesta línia, jo crec, d'innovació i d'una cosa que a més és útil, no és només una innovació, no només és bo pel canvi climàtic, sinó que a més és útil pels calderins i les calderines que es baixen la factura de la llum, a més, val? Ara anem una miqueta més enllà. La Diputació de Barcelona va obrir una subvenció al voltant de Setmana Santa que estava pensada per ajuntaments i per grans obres que fossin transformadores. Val? Nosaltres vam començar a treballar ja en l'anterior mandat una possible col·laboració públic-privada en un solar que hi ha al polígon industrial de la Borda a sobre de la deixalleria que ara s'ha revifat ara l'obra, d'acord, que hi ha tot un gran aparcament. Val? Allò pel mig va haver unes eleccions, trets polítics, etc. Estava una mica, el projecte estava mig fet, bo, preparat com un avantprojecte, però va quedar entre cometes, no diré mort, però en el calaix. Quan va sortir aquesta subvenció de la Diputació, vaig dir, mira, potser és l'oportunitat de treure del calaix, presentar-lo, ja veiem què passa. Li vam fer algunes modificacions. Vam presentar, evidentment, tot un aparcament, a l'ús que tenen les persones que van a treballar al polígon de la Borda i aparquen allà, i ha de seguir sent, com no pot ser d'una altra manera, però si l'asfaltem, hi haurà més places. Si hi posem plaques, farem energia. I si hi posem bateries, podrem emmagatzemar aquesta energia solar i podrem abocar-ho a la xarxa. I, per exemple, podrem fer funcionar part de l'enllumenat públic de nit, òbviament.
3: Sí, clar. Sí, no, de dia no.

0: per favor.
1: Amb energia solar.
0: Molt bé.
1: I aquesta subvenció la vam aconseguir i aviat, de fet, no sé si aquesta setmana ja hem fet, ja hem obert les pliques de la licitació, o sigui, ja està en licitació pública. És un projecte molt xulo, el presentarem tal com Déu mana, si no és dilluns que ve és l'altre, ara no ho recordo de memòria, però aprofitant que he vingut avui i que m'heu convidat, doncs us dono la... us dono la primícia.
2: Felicitats. Això vol dir que els quatre carrers del Bugarai que fot un mes que no tenim llum a la nit, tindrem llum.
1: Això ho ha de parlar amb la distribuïdora del nostre municipi, que es diu Electra Caldense.
2: Anem millorant.
3: Tenia aquí, i aquesta pregunta havia caigut.
1: Ah, no acabàvem amb la
3: primícia.
1: Que tenia
3: entès que feia poc que havien rebut una subvenció d'un milió d'euros per instal·lar un parc de bateries.
1: Ah, molt bé, ho tenies preparat.
3: Ho tenia aquí, eh? I havia caigut perquè no sabia.
1: És molt xulo.
4: No era tan primícia.
3: Jo ho tenia aquí, jo ho tenia aquí.
2: Hi ha algú que treballa aquí.
3: Hi ha algú que treballa.
1: És molt xulo perquè l'ús de les bateries, que és una cosa que els darrers anys se n'ha parlat moltíssim, encara està tecnològicament en punts d'evolució, no? Però sí que és veritat que... ara ja se'n fan unes que es diuen LFP, que és on hi ha més ferro, que o sigui, s'utilitzen menys materials difícils de trobar, etc, no? Que aquestes són les debilitats d'aquest sistema. Aquestes que nosaltres hem fet la consulta de quin tipus de bateries serien, són bateries, estem parlant d'un megawatt d'energia solar i un megawatt d'emmagatzematge. O sigui, això seria doblar la capacitat actual que tenim i emmagatzemar aquesta energia per poder a la nit, per exemple, fer funcionar els LEDs que tenim en el nostre municipi. Jo penso que és molt bona notícia. Penso que novament Caldes seguirem encapçalant part d'aquesta lluita amb el nostre tamany, amb la nostra intensitat, però amb molta, molta, molta força, i és una bona notícia a tots els...
0: Et portarem, perdona que t'interrompi, et portarem de visita amb els nostres pobles agermanats, a Sant Pol de Dax, que sempre llueixen ells de ser molt avançats en aquest tema. Els hi presentarem aquests projectes perquè també prenguin nota.
1: Doncs estaré encantat d'acompanyar-te.
2: I vas a la Generalitat i els expliques aquests que van dibuixat el Prater com se fa.
1: Ah, no, tant ja crec que no, però estaré encantadíssim d'acompanyar-vos, Mercè, només faltaria. Moltes
3: doncs,
1: gràcies.
3: Acomiadem el regidor, el tercer tinent d'alcalde, Jordi Martín.
1: Gràcies, Gemma.
3: Que gairebé hem omplert tot el safareig avui amb entrevista, sí. Perquè hem fet una entrevista barra tertúlia tot junts.
0: Sí, ha estat molt
3: moltes
0: bé
3: gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
3: Fem una petita pausa i fem una miqueta de valoració de la tertúlia.
1: Que bé.
0: Molt bé.
3: Apa, gràcies.
5: El safareig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.
6: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Seguim el safareig en temps de mini tertúlia ara mateix. Hi ha hagut una rebel·lió a bord i els tertulians li han demanat a l'entrevistat que no marxi. El que passa que aquí la presentadora que us parla li ha demanat a l'entrevistat que es quedi però no parli. Per tant, estem en temps de tertúlia amb un espectador especial. Jo pregunto als tertulians, què us ha semblat l'entrevista? Com per, si no hi fos aquí el senyor Martín.
1: Per mi genial. A mi m'agrada sentir els plantejaments, les motivacions i per què s'arriba a tal o qual decisió i per què es fa tal o qual cosa. Tot té una explicació i un plantejament darrere. Si no te l'expliquen, et pots quedar en un punt molt superficial que, el qual et fa que no entenguis el perquè de les coses. Mm-hmm. És el meu punt de vista.
2: Bueno, jo penso que més que una entrevista, el que hi ha hagut ha sigut un col·loqui. Mm-hmm. Generat per l'entrevista o els punts que tu anaves mm-hmm. posant sobre la taula, no? El Jordi, bueno, clar, ell s'ha esplaiat molt, ell té coneixement de tot el que havies preguntat, té un coneixement mm-hmm. molt ampli que nosaltres pues, no tenim ni podem tenir. Aleshores, bé, m'ha agradat perquè bueno, pues, més o menys ha respost molt llarg, però ha respost a totes les preguntes que se li ha fet i jo m'ho he passat bé i he après i m'ha agradat.
0: Jaume?
3: Sí, puc compartir criteris de vosaltres dos, la majoria. Principalment, moltes vegades, quan fas aquest tipus de col·loqui, perquè ha sigut un col·loqui, ha sigut bastant interessant, ens deixem coses al tinter. Hi ha moltes qüestions d'urbanisme que s'han quedat al calaix o uh-huh. per falta de temps o perquè el senyor regidor, pues, home, breu no és. Però dit això... sí, a vegades sí, en qüestions tècniques que està bé que s'expliquin, però falta a vegades també el discurs polític en el sentit, en algun sentit, no? Principalment ara ho estaven dient fora micros, realment jo dubto que la gent vol dir tots els calderins en general si ens interessa molt o poc el quin ferro va dintre les bateries, no? Que tècnicament és bo saber-ho, sí, clar, però podíem haver aprofundit més en altres qüestions que s'han quedat en el tinter, possiblement per manca de temps.
0: No? Moltes s'han quedat al tinter, ja t'ho dic jo, aquí del guió han caigut unes quantes coses.
3: O sigui, així com abans he defensat
0: el doble de temps.
3: Així com abans he defensat la CEL com a, sense aprofunditzar gaire, no sé quants ajuntaments han vingut i no m'ho expliquis, m'és igual.
0: No, perquè li han dit que no parli.
3: Exacte, però... bueno, o sigui, llançar els titulars, llançar el breu i després debatre-ho, potser hi ha faltat... Ha sigut donar el contingut tècnic. Mm-hmm. Però un altre dia torna i li donem una vessant més política.
1: Saps què passa, Jaume? Que, a veure, jo el que penso és que quan s'està treballant per Caldes, s'està treballant en plan tècnic. Deixem-nos estar de política. Si és per Caldes, és el que convé, el que necessitem i el que d'això. Pots parlar de política...
3: I com definim el que necessitem?
0: Clar, la política marca les prioritats.
3: Sí, primer.
1: O clar. No.
2: Jo tampoc ho veig així, coses... Jaume. Que no, jo estic amb ella, eh? Jo no ho veig així, tampoc, Jaume. Jo penso que més política. Home, pots definir moltes coses sense entrar en la política.
1: Claro.
2: Amb voluntats, sí. amb projectes, sí. amb idees...
3: Política no vol dir política de partits.
2: És que, clar, quan dius política, defineix clar. Què vols dir
1: què
2: política.
1: Vols dir
3: filosòfica, per què fem les coses? Amb qui les fem? Per a qui les fem?
1: Que les
3: com
1: fem
3: les fem?
2: Vale, però això no és política, pròpiament, tampoc.
1: Això és fer-les pel poble.
3: Digue-li filosofia, digue-li Rumià. Si ho deixem tot en mans de la tecnocràcia, doncs home,
1: pues,
3: no és bo.
1: Potser ens convé,
3: no,
1: eh?
3: No és bo.
1: Potser ens convé, deixaríem de crítiques destructives per fer-ne de constructives.
0: Però suposo que al final la política és tot, no? Perquè la política et marca les prioritats,
1: punt.
0: No?
1: Fins a cert punt. A lo millor
3: si
1: la política més generalista, potser sí. Però la local...
3: Si actuem només com a una vessant tècnica, no t'estalvies les crítiques destructives.
1: Bueno...
3: No, bé, això,
1: jo crec que no te les estalvies mai
3: ja ho va dir, però, o la política o la fas o te la fan
2: doncs si entres en temes polítics les crítiques seran més bèsties
3: sí, clar. No estem exempts de crítica
1: bueno,
3: encara que no li agradi al senyor
1: crítica,
3: regidor tenir plens
1: la
3: agressius.
1: Crítica és bona, el que no és bo és la crítica destructiva
3: no n'hi ha de constructiva
1: ah, no?
3: No. Crítica és crítica
1: Pues perdona, jo entenc que sí, que n'hi ha de constructiva.
3: No, home, això s'ha de ser binari, o ho fem bé o no ho fem bé, en tots. Podem anar desgranant aspectes, però fem bé o no ho fem bé, i si no ho fem bé, la crítica. És molt subjectiu, això, la crítica destructiva. No, abans ho parlàvem de rècord, vull dir, ja me'n vaig.
0: Sí, perquè això seria ja un altre tema de debat i hem d'acomiadar. Hem d'acomiadar el programa. Mercè Prades, Jaume Pieres, Eduard Urriols, Jordi Martín, que encara ens acompanya. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la segona temporada del Safareig. I a vosaltres que ens escolteu, la propera setmana en horari de Safareig retransmetrem el ple municipal i per tant ens retrobem al Safareig el proper 1 d'octubre quan ens visitarà la segona tinenta d'alcaldia i líder de Junts per Caldes, Roser Xalabarder. Com sempre, a les 7 del vespre. Ara sí, bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Soundscapes. Un nou espai pensat per aturar-vos durant una estona i simplement escoltar. Soundscapes és un nou programa de ràdio on la selecció musical està pensada per crear paisatges sonors i emocionals. Sons, textures i melodies que ens conviden a baixar el ritme, mirar cap endins i deixar-nos portar. El meu nom és Dosha i aquesta és la meva manera d'entendre la música. No només com una cosa que escoltem, sinó com una experiència que podem sentir. Durant els propers programes escoltareu tot tipus de música que us farà sentir, brollar emocions i fins i tot viatjar. Abans de començar, us proposo una cosa molt senzilla. Durant un minut no feu res. Busca una postura còmoda, tanca els ulls si vols, agafa aire lentament pel nas i deixa-la anar. Una vegada més, inspira profundament i deixa anar. Una última vegada, inspira i deixa anar. Ara, deixa que la música sigui l'únic que existeix durant els propers minuts. Simplement, escolta. No cal pensar en res. No cal fer res. Només escoltar.

0: conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5,5 km de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot, és el RAC. Paciència i bon dia.
0: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana que també està arribant rescalfada, a més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també, amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat

0: A l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
1: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
0: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
2: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdeteos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
0: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
3: Obviously, Catalunya was different now.
4: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
3: When I quit the country. During all this time.
4: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
3: But I know it's not the same.
4: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
3: The people. That is my first.
4: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
3: To touch again, to feel, to smell my country.
0: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuït o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
5: necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant durant aquest temps el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
6: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
7: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
0: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
8: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
0: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
9: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència per assolir la quantitat s'ha aconseguit amb una hipoteca en banca ètica.
10: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
9: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
0: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
11: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
12: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
11: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú, no entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
0: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
13: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
14: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
13: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
15: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
13: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
0: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
16: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
0: 10 minuts i arribarem a 7:45 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
17: Estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir doncs, que, bueno, que és estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
0: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
18: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i sobretot l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
19: I ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de l'organització. I aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
0: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
20: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
21: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David, i això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
0: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Nunes va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria reina de la travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: sabies que...
1: El part es reivindica i demana ser diferenciat de l'industrial. De fet, proposen que hi hagi algun tipus de distintiu que deixi clar quan estem parlant de pa industrial per tal de no vendre gat per llebre. El gremi de forners de les Terres de Lleida ja té el seu distintiu, però les grans superfícies juguen amb l'adjectiu artesà, cosa que porta a la confusió del consumidor. Els forners, però, estan satisfets amb l'increment de consumidors, lleu però important, dels darrers temps. Un increment que es deu, en gran part, a l'aparició dels nous pans de diversos tipus. Això ha obert nous mercats gràcies a convergir la idea de salut amb la del pa tradicional. Jo sóc un panarra. Tu?
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc al conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: 4 minuts els que passen de 8:15. Hem tancat el sumari i entrem de ple en matèria explicant-vos que PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
0: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor, piensan ellos, a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
4: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebebas. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
4: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya és diferent ara.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: But I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again. To feel, to smell my country.
4: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio de la plataforma Zero Port i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant durant aquest temps el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i del rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
4: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en d'altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals, i en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just 2 dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de 2 episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. la detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
12: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
13: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
12: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
14: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb els mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
12: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
4: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
15: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
4: Un minut per sobre de 8:15, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
16: Va, doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat, de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds, als tròpics, subtròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models a hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós i el desembre doncs, no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
17: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes SLR que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava, on no s'havia dit. És realment més difícil predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
16: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent ja que una corrent, em refereixo a uns vents, que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi i és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
17: Doncs ho tindrem present, Clara Brosset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
16: Gràcies a vosaltres, igualment.
17: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
18: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
17: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions, amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
19: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt lluny, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
17: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
20: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
17: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la colla vella dels xiquets de Valls i per la colla jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les gyozas, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper de

0: Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provitola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions del Papiol a Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits, a la C-17 i a Cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud, a la C-58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C-59 i a Cua Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona, a la 2 i a Cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona, a la C-32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord, a la C-31 Cua de Vila de Cants al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda a dalt. Hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, serà el dimecres de matinada, per tant, la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb bones temperatures del mes d'agost. I, de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant, amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. 4 núvols prims, que són els que veiem al cel a hores d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda, Sant Tornem-hi amb aquests núvols a esfilagar-se en el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja. I aquesta tarda, temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Doncs més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset,

0: alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
1: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem a la portada. PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
3: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
0: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
4: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
0: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
5: Obviously, Catalunya és diferent now.
6: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
5: When I quit the country. During all this time.
6: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
5: I know it's not the same.
6: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
5: The people. That is my first.
6: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
5: To touch again, to feel, to smell my country.
0: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. 8 i 10, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
7: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
8: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
9: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
0: Però més enllà de la protesta, hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
10: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu, especialment quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
10: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions. És a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una ampliació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
0: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
10: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això, però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera, o de canviar el disseny de l'aeroport, o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament amb una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
0: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
10: Sí, segur, està clar que segur que pesa, i a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
10: Gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
11: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
12: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
11: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
13: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
11: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
0: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictibilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
0: Nou minuts i ens plantarem a 9:15 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa, després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
14: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són sisens a la taula.
15: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
0: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Us ho hem destacat en el sumari, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitart de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Goffriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. Dos dies després d'aquest acte, el dimecres 23, i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals, una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari TermCat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en Xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset.
11: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
9: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, doncs, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
12: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat. I com bé dèieu, també hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que ocupa el voral. La mateixa AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès i a Mollet en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Cua de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Cabrera a Tallà en sentit Barcelona. La C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins a Barcelona. A la 2 i a Cua Brera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió avariat en aquest darrer cas. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, hi ha retencions del Nus de Trinitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
9: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
13: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
9: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
14: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebebas. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
9: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
15: Obviously, Catalunya és diferent ara.
16: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
15: When I quit the country. During all this time.
16: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
15: I know it's not the same.
16: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
15: The people. That is my first.
16: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
15: To touch again, to feel, to smell my country.
9: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
10: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un Super Niño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor que estrenem dimecres que ve. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
9: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida. Avui, justament, celebra a 12:15 del migdia la Junta Local de Seguretat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va decidir avançar aquesta reunió després de la multitudinària baralla de dimecres passat, al matí va ser, a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià. A Lleida, pendents d'aquesta reunió, hi tenim en Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
17: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
18: Hola, bon dia.
17: Bé, com valoreu des de l'Associació de Veïns la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida?
19: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment, doncs no són agradables, això seria part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut 3 festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït del mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure de manera democràtica com fem aquí a Lleida, i per una altra banda, doncs, sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
17: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
19: Sí, nosaltres creiem que hauríem de tenir presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part del... Lleida és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
17: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
19: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia, avui llegia un article del director de la Mañana, doncs que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guarda de barri passejant-se i coneixent-se a tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guarda de barri donaria, o el guarda de barri o una presència de la policia més evident facilita la convivència.
17: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
9: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'interior, la consellera Parlon i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
18: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
20: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
18: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i dona eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
21: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
18: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
9: Minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
22: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
23: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la penya que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
22: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
24: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
22: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts quan Xavi Aragonès va fer un doplet. Elder Núñez va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment aquest primer títol pel Mataró.
1: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
22: Que vagi bé.
1: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agradolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove Xiquets de Tarragona. I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel Romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
2: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel Romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
5: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
2: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
5: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
2: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
1: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha actuat davant una plaça major plena d'espectadors que volien escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició a l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns. Fins demà.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies.
13: Les carreteres, l'APC registra...
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
14: L'Ajuntament admet que les goteres del pavelló de la Torre Roja encara no estan resoltes, però recorda que els treballs encara no han acabat. Ho ha fet després que les pluges del passat dimecres van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació quan l'aigua va filtrar-se per diferents punts de l'edifici. Això sí, el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, recorda en declaracions a Ràdio Caldes que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Artes

Està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit en tot moment, però es garanteix el pas alternatiu dels vehicles. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui una nova cita. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten les dones calderines. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Les persones interessades poden contactar directament amb l'Ajuntament. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts de la Lliga i d'aquesta manera també injectar moral a l'equip. Un partit dur i molt igualat que s'ha acabat decantant pels calderins, una presentació de luxe a casa en què s'ha també pogut veure jugar un equip completament reformat. La setmana que ve el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb un ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol serà el protagonista, amb alguns núvols poc importants i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situen al voltant dels 17 graus, mentre que la temperatura màxima arribarà al pic del migdia als 33 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable i sense precipitacions. El canvi més destacat arribarà demà, això sí, només amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport. Un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Torna Líders a Ràdio Caldes. Arriba la tercera temporada d'un espai on parlem de persones, de projectes, de reptes, però sobretot de les històries que hi ha darrere de cada líder. Persones que han decidit fer un pas endavant, que s'han reinventat, que han superat obstacles i que tenen molt a explicar. Líders a Ràdio Caldes, una nova temporada amb noves veus, noves converses i moltes històries que mereixen ser escoltades. Perquè liderar no és només arribar lluny, és atrevir-se a començar. Engega la tercera temporada de Líders. Escolta'ns els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: T'interessa l'esport de Caldes?
4: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
3: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
4: Doncs tot això i més.
3: A l'Esport que avui.
4: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
3: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: La Pinta. Cada dilluns, 2:15. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:45 a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge,

0: de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Són dilluns 21 de setembre i ens estem una nova edició del Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat.

0: I què hi trobareu avui en aquest fòrum? A la primera hora, que iniciarem tot just d'aquí a uns minuts, després de la presentació i del sumari, obrirem amb l'editorial les paraules que em representen i que marquen el to del programa. Tot seguit, dedicarem uns minuts a viatjar amb el temps, amb tal dia com avui, repassant efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. A continuació, i això ho farem gairebé cada setmana, sempre que es pugui, serà el moment de parlar d'un llibre i de la seva adaptació al cinema, i també de la música que pot acompanyar aquesta mirada compartida. Una secció que fins ara eren dues, la llibreteria i llibres, músiques i pantalla, i que ara s'ha fusionat en una de sola. Una secció que, com totes les que formen el fòrum, es treballa de manera conjunta perquè el programa tingui coherència, ritme i sentit. Aquí res no és improvisat, ni va per lliure. Les col·laboradores Marina Meneses i Clàudia García ens presentaran el llibre escollit i la pel·lícula relacionada. De moment, tot és un enigma, que elles desplegaran durant mitja hora o una mica més. I així arribarem a les 10, just al butlletí informatiu. Després de les notícies, ens arriba a l'espai el Servei d'Ocupació, que setmanalment ens apropa a oportunitats laborals, assessorament, orientació i servei a la comunitat. Un servei que compta amb la col·laboració de professionals de la piqueta. A continuació, i fins a arribar a les 11, avui ens deixarà un bon regust el relat radiofònic, que serà El misteri de Ràdio Escolta. I així entrarem a la tercera hora d'11 a 12, una hora que avui ens ajudarà a empassar aquest dilluns amb més lleugeresa. Una hora terapèutica, necessària, plena de somriures i bones sensacions. Ens visiten Maria Dolors Rascón, Carme Ortega i Cristina Tolosa, el trio de pallasses més pallasses de Caldes, però també les més maques. Elles són tres parells de nassos, tres dones que formen part de l'ADN cultural del nostre poble i que fan riure mig o més municipi. I amb el sumari sobre la taula, obrim el matí amb la nostra mirada del dia.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
0: La pau que ens mereixem. Avui, 21 de setembre, comença la tardor. L'equinoci reparteix la llum i la foscor a parts iguals, com si el món intentés recordar-nos que l'equilibri existeix, encara que a vegades no el trobem ni amb lupa. Potser per això avui és també el Dia Internacional de la Pau. La pau global, sí, la pau social també, però sobretot aquella pau personal que tots reclamem quan el ritme ens passa per sobre, quan el cos nota el canvi d'estació i la ment va una mica més esvarada del que voldríem. I és curiós, parlem de pau mentre vivim en un país on la cultura, la comunicació local i la feina de tants professionals se sosté amb hores invisibles, dedicació infinita i, sovint, sense ni un cafè de reconeixement. Hores de feina diària, moltes més de preparació i aquell somriure que fem servir per dissimular que, a vegades, també ens agradaria que algú recordés que existim. Avui és també el Dia Mundial de l'Alzheimer, que ens recorda que la memòria és fràgil, que les famílies són valentes i que cuidar és una forma profunda de dignitat i potser en dies com aquests val la pena recordar que la memòria col·lectiva també és fràgil, que sovint oblidem qui sosté la comunitat, qui fa possible que la cultura arribi, qui manté viva la paraula. I enmig de tot això, la tardor, aquesta estació que ens fa més sensibles, més permeables, més humans. I pot ser per això, avui la pau no és només un ideal, és una necessitat, una reivindicació, una manera de dir que, malgrat tot, seguim aquí, treballant, sostenint, acompanyant, fent possible que cada matí aquesta plaça pública que és el Fòrum continuï viva. I sí, potser avui més que mai ens mereixem una mica de pau i, si no és massa demanar, potser un cafè. I per sort, avui, la tercera hora, ens regalarà una altra forma de teràpia, el somriure. El somriure que cura, que acompanya, que alleugereix. El somriure que ens aporten persones com el trio de pallasses, tres parells de nassos, que tenen la capacitat de fer-nos respirar una mica millor. Perquè, al cap i a la fi, la pau també és això, un somriure compartit, encara que el cafè l'hagin de portar nosaltres.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
0: I en aquesta mirada del dia que ens ajuda a llegir el present, fem un pas enrere en el temps per entendre d'on venim. És moment de tal dia com avui. I avui és dilluns 21 de setembre. Ja han passat 263 dies d'aquest 2026 i en resten 102 per acabar aquest cicle. El santoral ens porta a noms preciosos: Enar, Dèbora, Ifigènia, Lutrudis, Jonàs i Mateo. Si us dieu així, moltes felicitats. També el calendari avui ve carregat de dies temàtics que ens ajuden a llegir el món amb una mica més de profunditat. Dia Mundial de la Pau, una jornada per recordar que la pau no és un ideal abstracte, sinó una necessitat urgent. Les Nacions Unides demanen cada any 24 hores de no violència, un alt al foc global que, malauradament, sovint queda en desig. Però la pau també es construeix des del quotidià: escoltar, respectar, denunciar l'assetjament, ser responsables amb el que compartim i apostar per iniciatives que fan el món una mica més habitable. És el Dia Mundial de l'Alzheimer, una data per recordar que la memòria és fràgil, que les famílies són valentes i que la recerca és imprescindible. L'Alzheimer és la nova epidèmia del segle XXI. Es calcula que al 2050 hi haurà 131 milions de persones afectades. A Espanya, la Confederació d'Alzheimer treballa per donar suport, visibilitat i dignitat a totes les persones que conviuen amb la malaltia. També és el Dia Mundial o Internacional contra els monocultius d'arbres, una crida global per frenar les plantacions industrials indiscriminades, que degraden els sòls, erosionen ecosistemes i posen en risc la biodiversitat. Moviments com la xarxa Alerta contra el Desert Verd, nascuda al Brasil, denuncien l'impacte devastador de monocultius com l'eucaliptus o la soia. I és també el dia de l'artista plàstic, un homenatge, que vol dir un homenatge a totes les persones que, amb pintura, escultura, instal·lació o qualsevol llenguatge visual, són capaces de transformar emocions en obra. L'art com a forma de resistència, de bellesa i de memòria. I per acabar, és el Dia Mundial del Paganisme, una celebració de totes les religions paganes que reivindiquen la connexió amb la natura, el culte a la deessa i la divinitat compartida. Una jornada per trencar tabús i recordar que la diversitat espiritual també forma part de la nostra història. I com sempre, el temps ens porta efemèrides que expliquen el món. Doncs un 21 de setembre, de diferents anys, com ara direm, doncs passem al 2009, es va descobrir a Síria, per arqueòlegs alemanys, una cambra mortuòria amb restes humanes i ofrenes datades en més de 3.500 anys d'antiguitat. El 2001 va succeir una explosió a la planta ACF de Tolosa, a França, d'un estoc de nitrat d'amoni, en el que van morir 31 persones i més de 2.500 van resultar ferides, a més de molts danys materials. L'any 1979, el tren de passatgers del ferrocarril Trasandino va realitzar el seu darrer viatge partint des de Mendoza a l'Argentina amb rumb als Andes, a Xile. El 1966, la sonda espacial Song-5, llançada per la Unió Soviètica, va tornar a la Terra després de ser el primer artefacte no tripulat que va fer un viatge d'anada i tornada a la Lluna. El 1954, el submarí nuclear Nautilus és votat per l'Armada dels Estats Units, sent el primer, la primera nau amb propulsió nuclear del món, la qual cosa li va permetre estar llargs períodes de temps navegant submergit. I el 1958 serà el primer a creuar el submergit els gels perpetus del Pol Nord. L'any 1940 va explotar el polvorí de Pinar d'Antequera de l'exèrcit del Terra d'Espanya al sud de Valladolid i va deixar més d'un centenar de víctimes de persones que van morir. L'any 1937 es va publicar la novel·la El Hobbit de Tolkien a Londres. El 1930, Johann Hostermeyer va patentar el flaix de bombeta que substituirà els de pols de magnesi. El 1903 es va estrenar Kit Carson als Estats Units, la primera pel·lícula western de 21 minuts de durada. I acabarem a l'any 1895, en què va començar a funcionar als Estats Units la primera fàbrica d'automòbils del Diorea Motor de la Wagon Company. I amb aquesta mirada al passat tornem al present, perquè avui aquí al fòrum també volem saber què ens explica la literatura i el cinema, i per això tot seguit saludarem a la Marina i a la Clàudia.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I després d'aquest primer tram del programa on hem mirat el calendari, la història i les paraules que ens representen, entrem ja en un dels espais més literaris del fòrum. Entrem a la nostra secció literària i audiovisual, una secció que, com totes les del programa, es treballa de manera conjunta perquè el fòrum mantingui coherència, ritme i sentit, perquè aquí res no improvisem. Marina Meneses, i de moment, bon dia, perquè la Clàudia, doncs, bé, hem de recordar que ve en autobús i això s'ha de tenir present, sí. i no a vegades arriben quan...
1: No ha arribat aquest
0: moment. No, i que a vegades no arriben a l'hora, no passa res. No, i per això estàs aquí, que així ja ens avances.
1: Sí.
0: Doncs, de moment, no sé si encara, bueno, això quan estigui ella, perquè com s'havia de canviar el nom de la secció, que en principi era la llibreteria, i també llibres, música i pantalles, doncs de fusionar-lo en un nom, no sé si l'heu escollit
1: no,
0: ja.
1: No, encara no el tenim, bueno, estamos
0: pues,
1: en ello.
0: Pues de moment seran llibres, pel·lícules i, o sigui, llibres, pel·lícules i música, no?
1: Molt bé,
0: o
1: sí,
0: pel·lícula
1: llibres,
0: i música.
1: Música i pantalles, o, sí, ja està.
0: I doncs quan ho sapiguem, doncs a veure, de moment, quin llibre? Perquè això avui és una sorpresa, ni jo mateixa ho sé, vull dir, ni quin llibre ni quina pel·lícula.
1: Doncs avui parlarem de Persèpolis, de la Marjane Satrapi.
0: I la pel·lícula està feta també?
1: Sí,
0: Persèpolis?
1: Sí. Persèpolis ja pel·lícula, és una pel·lícula d'animació.
0: D'animació, vale.
1: Sí.
0: Home, el llibre és molt xulo perquè justament aquest llibre, Persèpolis, al mes d'octubre, a la sessió del mes d'octubre del Club de Lectura de Maria Moliner, és el que estarà present.
1: És
0: que jo encara no l'havia vist, d'unidó,
1: Vull dir, bueno, que hi ha moltes pàgines. Bueno, però és bastant bé.
0: Però a més, tindrem una sorpresa, que això no sé si avançar-li a les usuàries del club, perquè hi ha una dona que és iraniana, que ella està aquí, viu aquí a Barcelona des de fa 5 anys, aquí ha fet els estudis, ha doctorat, i coneix molt bé, la va conèixer personalment, perquè ella porta 5 anys aquí, vull dir que és això. I aleshores doncs, jo li vaig demanar, és que va estar aquí durant l'estiu, bueno, en el programa d'estiu, la programació d'estiu,
1: va
0: venir, ella es diu Salles, que vol dir ombres, de fet ella és poeta i també és il·lustradora, artista visual,
1: molt bé.
0: I parla molt, bueno, dins de tot parla, i a més aquí un català impecable, vull dir que va estar molt bé.
1: Que bé.
0: Li vaig demanar si seria possible, perquè
1: per
0: vaig preguntar-la i em va dir que sí.
1: Clar, molt bé.
0: Si vols, vull dir que estàs convidada.
1: Igual m'ho neixo jo aquesta.
0: És a dos quarts de set de la tarda del dia... Ai, sempre és la penúltima setmana d'octubre, ara no recordo si és el 19 o quin dia és, però és a l'octubre.
1: Molt bé.
0: I, bueno, és que em va fer molta gràcia el fet que conegués l'obra,
1: sí.
0: I ja t'he dit que jo encara no la...
1: Tu encara no la coneixes,
0: no
1: l'has llegit.
0: No, sí que coneix l'autora, he llegit, però que aquesta obra concretament que està posada,
1: sí.
0: No l'havia, sé de què va, tot plegat, no? Però no l'havia llegit.
1: Molt bé, bueno, és l'obra mestra, no? Diguem-ne, sí. La Marjane Satrapi, tampoc és que tingui una gran biografia, bibliografia.
0: El que passa que saps què passa? Que primer que ella com a il·lustradora i com ha fet d'aquest llibre també i tal, té molta, o sigui, és molt coneguda, però també s'ha conegut més pel fet de que quan ha mort, que justament 10 mesos després de que va morir l'amor de la seva vida, el seu company, doncs és com si ella es deixés també, no sé si 10 o 17 mesos després de la mort d'ell, vull dir que una cosa així, saps d'això que dius tu, no suporta viure sense l'absència, doncs no és que és ni es va suïcidar ni res, senzillament doncs morir de la pena,
1: morir
0: no?
1: De pena.
0: Sí, morir de pena. Avui és difícil d'arribar a això. Però bé, aquesta obra precisament no va d'aquest tema perquè ella ja la tenia abans.
1: Però
0: millor que la comentis tu.
1: Molt bé.
0: Que és la que l'has de comentar.
1: Vale, doncs Persèpolis és una obra escrita per la Marjane Satrapi, que és una autora franco-iraniana. Bueno, de fet, ella és iraniana, el que passa és que ha viscut la major part de la seva vida a França. Exiliada, de fet. I I per on començar Persèpolis? Doncs Persèpolis és una novel·la gràfica i està il·lustrada només en blanc i negre i a més amb molts contrastos. És una obra que no té un excessiu detall, ¿vale? No és aquells còmics o novel·les que estan molt carregades. Predomina molt el negre sobre el blanc, sí. ¿Vale? I ja té imatges molt, molt impactants com... a veure si la trobo, la tenia per aquí. Bueno, és igual, ja us l'ensenyaré. Ja la comentarem després. Aleshores, de què parla Persèpolis? Doncs Persèpolis parla, és la biografia d'ella, de la Marjane Satrapi, i és una nena que va néixer al 69 en una ciutat a prop de Teheran, filla d'una família acomodada d'iraní. De fet, eren descendents d'un dels reis perses, un dels xas, per dir-ho d'alguna manera. És una biografia dels primers anys de la seva vida, de tota la situació política i social que apareix en aquell moment, amb revoltes, no només revoltes, sinó l'estat islàmic que agafa el poder...
0: Tot el que es produeix, això, diguem, és una cosa que tothom...
1: Que reincident, no? Sí. Que això és reincident, perquè clar, això estem parlant dels anys 80...
0: Sí.
1: 70-80, no?
0: Primer, quan va ser enderrocat, no sé si era el Sa, que tampoc és que en aquell moment fossin molt feliços, però...
1: Però era un país, hem de pensar que veníem d'un país molt occidentalitzat, sí. I el més modern de la regió. I, clar, quan va anar, es va derrocar el Sa, va agafar el poder un militar, després aquest militar també el van... el de la Segona Guerra Mundial, doncs es va trobar el petroli, van intervenir les forces aliades perquè hi havia hi havia el petroli i els interessava, i aleshores van organitzar un cop d'estat per derrocar el Xa, i al final el que va passar és que les forces, la part més religiosa del país, doncs va agafar el poder, no? Que és més o menys el que ha tornat a passar ara en els 2020, per dir-ho d'alguna manera. Doncs és una mica tota aquesta història social i política del país vist des dels ulls d'una nena de... Bueno, comença quan ella té 11 anys. ¿Vale? Aleshores, és un llibre que està dividit en quatre llibres. De fet ella... O sigui, aquest llibre ella el va publicar un cop ella ja estava a França, no? I una mica perquè ella sempre explicava coses de quan era petita, als seus amics i a la gent del cercle cultural i on es movia a França, on ella era dissenyadora i era dissenyadora gràfica, volia dir. Uh-huh. I la van animar a escriure la història, no? Que de les històries que ella li explicava de quan era petita, i perquè clar, aquí hi havia una contraposició que de fet la novel·la gràfica ho expressa brutalment amb aquest contrast de colors de blanc i negre, no? La contraposició entre la visió d'una nena criada en una cultura moderna, on els pares havien estudiat, on hi havia un nivell intel·lectual molt elevat, on ella mateixa anava a una escola on no hi havia... Bueno, no, era laica, no? Doncs tota aquesta contraposició, no? de l'entrada a l'adolescència, tots els canvis que suposen, amb tot el que es vivia al país, no? I el llibre és bàsicament això, no? les vivències d'una nena, de com un dia pues, va a una festa o es talla una samarreta, no? que qualsevol actitud pròpia d'un adolescent, i com en el mateix moment, i ella ho viu, eh? Vull dir, no és que ella visqui al marge del que està passant políticament, eh? Perquè els pares són activistes, sinó i com viu el país, no? I com les coses que estan passant, no? Com la paren pel carrer a ella un dia, no? Les dones de la revolució islàmica
0: i tot el que... Bueno, sí.
1: Ella ha anat a comprar un casset, que és il·legal comprar cassets de música moderna, no li troben els cassets, però porta el vel mal posat. Bueno, totes aquestes coses, però estem parlant no d'ara, eh? Sobretot estem parlant dels anys 80, sí. I ara, quan ara això s'està repetint,
0: bé,
1: no?
0: Bé, és que va ser la primera part que més forta, perquè és quan entren tot el Jomeini, bueno, tot sí, aquests sí, i tot sí, aquest sí, canvi, sí, sí. Que és el que provoca... Bueno,
1: Sí, la situació del país és
0: que després continua igual, però d'una manera que nosaltres no ens arriba tota la informació que passa de veritat, eh? I, però això al millor no fa ni un mes.
1: Aleshores, com us deia, el llibre està estructurat en 4 llibres que van ser publicats independentment i després es van juntar tot en un sol volum, vale? On el primer i el segon volum, sobretot, quan es van publicar, van tenir molts premis a nivell gràfic, a nivell literari, vale? Van ser dos toms molt, molt...
0: És que veuràs que hi ha música de fons, és la banda sonora. Ah, Persepolis.
1: Vale. Clar, jo la pel·lícula no l'he vist, eh? He intentat veure-la aquesta setmana, he vist algun tràiler, he vist com algun trosset que he trobat, però la pel·lícula sencera no l'he vist. Però el que he vist és molt fidel al llibre. Vull dir, de fet, ella és la productora i la directora d'aquest film, eh? Vull dir que la mateixa autora del llibre és la que va produir la pel·lícula. O sigui que ha de ser molt fidel. Aleshores, com us deia, la primera part, vale, parla sobretot, pues, això, de l'arribada de la revolució islàmica i les conseqüències i la mirada infantil, que en aquell moment la Marjani, pues, té 11 anys, pues, la mirada infantil de tot plegat, com ella, clar, l'escola on va deixa de ser laica i comença a introduir-se a la religió i ella, pues, des del punt de vista d'una nena, pues, jugant, no? S'imagina que és un profeta i que parla amb Déu i... Bueno, coses molt divertides, no? Perquè, dintre de tot, és un llibre superdivertit. Té un humor i una sàtira brutal. És molt, molt divertit. La segona part parla una mica de que, bueno, quan ja està instaurada aquest nou estat, no? Bueno, pues, com es viu, i com es viu sobretot portes endins, no? Perquè els pares, pues, continuen fent festes a casa... com, bueno, tot aquest món de contrastos que reflexa molt bé el llibre, no? Per una banda, pues, la pobresa i la que cau al país i la repressió i la violència, i per altra banda, doncs, aquesta èlit, que també s'ha criticat una mica aquest aspecte d'aquest llibre, no? Si ha tingut alguna crítica, és que, bueno, això era una minoria que vivia com ella i la seva família eren una minoria, no? La resta, doncs, patia molt més les conseqüències. I aleshores, pues, el segon llibre és això. I arriba fins que els pares arriben a una situació límit en què el pare el detenen, el deixen anar... Però, bueno, es veuen ja hi ha molts forçats, i com no volen que la seva filla visqui així, doncs l'envien a Viena perquè pugui continuar
0: els seus estudis
1: i pugui tenir una vida en llibertat amb la idea de que ells es reuniran amb ella més endavant, no? Cosa que no passa mai.
0: No, igual que, mira, és com aquesta història traslladada a aquesta dona que jo t'he dit, vale. Aquí a Barcelona. Ella porta 5 anys, però la seva família... va venir ella sola perquè volia. Però també se suposa que la seva situació no és estar millor que d'altres, perquè ella ja, quan ha vingut aquí, dominava per als estudis, etcètera, el castellà.
1: Clar.
0: Clar, i això ha facilitat molt més poder estudiar, s'ha doctorat...
1: Clar. Clar, que estem parlant de que en el cas en aquest cas era una nena d'11 anys, vull dir que és molt fort, no? Bueno, l'envien a Viena perquè la mare té allà una amiga i allà comença, pues, una nova vida i tot el que és l'adaptació a la cultura occidental i europea, en la qual ella, per molt moderna que fos, per molts discos que escoltés, per molt, bueno, per molt moderna que fos la seva família i la seva vida, pues clar, no encaixa. No encaixa i ella veu que no, que no l'entenen, que el primer que es troba quan es troba una nena de la seva edat és, mira, això és un boli, no? Quan és una nena culta, quan és una nena... vale, la tracten com si fos...
0: Que sap perfectament.
1: Exacte, que sap perfectament...
0: Que ve de fora i per això has de ser analfabeta, no?
1: Exacte. Aquesta visió que tenim.
0: Sí, fem un incís. Perquè ja que ha arribat la Clàudia...
2: Hola.
0: Tranquil·la, tranquil·la, descansa, respira, perquè el busos ja sabem com funciona. O sigui que no passa... No, tranquil·la, que el transport, i més venint de, crec que és de Sant Feliu.
2: De Dosrius. Avui vinc de Dosrius, passant per Granollers.
0: Pues sabem com funciona.
2: He tingut una aventura.
0: Tranquil·la, però a més aquí la Marina, de veritat que ens està explicant molt bé el llibre, que jo no tenia... O sigui, sí que coneix a l'autora, bueno, conec l'autora, la seva història, etc., però de la història del llibre res.
1: Bueno. Continuo, estava una mica fent la descripció dels tres llibres que composen el
2: magnífic
1: volum, vale?
2: Sí.
1: Anava pel tercer, on ella està a l'exili, no? És quan els pares l'envien a Viena i tot això, i bueno, com aquí ella comença a sentir-se que per adaptar-se al nou país i a la nova situació, doncs ella com de renunciar, no? I de fet com que s'arriba a avergonyir dels seus orígens i bueno, i com que es traeix a ella mateixa i a la família mentalment, no? Això és com ella ho sent, per encaixar, no? Per ser acceptada, no? Tot i així, doncs al final tot això fa la volta i se n'adona que no pot ser. Estem parlant que és un adolescent, que potser té 14 anys, vull dir que no, que és normal, no? Que faci tot això. I aleshores, aquest és el llibre 3, que jo, per mi és un... És un dels més interessants, no?
0: Està tot aquí,
1: tot
0: en aquest
1: aquí.
0: Volum.
1: Aquest és en els quatre llibres. I l'últim, doncs, és la tornada a Iran. O sigui, ella torna com a... Jo crec que torna quan té uns 17 anys o així, veritat, Clàudia?
2: Sí, podria ser, sí.
1: I aleshores, bueno, torna a viure una mica pues, el típic drama de la immigració, que aleshores no és ni d'aquí ni d'allà, i ja no sap si vol estar aquí o vol estar allà, perquè allà ho troba tot antiquat, retrògrad, tornar-se a posar el mocador, tornar a viure en clandestinitat, no s'adapta a les normes, ¿vale? I en canvi ve d'un lloc on tampoc ha acabat d'encaixar, no? Però bueno, aquest és una mica la
0: història.
1: La història. I bueno, jo destacaria sobretot l'humor, no? L'humor en què
0: ho explica.
1: La sàtira és una nena divertidíssima.
2: Sí.
1: I bueno, no sé si ens expliques tu alguna cosa de la pel·lícula, perquè jo no he pogut veure-la. La música
0: que hi ha de fons és de la pel·lícula.
2: Sí, l'he pogut reconèixer. Jo, tot el contrari, jo volia llegir-me el còmic.
1: Veus? Pues així
2: i no el vaig aconseguir a temps. De fet, ara me'l podríem deixar, ara que ja no cal tant, però me'l llegiré igualment, perquè a mi la pel·lícula personalment em va encantar.
1: M'ha encantat.
2: Vaig tenir moments de voler plorar, de voler riure.
1: Sí.
2: No m'ho esperava que... així. L'únic que sento que... No sé si serà igual en la novel·la gràfica, però per mi al final és com que es talla massa. Es talla com molt, molt
1: bueno,
2: d'hora.
1: Bueno, sí, perquè acaba i que acaba aquella etapa de la vida, no? I...
2: Sí, m'hagués agradat potser no més resolució, però sento que portava com un ritme molt intens, molt intens,
1: sí,
2: i de sobte s'acaba com d'una manera com més, més light, per així dir-ho.
1: Sí.
2: Em sembla molt guai que fem ara Persepolis, perquè jo, clar, buscant a l'autora, perquè veient la pel·lícula vaig pensar, quina tia, quina decisió, quina manera de parlar, de voler fer la seva vida,
1: sí.
2: Aquesta dona on deu estar ara? I bueno, va morir ara fa uns mesos,
1: sí.
2: Però brutal aquesta dona, jo vaig quedar encantada ja de petita, el caràcter que té, la manera de dir les coses, i això en la música s'il·lustra moltíssim, perquè... Jo estava buscant i, clar, jo vaig anar a la pel·lícula... Bueno, vaig veure la pel·lícula sense molta idea tampoc de què em trobaria en quant a música. I, clar, nosaltres crec que estem com molt acostumades, sobretot aquí, que jo sempre us fico molta vara amb el tema dels leitmotivs i de mireu aquí el leitmotiv... Aquí no hi ha, no ho trobem, això. I, a més, és molt curiós per com a la pel·lícula s'integren cançons populars de l'època. Perquè, clar, fa aquesta distinció entre el món occidental i com es representa un cop succeeix tot el tema de la revolució islàmica, no? Uh-huh. Aleshores, jo he trobat que en aquesta pel·lícula no hi ha tant com un leitmotiv així principal, potser sí que hi ha un tema, el de Persepolis, que aquest sí que es podria com associar més a l'identitat d'ella, de Marjan, i no funciona exactament com un leitmotiv, però sí que vincula un personatge amb tot un fil conductor. Aleshores va apareixent també i és una manera de recordar-nos doncs, a la família, allò que deies de la identitat, que la Marjan pateix molt de trobar la seva identitat sí. al llarg de la seva història. Uh-huh. I bueno, aquest tema és una mica com el que ens permet mantenir una continuïtat, no? Per saber com del personatge, a medida que l'anem veient canviant d'edat, d'espai, de context. Jo trobo que és m'he volgut enfocar des d'un punt de vista més sociològic. Perquè, clar, és molt curiós, hi ha un tema que per a mi ho il·lumina tot molt, que és el de Eye of the Tiger, que apareix a la pel·lícula
1: sí,
2: en el moment que la Marjan doncs, ha tornat al seu país, a Iran.
1: Quan torna.
2: I vale. està en una depressió que no se l'aguanta i decideix com canviar la seva vida, no? Aleshores és molt curiós perquè aquest humor uh-huh. es veu molt en aquella escena, és com la Marjan és com que de sobte s'aixeca i comença a cantar Eye of the Tiger i és com que de sobte intenta refer la seva vida, es posa a estudiar, es posa a fer coses.
1: Eye of the Tiger és la banda sonora de Rocky, no?
2: Sí, sí, ah, de
1: vale,
2: fet,
1: vale.
2: sí.
1: Més que res sí, per sí. situar la gent.
0: La banda sonora de Rocky aquella de...
1: La que està entrenant. Sí.
2: Clar,
1: que és molt potent.
2: Exacte, la pel·li.
0: Això surt a la pel·li.
2: Sí. Per mi és com el moment perfecte.
0: Però la pel·li encara està al cinema?
2: No, és del 2007. És la pel·li.
0: Que sí que jo estic perduda.
2: És de fa uns
0: anys. Se pot veure a la tele?
2: Està en el Movistar Plus.
0: Ah, no el tinc.
2: Sí. I clar, per mi és com el perfecte exemple de com integren la música occidental, que també és una manera com d'il·luminar i de fer veure tota aquesta transgressió que la Marjan doncs, intenta, no? Quan és adolescent, clar, viu tot el tema de la revolució, de sobte haver de portar el mocador, i la música... sobretot la música occidental, es converteix en un símbol de resistència. Uh-huh. Perquè hi ha una escena que és molt graciosa, sabeu allò dels homes que van pel carrer amb les gabardines aquestes que van obrint i et van ensenyant coses?
0: això, a lo millor tu no l'has vist.
2: Jo, gràcies a Déu, no.
0: A la meva època t'asseguro que lo he presenciat.
2: Jo, gràcies a Déu, no, perquè més o menys...
0: Soc testimoni.
2: A mi em faria molta cosa anar pel carrer i que de sobte un home... Allà amb la gabardina.
1: Que ensenyes discos, no? Recent que estan... Sí,
2: i ensenya cassets, vinils sí. i són grups tipus
1: són
2: Iron Maiden,
1: clar,
2: Guns N' Roses que és tot el rock dels 70s
1: sí.
2: que clar, era molt transgressor en el seu moment ja en el món occidental,
1: imagina't
2: Iran.
1: Allà, no?
2: Clar, la música rock il·lumina molt o representa molt tota l'època adolescent de la Marjan, just abans de marxar a Viena, que ella busca sempre com diferenciar-se del nou règim. Mm-hmm. I en la privacitat escolta aquest tipus de música i també l'anima molt com a persona, la veus, que és molt punky, que no es calla les seves idees, sí. que no es calla, s'encara també amb els professors i els diu que... Per què
1: està molt recolzada pels pares.
2: Sí, que això està molt guai, sí, mira, perquè sí. tenim tants estigmes de com funcionen les famílies, que jo trobo que també, això ho havia apuntat i no ho recordo ara, hi ha una cançó de disco, perquè que jo crec que ens ajuda molt a trencar una mica com amb els prejudicis que tenim de les societats, de l'islam, sobretot països com Iran, per exemple, de que sempre ens imaginem com que és tot com molt més conservador i tal, uh-huh. i en aquesta escena que és com que explota la disco en el sentit que són els 70s i una miqueta potser abans que el règim s'imposi com a tal, aquest petit com període uh-huh. entre que ha caigut el monarca i es s'imposa aquest nou règim,
1: sí.
2: clar, la societat de sobte passa d'haver estat en una monarquia dictatorial a tenir un petit trosset així d'història de poder gaudir, de modernitzar-se, de poder rebre influències també d'Occident, i hi ha com un moment així de disco que està bastant curiós, que jo trobo que és molt bona escena com per fer-nos saber de que abolir aquests ideals que tenim d'Iran o altres països així com més antiquats, fins i tot et podria dir, perquè hi ha molts estigmes i veus aquesta pel·lícula sí. i se't trenquen, perquè jo, per exemple, no és que tingui molts estigmes, no? Perquè també a l'haver fet musicologia s'han encarregat molt a la carrera de fer-me treure tots els estigmes possibles, sobretot no, amb la música.
1: No, però és veritat,
2: però al final, com ens creiem nosaltres aquí a Occident, que ens fan creure que som el centre de l'univers...
1: No, i tant.
2: Clar, jo tenia... Em vaig sorprendre una mica com de sobte veure com una escena on estaven tots veient disco.
1: Sí.
2: I va ser com, ostres, si allà va arribar el disco també. Doncs pues clar que va arribar el disco. Clar. És que... Per què no havia d'arribar el disco ja?
0: Però és que no només... Això només passava en Iran. En Afganistan passava tres quarts del mateix, que... vull dir que molt més abans eren persones, vull dir que
1: eren modernes, societats molt més modernes del que són ara.
0: Amb minifalda, vull dir, les dones, amb llibertat, i com està en Afganistan ara.
1: Per això que
0: allà també... ja no és el vel, allà és
2: la burca. I que jo crec que també és com... No vull ficar-me tampoc aquí molt en política, però jo crec que moltes vegades a molts polítics o règims ja els hi va bé que tinguem aquesta idea antiquada. Mm-hmm. Perquè, clar, després ens sorprèn quan veiem que realment no ha estat sempre així.
1: No ha estat sempre així, clar. S'ha de conèixer la història. Exacte. És tan important conèixer la història, clar, i no perdre la memòria.
0: La Nadia Golan, precisament, va estar aquí a Caldes. Mm-hmm. Vull dir, va explicar... just això que jo està que acabo de dir, no? Les dones, o sigui, la seva mare anava vestida moderna, tal, vull dir, ella en canvi, doncs està aquí, no pot anar allà, vull dir que...
1: Sí.
0: Bueno, i tot el problema que ella té, perquè té un... Vull dir, ella està afectada també per les bombes, per tot.
2: Jo trobo que és això, que és una eina política, perquè al final... ens venen una idea com aquesta ideologia de que sempre ha estat així i per tant no... Però no, és que al final això és l'important d'aprendre història i d'aprendre històries com la de la Marjan, que t'ensenyen que no és tot blanc i negre, que no sempre han estat sota un règim, que tenim molts prejudicis en el món occidental. La Marjan també se n'adona, perquè quan va a Viena fa una colla així com d'amics, i aquests amics fan una quantitat de comentaris així de no, perquè la guerra, no sé què, i la Marge em pensa, però tu ets tonto. Tu no has passat per cap guerra, clar. Tu no saps el que m'estàs dient, tu estàs aquí des de la comoditat del teu sofà i el teu piti. Clar, hi ha tantes coses que hauríem d'aprendre i que convenientment no se'ns ensenya.
1: Crec que
2: és molt bon exemple per ser polis, així com a lectura, que jo tinc moltes ganes de llegir-me'l. Com a
0: pel·lícula... És preciós, això és per fer un regal. Sí, és per fer un regal,
2: Sí.
0: És un regal que em penso fer.
1: Aquesta edició és la meva, que no sé de quin any deu ser, quan el vaig comprar jo.
0: És preciosa.
1: Vale?
0: Mira quina lletra.
1: Encara és el 2000, és la segona edició, el 2008, però...
0: Han passat uns anys.
1: Han passat gairebé 20 anys.
0: Sí.
1: I jo tinc un record d'aquest llibre perquè és això, em va obrir la ment. O sigui, és com que quan el vaig llegir vaig dir, uau, no en sabia res de la història d'Iran, no sabia res. Saps?
2: Sí.
1: I només llegint això...
0: I això
1: com
0: el tenies... Que, tenies, o sigui, tu ja tenies la llibreria quan...
1: No, aquest ja és l'estanteria de casa meva.
0: Sí, això, que és un tesor, sí, perquè a més lo conserves molt bé.
1: Sí,
0: preciós.
1: Que és un llibre que jo tinc a la llibreria, també ho he de dir, perquè, bueno...
0: És preciós.
1: És aquells... Jo, quan el vaig llegir, no... Bueno, sí que havia llegit còmic de petita, tipus Tintín, vale? Però jo no era de còmic. Vull dir, en el moment en què el vaig llegir em venia molt de gust, però em tirava molt enrere el fet de que fos una novel·la gràfica. Però em va encantar per això, perquè em va obrir em va fer conèixer que no és... Sí que tens nocions, sí que saps, tal, però com que no ho tens tot ben lligat i com que no... ¿vale?
2: O sigui, saps com petites peces i al final quan pots fer el puzzle sencer, flipes i s'ha tota la bombolla de dir, ostres, si és que és veritat que Europa no és el centre de l'univers.
1: És veritat, sí.
0: I és una pregunta, el tens a la venda tu, a la llibreria?
1: Sí. De fet, ara ja no l'he dit a Norma Editorial.
0: Ja m'ho pots guardar. Quin preu té?
1: Ai, no ho sé, ara
0: és igual,
1: no
0: és un preu, però és igual, val la pena.
2: Val molt la pena.
0: Sigui el que sigui.
2: Ja només per la història.
0: En els llibres no hem de...
1: No,
0: I te puc dir el que jo em vaig gastar ahir.
1: A la setmana, no?
0: Sense voler, i això que me van regalar alguns també.
1: Mira, veus? Però, bueno. Vas venir carregada.
0: Pues sí.
2: Jo trobo que val la pena. A més, és el fet que sigui autobiogràfic també,
1: sí,
2: i que
1: sí,
2: passi
1: sí.
2: com per diferents etapes. Clar, jo ara estic com en una etapa com més de joventut, per així dir-ho, i no em ve de tan lluny l'adolescència. Aleshores, no, hi havia coses que jo veia la pel·lícula i deia, que jo prop. Potser... Sí, i clar, sí, connectes sí. i dius, ostres, estic connectant amb una adolescent iraniana.
1: Clar.
2: De que hi havia coses que deies, ostres, jo també ho feia, això, a la meva habitació, de posar-me fins les tantes amb els auriculars.
1: Clar.
2: Allà a fer headbanding. Sí, bueno, en el meu cas, perquè sempre m'ha agradat el rock i el metal. No, altres adolescents potser seran un altre grup o potser també amb metal, no ho sabem, no? Però mm-hmm. aquesta com idea d'estar amb la música tota hòstia amb els auriculars, sí. jo vaig connectar i vaig com, que fort, estic connectant amb una adolescent iraniana aquí, que fort.
0: I tant, pensa però... que és que és exactament igual, vull dir, no, però és això, és el que has dit, no? Que ens fan creure que és
1: que estan molt lluny sí, de nosaltres.
0: Sí, sí. No, molt menys. Sí,
2: perquè és això, jo crec que ja els hi va bé, i
1: clar,
2: així nosaltres
1: que
2: ja no fem...
1: sí que tinguem aquesta visió d'ells de retrògrades i de,
2: exacte,
1: i de terroristes
2: com,
1: bueno,
2: com ja estan acostumades a anar amb el mocador fins les celles,
1: exacte,
2: doncs no ens hem
1: no
2: de posar
1: res,
2: de per mig
1: sí,
2: i potser
1: sí.
2: hi haurà gent que estarà còmoda en posar-se el mocador fins les celles, potser no
1: clar.
2: Però clar, sí. jo crec que també és un exemple de no voler conformar-se amb la història que ens venen, voler explorar una mica més. A mi m'ha agradat moltíssim, la veritat, ho vaig gaudir molt.
1: Jo us volia comentar que, a part d'aquest llibre, no és que tingui una gran bibliografia, la Marjane Satrapi, però té un altre llibre que es diu Brodats, que és del 2003, en el que jo el vaig llegir també fa no fa tant, i també és una novel·la gràfica del mateix estil, i és un llibre en què parlen dones iranianes, ¿vale? O sigui, ella com a nexa, no? Que si la tieta, que si la mare, que si l'àvia, que si l'amiga, que si, ¿vale? Que es reuneixen i parlen de coses de dones. I és també brutal. O sigui, a mi Persepolis em va encantar, però aquell és... I crec que és una obra que ha passat com molt desapercebuda... i parlen de sexualitat, i parlen de masturbació, i parlen...
0: És que això clar, ho fan,
1: són...
0: però això ho han explicat, i a més, això sí, elles reunides, i a més sempre
1: clar,
0: troben
1: soles.
0: Això, elles soles.
1: Elles soles, sí,
0: i
1: sí, parlen bueno, de tot.
2: I a Persepolis la iaia, l'àvia de la Marjane Persepolis, quina màquina aquesta dona, que jo recordo...
1: Clar, doncs és una de les protagonistes
2: parlant
1: de
2: penis,
1: no?
2: Parlant de penis a la pel·lícula l'àvia de la Marjane, i jo com, ostres, però sí, els meus avis no parlen de penis,
1: clar,
2: aquesta
1: clar,
2: senyora
1: clar,
2: parla
1: que...
2: de penis.
1: Clar, és que igual a l'època que va viure eren més moderns allà que aquí,
2: Clar, és que és molt fort, és molt fort.
1: Vull
2: però,
1: que...
2: no sé, i la família de la Marjane supermaca, o sigui...
1: Sí, però
2: pares,
1: bueno, jo també
2: és
1: el que comentava una miqueta al principi, que una de les crítiques que ha tingut al llibre és que realment no reflexa la realitat del país, perquè realment ella vivia en una família molt privilegiada,
2: clar,
1: no?
2: Que vull dir que, permetre el
1: pis de Teheran, i una minoria molt, molt selecta, no? Cultes, amb estudis, amb una implicació política molt bèstia, activistes,
2: clar,
1: amb un nivell econòmic evidentment molt alt... Clar, això no és una élite, no?
2: Això
1: dir, no és
2: tot un debat,
1: una minoria molt petita.
2: És tot un debat, perquè jo l'altre dia, ja ho parlarem en un altre moment, jo parlant amb la meva germana, li vaig comentar que jo em vaig llegir Una habitació pròpia, de la Virginia Woolf. Clar, a mi em semblava que era ella molt crítica amb la resta de dones i una mica hipòcrita, en el sentit de que, clar, que ella ha pogut escriure en l'època que
1: clar,
2: va poder escriure, però perquè
1: venia
2: d'una situació privilegiada. Aleshores, jo crec que tot això de poder permetre's escriure i explicar la teva història,
1: és una
2: moltes
1: cosa...
2: vegades ve perquè tu has tingut
1: exacte,
2: el privilegi de poder
1: exacte.
2: Fer.
0: I aquí a Espanya ha passat... Bueno, jo t'he dit que a Catalunya i a Espanya per Emília Pardo Bazán, perquè
1: bueno.
0: tot i que... perquè s'ho permetia, perquè eren persones de benestar, vull dir,
1: que
0: i aquí a Catalunya també.
1: De la noblesa.
2: Clar, bueno, és com la història,
0: tot
2: la història
0: i que haguessis
2: la
0: de
2: signar,
0: no,
2: els pobres.
0: Sí, sí. Que haguessis de signar a part, per exemple, Víctor Català, vull dir, tot i així.
1: Sí.
0: Hi ha alguna, com per exemple Aurora Bertrana, que justament econòmica, aquesta dona sí que val la pena que la coneixeu bé, perquè... va fer de tot, de cuidar nens, de rentar cases, de tal. Això sí, va viatjar molt i tal, però vull dir, és una de les dones que ha aconseguit bastant, i mira que el seu pare també era escriptor, no? Però el Prudenci Beltrana. Però ella, diguem, va haver de fer
2: De tot.
0: De tot.
2: Però és tot un tema que jo crec que ja podríem treure per un altre moment, perquè és que és això, és molt extens el fet de on hi ha els límits, de nou, que no tot és blanc i negre, que
1: no,
2: potser venien de privilegi, però jo què sé, la Sílvia Plath venia potser una mica de privilegi, sí, i la pobra senyora va acabar com va acabar.
0: Perquè tenia un problema.
2: Clar, és que...
0: Tenia un problema mental.
2: Ni blanc i negre, però jo crec que és, com diu un amic de... Com diu el meu amic de la meva germana, és un tema. És un tema, s'ha de parlar, però... Sí. És una crítica vàlida al final, però... Sí,
1: no, està clar. Sí. Però també és veritat que si no fos per elles, no? Per aquesta minoria que ha pogut fer-ho, no? Doncs
2: clar,
1: no,
2: no
1: ens haurien arribat, no?
0: Exacte. Són tantíssimes les que també han ajudat moltíssim.
1: Clar.
0: A veure, la Simone de Beauvoir, és que totes són d'un...
1: Sí.
0: Estaven bé, econòmicament bé,
1: clar.
0: Però gràcies a elles, doncs...
1: Tenim, tenim el seu llegat.
2: Exacte.
1: Està clar.
2: Sí, sí.
0: Bueno, doncs així de la música saps, pots ràpidament, en un minutet, pots destacar alguna cosa, si no, doncs...
2: Destacar això com l'existència de la música occidental com una manera de veure el món interior de la Marjan, tota aquesta rebel·lió. No he trobat molta cosa tampoc així com per destacar, perquè és això, no hi ha molts leitmotivs, la música la veritat és que està molt ben construïda, molt ben filada, però no diria com que ressalta tant com altres, com per exemple amb l'Odissea, que sí que tenia com intencions molt clares. Jo destacaria sobretot això. Mira, aquí seré molt occidental. La música occidental en la música. No, i bueno, mencionaré el compositor, perquè no l'he mencionat, i ole, perquè les seves composicions, amb les composicions originals, són molt maques. Olivier Vernet. I,
0: francès, eh?
2: Sí, perquè la producció és francesa. Sí. Mm. I bueno, doncs, no sabria què destacar, però que és molt maca que la veieu.
1: És molt llarga la pel·lícula?
2: Una hora i mitja.
1: No, o sigui,
2: pensava
1: que igual era com un curt.
0: No, hem d'acabar avui. Sap greu, tallar, però és que arribem.
1: Molt bé.
0: Doncs gairebé ja són les 10, queden ni un minut. Doncs moltes gràcies, Marina, Clàudia, i la propera setmana més. Ja direu.
1: Molt bé.
2: Adeu.
1: Adeu.
0: No marxeu perquè de seguida ara arriben les notícies i de seguida doncs passarem a parlar del Servei d'Ocupació.

0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: L'Ajuntament admet que les goteres del pavelló de la Torre Roja encara no estan resoltes, però recorda que els treballs encara no han acabat. Ho ha fet després que les pluges del passat dimecres van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació quan l'aigua va filtrar-se per diferents punts de l'edifici. Això sí, el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, recorda en declaracions a Ràdio Caldes que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Art es traslladaran a Can Rius abans de Setmana Santa. Aquesta és la previsió amb la que treballa l'Ajuntament, ara que la reforma de l'antic balneari encara la recta final. De fet, el consistori també preveu fer unes portes obertes de la nova instal·lació a finals d'aquest any pels vols de Nadal. Un cop enllestides les obres, Can Rius es convertirà en una casa de cultura. Ara queda encara pendent la segona fase de la rehabilitació que se centra en l'entorn exterior de l'edifici. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'avui i fins al proper diumenge hi haurà treballs de millora de la via durant la nit. Entre les 10 i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repartiment

El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts de la Lliga i d'aquesta manera també injectar moral a l'equip. Un partit dur i molt igualat que s'ha acabat decantant pels calderins, una presentació de luxe a casa en què s'ha també pogut veure jugar un equip completament reformat. La setmana que ve el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb un ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol serà el protagonista, amb alguns núvols poc importants i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situen al voltant dels 17 graus, mentre que la temperatura màxima arribarà al pic del migdia als 33 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable i sense precipitacions. El canvi més destacat arribarà demà, això sí, només amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
3: I encetem la segona hora del programa. Després de les notícies arriba un dels espais bastant més útils i necessaris aquí al Fòrum, el Servei d'Ocupació, que cada setmana ens acosta oportunitats laborals, assessorament, orientació i recursos per a la comunitat. Un espai que fem conjuntament amb professional de la piqueta i que avui ens porta la Sònia López, una
4: Hola,
3: altra
4: bon
3: vegada.
4: Bon
3: I sempre que sigui possible, amb tu encantada o encantats.
4: Molt bé.
3: Doncs, gràcies. Sònia, avui ens portes ofertes actives que, de fet, tenim ara mateix, però fins i tot algunes més, vull dir, perquè d'última hora, podríem dir,
4: sí,
3: que estan més calentes.
4: Sí, això passa, que de sobte estàs a punt d'acabar la setmana i entren coses noves.
3: Clar.
4: Així que venim amb novetats.
3: Doncs pues millor. Doncs es tracta d'això, vull dir, que tot el que sigui, i a més es tenir més, que com va precisament adreçada a persones que necessiten una feina, doncs això és molt important, perquè dona més, que hi hagi més diversitat, eh? Vull dir, que siguin més variades, en el sentit que unes, doncs, així dona més varietat, que les persones, doncs, puguin accedir a unes o a unes altres.
4: Bueno, sí, és veritat, són perfils molt diferents i a Caldes tenim gent amb perfils molt diferents, per tant, és perfecte que hi hagi moviment al mercat laboral, que surtin ofertes i també que col·loquem gent.
3: Algunes de les ofertes que tenim avui, però tu les avançaràs, explicaràs molt més,
4: sí.
3: Administrativa, comercial, jo te les, després tu les desenvolupes. Administratiu, administrativa, comercial, vol dir que és home i dona, va adreçada a tots dos, uh-huh. En el sector immobiliari, cambrer, cambrera, amb experiència, administratiu, administrativa, especialitzat en processos comptables, ajudant de taller metal·lúrgic, comercial, uh-huh. Vull dir, bueno, i ara tu els desenvolupes o hi afegeixes les que hagis d'afegir.
4: Bé, si et sembla bé, puc explicar una miqueta més concretament alguna? Per exemple,
3: sí, totes. Vull dir,
4: totes?
3: Tu, si les vols desenvolupar,
4: vale.
3: Perfecte.

0: Doncs el perfil administratiu pel sector immobiliari és una incorporació estable, es vol incorporar una persona que faci tasques d'atenció directa, preparació de documentació, doncs, gestions relacionades amb web i xarxes socials, preparació d'assegurances. És una jornada completa, es treballarà de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4 a 7. I els divendres alternatius hi haurà divendres i divendres no, que es farà de 8 a 3, per donar així una mica més d'espai per la conciliació. Llavors doncs, necessiten algú que tingui experiència i formació administrativa, si pot ser que hagi treballat en sector immobiliari, banca, etc., català, castellà, office, i sobretot les competències professionals, que són doncs, que sigui una persona. Les competències són les habilitats, actituds, aptituds que desenvolupem en un lloc de treball. Doncs en aquest cas, necessiten que sigui una persona autònoma, que sigui una persona resolutiva i que sigui una persona amb capacitat per treballar sota pressió. I la resta d'informació sortirà o bé al web o bé ja parlant directament amb l'empresa.
1: Molt bé.
2: Pots anar la per exemple la de la que tu vulguis. Jo te l'he posat en un, però tu pots donar-li al.
0: Sí, de fet, volia destacar una altra, és una oferta que tenim fa dies, però ens està costant trobar perfils, perquè és gestió integral, també és un perfil administratiu i també són processos administratius i comptables. És per treballar en una empresa que treballa en fabricació de maquinària industrial. I necessiten algú que això doncs, tingui aquest coneixement i experiència en elaboració de registres i assentaments comptables, conciliacions bancàries, en saber organitzar, arxivar la documentació, fer recepció. També aquesta empresa vol incorporar algú estable que domini les eines informàtiques i també volen que sigui una persona autònoma que sàpiga dominar informació confidencial, que respecti molt la confidencialitat de l'empresa, que sigui una persona que comuniqui bé i que sàpiga treballar en equip. És això, una incorporació estable es treballaria de dilluns a divendres és un horari partit fins a les 5:30 i els divendres de 7 a 1. I doncs, també la tenim oberta, però no és tan fàcil. Justament avui ho comentava amb les meves companyes, que els perfils comptables, quan es posen oferta, costa una mica de trobar.
2: Però justament és una... O sigui, quan estudies, no només el fet d'estudiar economia i finances o empresarial, sinó un cicle formatiu, doncs es tenen aquests coneixements, no?
0: Sí, el que passa és que a vegades necessiten que hi hagi una miqueta més d'especialització i que després de fer aquest cicle formatiu, per exemple, ho vagis complementant amb formació més específica comptable i de fet t'has d'anar actualitzant a nivell comptable, perquè cada any hi ha canvis. Llavors, en aquest sentit, sí que no és tan fàcil trobar persones que els interessi aquest sector i que per tant hagin desenvolupat una professió. N'hi ha, estan treballant moltes, però ara parlàvem de gent que estigui disponible per buscar feina amb aquest perfil. També són èpoques.
2: I justament, jo he dit economia i finances, administració i finances és el que, sí. Com a cicles, vull dir, cicles superiors, uh-huh. Vull dir, però que són molts els alumnes que estudien, però pot ser també que costi de trobar perquè aquells ja tenen feina i a lo millor doncs, és més difícil, no?
0: Sí, estem valorant si és això o que no sigui que doncs, bueno, els interessin altres especialitats dins del sector administratiu i finances, per exemple.
2: També.
0: Llavors, bueno, ja anirem veient.
2: Una altra que jo no sé si m'ho destacaràs, però que costa també de trobar, sobretot a les empreses, o en els anava a dir bars o restauradors, llocs de restauració, no? Uh-huh. Trobar cambrers i cambreres.
0: Sí.
2: El motiu, no ho sé, perquè dius tu, però costa, almenys quan tu vas a un restaurant o a un bar o el que sigui, dices que costa molt de trobar.
0: Sí.
2: I persones, a més, que siguin adients al lloc.
0: Exacte, que tinguin les competències.
2: Exacte.
0: Per poder-ho fer. Sí, és veritat. Ja fa temps que costa trobar perfils de cambrer, cambrera. I després que siguin persones que, bueno, per ser és una feina que requereix gestionar estrès, que requereix ser una persona àgil, ser una persona amb molt bon talante, amb molt bones eines comunicatives, doncs, per atenció al client. Realment és una feina que té molt de mèrit, jo crec que és una feina molt valuosa, però és veritat que costa trobar persones que s'interessin. És possible que sigui doncs, per un tema d'horaris, per exemple, un tema de que s'ha de treballar els caps de setmana, és una feina exigent i bueno, totes les persones que es dediquen a l'hostaleria saben això. I sí que detectem a vegades molta gent que valora molt doncs, per conciliació o pel que sigui, per temes personals, doncs, el poder no treballar els caps de setmana. Llavors doncs, aquí doncs, és on ens costa trobar aquest perfil.
2: Mm-hmm. I una altra que aquí destacava és l'ajudant de taller metal·lúrgic.
0: Sí, és una altra. És una mica d'aquestes ocupacions que dèiem, que quan es requereix experiència, com en aquesta oferta, es requereix carnet de conduir. Són com moltes variables que fan que no sigui tan fàcil trobar algú. Perquè, així com sí que tenim gent que està estudiant pel sector metal·lúrgic, a la que necessitis que la persona tingui una mica d'experiència o carnet, es van reduint les opcions. Llavors estem buscant algú que li interessi doncs, iniciar una ocupació en aquest sector, amb carnet.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ja, crec que tenies alguna més que sí. Aquí no estaven especificades,
0: sí,
2: perquè que us han vingut d'última hora.
0: Molt d'última hora. Ha entrat una oferta per treballar de reposador o reposadora en un supermercat per fer tota la tasca d'atenció al client, de neteja dels espais comuns, de col·locar tots els productes a la vista, fer caixa, un perfil molt polivalent.
2: Molt general, no? Vull dir que molt general en el sentit que has de fer-ho tot.
0: Bueno, ja saps, jo a vegades quan vas al supermercat te n'adones que hi ha persones que estan a caixa però després potser te les trobes reposant, no?
2: Sí.
0: O te les trobes... Llavors, doncs, sí, és un perfil polivalent, sí. Que requereix...
2: Però fer la neteja a vegades també és una mica... que costa, vale. Que això també ho veiem, que és que ho veiem. Això vull dir a vegades en supermercats hi ha queixes, no? De que han d'estar a la caixa, han de fer la reposició, uh-huh. Però després, abans de marxar, i de tancar caixa, perquè això és un temps, han de deixar el lloc
0: net. El lloc de treball net, sí. Això és una tasca, és una funció que forma part del lloc de treball.
2: Però no en tots, afortunadament, perquè als grans supermercats i tal, això no passa. Ja tenen el personal que ha de fer la neteja.
0: Ah, vale. Sí, és veritat.
2: Però en alguns, encara hi ha alguns, ja més petits, no?, que podrien dir que sí. Fan tot això, que és el que el perfil aquí que es demana, no? Que
0: faci. Bueno, igualment, segurament hi ha personal de neteja per fer la neteja a fons, que s'ha d'anar mantenint, però clar, el deixar-ho tot una mica preparat per al dia següent sí que és una tasca, en principi, de la persona que està fent reposició en aquest lloc de treball.
2: Val, sí. Això és una cosa que és general, que es fa normalment, és a dir, i sobretot si estàs en el teu lloc mateix, no? Vull dir que estàs en caixa o el que sigui, uh-huh. Això és una que tothom l'han de fer.
0: Jo suposo que depèn després també de cada persona. Imagino que hi ha persones que acaben fent més la part de reposició o més la part de caixa o més la part
2: De deixar-lo tot més polit,
0: de deixar-ho...
2: no?
0: Sí. Llavors, en aquest cas estem parlant d'un horari de tarda, que a vegades costa més de cobrir perquè molta gent li interessa més l'horari de matins. Aquest horari és de 2 a 9, de dilluns a dissabte. Llavors, és una feina que, per exemple, doncs, si una persona jove o alguna persona vol compatibilitzar estudis amb feina, doncs més complicat. Doncs, bueno, estem buscant algú que vulgui fer jornada parcial i completa per la tarda.
2: Home, està molt bé perquè de 2 a 9 et permet poder estudiar per la tarda, però de 2 a 9 són unes quantes hores.
0: Són moltes
2: hores. Que arribes després a casa, tard, no? I posa't a estudiar per preparar-te el dia següent.
0: Sí,
2: però bé,
0: no és gaire...
2: tot això et permet doncs, una mica d'independència econòmica, podríem dir, no? A persones que estudien i són joves.
0: Sí, depèn del perfil que entri. Si és una persona jove, clar, és independència econòmica i molt aprenentatge, que al final també són experiències que els aporta moltíssim, complementades amb l'estudi, no? Però sí, quan estan estudiants recomanem normalment que facin jornada parcial pel tema de que precisament són gent jove que s'estan formant i que també
2: quatre horetes estan bé, no necessiten fer les 7 hores.
0: Necessiten espai per tot, no?
2: Sí.
0: No només
2: i a més de dilluns a dissabte, perquè sí. Són 6 dies.
0: Sí, aquí és exigent. Mm. Llavors, també he pensat destacar una altra oferta que tenim de fa temps, perquè de fet s'ha anat repetint perquè costa, és trobar una infermera que vulgui treballar en el sector geriàtric. Aquí s'ofereix jornada completa i es necessita que la persona tingui els estudis, de, vull dir, la titulació.
2: De ser infermera.
0: Sí.
2: És això que seria en un centre,
0: és
2: de una residència.
0: Sí, ofereixen, per facilitar una mica el tema conciliació, ofereixen concretar l'horari amb l'empresa, ofereixen flexibilitat, però ha de ser jornada completa. I segurament, no, en principi aquesta feina crec que era de dilluns a divendres, ara ho estic dient de memòria.
2: No, però no, de dilluns a divendres bé, però matí i tarda.
0: Em sembla que aquí...
2: O jornada completa, sí, de al millor 8 hores,
0: sí,
2: seguides.
0: Podria ser intensiva, sí. Uh-huh. En aquell ho deixen una mica en funció també de la persona. Uh-huh. I a veure si... Sí, en principi aquestes són les ofertes que... Sí que estem gestionant també una oferta de perfil comercial, autònom, a una persona autònoma que li agradi, que tingui experiència en l'àmbit comercial o que li agradi i que també vulgui treballar amb el sector immobiliari. En principi l'horari aquí seria també a concretar amb l'empresa, perquè el que necessiten és una mica treballar aquesta cartera de clients que contínuament està en canvi i que s'han d'anar buscant de nou continuadament.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Si alguna d'aquestes propostes us encaixa, és important revisar bé els requisits i les condicions. Un cop fet això, ja podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. Això, diguem, va adreçat a les persones, no?
0: Sí, és molt important aquesta part de revisar requisits, perquè ens trobem que a vegades veus una oferta de, oh, mira, operària de el que sigui, no? I m'interessa i m'apunto. O perquè l'horari m'interessa, m'apunto. I sempre és molt important llegir molt bé l'enunciat de l'oferta, perquè allà explica, dona molta informació que pot ser que t'interessi o pot ser que no. I a vegades molta gent es troba que s'ha inscrit a ofertes que no li acabaven de quadrar perquè doncs, resulta que necessitaven un coneixement específic que no han vist, o perquè l'oferta a vegades no està a Caldes, està en una altra població. Vull dir que és important llegir-ho tot amb carinyo i apuntar-te en aquelles que realment t'interessin. Si no són tantes, són menys, però fer una bona inscripció és superimportant.
2: Sempre és important també donar el contacte, no? per contactar amb la borsa de treball, que és, sí, el telèfon és el 93...
0: El 93-862-7025, en horari de 9 a 2, preferiblement, i també estem a les xarxes socials, però l'ideal seria el telèfon o venir a veure'ns al carrer Vallit.
2: Que és la millor, no? O sigui, el contacte personal, justament doncs, per demanar informació, per en aquell moment explicar tot el que necessita la persona, uh-huh, o per inscriure's directament, vull dir que, sí, que això seria l'ideal, no?
0: Sí, a més tenim un espai que és obert i que pot venir qui sigui, qui vulgui, amb les preguntes que necessiti, i nosaltres ja l'adreçarem a la persona o en el moment que puguem atendre'l de forma adient.
2: Uh-huh. Això és a la Piqueta, com has dit tu, al carrer Vegit, número 7.
0: Número 7, sí, a l'antiga escola del Carme.
2: De 9 a 14,
0: de 9 a 2. És l'horari d'atenció directa.
2: Uh-huh. Aprofitem per resoldre alguns dubtes que sovint poden aparèixer, no? Com la diferència entre el SOC i el Servei Local d'Ocupació.
0: Sí, és que és una pregunta que ens fan sovint, o fins i tot quan ens truquen ens diuen, no, és que em vull apuntar al SOC. Vale, i a què et refereixes, no? Per què? Perquè el SOC és el Servei d'Ocupació de Catalunya. És l'entitat que gestiona les polítiques actives a nivell de Catalunya i que depèn de la Generalitat. El SOC, quan anem al SOC, és quan anem a l'oficina de treball que està ubicada a Granollers Perifèria, vale, l'Avinguda Marie Curie, i allà és on gestionem, ens apuntem a l'atur, és on hem d'anar sempre, quan hem acabat de treballar i ens apuntem a l'atur com a demandants de feina, doncs perquè sàpiguen que tornem a estar actius, i també és on anem a gestionar l'atur o els subsidis. Llavors, és l'oficina de treball de la Generalitat. Una altra cosa és el Servei Local d'Ocupació, que pot ser de Caldes o pot ser d'altres municipis.
2: De qualsevol municipi.
0: Sí, i que som els serveis que donem una atenció directa a la població on estem, en aquest cas de Caldes, i on donem doncs, això, tant assessorament, orientació, informació, tant per buscar feina com per formar-se, i aquest contacte que treballem amb les empreses, també per donar-los resposta quan estan en cerca de personal.
2: Mm-hmm. Tornem a remarcar el que cal portar per donar-se d'alta a la borsa de treball. La documentació.
0: Ah, sí. Quan ens donem d'alta a la borsa de treball vol dir que ja tenim una cita amb nosaltres en la que farem una entrevista. És una entrevista que dura una hora, o depèn molt de la persona, a vegades s'allarga, a vegades és més curt. En aquella entrevista el que fem és conèixer la persona, conèixer què ha fet fins ara a nivell laboral, a nivell formatiu, què li interessa, quines necessitats té i quines inquietuds. I llavors, a partir d'aquí, això tot ho registrem en un aplicatiu, en una web que depèn de la Diputació de Barcelona i que els hi permet accedir a ofertes no només de Caldes, sinó de poblacions del voltant. Per tant, completem molt bé aquell registre perquè no només el veurà la persona que gestiona ofertes de Caldes, sinó que la tècnica o tècnica gestiona ofertes a Granollers o Palau, Sant Menat, etc., també el veuran. Per això aquí som molt incisives. I quan aquesta entrevista està feta, aquella persona ja es pot inscriure a les ofertes de Caldes o del voltant.
2: Doncs,
0: i què ha de portar, perdona que se m'oblidava, sí. per venir ha de portar, demanem si té el currículum fet, si no el té no passa res, però si el té que el porti, que porti la vida laboral, perquè aquí és com aquí són registrem bé les feines que ha fet, que porti el DNI i si està inscrit al SOC doncs també. I després si té informació de cursos, formacions que hagi fet, si la té fàcil, encara que sigui en foto amb el mòbil, tot això ho registrem amb carinyo al web perquè pugui quedi allà.
2: Em fa... O sigui, la paraula cariño queda molt bé, no, però que està molt bé, vull dir, perquè és el fet de que, diu, a veure, no vas en plan de... Vull dir, que és el fet de tenir en compte que totes aquestes dades són de persones. I això és precisament, quan dius cariño, és el que
0: transmet, no?
2: Sí. Que aquí són persones. Exacte. No són... No és només un paper on posa les dades, sinó que darrere doncs, hi ha una persona i, a més, una persona que necessita una feina, no?
0: Bueno, és que tant des de la perspectiva de l'empresa com de la cerca de feina, les persones, si no es cuiden, és més difícil que puguin accedir allà on els interessa o que puguin arribar a un lloc de treball i ocupar-lo de la millor forma possible, oferint les seves millors potencialitats. Llavors, en aquest sentit, s'han de cuidar les persones.
2: I tant que sí. Doncs no sé, Sònia, hi ha alguna cosa més que puguis destacar?
0: Jo crec que ara mateix, de moment, ja estem. Pues però podem, cap a la setmana que ve, tornarem a portar més novetats.
2: I tant. I si cal, doncs tornem a dir, perquè és important remarcar. Recordem que aquí, a la ràdio, sempre és efímera. Vull dir, el que acabes de dir ara, d'aquí a una estoneta, doncs queda oblidat. O, potser la persona està molt atenta i ha agafat el telèfon, vull dir, agafa totes les dades necessàries i ho fa, no? I sobretot, moltes vegades, és el fet de tenir que hi ha una web, que hi ha un telèfon, truques o senzillament entres a la web i allí doncs pots tenir informació.
0: Exacte.
2: I lo important doncs és que vagi a veure't a vosaltres.
0: Exacte, sí. Que vagi al web de Caldes, que allà trobarà tota la informació, tant de contacte com d'ofertes. I a partir d'aquí, doncs ja sap on estem.
2: Molt bé, aleshores ho deixem aquí i la setmana que ve més.
0: Doncs gràcies per tot.
2: No, gràcies a vosaltres, gràcies a tu, Sònia, encantada.
0: Igualment.
2: Fins al dilluns que ve.
0: Fins dilluns que ve.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Torna Líders a Ràdio Caldes. Arriba la tercera temporada d'un espai on parlem de persones, de projectes, de reptes, però sobretot de les històries que hi ha darrere de cada líder. Persones que han decidit fer un pas endavant, que s'han reinventat, que han superat obstacles i que tenen molt a explicar. Líders a Ràdio Caldes, una nova temporada amb noves veus, noves converses i moltes històries que mereixen ser escoltades. Perquè liderar no és només arribar lluny, és atrevir-se a començar. Engega la tercera temporada de Líders. Escolta'ns els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

I així hem tancat la primera hora d'aquesta segona part, no? O sigui, ara entrem en la segona part. Hem parlat d'oportunitats a la primera part, d'oportunitat de camins professionals de futur, però ara farem un pas cap a un altre territori. Un territori on la veu es converteix en ombra, on la ràdio respira d'una manera diferent i on les històries no només expliquen, sinó que s'insinuen. El temps que ens queda fins a les 11 ens permet obrir una finestra a un relat que neix aquí, entre aquestes parets, entre aquests micròfons, entre els silencis que només la ràdio sap guardar. Avui estrenarem una història que ningú ha escoltat encara, una història que ha dormit uns dies en un calaix esperant el moment just per despertar. Prepareu-vos perquè ara comença el misteri de Ràdio Escolta.

0: Capítol 1. La veu que no existia. La nit havia caigut sobre les ciutats amb aquella mena de quietud que només apareix quan la pluja encara no ha arribat, però ja es pot olorar. A l'edifici antic de Ràdio Escolta, la porta metàl·lica del passadís feia aquell cruixit característic que Nora Andreu ja coneixia massa bé. Era una nit estranya, massa silenciosa, massa expectant. Nora va entrar a l'estudi 2, el de les emissions nocturnes. L'aire era fred, com si algú hagués obert una finestra que no existia. Va deixar la bossa, va encendre el llum de taula i va revisar el guió. No hi havia convidat programat. No hi havia entrevista prevista. Només hi havia un missatge rebut a les 3 i 7 minuts de la matinada anterior, sense remitent, sense número, sense cap rastre digital. Vull parlar només amb tu. El nom que figurava al missatge era Julià Roca. Nora havia buscat informació, cap entrada al registre civil, cap menció a cap diari, cap perfil a cap xarxa, cap rastre professional, res. I tot i així havia acceptat. El tècnic, el Marc, va aparèixer al vidre del control amb un cafè a la mà. Nora, estàs segura d'això? No tenim cap trucada programada. Ho sé, va respondre ella, ajustant els auriculars, però vull veure què passa. Marc va sospirar. D'acord, quan vulguis. A les 22:59, la llum vermella en antena es va encendre amb un clic sec. Nora va respirar profundament. Bona nit, oients. Avui fem una cosa diferent. Hem rebut un missatge peculiar, algú que vol parlar, algú que diu tenir una història per explicar. Senyor Julià Roca, benvingut a Ràdio Escolta. Silenci. Un silenci dens com si l'estudi hagués perdut l'aire. Nora va mirar el tècnic. Marc va negar amb el cap, cap línia oberta. I llavors, una veu. Una veu que no era jove ni vella, no era greu ni aguda. Una veu que semblava venir de molt lluny, com si travessés capes d'aire que no pertanyien a l'edifici. Gràcies per convidar-me, Nora. Nora va empassar saliva. Comencem pel principi. Qui és vostè? La veu va fer una pausa. Això és el que has de descobrir. Marc, des del control, va obrir els ulls com plats. Nora va continuar intentant mantenir la professionalitat. D'acord, per què ha volgut venir avui? Perquè algú ha d'explicar el que està passant i ningú ho farà si no ho faig jo. Nora va mirar el rellotge. Les agulles semblaven moure's més lentes del normal. I què està passant? La veu va respirar profundament. Algú ha desaparegut. Qui? Jo. Nora va sentir com si li gelava l'esquena. Com diu? He desaparegut, Nora. Fa 3 dies i ningú ho sap. Marc va revisar totes les línies. No hi havia cap trucada, cap connexió, cap entrada d'àudio externa. La veu, però, seguia parlant. I necessito que m'escoltis, perquè si no ho fas tu, ningú podrà tornar-me. Nora va notar que l'estudi feia olor d'humitat, com si la pluja, que encara no hi havia arribat, ja fos dins. Julià, on és vostè ara? La veu va respondre amb un fil de so. A l'últim lloc on em van veure. I quin és? El teu estudi. Nora va sentir un lleu moviment darrere seu, però no es va girar. Capítol 2. El tècnic que ho veu tot. Marc, el tècnic, es va quedar uns segons mirant el monitor de línies com si esperés que alguna cosa aparegués per art de màgia. Nora, va dir finalment amb la veu baixa, com si volgués que la pròpia ràdio l'escoltés. No hi ha cap trucada. Cap. Nora va veure que no l'havia sentit, o va fer veure que no l'havia sentit. Julià, diu que és al meu estudi. Què vol dir amb això? La veu va respondre amb aquella calma inquietant que feia que cada paraula sonés com si hagués estat pensada durant anys. Vol dir que no he marxat. Nora va notar un corrent d'aire fred a la nuca. Va mirar de reull la porta de l'estudi, tancada. Mar va premer un botó del panell. Nora, estic revisant totes les fonts d'entrada. No hi ha res. No hi ha cap senyal. No hi ha cap micròfon extern. No hi ha res que pugui generar aquesta veu. Nora va mantenir la professionalitat, però el cor li bategava massa ràpid. Julià, com és que podem sentir-lo si no hi ha cap línia oberta? La veu va fer un somriure que no es va sentir, però es va intuir. Perquè no estic trucant. Nora va empassar saliva. Llavors, com parlen nosaltres? No ho sé, o potser sí, però no és important. El que importa és que m'escoltis. Marc va fer un gest amb la mà, demanant-li que tallés l'entrevista. Nora va negar amb el cap. Julià ha dit que ha desaparegut. Què vol dir exactament? Que ningú em veu, que ningú em troba, que ningú sap que hi soc. Però nosaltres sí. Vosaltres no em veieu, només em sentiu. Nora va mirar el vidre del control. Marc estava pàl·lid. Nora, va xisclar ell, tot i que el micròfon no el captava, l'estudi. Què? Fa olor d'humitat. Nora va inspirar. Sí, aquella olor, humitat antiga, humitat de soterrani, humitat de lloc tancat durant massa temps. La llum del passadís, visible a través del vidre, va parpellejar una vegada, dues, tres. Julià, va dir Nora amb la veu més baixa, ha estat aquí abans? La veu va respondre immediatament, sí. Quan? Abans que desaparegués? Mar va obrir els ulls com a plats de nou. Nora, això no té cap sentit. Res en té, Marc, va murmurar ella. La veu va tornar a parlar més a prop, com si s'hagués acostat al micròfon. Nora, algú ha estat observant-te. Nora va sentir com un calfred, com un calfred li recorria l'esquena. Qui? Això has de descobrir, ho descobriràs aviat. La llum del passadís va parpellejar una última vegada i es va apagar. Capítol 3. Qui és Julià Roca? La llum del passadís continuava apagada. Nora va fer un senyal a Marc perquè tallés el micròfon del convidat. Marc va dubtar, però finalment va premer el botó. La veu de Julià va desaparèixer de l'emissió, però no de l'estudi. Nora va aprofitar els segons de música ambiental per respirar. Marc, necessito que busquem informació ara. Marc va obrir el gestor d'arxius interns de la ràdio, aquell sistema antic que només utilitzaven per recuperar programes de fa dècades. D'acord, com es diu? Julià Roca. Marc va teclejar el nom. Res. Va aprovar amb variacions. Roca Julià, J.Roca, J.R o J.R. Res. No hi ha cap registre, Nora, ni un. Nora va mirar el rellotge. Les agulles semblaven moure's amb una lentitud inquietant. Busca a l'arxiu antic, el de la sala 4. Marc va fer una ganyota. Nora, aquell arxiu no s'ha obert des de fa anys. Precisament per això. Marc va obrir la carpeta. El sistema va trigar uns segons a carregar, com si no volgués mostrar el que contenia. Finalment, una llista de fitxers va aparèixer. Programes del 1998, del 2003, del 2009 i una entrada sense data, sense categoria, sense cap informació. Només un nom, Julià Roca. Mar va empassar saliva. Nora, això és impossible. Obre-la. Mar va fer doble clic. La pantalla va mostrar una nota breu, escrita amb un tipus de lletra que ja no existia al sistema. No entrevistar, no obrí línia. Nora va sentir com un calfred li recorria l'esquena. Marc, què és això? No ho sé, però aquesta nota és molt antiga. Quant d'antiga? Marc va revisar les metadades. Fa 17 anys. Nora va mirar al vidre de control. La llum del passadís, apagada, feia minuts, va encendre's ella sola. Una llum groga, feble, com si algú hagués passat per davant del sensor. Nora, va murmurar Marc, no hi ha ningú al passadís. Nora va tornar a mirar la pantalla. 17 anys. Sí, hi ha una altra cosa. Marc va ampliar la nota. A sota de la frase principal, gairebé imperceptible, hi havia una línia afegida a mà, en tinta que semblava mig esborrada. Si torna a aparèixer, escolta'l. Nora va sentir un soroll darrere seu, un lleu moviment. Com un pas, va girar-se. No hi havia ningú. Però la veu de Julià va tornar a sonar, tot i que els micròfons seguien tallats. Nora, ja ho has trobat? Marc va mirar els controls desesperat. Nora, el micròfon està tancat, el micròfon. No pot parlar. La veu va riure molt fluixet. No necessito micròfon. Nora va empassar saliva. Julià, què va passar fa 17 anys? La veu va fer una pausa llarga. Vaig desaparèixer. Per què? Perquè vaig entrevistar algú que tampoc existia. La llum del passadís va tornar a apagar-se i l'estudi va quedar en silenci. Capítol 4. La nit del tall de dejun. La música ambiental que Nora havia posat per guanyar uns segons va acabar amb un fad suau. Fora, la pluja va començar a caure amb una intensitat inesperada, com si algú hagués obert una comporta al cel. Les gotes replicaven contra els vidres de radioescolta amb un ritme irregular, gairebé nerviós. Marc va mirar el motor de potència elèctrica. Nora, aquesta lluvia no estava prevista. Res del que està passant està previst, Marc. Abans que ell pogués respondre, la llum de l'estudi van parpellejar. Una vegada, dues, i llavors un microtall. Tot va quedar a les fosques durant un segon que va semblar un minut. Quan la llum va tornar, Nora va notar que alguna cosa havia canviat. L'aire era més dens, l'olor d'humitat era més forta i la veu de Julià sonava més clara. Nora! Ella va contenir la respiració. Julià, què ha passat? Un tall de junt? Ja ho sé, però per què la seva veu sona tan diferent? La veu va fer una pausa llarga com si estigués decidint fins on podia parlar. Perquè els talls de junt em fan més present. Marc va obrir els ulls una altra vegada com a plats. Nora, això no té cap sentit físic. Res em té, Marc, va murmurar ella. La pluja va golpejar amb més força. Julià, va dir Nora amb la veu ferma, ha dit que va desaparèixer fa 17 anys. Què va passar aquella nit? La veu va respirar profundament. Va ser una nit com aquesta. Plovia? Sí, i va haver un tall de llum. Nora va sentir un calfred. Què feia vostè aquella nit? Treballava aquí? A Ràdio Escolta? Sí, era locutor. Marc va deixar caure el bolígraf. Això és impossible, no hi ha cap registre. Els registres es van esborrar, va dir la veu amb una serenitat inquietant. O els van esborrar. Nora va notar un lleu moviment darrere seu com si algú hagués passat la mà per la paret. Julià, què va passar exactament? Vaig entrevistar algú. Algú que no existia. Sí. La pluja va fer un cop sec contra el vidre com si algú hagués llançat una pedra. I durant el tall de llum, va continuar la veu, vaig sentir que aquella persona s'acostava. Com? Com tu m'estàs sentint ara? Nora va empassar saliva i després? Després vaig desaparèixer. Marc va mirar Nora desesperat, Nora, hem de tallar això. No, va dir ella, amb una calma que no sentia. Encara no. La veu va parlar una última vegada, més a prop que mai. Nora, el tall de juny no ha estat casual. Què vol dir? Vol dir que algú o alguna cosa vol que jo torni. La llum va parpellejar una altra vegada i l'estudi va quedar en silenci. Capítol 5. La gravació prohibida. La pluja seguia repicant contra els vidres de ràdio escolta, amb una intensitat que semblava augmentar cada vegada que la veu de Julià parlava. Nora va aprofitar una pausa musical per girar-se cap al Marc. Hem de saber què va passar fa 17 anys. Marc va sentir nerviós. Hi ha una cosa que no t'he dit. Què? Quan he obert l'arxiu antic hi havia una carpeta més. Nora va fruncir el front. Quina carpeta? Marc va obrir el calaix metàl·lic sota la taula de control. Va treure una cinta de casset polsegosa amb una etiqueta escrita a mà. No emetre, deia. Nora va sentir un calfred immediat. D'on ha sortit això? Estava al fons del calaix. No hi hauria de ser. Aquest calaix només guarda material recent. Nora va agafar la cinta. Era freda, com si hagués estat en un lloc humit. Posa-la. Nora, posa-la. Marc va inserir la cinta en el reproductor antic, aquell que només utilitzàvem o feien servir per recuperar programes de fa dècades. El mecanisme va fer un soroll metàl·lic com si protestés i la gravació va començar. Primer, soroll de fons. Un brunzit suau. Un cop sec, com si algú hagués tancat una porta. I llavors, una veu. Una veu que Nora va reconèixer immediatament. Julià Roca. Bona nit, oients, deia la veu, amb un to tranquil professional. Avui tenim un convidat especial. Nora va mirar a Marc. És ell. Marc va empassar saliva. A la cinta, la veu de Julià continuava. Senyor, bé, no tenim el seu nom, però diu que vol parlar. Un silenci llarg. I llavors, una altra veu. Una veu que no era humana, una veu que semblava feta de soroll, d'aire, de distorsió. Julià. Nora va sentir com si li gelava la sang. Mar, aquesta veu no és humana. No és humana, Nora. A la cinta, la veu distorsionada continuava. Escolta'm. Julià respirava fort. Qui és? No importa qui sóc, importa que em sentis. Un soroll d'aigua. Com si la cinta hagués estat enregistrada en un lloc inundat. I llavors, la frase final. Una frase que va fer que Nora deixés de respirar durant un segon. Si escoltes això, ja és massa tard. La cinta va fer un cop sec i es va aturar. Mar va mirar Nora, pàl·lid. Nora, aquesta cinta no hauria d'existir. Nora va obrir la boca per respondre, però una veu la va interrompre, la veu de Julià, no la de la cinta, la de l'estudi. Nora, ara ja ho saps. Marc va mirar els controls desesperat. Nora, el micròfon continua tallat. La veu va parlar una última vegada, més a prop que mai. La cinta era per tu. Capítol 6. La presència a l'estudi. La cinta prohibida encara era damunt la taula, amb l'etiqueta no emetre, mirant-los com un advertiment silenciós. Fora, la pluja havia deixat de ser un soroll de fons per convertir-se en un cop constant, com si algú estigués picant el vidre amb els dits. Nora va respirar profundament. Marc, hem de continuar. Marc va negar amb el cap. Nora, això ja no és una entrevista, és... no sé què és. Precisament per això hem de continuar, hem de seguir. Abans que ell pogués respondre, la llum del passadís va parpellejar. Una vegada, dues, tres... I llavors es va quedar en una penombra groguenca, com si la bombeta estigués a punt de rendir-se. Nora va tornar a obrir el micròfon del convidat. «Julià, encara és aquí?» La veu va respondre immediatament. «Sempre he estat aquí». Marc va revisar els controls desesperat. «Nora, no hi ha cap entrada d'àudio, cap, no hi ha cap manera que aquesta veu estigui sonant». Nora va notar un moviment darrere seu, un moviment suau, com si algú hagués passat la mà per la paret. Va girar-se. No hi havia ningú. Però l'aire... L'aire estava més fred. «Julià», va dir Nora amb la veu baixa, «on és exactament?» La veu va respondre amb un to que no havia fet servir fins ara. «Molt a prop». Marc va fer un pas enrere. «Nora, això ja no és normal. Res del que està passant ho és». La veu va tornar a sonar més a prop, com si estigués just darrere del micròfon. «Nora, algú ha estat observant-te. Qui? Algú que no coneixes. O algú que coneixes, perdó». Nora va empassar saliva. «Què vol dir?» «Que no ets la primera». La llum del passadís va fer un cop sec i es va apagar del tot. L'estudi va quedar en una foscor parcial, només il·luminat per la llum tènua del monitor. Marc va xisuejar. «Nora, hi ha una ombra». «On?» «Al passadís». Nora va mirar a través del vidre. «Sí, una ombra, una silueta, alta, immòbil, sense tret definitits. Ai, perdó, sense trets definits. Marc, està...» «No, no hi ha ningú registrat a l'edifici, ningú». La veu de Julià va parlar, ara tan a prop que semblava que fos dins l'estudi. «Nora, aquesta ombra, què és?» «És el que queda d'algú que va voler ser escoltat». Nora va sentir un pas lent. Un pas que venia del passadís. La silueta es va moure. Només un centímetre, però suficient perquè Nora sabés que no era una il·lusió. Marc va premer el botó de tancar l'emissió. «Nora, tallo». «No». «Nora, això és perillós. No tallis». La veu de Julià va fer un somriure que no es va sentir, però es va notar. «Nora, ja no estàs sola». La silueta va fer un pas, un altre pas, i l'estudi va quedar en silenci. La silueta del passadís continuava immòbil, com si esperés alguna cosa. «Nora», va tancar el micròfon del convidat, però la veu de Julià seguia present, com si fos una part més de l'estudi. «Julià, què és aquesta ombra?» «No és una ombra, és un record». Marc va fer un pas enrere. «Un record de què?» La veu va respirar profundament, com si estigués a punt d'explicar una veritat massa pesada. «De la ràdio». Nora va fruncir el front. «Què vol dir? Ràdio Escolta no és només una emissora». La pluja va golpejar el vidre amb un més força, com si volgués remarcar cada paraula. «Fa molts anys», va continuar la veu, «hi havia un estudi antic al soterrani». «Al soterrani?», va murmurar Marc. «Està clausurat». «Ho he estat ara, però abans era un estudi nocturn». Nora va sentir un calfred. «Què hi passava?» «Emissions que ningú escoltava, veus que ningú sabia d'on venien». Marc va empassar saliva. «Això és una llegenda urbana, Julià». «No, és història». La llum del passadís va parpellejar una vegada, com si confirmés les paraules. «Una nit», va continuar la veu, «hi va haver una inundació». Nora va obrir els ulls. «Una inundació?» «Sí, l'aigua va entrar per les parets del soterrani. Ningú va saber d'on venia». Marc va girant. Va mirar Nora, inquiet. «Això? Això no costa enlloc?» «Perquè ho van esborrar», va dir la veu, amb una serenitat inquietant. «Igual que van esborrar el meu nom». Nora va notar que l'aire de l'estudi era més humit. «Julià, què va passar aquella nit?» «Vaig fer una entrevista, aquí, a algú que no existia». Nora va empassar saliva. «Com ara?» «Exactament com ara». La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible. Després de la entrevista, va continuar la veu, «l'aigua va pujar». «L'aigua?» «Sí, va cobrir el terra, va pujar pels cables, va entrar als micròfons. Mar va negar amb el cap. Això és impossible. No ho és, va dir la veu. L'aigua porta memòria. Nora va sentir un soroll suau, com un degoteig. I què va passar amb vostè? Vaig desaparèixer. Per què? Perquè ningú va escoltar-me. Nora va notar que la veu sonava més propera, més humana. Ràdio Escolta, va dir Julià, és un pont.
1: Un pont?
0: Sí. Entre les veus que van ser dites i les que no van ser escoltades. Mar va mirar Nora amb aquells ulls oberts, ben oberts. Nora, això és... Què vol dir que és un pont? Va interrompre ella. La veu va fer una pausa llarga. Vol dir que tu has estat triada. Nora va sentir com el cor li feia un salt. Triada? Per què? Per escoltar-me. La silueta del passadís va fer un pas endavant. I per explicar la meva història. La pluja va golpejar el vidre amb un cop de nou, un cop ben sec. Nora, va dir la veu molt fluixa, tu sí que escoltes. I l'estudi va quedar en silenci.

La pluja repicava amb un ritme irregular, com si volgués entrar, i la veu de Julià. Sonava com si estigués assegut a la cadira del convidat. Nora va respirar profundament. Julià, la veu va respondre immediatament. Sí, Nora. Ha dit que Ràdio Escolta és un pont. Ho és? Un pont entre què? Entre les veus que van ser dites i les que no van ser escoltades. Nora va mirar el vidre de control. Mar estava immòbil amb la mà sobre el panell, com si no sabés si tallar l'emissió o fugir. I jo? Per què jo? Va preguntar Nora amb la veu més baixa que mai. La veu va fer una pausa llarga. Perquè tu escoltes? Nora va empassar saliva. Què vol dir? Que no només sents, escoltes. La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible, com si hagués assentit. Nora va notar que el cor li bategava massa ràpid. Julià, digues, Nora, què vol de mi? La pregunta va quedar suspesa en l'aire, com si l'estudi hagués deixat de respirar. La pluja va fer un cop sec contra el vidre. La llum del passadí va parpellejar i la veu de Julià va respondre molt fluixa, gairebé un xiuxueix. Que expliquis la meva història. Nora va tancar els ulls un segon. La seva història? Sí. Per què? Perquè si algú la diu, torno. Marc va obrir els ulls, però cada cop més oberts. Nora, no pots fer això. No és qüestió de poder, va murmurar ella. És una qüestió de veritat. La veu va tornar a sonar, ara més humana que mai. Nora, la entrevista és el ritual. El ritual? Sí. I què passa si al completo? La veu va fer una pausa que va semblar eterna. Passa que jo torno. Nora va mirar la silueta del passadís. La silueta va fer un pas endavant. Marc va fer un soroll ofegat. Nora, no ho facis. Nora va obrir el micròfon. Julià, sí, començaré a explicar la seva història. La veu va fer un somriure que no es va sentir, però es va notar. Gràcies, Nora. I l'estudi va quedar en silenci. I ho hem de deixar aquí, perquè continuarem en un altre moment. Doncs és perquè arriba a les 11 i són les notícies. I aquí doncs, ho deixem en aquest punt on la realitat i la ficció es mira de reull. Doncs ara fem una pausa. Ho deixem el relat aquí, però fem una pausa perquè és el moment de les notícies de les 11 i no marxeu perquè de seguida ven la entrevista avui, de veritat, que us no passarem després d'aquesta mena de, que ens ha deixat una mica res, com podríem dir, com el mar ben, amb la boca ben oberta i boca badat, no? Doncs ara va bé que podem escoltar i riure sobretot d'això, riure's i passar-nos-ho bé.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament admet que les goteres del pavelló de la Torre Roja encara no estan resoltes, però recorda que els treballs encara no han acabat. Ho ha fet després que les pluges del passat dimecres van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació quan l'aigua va filtrar-se per diferents punts de l'edifici. Això sí, el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, recorda en declaracions a Ràdio Caldes que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Art es traslladaran a Can Rius abans de Setmana Santa. Aquesta és la previsió amb la que treballa l'Ajuntament, ara que la reforma de l'antic balneari encara la recta final. De fet, el consistori també preveu fer unes portes obertes de la nova instal·lació a finals d'aquest any pels vols de Nadal. Un cop enllestides les obres, Can Rius es convertirà en una casa de cultura. Ara queda encara pendent la segona fase de la rehabilitació que se centra en l'entorn exterior de l'edifici. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'avui i fins al proper diumenge hi haurà treballs de millora de la via durant la nit. Entre les 10 i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit en tot moment, però es garanteix el pas alternatiu dels vehicles. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui una nova cita. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten les dones calderines. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Les persones interessades poden contactar directament amb l'Ajuntament.

I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb un ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol serà el protagonista, amb alguns núvols poc importants i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situen al voltant dels 17 graus, mentre que la temperatura màxima arribarà al pic del migdia als 33 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable i sense precipitacions. El canvi més destacat arribarà demà, això sí, només amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: I nosaltres ja tornem a ser aquí, entrant a la tercera hora del fòrum, i ho fem amb un somriure preparat perquè avui ens visiten tres dones que són sinònim de gresca, de gamberrada, d'humor, de calderinitat, tot així en estat pur, eh?
1: Ai, que bonito! Sí.
0: Prepareu-vos perquè el que ve ara és d'aquells moments que fan poble.
2: Ole, quina presentació més xula!
0: Avui tenim a l'estudi tres dones que ja ho dic, que formen part de l'ADN cultural de Caldes. Maria Dolores Rascón, Carme Ortega i Cristina Tolosa.
3: Hola.
0: Primer
3: Hola,
0: de tot,
4: tarda.
0: Benvingudes.
3: Bona tarda.
4: Moltes gràcies.
0: Tenia moltes ganes de que estiguessi aquí en l'estudi, més igual que sigui aquest, el que sigui el de més allà, però bé, la gràcia està en que sigui aquest.
2: Moltes gràcies a tu per convocar-nos.
0: Per favor. Ja us ho havia intentat dir diverses vegades, però no havia... No anava bé.
2: Bueno, veus, doncs ara hem coincidit i avui ho celebrem aquí.
4: Aquí ens tens a les tres.
0: Cristina,
4: clavadita.
0: Digues alguna cosa, Cris.
3: Celebrem-ho, avui estem aquí.
0: Doncs elles són tres parells de nassos, el trio de pallasses que fa riure mig poble o un poble sencer, no? Si el poble va als espectacles, al poble sencer. I que anima Carnestoltes, que s'allega Caldes Hitzkel, o que està present, sigui en el que sigui. Allà on hi ha una activitat que puguin estar aquestes pallasses, doncs allí hi són. Eh? I a més, perquè mai diuen que no. A que no? Doncs
4: pues no.
2: Sí.
3: No, a vegades.
4: Una vegada que no. Sí, bueno, però era una vegada...
2: Però no se va comptar.
4: No. Només una vegada.
0: De fet, quan es va reobrir el Teatre del Centre, vosaltres veu estar precisament les grans protagonistes.
4: Perquè... Amb el Pepino, tenim el... un Pepino.
0: Sí, no, Cogombra, jo li dic Cogombra.
4: Ah, Cogombra, tenim un Cogombra.
0: Recordeu que estem en els 20, o sigui, en la campanya dels 21 dies en català, que va començar el dia 10 i acabarà pues, un dia...
4: Exacte, però els noms propis no s'han
0: no
4: de
0: canviar.
4: Ah, i el nostre és tres pares de narices.
0: I un Pepino.
4: El pepino. Sí que podem dir el cogombra perquè és un afegitó que li vam fer.
0: Vale, pues jo cada vegada que actua ell... Tres parells de nassos no
2: però,
0: queda bé.
2: Bueno, també sona bé, eh?
4: Sí, sí sona bé.
0: Sí. En canvi de pepino a cogombra... Hi ha una mica de diferència, eh? Però bé.
2: Aprofitem per saludar el Vicenç.
4: Hola, guapo!
2: Hola,
0: si escolta...

0: I tant, bona tarda, Vicenç.
1: Segur que ell i la seva mare, perquè la Carme també ho escolta.
2: Ai, és veritat, Carme, bonica, una abraçada.
3: Vinga, doncs esperem que ens l'escolti, perquè avui som dilluns, recordeu que avui és dilluns 21 de setembre.
1: Sí, senyora.
0: Carai, com vol el temps, eh?
3: I passen coses, eh? Bueno, van passar coses en el seu dia, tal dia com avui.
1: Avui s'acaba l'estiu, no? Entra la tardor?
3: Sí, estem en l'equinoci, que es diu, no? Vosaltres com ho diria, això de l'equinoci?
1: Equinoci és ostres, el solstici.
0: El solstici.
3: El solstici, però en aquest cas de tardor.
1: No és l'equinoci, l'equinoci no és el desembre?
3: Sí.
1: Jo,
3: és que hi ha diversos. Cada estació, en aquest cas el de desembre, que és el d'hivern, no?
1: Ah,
3: és l'equinoci, i també el de Sant Joan, que és el solstici d'estiu.
1: Ah, exacte.
3: Sí. L'equinoci més podria anar, com ho ben has dit, per a l'hivern. Això d'ara és un canvi, però que també, mira,
1: doncs, a veure si el notem.
3: Doncs el de la tardor es nota, eh?
1: A veure.
3: A vegades no tan baixades, però bé, amb vosaltres no hi haurà cap problema, perquè
2: no.
3: Si tenim una baixada, aquí tenim a tres dones que ens la pujaran. Doncs és que és això, humor, sàtira, clown clàssic, improvisació i molta comunitat. Jo crec que tot això forma part de vosaltres.
1: Ai,
2: que bonito, no?
3: Sí, sí, no?
2: Que bonic.
3: Sí. Home, vosaltres sí. Feu molt de poble.
1: La veritat és que sí.
3: Bueno, no sé si teniu bolsa fora del poble, que això també estarà molt bé.
0: Sí, també fent coses fora de Caldes, i tant.
2: Bueno, ara d'aquí poc, no, Cristina?
0: D'aquí poc.
3: Això us ho comentareu aquí, quan parlem doncs, de les activitats, ara, al present i a llarg termini, no sé per on vulgueu anar. Però també, com hem dit abans, vosaltres sou les tres, però de tant en tant doncs, hi ha el quart membre, no? El Vicenç Conejos.
1: Sí. Que exacte, és un membre.
3: El fa de grossa, víctima i còmplice de totes les bogeries que puguin existir. Hi ha, bé, no? Hi ha moltes bogeries.
1: Quan el Vicenç entra en joc, tot es converteix en un caos, en una revolució i ens
2: diguem que es multiplica la bogeria.
1: Sí, bastant.
3: O sigui que
1: cosa que s'agraeix.
3: Sí, exacte, es multiplica el fet de passar-s'ho bé,
1: sí,
3: no?
1: La veritat és que sí.
3: Aquestes, és que penso que sou molt terapèutiques.
1: Oh, ostres, sí, que
3: no, és que sí, perquè saps el que és la teràpia del riure?
1: Sí,
3: pues
1: clar,
3: és molt important aquesta teràpia. Vull dir, poder riure amb ganes, i per mi crec que és la millor teràpia que pot haver-hi, eh?
1: 100%. Pues la veritat és que sí.
0: Riure és alegra el cor, alegra l'ànima.
3: Quan es fa amb ganes, encara més, eh?
0: Sí,
3: i el moment que es fa riure amb ganes és quan hi ha algú que et fa riure.
0: Sí.
3: Aquesta és la vostra funció, no?
0: Bueno. Ho intentem.
1: Sí, la veritat és que jo crec que la primera de totes és estar a gust nosaltres tres i passar-nos-ho bé nosaltres, i evidentment si de retruc, que és l'objectiu, no? fer passar bones estones a la gent, que t'oblidis una mica de tots els problemes que tenim, tant a nivell personal com a nivell de poble, com a nivell de país, de planeta. Si tens una estona que t'oblides de tot això, que rius, que t'ho passes bé, que estàs en bona companyia i te'n vas a casa amb un somriure a la boca, doncs ja està. És que amb això nosaltres ja som felices.
2: Nosaltres diem que juguem.
1: Sí.
2: No? El que fem és recuperar el joc i quan tu jugues amb ganes i jugues de veritat i des de la veritat, al final això s'encomana, no?
0: Sí, no hi ha...
3: Es podria dir que us convertiu en nenes?
1: Jo, més que convertir-nos en nenes, és connectar amb la teva nena.
2: Ah, exacte, sí.
1: Perquè una cosa és convertir-te en nenes, que és com fer el... que també és meravellós, eh? Gent que el seu personatge doncs, el trasllada a la infantesa i es converteix realment en un nen o en una nena. Jo parlo per les tres, sí. Anem a buscar més a l'esperit d'aquella nena que jugava desvergonyida, amb innocència, amb ganes de provar, d'experimentar, de passar-t'ho bé. És connectar amb aquell esperit, no? I com que cada vegada som més adults i més serios i més de tot, i ens costa tant, que de vegades ja se'ns ha oblidat que volia dir jugar, doncs proposar això, anem a jugar tots plegats, doncs és molt terapèutic. Per mi és superterapèutic.
3: Realment... per vosaltres i per els que estan amb vosaltres. Digues, Cristina.
0: Realment és més que res perdre la vergonya, ser un mateix, deixar-se anar. És quan estàs en un petit comitè amb amics, que estàs rient i et deixes anar. Doncs això és el que fem, però davant de la gent, no? Primer a nosaltres i després davant de la gent. És més que res això. Gaudir aquell moment de perdre aquesta vergonya.
1: Sí, que de vegades se'ns va una mica l'olla i perdem massa la vergonya i aleshores ens fotem en uns jardinets que dius...
3: I ara com
1: salim d'aquí? Sí.
0: Però aquest també és un joc, com sortim d'aquí, saps?
3: Bueno, és la feina, no? Sí. De saber entrar primer. Pot ser que potser sigui més fàcil entrar que no pas sortir?
2: Depèn, perquè a vegades també depèn molt del públic que et trobes.
1: També, sí, no? És veritat.
2: Perquè hi ha vegades que connectes tant amb el públic que és el que deia la Lola, que se nos va la olla. I després és com tot un increixendo, i venga va, i ara en algun moment la cosa ha de baixar.
3: Ha de baixar.
2: Clar.
0: Però sempre hi ha un punt d'inflexió que ens connecta una altra vegada al principi on estem i tirem endavant.
2: Sí. Jo crec que això ens passa molt al Caldes Ixchel.
1: Sí.
2: No? Que el Caldes Ixchel és una festa... És un aplec, però és molt festiu, i aquí el públic, nosaltres, els músics, al final és com que es barreja una mica tota aquesta alegria i aquesta eufòria i se nos va la pinza.
0: Totalment.
3: I a més a més, davant d'un públic tan nombrós com és el que acostuma a estar allà, en el Caldes Ixchel.
2: Un públic nombrós i un públic molt calderí. Aleshores
3: sí,
2: és com
3: per això és aquest festival que és de taverna.
1: I amb trebat, que té ganes d'acabar ja a passar-s'ho bé. O sigui, no... Ja directament, ja vas amb aquella predisposició, jo vinc a passar-m'ho bé.
0: Això és important, perquè la gent, aquest esdeveniment, va a passar-s'ho bé, ja entra amb ganes de ballar, amb ganes de cantar i amb ganes de totes les propostes que arribin.
2: I... Aleshores és com que ens ho posen molt fàcil.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí.
3: Mm-hmm. Vinga, orígens i identitat del trio. Com neix tres parells de... Tres parells de nassos.
1: Mira, ja m'està agradant a mi també.
2: Aquí la Lola.
1: Tres parells de nassos.
2: Aquí la culpable de tot això és ella.
1: Bueno, beca.
3: Anem a
2: l'estrella.
1: No, és broma.
3: I podien dir quants anys ja porteu?
2: Ostres.
3: Perquè ja s'han passat. Va ser abans o després de la pandèmia?
1: Va ser el primer curs amb la Núria. Quan vam començar amb la Núria?
0: No, jo el primer any no estava amb la Núria.
1: Tu vas arribar, sí que hi eres, però vas arribar més tard.
0: Ah, potser sí.
1: Perquè et vaig incorporar com a arlequí.
0: Sí. Ah, sí, cert.
1: Ens faltava un personatge. Ah, vale, tu, rebobino.
2: Jo puc buscar un personatge.
1: Ara mateix no ho sabem quants anys, la Carme, que és la de les dades, ens ho dirà. Però va ser el primer any que vam començar a fer teatre amb la directora i actriu Núria Dan. Núria Dan Tolosa.
3: Hi ha una persona que es diu Cristina Tolosa,
1: que la parió. I bueno, vam començar a fer les classes amb la Núria i aquell any, els primers anys, jo ho recordo com el millor que m'havia passat a la vida a nivell de formació teatral. Va ser l'any que vam preparar una obra de teatre que es deia No em caso,
2: o... No em vull casar.
1: No em vull casar,
0: que era una comèdia.
1: Una comèdia de
0: l'arte.
1: Era comèdia de l'arte.
2: I que es va fer tota per improvisacions.
1: Sí, vam treballar improvisacions.
2: Mira, l'any
1: 18-19. 18?
3: Abans de la pandèmia.
2: 2018-2019, no em vull casar.
1: Clar, és que jo tinc la sensació que porto tota la meva vida amb elles. Que, en plan, si portem tota la vida juntes. Vale, doncs aquest any, 18-19.
2: 8 anys.
1: Quan va acabar el curs i començàvem el següent, sempre la Núria el primer trimestre de l'any se'l planteja com amb exercicis d'improvisació, per treballar el grup, per treballar el cos en escena, tot això, no? I en aquests exercicis hi havia molta comunió entre les tres, no? I quan va acabar aquell curs, jo me'n recordo que li vaig proposar a la Núria de fer jo tenia moltes ganes de fer una obra meva, una producció meva. Però només em veia fent allò amb dues persones, que eren elles dues. I bueno, la cosa va anar evolucionant i tal, i vam començar a parlar i vam dir, ostres, i si fem una companyia de pallasses, sí, i nos pixem de riure i punto. I vam començar així.
2: I va ser meravellós, perquè jo recordo els primers dissabtes d'assaig que anàvem a l'Inua, sí, quan la Mireia el va obrir, i era fantàstic.
0: Ens ho passàvem tan bé.
1: Però només que... assajant, eh?
0: Assajant.
2: Sí, era pura felicitat.
3: Bueno, és que pot ser que és quan millor se passa, perquè quan esteu davant del públic, també, però ja sabeu que heu de fer una feina concreta. En l'assaig sou vosaltres.
1: Clar.
0: Sí, clar, és tot un procés per arribar a algun punt, però en principi no sabem quin serà aquest punt. I llavors era tot improvisacions, i és que va haver-hi moments
1: catàrtics.
0: De recordo moments de, o sigui, morir-nos de riure, però
2: i de bogeria total.
0: I era fantàstic. Llàstima que tenim un problema, les tres, que no ens en recordem de fer fotos, ni vídeos, sí, ni actualitzar res.
2: Ni publiquem res a les xarxes.
1: No.
3: Bueno, això són coses que a vegades passen. Qui va ser el primer moment que vau dir això va de debot, noies?
1: Quan vam contractar, bueno, vam contractar, hem tingut dues directores que ens han començat a dirigir per diferents coses. Una va ser la Núria Dan, que molt intel·ligentment i assenyadament va dir, mireu, quan tingueu alguna cosa més clara, un guió una mica més treballat i tal, doncs continuarem, perquè som molt caòtiques nosaltres.
2: Molt disperses.
1: Bueno, no és que siguem disperses, jo crec que la nostra manera de treballar, que no és de seure i escriure un guió i després... No, nosaltres ens ajuntem, com que a més a més som amigues, i comença la cosa doncs, parlant d'històries i tal, i allò deriva en gags que podíem gravar, però no gravem,
0: no ho fem.
1: Que podríem escriure, però no escrivim, que podríem, pues no ho fem. Però, bueno, tenim aquesta manera de treballar, que és que la Núria ho sap perfectament i jo crec que per això és la nostra directora. Bàsicament som un desastre. Bien, eso es lo primero. Y lo segundo, després vam tenir una altra directora que vam treballar un espectacle que no hem, bueno, que sí, vam estrenar en una zona, vam estrenar Selva de Mar, i la nostra directora és la Caroline Dreams. I vam estrenar on estrenamos, a veure, explicar-lo
0: vosaltres. A Selva de Mar,
2: un lloc molt bonic.
0: Que és bonic, Selva de Mar, doncs penseu, sí, que estàvem en un espai que hi havia com una fusta darrere, bonica, molt bonica.
2: Digue-ho, Cristina.
0: Estaven tots els nostres amics al nostre voltant, però realment era un espai de deixalles.
1: Sí, era la zona de les basures.
2: Però estava molt ben il·luminat.
0: Sí. Estava molt ben il·luminat, i per l'espectacle que nosaltres en aquell moment estàvem fent, doncs és que quedava ideal. Ideal. Va ser, sí, molt guai.
1: Sí.
0: Està molt bé.
2: Jo vull afegir que abans de començar teatre amb la Núria, sí que la Lola i jo vam coincidir, que també vam coincidir amb tu, Conxi, amb la Marisol Casas.
1: Ai, és veritat!
3: La Marisol.
1: És veritat.
3: Per això jo sí que ho volia comentar, perquè va ser com una... Ostres, va ser una experiència boníssima.
2: Va ser molt xulo. Va ser un curs de clau d'un any sencer.
3: Sí, perquè jo us puc assegurar que arran d'ahir, i a veure si algun dia d'aquests vindrà.
2: Ja ens avisaràs.
1: Us avisaràs.
3: Sí, home, hauria estat perfecte que haguessis estat les quatre. Doncs va ser... Per mi va ser una experiència, perquè de veritat que a partir d'ahir jo crec que vaig perdre ja les vergonyes.
1: Va ser molt xulo, eh? Un any sencer.
2: Sí,
1: vam estar.
2: Sí,
1: cada dissabte, 3 hores, jo què sé, era molt.
2: Sí, tot el dissabte al matí.
1: Tot el dissabte al matí.
3: O sigui, aquí podríem dir que a partir d'ahir es va quedar una mica... aquesta experiència pot ser que va ajudar una mica a la continuïtat. I doni-do, perquè hi van a participar moltes persones, va ser molt xulo. No, i la Marisol, doni-do, la continuar, però ara es decanta
2: més
3: per l'escena. Per l'escena, sí, doncs, en sèries, alguna pel·li, fa de molt de càsting i tal. Mm. Bueno, fins i tot en l'Insta ja veureu que té una esta que es diu càsting.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Doncs no, continua treballant molt. A veure, si també m'escolta, doncs que sàpigues, Marisol, que t'esperem aquí.
2: Una abraçada, Marisol.
1: Sí, va ser el nostre punt d'inflexió.
2: Total.
3: Què té el clown que us va captivar tant? Perquè, clar, quan diem pallasses, estem parlant de clown.
0: Bueno, estem parlant de pallasses.
3: De pallasses i de
0: clowns. És en anglès.
3: Sí.
0: I pallasses, exacte. El que passa que sempre és una paraula que es té com a despectiva. I, vamos, que no, que no.
3: Sí, perquè a vegades és... estàs dient, mira, és que mira aquest pallasses. A vegades insultem alguns tios i en realitat les ten, tio, no cal dir-les pallasses, cal dir-les coses més diferents, no?
1: Sí, perquè
3: no, mira aquest pallasses, aquest tio, i en realitat és una persona dolenta, fastigosa, sí, deshonesta, jo què sé, tot el que sigui.
2: Clar, un pallasses és exactament tot el contrari a això que estàs definint.
3: Exacte.
2: No és la veritat més pura, no? La innocència més real.
3: Sí. Uh-huh. I la persona que et fa precisament això, que et fa riure, no aquests que tot al contrari.
2: Vull dir, que... I a vegades l'objectiu del pallasso o de la pallassa no és fer riure, eh? Vull dir, hi ha pallassos que són molt romàntics, sí, molt poètics, no? És la paraula.
3: Sí, sí, sí. Feu la mímica vosaltres, perquè és que quan m'estàs dient això, precisament és la versió, no? Del, que quan ho diu tot sense paraules. Amb les expressions.
0: També hem fet coses.
2: Nosaltres el que anem fent és formacions de tant en tant del tema clown, perquè ens ajuda molt, no? I ens dona eines, però és veritat que les coses que estem fent darrerament potser no són tant de clown i són més de comedians. Bueno, no sé si seria aquesta la paraula, no?
1: Potser sí. Jo crec que som unes comediantes.
2: Sí. No? Ja m'ho deien de petita, eh?
0: Unes còmiques, sí, és veritat.
2: Còmiques!
3: I com el definiu precisament aquest humor, no, vostre? Humor de poble, humor de proximitat, humor de supervivència...
2: Bueno, quan ens presentem por ahí, que sempre anem al festival de pallasses de públic, eh? Sempre diem que som pallasses de poble.
3: Sí.
2: I jo crec que ens hi reconeixem bastant les tres, sí, no? O sigui, al final... Nosaltres quan actuem majoritàriament a part del Museu Marítim de Barcelona és a Caldes,
3: sí,
2: i ens agrada molt, a més som molt del poble i ens agrada molt el nostre poble i fer viure...
1: Jo crec que tenim un humor facilón,
0: faciló,
2: sí.
1: És un humor faciló que...
3: Bé, és pot ser l'humor que precisament necessitem molt sovint, el molt fàcil, que és el molt que ens arriba i ens fa riure. Vull dir,
0: bueno,
3: que
0: són les coses quotidianes, sí, del dia a dia,
3: sí,
0: no? Que anem transformant, anem, no sé, parlant sobre això, però des d'un punt de vista doncs, simpàtic i amb humor. Però són les coses que ens passen cada dia.
3: Mira, mireu, vosaltres esteu considerats així, eh? Sou un referent de l'humor local.
2: Ara m'ha agafat vergonya.
3: Què podrien dir que té Caldes que inspira? Vosaltres us sentiu inspirades per justament des d'aquí, des del poble?
2: Oh, i tant! Les nostres tietes
0: són
1: calderines.
3: Sí,
1: són calderines, total.
3: Quines són les vostres tietes? Són les que a vegades veiem per algun lloc, per allà, vull dir... que també ens fan riure aquestes tietes.
2: Si tenim un personatge que ens surt bastant, sí, de dintre i des del primer
0: natural
2: dia, és les tietes.
0: Són les tietes.
2: Les tietes.
0: Sí. I les tietes estan inspirades estan inspirades amb gent autèntica de Caldes, no? Que vas observant.
2: Les tietes neixen d'una cançó del Ramon Soler,
0: sí,
2: no? Del Joan...
1: Joan. Hi ha una cançó del Ramon Soler que es toca en el Caldes Is Hell, la plec que es fa cada gener després de Reis, que es titula El miracle de Cal Roset, vale? Que hi ha un videoclip que està penjat a YouTube, que el podeu buscar, que el protagonista...
3: No, no us preocupeu, que ara per aquí ens ho buscaran i sentirem la cançó.
1: Vale, sí. Pues el protagonista és el Cogombra.
3: I el videoclip.
1: Sí. I el Cogombra, al darrere, surten primer tres tietes, i després tres camioners, i després la Santa Majestat, que és aquí la nostra...
2: Carmona.
0: Sí.
2: Demano perdó als catòlics.
0: Aquesta que sona.
1: Tot està fet des de l'humor.

0: i les tietes.
1: Ja pots anar-hi pujant,
0: Joan!
1: Ja pots anar-hi pujant,
0: Joan!
1: Vinga, que estàs esperant,
0: Joan! Joan, Joan, Joan, Joan!
1: Qui penses que estàs enganyant,
0: Joan?
1: Qui penses que estàs enganyant,
0: Joan?
1: Què més et vols fer l'important,
0: Joan? Joan, Joan, Joan, Joan!
2: No li esforcis talons que no tens pebrots.
0: Doncs aquest va ser un dels primers encàrrecs que vam tenir, eh?
3: Sí, sí. És veritat.
0: Sí, i bueno, ens va encantar, vam fer de tietes de camioners de Santa Majestat, però les tietes ens van encantar, i tant és així, agafo aire, que després el concert d'Alcaldes Isgel...
3: El primer any el... que vam participar...
0: Exacte, les tietes van sortir, van dinamitzar la recepció de l'entrada de la gent, i una mica van...
3: Jo crec que la gent s'ho va passar bé, però és que nosaltres ens ho vam
4: normalment
3: passar tan
4: quan,
3: bé.
4: I quan esteu actuant, aneu bueno, una mica disfressada,
3: sí.
4: Porteu el nas.
3: No sempre.
4: Però de les tietes sí.
3: No,
4: tietes
3: no,
4: sí que...
3: no, les tietes no porten va, nas.
4: La no, tieta... no, no, però
0: ah,
4: que
0: aneu vestides de tieta. Home,
3: sí, això home,
4: totalment,
3: sí.
4: Totalment caracteritzades.
3: Bueno, cuidem molt els nostres sí, looks. Sí, la sí. roba, el maquillatge.
4: A més, són unes tietes de veritat. Tietes, tietes, però ben arreglades, eh?
0: Home, sí, per favor. Aquí cal fer un agraïment a la Mari Jiménez, que és la meva mare,
3: sí.
0: Perquè té un armari que no s'acaba mai. I cada cop que hem de fer de tietes, fem una visita a la mama.
3: Sí.
0: Perquè...
4: Busqueu l'armari sí. I trobeu, sempre
3: ens
4: trobeu.
3: Ens deixa preparada la roba ja perquè triem, o sigui, imagina't.
4: Ostres, no, no, que guai. Sí. És per això, perquè és que sou unes tietes que van tan ben, o sigui, mudades... Mudades de l'època de les tietes, no?
3: Però... Bueno, anem modernes, també.
4: Sí,
3: home, per favor.
4: Home, modernes...
3: Bueno, modernes per... La... per... Bueno, a mi m'agrada el meu estil, eh?
4: Bueno, és que com que ara el vintage és moderno, doncs potser que
3: pues
4: sí que anem
3: clar,
4: modernes.
3: Clar.
4: Anem moderníssimes.
3: Ai, després vam fer, el primer any de Carnestoltes, també anàvem de tietes.
0: Ah, sí, és
4: sí, senyora.
0: Perquè va coincidir que era just després d'Alcaldes Isgel sí. I vam dir... Hosti, va, per què no fem de tietes?
3: Ens agraden molt les tietes.
4: Sí.
0: A més, aquell any, recordo que es va celebrar el carnaval, va acabar la rua a la plaça de la Font del Lleó
4: sí.
0: I va ser espectacular.
4: Sí, sí, sí. Bueno, deixeu el carnaval, perquè jo me preparo preguntes i justament no tinc per aquí.
0: Sí.
5: No t'abans, spoiler.
4: Quin és el vincle que teniu amb el teixit cultural d'aquí del poble de Caldes?
0: Bueno, jo crec bueno, que tenim la sort que des de Cultura de l'Ajuntament de Caldes de Montbui pensen molt en nosaltres,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: I a nosaltres ens fa moltíssima il·lusió que ens facin aquest tipus de proposta.
4: Sí, la veritat és que sí, des de Cultura, de l'Ajuntament, també...
3: Alguna entitat
4: com el Centre Democràtic...
3: L'AUSIC, també.
4: Del Centre Democràtic vam inaugurar el teatre.
3: El teatre.
4: De l'AUSIC estem molt contentes perquè ens han contractat per la campanya que fan de... no sé si és el Fira Botiga,
3: no.
4: És la campanya de... Bueno, donen molts premis, xecs de 150 euros. És una campanya que s'han fet tres tongades, ara falta la darrera, que ara farem el vídeo la propera setmana, la darrera tongada de butlletes que omples amb el teu nom i les fiques a diferents botigues i entres en un sorteig. Doncs hem fet les dues primeres tongades i ens queda la tercera, i que també fem de tietes. Vull dir que sí, el centre, cultura... no sé si hem fet alguna cosa més... Bueno, després a nivell... Què, Cristina?
3: No, anava a dir una cosa, però no té res a veure. Res.
0: No digues.
3: No.
4: Oh, i tant, després som
3: no,
4: de...
3: No, és que ens passa aquestes coses, que de sobte al cap se'n va amb un altre lloc.
4: Bueno, tenim...
3: Participem a l'Escaldàrium, que és la festa...
4: Ah, bueno, també estem... Som membres de la Forca, de l'entitat que fa la representació del judici.
6: Que aquest any... No s'ha pogut fer, no, podeu parlar perfectament perquè ja van parlar. No, justament les de la Forca no van estar aquí, però sí que ja es va explicar i aquest any doncs no ha pogut ser, però bé, jo penso que, i això també queda oberta perquè des de la Forca, tot i que per a l'Escaldàrium és quan es fa la festa més important, no? O l'activitat més important, en qualsevol altre moment sempre a títol particular, a títol d'identitat de la Forca poden fer alguna altra. Imagineu si dies de, per exemple, de la dona tenim el 25 de novembre o el dia 8 de març, que des, elles poden fer també, bueno, vosaltres des de l'entitat podeu fer activitat, però bé, passem a vosaltres sí. Que sou el que importa. Què us diu la gent pel carrer? Us ho reconeix?
3: Guapa!
6: Us reclamen també?
3: La gent ens coneix. I sobretot la Carme. La Carme...
6: La Carme... Qui no coneix a la Carme?
3: Qui no coneix a la Carme?
6: La Carme del toc. És així.
3: És el seu cognom. És el seu cognom, del toc.
6: Sí.
0: És un moment incòmode, per mi, ara mateix.
4: No, home, no.
0: A veure, això és un poble, clar, no... Però...
6: I a més un poble, i des de la teva feina, que està justament en el nucli, ben centrada en el poble, doncs és normal.
4: I a més, tot el jovent ha passat per les seves mans.
6: Jo diria que sí.
4: Jovent
0: ha quedat fatal.
4: Bueno, no, vull dir, a veure, s'ha passat pel toc. Bórralo, esto. No.
6: Però és que, imagina't, criatures del millor que han passat pel tot, que tenien 10 anys o menys, i que ara ja, igual ja tenen, algunes jo crec que ja tenen els seus fills, no, que ja tenen fills i tot. Home, i potser, Carme, no és per dir que totes ens fem grans, millor som més grans que vosaltres.
0: Ara ja,
6: però fills d'aquests primers que han passat pel tot, no passen ara,
0: sí,
6: també?
0: Sí, sí,
6: dic, que això fa gràcia.
0: No, fa molta gràcia. Jo sempre dic, el que passa és que no estem aquí per parlar de la meva feina, però és veritat que sóc una privilegiada, tinc una feina que per mi és un regal de la vida i clar, el fet de portar 25 anys treballant al mateix lloc fa que hagis vist passar molta gent. Entonces, és molt bonic quan et venen a veure i et presenten els seus fills. O quan ja comencen a venir fills dels primers joves amb els que vaig començar a treballar el 2001, no? Això és, però és igual, però esto es
4: la odissea en l'espacio.
6: Sí. No, la odissea de l'espacio 1984 va ser la peli.
4: No,
6: 2001 passa, les coses passa al 2001, però la pel·lícula es va filmar.
4: Ah, vale. Això no és a George Orwell.
6: És la odissea de l'espacio. Però la pel·lícula es va filmar el 1984.
4: Mira que curiós, eh? Carà, dues dates molt importants.
6: 1984, un llibre també molt important,
4: molt interessant, sí, i molt important.
6: Vull dir que entre una cosa ens anima l'altra. Com vivíeu el fet de ser les pallasses del poble? Perquè és que hem de dir que no hi ha altra triu de pallasses. Oi, doncs,
4: home, quan vam fer hi ha molts pallassos al poble, el que passa és que són anònims, però quan vam fer el curs de clown amb la Marisol,
6: sí, hi
4: havia molta gent allà.
6: Bueno, però una cosa és que tu fas un curs fent clown, però després...
4: A tu et refereixes així a nivell exterior,
6: a nivell de,
4: no?
6: De fer activitats, concretament, com les que vosaltres feu, per mi sou l'únic grup que hi ha.
3: Pues no per mi és un plantejat mai, la veritat.
4: Un privilegi, jo tampoc.
0: Però, sí, o sigui, si se'ns consideren les pallasses de Caldes, pues és tot un honor.
3: De vida, totalment.
0: Esto és un honor.
3: Sí.
6: Passem precisament als espectacles que vosaltres participeu. El Carnestoltes és un dels vostres moments estel·les, podríem dir estels, no? Estrelles. Com ho prepareu el Carnestoltes? Ara encara queden uns mesos, però no sé si ja comenceu a preparar-los perquè és al febrer.
0: Al final, la feina gran no la fem nosaltres. El Carnestoltes, la feina important, la fan des de Cultura, perquè una mica nosaltres el que fem és seguir el guió i poco más.
4: Sí, la feina més... on tenim més feina és pensar quins personatges, no? Entrar cadascuna i en aquest cas el Pepino, el Cogombra, que sí, també ha participat.
0: Que els personatges surten un cop hem decidit el tema de l'any.
4: Ah, exacte, perdó. La primera feina és la de
6: Cultura. Mira, el tema de l'any, i a vegades això surt dels nens que fan el
4: bueno, pues mira, aquell, tothom està involucrat, mostra... Això és meravellós.
6: Sí, que
4: tot el poble
6: del taller d'art que fan aquest
4: sí,
6: nen, no?
4: Sí.
6: Vull dir que i a partir d'ahir també és el personatge i vosaltres també el teniu en compte.
4: Sí, doncs després d'això, de saber el tema, pensem, ens reunim i pensem quins personatges,
3: de què volem anar,
4: de què volem anar. Sí. I, bueno, i a partir d'aquí, doncs, qui fa què, com et fiques en el teu personatge, com va vestit, què fa, com clar, camina, com parla...
0: I fem un mini guió de presentació, sí, no? Sí. Però després ja és una mica la dinàmica del carnaval i explicar aquesta dinàmica i poc més.
3: Sí, sí, és veritat. Realment el carnaval la part grossa és la gent que participa, la gent que s'ho passa bé i que balla i que s'ho passa bé, però
6: i aneu endavant de les comparses quan arriba el moment de... o quan...
3: No.
0: Hem fet un any. Vam pujar al camió,
3: sí,
4: ens ho vam un camió xulíssim.
3: I ens ho vam passar superbé ballant.
4: Allò va ser espectacular.
3: Sí.
4: L'any que anàvem de, del revés.
3: Del revés, sí.
0: Ah, això, d'emocions.
4: D'emocions.
3: D'emocions.
4: I, però no, després no...
3: No, perquè nosaltres primer fem la presentació, després surt la rua, i quan arriba la rua nosaltres hi hem d'estar preparades... tenir-ho tot controlat, qui, o sigui, tot està programat, per on entren, per on surten, però que tothom estigui bé i tal, o sigui, nosaltres no anem seguint quasi bé la rua, els anem, anem a veure,
0: sí, anem
3: com han passat,
0: la...
3: sí, com passen i tal, però no fins al final, o sigui, no tot
0: no
3: el trajecte.
0: Exacte, sí.
6: Alguna anècdota que només pugui passar, per exemple, vosaltres coneixeu el Bugarai, no? De fet, la Calma, Calma, nosaltres
0: som
6: del
0: Bugarai.
6: Som del Bugarai.
0: Sí, som del barri.
3: Jo també he viscut al Bugarai, eh?
0: Ah,
3: bon,
0: però fa molt temps.
6: Nosaltres és que som del Bugarai. Que és, alguna anècdota que només pugui passar precisament en el Bugarai?
0: Ostres, pues ara
3: no ho sé,
0: no tinc ni idea. Que una anècdota que passi al barri o que ens hagi passat a nosaltres?
6: Bueno, o en alguna... Per exemple, en el Carnestolta. Vosaltres ja sabeu que el Carnestolta surt de... o va cap allà. Ara no sé si surt o va.
0: El surt
6: acaba.
0: I arriba, és circular.
3: Exacte. Sí, és circular, exacte. Sí.
0: Doncs jo ara mateix no recordo res. Jo, és veritat que a la meva edat, la memòria...
4: Jo sí recordo una anècdota, però no té res a veure amb el Bugarai. Té a veure amb nosaltres.
0: Pues no sé si la Conxi voldrà que l'expliquis.
4: Ah, potser no.
6: Sí, explica-la.
4: Vinga, doncs la veig.
6: Jo soc molt facilona. Ho
0: accepto tot. Estem aterrades. La Cristina i jo ara no sabem què dirà.
4: No, home, no, no. Va ser, mira, justament va ser el primer Carnestoltes. Que era, fèiem de tietes. I vam quedar per vestir-nos, sempre quedem molt abans per vestir-nos, per estar juntes, repassem el guion, tot, no? I vam quedar a casa de la Cristina.
0: Ens maquillem.
4: I ens, tot, ja estàvem a punt. Havíem d'estar a les 4 a la pista del Bugarai i sortíem que devien ser, doncs, no sé, 3:15.
3: Sí, sí.
4: 3:15. I la Cristina té com un pati exterior. I una corredera, una porta corredera que es tanca i el seu fill va marxar i el Miquel i va tancar la corredera.
3: I es va tancar.
4: De manera que quan va arribar el moment de sortir cap al Bugarai, ja vam-nos, la porta estava tancada.
3: I no hi havia ningú a casa.
4: I
3: els mòbils els teníem dintre de casa. O sigui que...
4: No podíem trucar a ningú.
0: Oh, sí, la Lola,
4: vam començar a cridar, jo
0: socorro.
4: Vaig començar a cridar com una boja.
0: Socorro!
4: A veure si algú responia.
3: Que sapigueu que el meu barri és tan tranquil que ningú ens va venir... O sigui, vas treure el cap per la finestra...
6: En aquell moment estaves en el Bugarai, ja?
0: No. Havíem d'anar al Bugarai, però no vam arribar a sortir de casa seva.
3: I ningú ens feia cas. No. La Lola es va posar força nerviosa, sí, intentant obrir a la força la finestra com fos, i jo només pensant, la trencarà, i ara que això em costarà molts diners.
4: Ai, mira, això no ho pensé jo.
3: Ben cridar amb una veïna que va saltar, bueno, però sí, va ser com un moment per gravar també molt,
4: vam arribar molt puntuals,
3: divertit. Vam arribar puntuals.
0: O sigui que menys mal, no?
4: Perquè, sí.
0: Si no...
3: Però ja vam arribar amb l'adrenalina.
6: Sense mòbil i sense risc, imagineu. Doncs, mira, doncs ara ja deixem el Bugarai i el Carnestoltes i ens anem... Bueno, tot i que ja hem parlat d'alcaldes Hisgel. Com ho es pronuncia?
4: Caldes Hisgel.
6: Vale.
4: Tu pensa, doncs, Caldes is...
6: Jo
4: gel, gel de banyo.
6: Pues és is.
4: Is. Caldes is gel.
6: Doncs això és un clàssic. Sí, Caldes is gel és un clàssic. Què aporta el clown amb una billada de cançons de taverna? Que ja hem posat una, però bé. Hem posat la cançó, la cançó.
3: Això va ser una proposta que va sortir del Ramon Soler.
6: Bueno, ja podeu dir com és treballar amb Ramon Soler.
3: És una meravella.
0: És un luxe.
3: Sí, és tot obert. No? Podem, sempre diu, feu el que vulgueu, així de fàcil. Ens deixa que fem... Li expliquem una mica la nostra proposta, però sempre és...
0: De fet, jo crec que s'ha guanyat a Pol ser el nostre coach, es diu així? Coach?
4: El nostre coach.
0: Coach, perdó.
6: És que mira, hi ha aquesta paraula. Coach. Coaching.
0: Bueno, doncs
4: això. És el nostre coach.
0: una mica des del principi sempre ha sigut d'aquelles persones que ens ha acompanyat, que ens ha animat,
3: molt.
0: Que hem tingut algun moment de... Pues de bajón, ara no sé com dir-ho en català, com es diu?
6: Baixada.
0: De baixón. I ell sempre ha sabut, no, ens ha donat aquella frase motivadora, ens ha posat aquella cançó, ens ha recomanat aquell documental, bueno, no sé, sempre ens ha acompanyat molt des del carinyo, des de l'amor.
3: Moltíssim, sempre, sempre.
0: I bueno...
3: I la proposta, jo crec que va sortir per aquell any, en principi, no hi havia més expectatives, no?
0: La primera va ser el rap, vull dir, abans del Joan Joan, vam fer un rap, que també hi havia el Cogombre amb nosaltres.
4: Sí, sí, sí, la teva, la Berta.
0: I la Berta també va venir.
4: La teva filla petita, sí.
0: I el Ramon va tenir la idea i la proposta de... quan presentessin la cançó Alcaldes Isgel, féssim alguna mena de teatrillo,
4: sí.
0: No? Com de la família, que buscaven a l'àvia o no sé què. I allà jo crec que va ser com l'embrió de la nostra col·laboració Alcaldes Isgel, i el mateix Ramon, després de 2 o 3 anys col·laborant, ens va convidar a ser membres de la companyia.
4: El Ramon sempre té... El Ramon està molt, molt, molt, molt agraït, molt agraït, és una passada, al públic d'Alcaldes Isgel, perquè és justament el públic el que fa possible que es pugui fer.
6: Que es pugui fer. Que, qui ho demana,
4: sense
6: i a més,
4: el públic,
6: amb ganes.
4: No
6: amb
4: té
6: ganes.
4: Cap sentit.
6: Us diré una cosa, jo cada any me quedo amb les ganes d'anar.
4: Ai,
6: perquè no,
4: sí.
6: Perquè no hi ha manera.
4: Doncs
6: perquè no hi ha entrades.
4: Ara, des de fa
0: dos anys
4: sí. Aquest serà el tercer any,
0: sí.
4: Es fan dues funcions, una dissabte i l'altra diumenge a la tarda. I per, justament per això, per evitar que o sigui, perquè afavoria que tothom pugui venir que vulgui ser-hi, no? Doncs això, el Ramon sempre està molt agraït al públic d'Alcaldes Isgel, per ell és un regalàs que tanta gent vulgui anar a gaudir i a compartir amb tota la companyia aquella nit, i d'aquest agraïment sempre neix el voler aportar coses diferents, no? Vinga, va, doncs que hi hagi alguna cosa sorpresa, doncs aquest any farem això, farem allò, i de la mà d'això va ser quan va contemplar la possibilitat d'això, de que incloure una part d'espectacle teatral, que va ser quan ens va convidar a nosaltres. Sí.
6: Per exemple, bueno, és que ja hem parlat de la reobertura del centre, no lo repetim perquè si no me quedaré jo aquí sense preguntes, vull dir, el temps passa molt ràpid i me quedaré amb moltes preguntes.
4: Nosaltres tenim temes, si vols comencem a parlar. Sí,
6: No, si preguntes tinc moltes, que me quedaré sense temps per poder fer-les totes, clar.
4: Com queda?
6: Doncs es queden ben bé... pues en un quart d'hora encara.
4: Ah, bueno, vinga, va. Vinga, ens encanta parlar.
6: Doncs, parlem també del Cogombre.
4: Hem de parlar del Cogombre?
6: Podríem dir el quart membre. El quart membre.
0: Jo crec que som els 3 més 1.
6: Sí, 3 més 1. Com es va incorporar?
4: Perquè és un pesado. No.
3: El Vicenç també el vam conèixer fent teatre,
0: sí.
3: Amb el grup de teatre del centre, que és on vam
6: començar. Sí, també amb la Núria Adam.
4: Sí.
6: Adam. Que ara també podem dir que s'ha dividit, però vosaltres continueu, no?
4: En el grup de teatre. Són dos
6: coses
4: diferents.
6: Que passa que ara s'ha dividit. S'ha dividit? Bé, bueno.
0: No passa res.
6: I tant. Vull dir que no passa res.
3: Hi havia
6: intencions diferents. Però ell ara ja no està en el vostre grup.
3: No està en el... Bueno, aquest any tampoc està la Lola, al grup de teatre.
0: Sí,
3: bueno,
0: però es tornarà.
4: No hi soc perquè ara comenceu per acabar l'obra que no...
3: Sí, clar.
4: No em puc incorporar ara.
3: Però bueno, que sempre estem presents els uns amb els altres, amb el Vicenç sempre estem en contacte, tots estem, els quatre estem
6: Home,
3: en contacte.
6: Home, és una manera d'estar presents, precisament és aquí, en aquestes actuacions.
3: Sí, totalment. Doncs,
0: al Museu Marítim de Barcelona també està el Vicenç. El primer any no, vam estar les tres soles.
6: Parleu d'aquestes actuacions al Museu Marítim. Vull dir, com ha sortit aquesta... Perquè és un dels grans vols que podrien dir que surten
4: a
6: fora.
4: Home, bueno, és el nostre volazo fora de la comarca. És a Barcelona, al Museu Marítim de Barcelona.
3: Que és espectacular, eh?
4: Sí, us convidem a tots a anar-hi perquè és una passada el museu. Les drassanes són precioses, tenen una galera del segle...
6: I allí és on actueu, al
4: Museu. Sí, és la nit de les ànimes. És una nit que...
6: Que bona, la nit de les ànimes.
0: Sí, és de por.
4: En lloc de ser Halloween, és la nit de les ànimes, com toca.
6: O la, en Mèxic ja sabeu que hi ha la nit dels morts, no?
4: Vale, doncs
6: que
4: aquí,
6: és, no sé, és aviat.
4: Els promotors aquesta...
6: Sí, per tots sants.
4: És que es fa la, ho fem el 31 de...
6: d'octubre.
4: El que passa és que aquest any serà el 30, perquè cau en divendres i per no fer-ho en dissabte, que potser la gent fa pont, surt... Bueno, ho farem el 30, divendres 30 d'octubre, al Museu Marítim. La proposta va sortir perquè al Museu Marítim la gent que... la divisió que treballa en les activitats per fomentar el coneixement del Museu Marítim, s'estan inventant contínuament activitats perquè hi vingui la gent i també per atreure a gent d'edats més joves, a públic més jove. Aleshores van veure que estava molt de moda els escape rooms.
6: Pot ser que fa un parell d'anys que es van posar més de moda, ara pot ser que ja no... Bueno,
4: jo encara no he anat a cap.
6: A cap
4: ni un. N'hi ha molts, però no sé. Vam pensar això, que farien com una espècie d'escape room, que la room, l'espai, és tota la instal·lació del Museu Marítim, i hi ha com una presentació de lo que serà l'activitat. És molt interessant, es fan com grups de 30-40 persones que poden anar subdividits, vale? I jo sóc molt amiga d'una de les persones que organitza això i sabia que teníem una companyia de pallasses i ens ho va proposar. Evidentment no fem de còmiques.
3: No és humor.
4: Bueno, no és humor, però sí.
6: Abans d'acabar jo us faré una proposta.
4: Doncs ens ho van proposar i ara fa, aquest serà
3: el
4: quart any.
3: És que la pote,
4: i anem amb el cogombre.
3: La por té aquest punt de quan estàs molt nerviós o tens por de riure també, o sigui, també hi ha molt riure.
0: Sí. I el que fem bàsicament és jugar.
4: Sí.
0: O sigui... jugar molt amb la gent. Hi ha gent que surt corrents i cridant quan li fas... Hi ha gent que es posa a jugar amb tu. Vull dir, és divertidíssim. Acabem esgotades, físicament, sí. Acabem esgotades. Sí.
6: I com va sorgir aquesta... No sé, el fet de que com, perquè aquí hi ha un contracte, no?
0: Sí, un bueno, contracte? Sí. Perquè bueno, hem contracte. De facturar.
4: Ah,
0: no et refereixes a això?
4: Sí, contracte,
6: no, però el que representa fer una sortida d'aquest tipus, no? Vull dir, que almenys, tot i que sigui pues, per pagar...
4: les despeses.
6: Despeses, vestimenta, el que vulgueu dir,
0: sí.
6: No?
0: Sí. Normalment no guanyem res, però el que guanyem ho invertim en formació.
4: Sí.
6: I sempre, exacte.
0: El
6: és
0: que
6: una
0: guanyem
6: bona...
0: del Museu Marítim...
6: Sí. Una bona estratègia, no?
0: Exacte. Sí. Pues aprofitem i fem un cap de setmana de clown i així coneixem diversos professors. Sí.
6: I altres persones, no? Sí. Que s'apunten als cursos, que això també és molt, molt guai. Vull dir que
4: normalment invertim en...
3: Hem conegut gent molt maca i molt interessant. I tant.
4: Sí. També ens ho hem espatxurrat una vegada en... a menjar-nos-ho.
0: Sí,
4: és veritat. Un dinar superguai. Vull dir que... Depèn de l'any, depèn de l'any.
6: Tot això va bé. Tot això va bé. Doncs, en el cas de, per exemple, projectes nous, quin projectes teniu?
3: Home, de nous, ara sí que farem el Marítim, a l'octubre. Al gener tenim Caldes Isgel.
4: Però no,
6: això serien
4: no,
6: activitats,
4: no.
6: Sí, activitats.
0: Saps que ens passa a Conxi que tenim el calaix guardat, un esborrany d'espectacle que es deia Tolo Bueno, un altre que era sobre el procés creatiu d'una peça que també el tenim al calaixet, que és el que vam estrenar a Selva de Mar. Però després la realitat és que si ara per l'UCIC preparem això, que si ara el Museu Marítim, que si després el Caldes Isgel, que si gravem un videoclip, que si no sé què, i ens anem quedant amb molt poc temps per poder realment destinar el que seria un espectacle.
4: Clar, tu has de pensar que som amateurs, és a dir, cadascuna té la seva família, les seves feines, a més de la companyia, tenim altres coses, vull dir, no només fem això, són altres coses. Home, tenim horaris totalment incompatibles, quan unes estan treballant les altres no, i al revés. O sigui, trobar-te és molt complicat, i suposo que és la vida de molts i moltes, moltíssimes persones que són amateurs, que no poden viure del seu art, i que per nassos el tens relegat, el teu temps lliure, i quan pots coincidir amb la gent. Però és la pena dia, de no poder-te dedicar professionalment.
0: Si ens paguessin d'això,
6: sobreviure representa tenir la feina.
3: Totalment.
6: La feina. I la pregunta, jo diria, com imagineu el futur del trio? Perquè, clar, una manera de tenir temps per fer precisament que el trio treballi, doncs, és arribar a la jubilació.
4: Sí, estava pensant
0: estem
4: això.
0: Estem desitjant.
4: Ens volem jubilar per estar tot el dia muntant els espectacles.
0: I farem una gira amb la furgoneta de la Lola,
4: sí,
0: i ens n'anirem
4: per tota Espanya, per tota Europa, ja i fins pensat, on arribi.
3: Ja tenim pensat fins i tot els llocs on anirem.
4: Sí. A la jubilació, o sigui, l'objectiu proper és arribar a la jubilació.
6: No, i vosaltres sou, com es diu, la vostra feina, és que ara sou d'aquests que es poden jubilar, per exemple, a 60?
4: No.
6: De cossos especials.
4: Sí. No, cap cos especial.
0: Sí. Tenim un cos normal?
4: Som un cos normal.
6: Normatiu. El temps passa molt ràpid. O sigui que, malauradament, el temps passa tan ràpid que no te n'adones, no? Doncs, mira, passem a unes preguntes sorpreses.
0: M'encanta!
6: I tinc les ping-pong, també. Però a veure si es dona temps.
0: Ping-pong?
6: Sí, ping-pong vol dir ràpid, una paraula. Quin ha estat el moment més surrealista que heu viscut en una actuació?
0: Si no
6: és ràpid, no. Sí, passa paraula. Quina és la més payassa fora de l'escenari?
4: La Carme.
0: La Lola.
4: Per mi la Carme.
0: La Cristina també.
4: I la Cristina. Bueno. És que les tres, té una pena.
6: Les tres. Quina és la cosa més absurda que us han demanat? Que la gent us ha demanat fer.
0: Absurda
6: i tonta.
0: I tonta.
4: Ni idea.
6: Si Caldes fos un personatge de clau, quin seria?
4: El pallasso serio, la cara blanca.
3: Sí, la cara blanca.
4: Cara blanca.
0: Sí, posa un cara blanca.
3: Amb molt de seny.
4: Sí.
6: Vinga, preguntes ping-pong. Un color.
4: Verde.
3: Rojo.
0: Taronja.
3: Ai, vermell, perdó.
6: Rojo. Amarillo
3: i verde.
6: Groc, vermell. Sí, un lloc de Caldes.
0: Un lloc.
6: Un espai que dius, aquí m'hi trobo bé.
4: A mi m'agrada molt el parc de Can Rius.
0: La Riera.
6: Quina part de la Riera?
0: Doncs,
4: un secret que no podem dir.
0: Sí.
3: Exacte.
6: Exacte, vale.
0: Ping-pong.
6: Un color del poble. Ai, perdona, no, un olor del poble.
0: Els fems. Bueno, ara ja no tant, però jo recordo quan era petita que sempre, no?
3: Sí, que entraves al poble i dius, ja estic a casa.
0: Sí?
6: Una paraula que us defineix.
0: Alegria.
3: Sí.
0: Bueno, per mi, eh? Igual bonica, vosaltres.
3: Sí, bueno, i amistat.
0: També.
3: Molt clàssica, però ens estimem.
6: Una cosa que sempre surt malament.
4: Que sempre surt malament.
3: Sempre.
0: Pues no, que no m'ha estrenat encara en fer-me un espectacle.
4: Però no malament, no.
0: Bueno, jo què sé.
4: Malament.
6: No, malament. Pues una cosa que sempre surt bé.
0: Que ens divertim.
3: Que quan quedem ens ho passem molt bé, sempre.
0: Sí.
6: Riure, no?
0: Sí.
6: Un públic difícil.
0: Ui, per ara cap. No?
4: Un públic difícil.
0: Jo crec que hem tingut molta sort.
4: Sí.
0: I superagraït al públic.
4: Sí, és veritat.
6: Pues un públic ideal.
3: Ideal. El poble de Caldes, la gent de Caldes.
0: Que ràpida.
3: Ei.
6: Una bogeria que encara no heu fet.
0: Ui.
4: Ai.
0: Ai, no sé, no quina bogeria podríem fer.
4: Penjar-nos d'un arnès en ple escaldàrium i baixar per allí, per l'estructura aquella, m'encantaria.
7: A mi també m'agradaria.
4: Bèstia de pallassa.
7: M'encanta. Des d'allà dalt.
4: Sí. Sí,
0: veure... Jo us espero baix.
4: Jo colar-me a l'escenari de l'escaldàrium, no sé com fer-ho.
0: Amb els músics.
7: Oh, però per què dius?
0: Fer una aparició, fer una aparició.
7: Però
0: que els pares...
7: Lola, que en l'escenari jo ja t'he vist moltes vegades.
4: De l'escaldàrium mai. No. Conxi.
7: Tocant?
4: No, mai a la vida m'has vist.
7: Segur que no.
4: Seguríssim, ja t'ho dic jo ara.
7: T'ho juro.
0: No hi havia una cançó? No.
7: Una bogeria que no fareu mai.
4: Que no farem mai. Jo... ensenyar el culo en una actuació.
0: Ah, no? Oi, tant que ho farem, això d'ensenyar el culo.
4: Ah, doncs ho retiro.
0: No ho sabem.
7: Si la Carme ho diu, doncs potser sí.
4: Potser sí.
7: Ja ho veurem. Bueno, doncs, bueno, aquí acabem.
0: Oh, que ràpid, sí.
4: Pues sí, se m'ha passat volant, eh?
7: Moltes gràcies, Conxi.
4: Conxi.
7: Maria Dolores.
4: Digues.
7: Maria Dolores, Carme, Cristina, gràcies. Moltíssimes gràcies per ser aquí,
0: a tu.
7: Per fer poble, per fer humor i per recordar-nos que riure és una forma de resistència.
0: Sí, senyora. Sí, senyora.
7: Tres parells de nassos és cultura viva, és comunitat, ja l'he dit abans, i és identitat calderina, que també l'he dit abans.
0: Bravo!
7: Gràcies. Ens retrobem aviat. Segur, en algun escenari, i ara després us explicaré per què, en algun carrer... o en algun moment inesperat que vosaltres convertireu en espectacle.
4: Ai, que bonic, Conxi.
0: Moltes gràcies, Conxi,
4: per la invitació.
7: I amb aquesta conversa tan plena de vida, tan calderina i tan necessària, tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar i gràcies per formar part d'aquesta comunitat que cada dia ens acompanya. Tornem demà a les 9 amb més veus, més històries i més vida. Fins aleshores, que tingueu molt bon dia.
8: Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament admet que les goteres del pavelló de la Torre Roja encara no estan resoltes, però recorda que els treballs encara no han acabat. Ho ha fet després que les pluges del passat dimecres van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació quan l'aigua va filtrar-se per diferents punts de l'edifici. Això sí, el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, recorda en declaracions a Ràdio Caldes que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Art es traslladaran a Can Rius abans de Setmana Santa. Aquesta és la previsió amb la que treballa l'Ajuntament, ara que la reforma de l'antic balneari encara la recta final. De fet, el consistori també preveu fer unes portes obertes de la nova instal·lació a finals d'aquest any pels vols de Nadal. Un cop enllestides les obres, Can Rius es convertirà en una casa de cultura. Ara queda encara pendent la segona fase de la rehabilitació, que se centra en l'entorn exterior de l'edifici. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'avui i fins al proper diumenge hi haurà treballs de millora de la via durant la nit. Entre les 10 i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit en tot moment, però es garanteix el pas alternatiu dels vehicles. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui una nova cita. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten les dones calderines. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Les persones interessades poden contactar directament amb l'Ajuntament. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts de la Lliga i d'aquesta manera també injectar moral a l'equip. Un partit dur i molt igualat que s'ha acabat decantant pels calderins, una presentació de luxe a casa en què s'ha també pogut veure jugar un equip completament reformat. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Benvingudes i benvinguts. Tornem a Ràdio Caldes i estrenem la tercera temporada de Líders, el programa on parlem de persones, de valors i d'empreses amb ànima. Em fa especial il·lusió tornar a obrir aquest micròfon per les converses que ens esperen, per les persones que anirem descobrint i per retrobar-nos amb vosaltres, que ens feu companyia des de l'altra banda. Comencem una nova temporada amb ganes de preguntar, d'escoltar i d'entrar en allò que sovint queda fora de les presentacions professionals. Les decisions que costen, els dubtes que ens fan replantejar el camí, les relacions que ens fan ajudar a avançar i aquell moment en què decidim fer un pas, encara que no ho tinguem tot clar. Parlarem de lideratge, d'empresa, de talent i d'emprenedoria. Volem saber com es viu tot això en el dia a dia, quan toca arriscar, quan cal rectificar i quan necessitem demanar ajuda. Perquè darrere de cada projecte hi ha una persona i darrere de cada persona una història que mereix ser escoltada. Amb el suport de BNI Vallès Oriental encetem aquesta tercera temporada. Gràcies per ser-hi, tant si ens acompanyeu des del primer dia com si avui ens descobriu. I avui ens acompanya la Sandra Gobó, una dona amb una història més que interessant, amb qui explorarem què significa canviar de rumb quan ja tens un camí professional fet. Amb ella descobrirem com ha viscut el pas de treballar per compte aliè a ser empresària, què la va portar a prendre aquesta decisió, què la va deixar d'enrere i què va descobrir d'ella en aquest camí. I ara sí, Sandra, benvinguda a Líders. Em fa moltíssima il·lusió estrenar aquesta tercera temporada amb tu.
3: Moltes gràcies
2: per ser aquí.
3: Ai, moltes gràcies, Núria. Molt bon dia.
2: I ara, com comencem sempre i per seguir la tradició d'aquestes tres temporades, qui és la Sandra?
3: Complexa definir-se. La meva mare era de Bèlgica i això és una cosa que sempre m'ha definit. A l'escola era l'única que tenia pares estrangers. Amb això jo parlava francès, català i castellà i això em va portar doncs, a estudiar filologia hispànica, em va portar els idiomes i em va portar la meva feina. I és una cosa que em defineix molt perquè també el meu germà viu a França, la meva germana viu a Noruega, el meu cunyat és d'Alemanya.
2: Déu-n'hi-do!
3: Som una família i el meu exmarit és argentí, així que sí, una família internacional.
2: Internacional i molt interessant.
3: Moltes gràcies.
2: I quantes vegades has hagut de corregir com escriuen el teu cognom?
3: Moltes vegades.
2: Moltes vocals, no? I moltes vegades.
3: I tant, i tant. Al final el que vaig fer és canviar-me l'ordre dels cognoms.
2: Ah, mira.
3: I és per això que el primer cognom és Gobó, per la meva mare.
2: Molt bé. I escolta, comencem des del principi, perquè jo explicava que vens de l'empresa privada, però explica'ns una mica, no? Comencem des del principi. Quin és aquest pas?
3: Sí. Doncs al principi jo pensava que seria professora de francès. Vaig estudiar filologia hispànica, vaig estar a Bèlgica estudiant, vaig estar a Quebec, vaig descobrir l'ensenyament del francès com a llengua estrangera i al final em vaig trobar fent un postgrau d'espanyol, llengua estrangera. I és aquí on jo vaig començar com a professora d'espanyol i vaig tindre molta sort perquè quan estudies filologia hispànica...
2: Sí.
3: ho tens difícil. I llavors...

0: vaig començar a fer feines de professora, vaig arribar a una escola per una alumna que tenia de Dinamarca particular i allà em van presentar i em van oferir la primera feina de coordinadora acadèmica. Això va ser el 2003. I amb aquesta empresa em vaig quedar 19 anys.
1: Déu-n'hi-do, 19 anys.
0: 19 anys, sí.
1: Va ser una gran experiència. Aquí? Què va passar aquí?
0: Doncs molt maco, perquè vam créixer, era una petita escola, teníem molt pocs professors, al final vam passar de 3-4 aules a tindre 24. El gran canvi va ser l'acreditació de Cervantes, d'Instituto Cervantes. Llavors vam passar també a tindre uns 400-500 estudiants. Teníem previst obrir una escola a Madrid i què va passar? Com a tothom, va arribar el Covid. Però vam tindre moltíssima sort perquè nosaltres ja fèiem classes online, ja teníem material, llavors va ser, jo ho recordo d'una forma positiva, tot i que va ser, no, difícil per molta gent, perquè recordo el divendres tots asseguts, tots els companys, i el dilluns ja estàvem donant classe a 500 estudiants només en un dia de classes online amb Zoom, no? El Zoom, que va ser el gran descobriment.
1: Sí.
0: I dos anys després, també de sobte, em va contactar una altra escola que tenien una escola a Madrid. Jo tenia 49 anys, no tenia previst canviar i em van donar aquesta oportunitat. M'ho vaig pensar moltíssim, perquè deixar una feina després de 19 anys és difícil, amb dos fills.
1: I amb una edat, també ho hem de dir, amb una edat una mica, no? Que una mica complexa també, per fer un canvi com aquest, no?
0: I com a dona, també s'ha de dir.
1: Molt bé, gràcies. No volia jo d'allò, perquè llavors me diuen coses, però sí, també, és veritat. Sí.
0: I vaig tindre aquesta nova experiència, i molt maca també. Un altre cop vam començar de zero. L'edifici estava buit, l'escola de Madrid ja estava funcionant i nosaltres vam obrir l'escola de Barcelona. I ens van donar també l'acreditació de Cervantes. Jo també de vegades dic que no sempre tens l'oportunitat de començar de zero, no? En dos llocs,
1: dos vegades,
0: fent la feina que t'agrada i amb un èxit, no? I molta sort a aquesta banda. Sí.
1: Bueno, de totes maneres, aquí també vull fer un matís, no? Això de la sort també és relatiu, no, Sandra? Perquè a vegades tenim una mica el costum de treure'ns una mica el mèrit, no? És a dir, al final, sort, però et va agafar preparada, et va agafar en el lloc correcte, no? I tu també vas agafar el repte, vull dir que també ho podies haver no fet.
0: Sí.
1: Llavors, la sort està bé, però tu la vas anar a buscar, com aquell que diu, no? Com diria aquell de bona sort, no? Vull dir que sí que és veritat que m'agrada recalcar-ho, perquè moltes vegades, sobretot dones, que hem tingut aquí l'estudi, que tot sembla que sigui per combustió espontània, i no.
0: Tens raó.
1: No? Llavors, així també.
0: Però quan et dediques a la teva vocació, al final, no sé si és sort o no, però agraïda, molt agraïda, perquè no és fàcil.
1: I ara, abans de continuar, digue'm això que és la certificació Cervantes. Per què?
0: Hi ha un conjunt d'escoles d'espanyol a tot arreu que entren d'un sistema d'acreditació amb una visita, amb una inspecció, i llavors et donen un segell de centre acreditat. Hi ha un perfil d'alumne, els alumnes que venen de la Xina, que venen de Rússia, d'Ucrània, són alumnes de llarga duració, que es diu, que necessiten un visat. Un alumne de França no li cal, però els alumnes de fora, de Rússia, etc. I que a més venen a Barcelona, no, en aquest cas, doncs venen 30-40 setmanes, que comencen des del nivell A1, 0-0, fins al nivell C1, no? B2, C1, que és com nadiu. I llavors, pel seu visat d'estudiant, doncs han d'estar inscrits en un centre acreditat per l'Institut Cervantes.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: Sí.
1: I això ho heu fet dos cops,
0: Dos cops.
1: Molt bé. I ara què? I ara a què et dediques, Sandra, ara?
0: Doncs ara continuo amb la formació, però és formació bonificada. Treballeu en una empresa que està acreditada per Fundae per impartir formació bonificada, i una cosa relacionada amb la meva feina indirectament, faig compliment normatiu. perquè jo era la responsable de l'equip, no, de professors, feia com de recursos humans, tota la part, no, d'entrevistes, m'ocupava també de les nòmines, les vacances, les substitucions i les queixes, etc. I al final està una mica relacionat.
1: I com arribes? Perquè la història, com arribes? Aquí també té molta gràcia. Explica allà fins on tu vulguis, eh?
0: No, sí, sí. És una història...
1: És que fa molta gràcia. És curiosa.
0: Sí. Llavors, jo portava 2 anys amb aquesta nova escola, que tenien un centre a Madrid i un centre a Barcelona, i un dia una professora, la professora Cristina, em va escriure i em va dir: Sandra, jo no vull marxar. I jo li vaig dir: Cristina, què vols dir que no vols marxar? Sí, és per aquest mail de reestructuració de l'equip. I jo: un mail de reestructuració de l'equip? No sé, ara... Bueno, ho miro. I ho vaig buscar, dic, no sé, a mi no, jo no l'he rebut. Li vaig dir: Cristina, no, reenvia, perquè ara no sé de què parles. I al final era un correu molt greu, parlava de l'acomiadament de molts companys, tant de Barcelona com de Madrid, de molta gent. Era un correu de molts fulls, a més, que la responsable de recursos humans va enviar per error a la professora Cristina en lloc de l'advocada Cristina.
1: Déu, és que m'entra el riure nerviós, de veritat.
0: Sí. I, malauradament, amb aquest correu es parlava d'acomiadar, i et dic que era un correu molt, molt llarg, i hi havia una part que es parlava d'acomiadar a 5 dones de 50 anys, no homes, i no per qüestions de feina, o, no, de mèrits, o... No. Parlaven d'acomiadar 5 dones a partir dels 50 anys. Una era la Cristina i una altra era jo, i després hi havia altres companyes molt trists, perquè a més parlaven de quina era la més econòmica.
1: Yeah.
0: I bueno, i estaven, no, parlant de coses molt personals, de la meva família... Jo no m'ho vaig llegir gaire, perquè la veritat és que hi havia moltes dades i molta informació, i a més... parlava de l'acomiadament d'un company que estava a la meva oficina, que l'havien acomiadat feia 2 o 3 dies, al Víctor.
1: I llavors això què et porta a fer?
0: És curiós, perquè llavors ara jo doncs ara em dedico a la protecció de dades. És curiós. I també em dedico, doncs, a la prevenció de l'assetjament, laboral.
1: Sí, perquè això realment es podria considerar assetjament, Sandra?
0: En aquest cas... Sí, tenint en compte com es parla dins del correu, i també, doncs, en el meu cas no tant, però probablement els professors, aquestes professores, doncs, els hi donaven menys classes, no sé, segurament van patir, no? Ho van veure, no? Yeah. Que se les tractava de forma diferent.
1: I aquest biaix de gènere de 5 dones a partir de 50, això com es cataloga?
0: Edatisme. Uh-huh. Sí, per mi, jo porto molts anys, més de 23 anys, he treballat amb tot tipus de perfil. Per mi, per exemple, la classe ideal és un jove. Jo tenia molts nanos que acabaven de sortir de la universitat, són meravellosos, amb els professors veterans. Com que fèiem, per exemple, classes de 4 hores, doncs teníem aquest tàndem, funcionava super, super bé. Jo mai no he, nosaltres a les nostres escoles, jo mai no havia mirat res relacionat ni amb el sexe ni amb l'edat, només amb la formació i amb la qualitat de l'ensenyament.
1: Però tu creus que aquesta mirada, no? Hi ha molta mirada que a vegades diu la gent: no, jo no miro si és home o dona, miro el millor. Va, i a vegades penso, això no t'ho creus ni tu. Tu vius això en el teu dia a dia? Perquè al final també en el moment... ara que ets empresària i que trepitges carrer, realment això és així o encara tenim aquest biaix de gènere?
0: Jo crec que encara existeix, perquè tenim moltes xifres i és inconscient, probablement, i hi ha molt de desconeixement, no? Perquè de vegades quan jo parlo del protocol per prevenir l'assetjament, no sé, em diuen, me'n recordo una dona que em va dir: no, si nosaltres som 5 dones dins la feina. Bueno, però és que pots patir assetjament dins la feina amb les teves companyes, també amb els clients i també amb els proveïdors, per exemple.
1: I com es treballa això? Perquè aquest és un tema, no?, que sembla que hagi aflorat fa poc. Com ho treballes, això, el tema de l'assetjament?
0: La primera part és la part d'educació. Ni tan sols els treballadors saben, no?, que tenen eines. I no fa gaire també, doncs, vaig tindre un cas d'una escola, una petita escola no privada, i un professor havia assetjat amb una noia, que era menor. Però sobretot és que no sabien què s'havia de fer. Yeah. I això és molt trist, perquè tu, com a empresari, també tens una responsabilitat, sobretot, per exemple, en aquest cas, si tens menors. Però et poses en una posició molt, molt greu, perquè podries tindre problemes, no? Problemes legals, podrien vindre els Mossos, la mare podria, no?, posar-te una denúncia...
1: O trencar-te la cara directament, sí, sí.
0: El professor, perquè no tenies les eines... I jo, sobretot, ja quan, bueno, quan, no, de seguida els vam ajudar, i el que fem sobretot és la consultoria pel desconeixement. Jo després sí que li vaig, no, com es diu, no, una mica la bronca, li vaig dir, no, escolta, és que tu, igual que jo tinc els meus fills, no, en una escola d'idiomes, amb el futbol o... No, és molt greu, i tu podries haver evitat que aquesta noia patís aquesta situació. És la teva responsabilitat, i aquí està tot, és la prevenció.
1: Perquè una mica, recapitulem una mica, perquè potser hem tirat per un tema que a mi m'apassiona i potser hem de reprendre, no? Bueno, arriba aquest acomiadament, ara sí. Et dediques al món de la prevenció, però per tant ara ets una autònoma, no?, que treballes pel teu compte.
0: I el que sí que voldria dir és que em vaig trobar amb 50 anys, sí. Que és per això que em van, és un dels motius que em van acomiadar. I vaig, com tothom, vaig començar, doncs, va ser el primer cop també que demanava l'atur, o sigui, soc d'aquestes professionals que han treballat molts, molts anys, i mai no m'hagués pensat que em trobaria amb aquesta situació. I quan vaig començar a buscar feina, no volia tornar enrere, vull dir, ja, no? Quan parlem de l'edatisme, a veure, tens una formació, tens una experiència, tens un expertís, i el salari i les condicions han d'estar, no?, al nivell. No pot ser que... No?
1: Perquè el teu primer instint va ser trobar feina, eh? Vull dir,
0: i tant.
1: Trobar, sí, sí.
0: Però quan vaig veure que, sobretot dins del meu món, del món, no?, de l'ensenyament de l'espanyol, en aquest cas, no trobava segons el meu currículum, va ser quan em vaig plantejar fer-me autònoma. Gràcies a que em van acomiadar. Al final s'ha de dir també, si no fos per això, doncs avui no estaríem xerrant, per exemple. Sempre has de veure la part positiva. Es va obrir, no?, una finestra que no ho hagués pensat mai.
1: O sigui, mai t'havies plantejat de poder ser empresària, tenir un negoci, treballar pel teu compte? No,
0: tot i que un dels motius pels quals, amb 19 anys d'experiència en una escola, jo vaig marxar, és perquè jo veia que per la meva feina aquesta escola funcionava molt, molt bé. I bueno, no parlarem del meu exjefe, però...
1: Sí, dona, tranquil·la.
0: Doncs mira, va haver un dia que ens va convidar...
1: Tranquil·la, no... però que no ens tanquin el programa, eh?
0: Una anècdota.
1: Mira el Ferran, sí, tira.
0: Jo t'explico dues anècdotes. Una, ens va convidar a casa seva, a Sant Cugat, amb una casa amb piscina i ascensor. I jo vaig pensar, m'agradaria molt que vinguessis al meu pis, a veure jo com visc. Això d'una banda. I d'altra banda, quan jo li vaig dir que marxava...
1: Això a la primera escola que estaves,
0: sí,
1: eh?
0: La que portava 19 anys. Quan jo li vaig dir que marxava, i llavors vam tindre una petita conversa, la primera cosa que li vaig dir és, digue'm com es diuen els meus fills. Si tu em dius com es diuen els meus fills, jo em quedo. Jo era la segona de bord, era la més antiga. Portàvem 19 anys treballant junts i fent créixer l'empresa. Jo sé com es diu la seva filla, sabia quin curs estava fent. Es va quedar callat. Sí.
1: i aquí va ser fins aquí.
0: Clar, no? Perquè dius que la meva feina sigui per mi.
1: Clar, que per fer un matís, eh? O sigui, jo entenc, eh? O sigui, no te'n vas anar perquè no sapigués el nom dels teus fills, te'n vas anar per un cúmul de coses que allò va ser la gota...
0: Perquè em van fer, no?
1: No, però sobretot per la...
0: Molt bona oferta i vaig veure una oportunitat... Clar, quan portes molts anys, o bé et quedes i continues fent el que fas, que ho fas molt bé, no hi ha cap problema amb això, o bé doncs tens una nova oportunitat per continuar creixent, que és el que jo volia, i és per això que vaig marxar.
1: Que d'alguna manera, al tanto, jo ara estava pensant si havies pensat mai en emprendre, que de fet un canvi com aquest també és emprendre, eh? És com la gent, no? Clar, també és fer un salt al buit, o per exemple, nosaltres també hem tingut aquí, mira, a l'últim programa de la temporada 2 vam tenir la Marieta, que és una cubana que viu a Caldes.
0: Ah, d'acord.
1: Vull dir que al final... I emprendre no és només aixecar una persiana, és també atrevir-te a fer aquell pas que potser no t'haguessis atrevit mai.
0: I tant.
1: Vol dir que això també és molt, molt interessant. I escolta, i ara entrant una mica ja en matèria de què significa ser empresària,
0: molt bé.
1: Què és el que més t'agrada de ser empresària?
0: Moltes coses. Moltes coses. Al principi és difícil, ja t'ho diuen, és molt, molt difícil... I sobretot fas una mica de tot, de comptable, de, no? de tot, no? De màrqueting... Però a mi el que més em va agradar és quan vaig començar a anar a esdeveniments d'empresaris i empresàries.
1: I aquí tocarem el nostre tema.
0: Sí, aquí va ser on vaig descobrir que hi havia una xarxa, que de fet no estàs sol, especialment xarxes per dones emprenedores empresàries... I aquí és quan jo vaig començar a gaudir molt d'envoltar-me de això, de d'altres persones que estaven en la mateixa situació.
1: Que tu saps que jo sóc una fan absoluta del món del networking, no? I també crec molt en les xarxes de dones, que molta gent també em qüestiona si ens fa falta, i de fet altres dones, no? A vegades també em confronten si estem fent bé o malament. Tu creus realment que ens fem molta falta les dones entre si?
0: Jo crec que sempre hi ha hagut aquesta idea de que les dones no es volen ajudar o que hi ha molta rivalitat, i per la meva experiència és totalment al contrari. No sé si existeix cap tipus de grup de WhatsApp o de grup d'homes emprenedors o empresaris, em sembla que no els hi cal. En canvi, nosaltres de seguida ho fem, no per mi, sinó per ajudar-nos entre nosaltres. Uh-huh. I això és una cosa que es veu molt entre les dones, i potser no entre els homes. Uh-huh. No t'ho sabria dir.
1: Bueno, potser és el que deies, potser a ells no els hi fa tanta falta, nosaltres que venim no, de situacions ja històriques, que jo també estic d'acord que cada vegada més tenir una xarxa de dones dona molta seguretat.
0: I tant.
1: No? Perquè cada vegada més som moltes les dones que creiem en l'ajuda i en la sororitat, no? Aquesta paraula que, hosti, que em sembla tan maca, doncs sí, i de fet nosaltres estem juntes a
0: Exacte.
1: Diverses xarxes, vull dir que ara entrarem en tot això. I escolta, i quan tu dius, va, em tiro, no? Em prenc i em faig empresària, què passa amb el teu entorn? Què et diuen?
0: Els meus fills estan molt contents perquè els hi vaig dir que, no, que un dia tindrien feina, vull dir, d'aquesta banda molt bé. El meu pare una mica preocupat, sí. No, com tots els pares, i molt bé, tota la meva família m'ha donat molt de suport. És un gran canvi.
1: Sí, i és fonamental, que la teva família et dongui suport, perquè si no, si a més has de vèncer una mica les reticències de l'entorn, encara és com un roc més a la faixa, no? que has de tenir.
0: I
1: escolta'm, una cosa, i ara hem parlat del que sí, que t'agrada molt, què és el que no t'agrada tant? O què trobes a faltar d'aquella època de l'escola?
0: Clar, d'aquella època trobo a faltar, no cada dia, però sí, doncs estar envoltada, no, dels companys. Perquè sí, estic en una xarxa i sí, comparteixo temps, no? Doncs amb altres emprenedors i empresaris, però no són companys de feina. I llavors aquesta part, realment, estar sol o sola és la part difícil, no? És la part que trobo a faltar.
1: Sí, que abans d'entrar també parlàvem de que també tens oficina, no? Jo també t'estava qüestionant, és a dir, la importància de tenir una oficina i sortir de casa.
0: Sí.
1: Perquè si no, correm el risc, no?, d'emprendre, estar a casa i estar 24/7 treballant.
0: A més, també tinc una anècdota, i és que estava parlant amb una amiga i li vaig dir, sí, estic buscant un lloc, i em va dir, ah, sí, doncs, bueno, ho diré al carrer, al carrer d'Oedes, de la meva població. I li vaig dir, no, home, al carrer d'Oedes no, perquè és on jo visc. I sí, hi havia, doncs, és un coworking.
1: Allà a Arenys.
0: Allà a Arenys. I no m'ho vaig pensar, sí, perquè estic també, doncs, amb altres emprenedors, som 4 o 5 persones, i faig horari d'oficina, surto de casa, o sigui, m'agrada molt estar en un entorn professional.
1: Sí, jo cada vegada em qüestiono més, mira que jo no ho faig això, de tenir un horari, perquè si no és que el dia se't menja, no te'n dones compte, sí. No? Llavors, nosaltres hem tingut també, vam tenir a l'Elisabeth Bach també, la segona temporada, i ens parlava molt també de la productivitat, de tenir horari, perquè li deia, però com pot ser, no?, que ella, que és la presidenta de Pimec, que a més està en grups, a més que té l'empresa, i em deia, és tot un tema d'equilibri, que és el que diem. Sí. Sí, però com es fa, no, això? Com es fa aquest equilibri? Llavors, bueno, jo crec que aquesta és la gran qüestió, no? D'equilibrar els autònomes, no? I liderar el nostre projecte i alhora també liderar vida.
0: I tant.
1: No? Que això és potser el més... a més, podem dir, no?, que vius en una vila preciosa, que és Arenys de Mar.
0: No tan maca com Caldes, però sí.
1: Sí, m'agrada, No, però que la veritat és que qualitat de vida a tope i s'ha d'aprofitar. I la veritat és que tenir un entorn, un espai on poder anar i sortir, no?, allò que fèiem abans de la pandèmia, de surto de l'oficina, pago l'ordinador i ja demà serà un altre dia. Això és meravellós.
0: Que també és la gran diferència de treballar, doncs, en una oficina, no? Que fas l'horari que vols, realment és així. I quan els meus fills surten, jo vaig, els hi faig a dinar i no has d'estar mirant l'hora, vull dir... No?
1: La llibertat, no?
0: Exacte.
1: Per bé i per mal. La llibertat per bé i pel mal.
0: Al principi jo feia com tothom, suposo, que és treballar els caps de setmana. Però ja després ja va ser com... No, aquí no. Els dissabtes i diumenges no treballem.
1: Bueno, això és com el projecte de la Cristina, la consciència digital,
0: I
1: no?
0: I tant. Jo també faig protocol de desconnexió digital, no?, que és obligatori per a les empreses amb treballadors. I és molt important, perquè és que si no t'enfonses. Vull dir, tens... molts reptes, moltes preocupacions, la part econòmica és important i sí que escolto, no?, històries d'autònoms de 8 a 8, no?, tot el dia treballant, i quan em fa gràcia quan hi ha un dia festiu, que és com, ah, no, com ets autònom tu també treballes, no, perdona, jo no treballo els dies festius, no?, com l'11 de setembre, doncs...
1: Ah, bueno, l'11 de setembre, home, és el dia, no sé com dir-te. No, però per exemple, ara dijous és la Mercè, no?, per dir-ho. Doncs clar, jo penso, doncs aprofitaré que hi ha gent de vacances i faré... Clar, és veritat, jo també caic en això, no?, de dir... o el 12 d'octubre, l'altre dia, una meva amiga me diu, el dia que hem de treballar és el 12 d'octubre, que no tenim res a celebrar. Dic, bueno, això ja és una altra cosa, no? Però sí que és veritat, jo també caic en aquest parany de, bueno, aprofitar el dia de festa, aprofitaré per fer altres coses, en lloc de...
0: I tant, i jo també he fet vacances. Nosaltres sempre anem a Bèlgica, potser abans anàvem més dies, però aquest any també he anat. Clar que, doncs, el mes d'agost ha estat difícil. Bueno,
1: clar.
0: Sí.
1: Bueno, a mi una vegada l'Alexandra Planella, que sempre ho recordaré, em va dir, no fas vacances perquè no te les planifiques. Però planificar no vol dir ficar-les al calendari. Vol dir que si tu a l'agost no factures,
0: clar,
1: no? Durant... que sembla obvi, que al final és el que diem, no? Totes aquestes coses són obvietats.
0: Una previsió, sí.
1: El que passa que, clar, el dia a dia se't menja tant, no?, i els mesos passen tan ràpid que dius, carai, que és l'1 d'agost i encara ho tinc tot per fer. Però sí, ens hem de planificar una mica. Per mi és el gran repte de l'autònom sol.
0: I tant.
1: Sí.
0: Perquè també el mes d'agost està tot tancat i també et genera molta angoixa, no?, perquè et truques i ningú t'agafa, o fas visites i no hi ha ningú. Millor aprofitar i tindre un descans, una desconnexió, és important. I llavors ja tornes, no?, i a més estar temps amb la família, clar.
1: Diries que això és l'aprenentatge més gran que t'emportes de l'empresa privada? El tema de l'horari?
0: El tema de l'horari, el tema de l'equip, tot i que no tinc un equip, com et deia, sí que, doncs, treballo molt amb altres empreses, no? Llavors, sé... No? Quan em van trucar d'aquesta escola, em va trucar la coordinadora. Vull dir, és una experiència que, no?, que pots aplicar.
1: I escolta'm una cosa, i què has hagut de desaprendre? Hi ha alguna cosa que hagis dit, això ho he hagut de desaprendre per la vida que tinc ara d'autònoma, d'empresària?
0: De desaprendre...
1: Que potser no, Sandra, vull dir, tampoc... O si vols m'ho contestes després.
0: Bueno, és com qualsevol altre projecte. Tu creus molt en el teu projecte, saps que funcionarà, però tot té el seu temps i és difícil.
1: Sí, que això també ho parlàvem abans, que engegar a vegades abans no tens, no? A la roda posada en marxa aquests primers mesos són
0: costa.
1: Durets.
0: Sí, i llavors, clar, doncs, també doncs, no? Inverteixes molta energia, moltes ganes, però has de ser molt pacient, molt pacient.
1: Tenir una mirada estratègica, no? També, una mirada a mig termini, potser.
0: I tant, perquè jo crec que tots els autònoms o qualsevol persona que vulgui emprendre és perquè el seu emprendiment... No? Té un sentit molt... No? Saben que funcionarà al seu cap.
1: Sí.
0: Funcionarà segur, no? Però després, quan comences, doncs te n'adones, no? Doncs, bueno, que no és tan fàcil.
1: Sí, jo a vegades he tingut conversar amb gent que diuen no, és que només que tingués 3 clients al dia ja, però els has d'anar buscant, no sé com dir-te.
0: Exacte.
1: Saps? Vull dir que jo el pla també el sé fer, no? Si vols guanyar tanta... O quan fas alguna formació d'aquestes... Doncs, quants clients has de tenir? Però és que el problema no són els clients, el problema és com atraure aquests clients, no? Moltes vegades no anem a l'arrel de tot això i és el que ningú ens explica moltes vegades.
0: I hi ha tota una part administrativa també, no? Vull dir... Has de tenir, bueno, si tens una assessoria, un assessor, tota la part de despeses fixes, sí.
1: Sí. I escolta, tu recordes qui va ser el teu primer client?
0: I tant, va ser, jo com et deia, gairebé de seguida vaig anar a un esdeveniment de dones emprenedores i empresàries, allà vaig parlar amb la primera dona sobre protecció de dades que no sabia ni com explicar-li, va ser... I llavors vaig veure que aquesta part era molt interessant i també que tenia l'oportunitat de trobar-me amb un grup d'emprenedors i empresaris. I llavors es va fer també un esdeveniment d'aquest tipus per emprenedors i per autònoms a Caldes, si no recordo...
1: Aquí, Caldes nostre?
0: No, al Caldes vostre, el meu...
1: Caldes de Malavella?
0: Caldes de Malavella, em sembla, si no recordo malament. I allà vaig conèixer una noia que era traductora i estàvem parlant i, bueno, i va ser així com vaig trobar la meva primera clienta. Sí,
1: i aquesta no s'oblida mai, eh?
0: No, i a
1: més... Aquella que confia en tu quan no hi ha res, eh?
0: Exacte, i a més em va agradar molt perquè és una noia jove, també amb un emprendiment complicat, amb això de la IA, que és la traducció. Estava fent una pàgina web i seguim en contacte. Jo segueixo en contacte amb tothom. Uh-huh. En seguim per LinkedIn, anem parlant. De vegades, no? On vas? Ah, doncs mira, a Mataró hi ha un esdeveniment.
1: Jo dono procuro... fe que ho fas molt. Dono fe que ho fas molt, sí,
0: mantindre.
1: És veritat. Sí, sí.
0: Mantindre.
1: Però tu que tens una xarxa tan gran, Sandra, com ho fas? Com t'organitzes perquè això es doni? Aquest contacte permanent amb tothom, perquè jo sé, vull dir, jo que estic amb tu a grup, sé que ho fas i sempre penses en informar, en això, en l'altre, molt generosa també amb la informació.
0: Doncs justament és la generositat. Generositat, perdona, moltes gràcies. Sí, perquè tots som empresaris i empresàries, tots estem en la mateixa situació i llavors jo vaig veient que es van penjant coses a LinkedIn, per exemple, o a xarxes socials. I jo de seguida...
1: Comparteixes.
0: No, un like, un compartir... I això també dona peu doncs, a xerrar i a continuar veient, no, doncs, aquestes persones, mantindre el contacte. El mateix per grups de WhatsApp i anar pensant, no? Jo de vegades vaig veient, no?, que fan un esdeveniment interessant i no l'he organitzat jo, però sí que penso, doncs mira, doncs potser a la Núria li podria interessar, no? Mm. I quan he vist que tu, Núria, per exemple, venies a Mataró, jo sóc la primera. Trobo que és...
1: En aquella trobada que afegem, no?
0: No? Ha de ser així.
1: Sí, sí.
0: De ser generós i llavors després, de mica en mica, doncs ja...
1: Sí, t'he de dir que ara que ho comentes, en aquell... en aquell esdeveniment que, mm-hmm. bueno, que em van convidar a ser ponent, la veritat és que em va fer molta il·lusió que vinguéssiu, perquè, clar, jo en aquell entorn no coneixia quasi ningú i de sobte vau ser com el meu anclatge, mm-hmm. no?, de dir, ostres, almenys les conec amb elles, no? I va tant. Ser... Sí, la veritat és que sí, aquestes coses queden molt i fan, bueno, generen molt vincle.
0: I tant, i nosaltres tampoc no tenim l'oportunitat de veure'ns, no?, habitualment, i clar, si vens al Maresme, doncs jo naturalment, si puc, m'organitzo per...
1: I aquí estàs, no? També ajudant també a engegar aquesta tercera temporada de Líders. Escolta, has tingut algun moment de ai, mare, on m'he ficat?
0: Això és cada dia.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. No és fàcil, però has d'intentar veure la part positiva. Jo el que no vull és sempre pensar en la part econòmica, perquè és que si no és molt difícil. I has d'intentar gaudir, però sí, cada vegada és com, mare meva.
1: Yeah.
0: Jo crec que és inevitable per tothom, fins i tot, i també quan treballes en una empresa, també, no? No? De vegades et dius, ostres, on m'he ficat?
1: Yeah.
0: Bueno, de fet, aquesta escola no, que em va contactar la darrera, que em van acomiadar, van tancar.
1: Ah, van acabar tancant.
0: Van acabar tancant. Van fer... Sí, van sortir fins i tot a les notícies. On m'havia ficat? Mare meva!
1: Bueno,
0: però no se sap.
1: Bueno, potser allò va ser el pas intermedi, no? Per fer el que estàs fent ara. I hem parlat molt de xarxa nosaltres, que de fet ara sí que m'agradaria, no?, parlar d'aquest tema que a mi saps que m'encanta,
0: sí.
1: Que és el que més t'ha ajudat també a obrir portes en aquesta etapa.
0: A obrir portes?
1: Mm.
0: Doncs sí, justament ha estat... quan jo treballava, jo tenia 200 contactes a LinkedIn. De fet, tenia 199. Tots eren professors. I no tenia poc contacte, doncs, amb autònoms, amb altres empresaris. Llavors, quan vaig començar, primer que estàs sol i després que no coneixes a ningú. I llavors, anar a esdeveniments, mantindre el contacte, i l'altre dia que també ens vam trobar, no?, que ens vam trobar amb un esdeveniment de Santa Susana, ja quan arribes, jo m'he fet autònoma el mes d'octubre-novembre, ja la gent ja et reconeix, vull dir, ja és una altra, no?, i fa molt de goig, de dir, oh, uau, conec a molta gent. I no només persones que et podrien recomanar o que podrien necessitar, doncs, els teus serveis, sinó que també que tu pots necessitar com a autònom. I aquí la xarxa és molt important.
1: Sí, en aquest esdeveniment de Santa Susana jo vaig pensar, mira, la vaig, si Déu vaig, no em coneixerà ningú. I és veritat que llavors vaig pensar, ah, doncs Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la gent que ja anem coincidint i...
0: Tots professionals, no?
1: Mm. Mm. I sobretot amb aquesta capacitat d'obertura, no?
0: Sí.
1: De dir què fas i qui ets. Perquè nosaltres formem part, les dues, de BNI.
0: I tant.
1: De diferents grups, de diferents regions, però aquí estem fent xarxa.
0: Mm.
1: I possiblement, jo, sense dubte, és potser... l'organització que més xarxa m'ha ajudat a crear arreu del món, no?
0: Sí,
1: no sé tu com has viscut aquesta experiència.
0: Va ser molt maca, perquè no sé si recordes una altra anècdota.
1: Jo, quan ja dius anècdota, pateixo, dic, ai, mare, a veure...
0: No, però totes bones. Nosaltres ens vam conèixer per LinkedIn,
1: sí.
0: La Núria i jo, per LinkedIn.
1: Ai, ai, ai.
0: I llavors la Cristina,
1: sí,
0: em va contactar i em va dir, la Núria m'ha dit que potser t'agradaria vindre a BNI. I jo ja havia sentit parlar de BNI, però a BNI cal que et convidin, no? I llavors vaig pensar, que bé, em conviden. I, per fi, algú em convida, i vaig anar molt, molt, molt contenta.
1: Al nostre grup,
0: no?,
1: de Barcelona.
0: Al vostre grup de Barcino. I vaig flipar. O sigui, l'organització, la relació, em va agradar moltíssim. I llavors jo vaig pensar, d'acord, això és per mi, però jo Maresme a tope.
1: Sí, sí.
0: I llavors sí, sí. Tu coneixes a la Ingrid Lenz.
1: Hombre!
0: I llavors és que és una xarxa,
1: la Ingrid,
0: no?
1: També ha vingut aquí, també és des d'aquí.
0: Tu vas parlar amb la Ingrid Lenz va parlar amb el David Igea em va contactar, i just obrien un grup a Arenys de Munt, i va ser una mica així com va, no?
1: I a més, però això pot ser en qüestió d'hores, vull dir, no us penseu que això va passar una setmana ni tres, eh? Això potser en qüestió d'un dematí ho vam tenir enllestit, això.
0: Que és molt maco, vull dir, que és així com funciona la xarxa, no? Tu parles amb algú, necessites el que sigui, i hi ha persones que estan pensant en com ajudar-te.
1: Sí.
0: I de sobte reps un missatge i molt generós, és que és el que et deia...
1: I llavors et van convidar al grup d'Arenys de Munt.
0: Vaig anar a Arenys de Munt, allà em vaig trobar també molt maco. Jo és que tot ho trobo, totes les experiències que són, no?
1: Tot
0: jo les trobo totes molt maques. Perquè va ser la primera reunió, els dos dies van fer com un dinar de grups del Maresme, que vaig pensar, quina sort que tinc, quina casualitat, vull dir, m'ho vaig passar superbé, vaig trobar un munt de gent, de fet, allà també, allò ben ahir funciona, doncs, amb recomanacions, no? I allà mateix, doncs, va haver un noi que em va demanar ja, doncs, protecció de dades, i sobretot per estar sola, però trobar-me amb una xarxa d'emprenedors que són del Maresme, amb qui pots parlar, amb qui pots compartir, em va agradar moltíssim. Després aquest grup no va acabar de funcionar, diguéssim, però també estaven obrint un grup a Mataró, Martalent, i gairebé tots els membres, no, ens vam, no, vam anar a Martalent, que també va ser molt maco, perquè va coincidir que feien el que es diu el llançament del grup, que és, no, com...
1: Sí, sí, com la inauguració, món, diguéssim, sí, sí.
0: I molt bé, o sigui que puc dir que vaig ser dels primers membres d'aquest grup de talent. Ara som 30 empresaris i ens ho passem molt bé.
1: Bueno, i he de dir que jo he portat amigues meves al grup de Mataró,
0: sí.
1: I que de fet casualment avui hem parlat d'una que possiblement pugui col·laborar,
0: sí,
1: amb tu, és a dir, al final
0: no, ja,
1: estem,
0: sí,
1: tots connectats.
0: I tant.
1: Doncs que sàpigues que de fet nosaltres obrim grup a Caldes de Montbui, que Caldes de Montbui tindrà un grup també de BNI, esperem connectar-nos també amb tota la gent del Maresme, Granollers també en tindrà un, i l'any que ve obrirem a Llinars, la idea és fer també un triangle, no, d'èxit i d'empresarial al Vallès Oriental, que el puguem connectar també amb l'eix comercial del Maresme, amb qui tenim molt bona relació.
0: I
1: en
0: tant.
1: Realitat, bueno, la prova està que estem aquí, som veïns, i la veritat és que hi ha molta gent que o viu al Maresme i té interessos comercials al Vallès Oriental, o al revés. Llavors, sí, em fa molta il·lusió dir que el dia 1 d'octubre farem la primera presentació informativa aquí a Caldes, o sigui que la veritat és que estic supercontenta de també poder compartir-ho avui amb tu, perquè jo ja saps que hi crec molt amb BNI, que fa 6 anys que sóc aquí, no, que sóc a la xarxa i que crec que doncs, podem fer moltíssimes coses.
0: I això és una de les coses que jo també, doncs, m'he adonat quan comences, que són les persones veteranes, no, a qui hem d'agrair perquè van fer una feina abans que tu i quan tu comences ja et trobes, doncs,
1: sí, el camí fet, no?
0: Exacte. I persones que de seguida et demanen, és que m'agrada molt aquesta pregunta de BNI, doncs, com et puc ajudar? No, quan m'ho van demanar per primer cop em vaig quedar una mica com... Uau!
1: Sí. Ai, mare, no? Ai, mare, em m'he
0: de veritat? Se suposa que sóc jo qui t'ha d'ajudar, no? Però no. Com et puc ajudar? Em va agradar moltíssim.
1: Sí, jo ara he estat 3 dies també en una formació de Level Up i ells mateixos es feien la conya, diu, som sectaris. Pensava, doncs nosaltres ni t'imagines, no? De fet, ens hem trobat 8 allà, que vam coincidir a diferents grups i allà estem amb una foto orgullosament BNI tots, no? Així que sí, jo també estic molt orgullosa de formar part d'aquesta organització i gràcies a això també ens coneixem nosaltres. Escolta, parlem de seguretat professional.
0: A veure.
1: Què ha canviat en la teva manera d'entendre la seguretat dintre de la feina?
0: Clar, la seguretat aquí és quan tens una nòmina mensual, això vulguis o no, doncs sí, et dona molta seguretat. I llavors, quan treballes com a autònom, crec que per mi i per tots els autònoms, aquesta és la part més difícil.
1: Sí, de totes maneres, fixa't, jo també pensava això i una vegada vaig anar amb una xerrada i deia, bueno, seguretat, t'acomiaden i s'ha acabat.
0: Esclar.
1: Què passa que sí, mentre no t'acomiaden, la veritat, el patiment de l'autònom sol, és molt aquest, no? El cobrir despeses, els impostos, no?
0: Els imprevistos.
1: Els imprevistos, els imprevistos. Sí.
0: Com tot, té la seva part positiva i la seva part negativa.
1: I escolta, de què et sents més orgullós encara que des de fora potser no es vegi?
0: Doncs, de ser venedora, que no sóc, i de ser comercial, que tampoc sóc. Vull dir,
1: bueno, jo crec que la gent que et coneixem no estaríem massa d'acord amb això, eh?
0: Et poses... Vull dir, és maco també de posar-te en una situació, no?, d'incomoditat, vull dir, perquè no és la teva formació ni la teva experiència, i de veure que ho pots fer. L'altre dia també estàvem parlant amb el nostre grup, no?, de quin és el consell, el millor consell que et van donar. A mi em van donar un consell que no vaig seguir, i els hi vaig parlar d'això, que em van dir: tu has de ser una cabrona.
1: Ai, vols dir?
0: Si es pot dir això a la ràdio.
1: Bueno, mira, ja està.
0: I llavors és just el consell que no he seguit. No, tu has de ser tu mateix. Mm-hmm. Perquè
1: si ho ets, ja se't veurà, no?
0: Exacte.
1: Que ja se'ls hi veu, sí, en el
0: exacte.
1: Consell.
0: Clar que tots volem, no sé, clients, clar que tots volem vendre, clar que tots necessitem facturar, i tant que sí, però mai per sobre, no?, no?, dels teus clients, i mai per sobre teu.
1: I jo crec, Sandra, que el secret també del teu èxit és aquesta coherència entre, d'alguna manera, el que jo veig, no?, el que escolto, i també el que vens, perquè vens seguretat, vens protecció. Nosaltres, a la meva empresa, tenim la protecció de dades amb tu, i és molt coherent el procés que hem viscut amb com tu ets, també. Mm. No? Aleshores, jo no crec que ja faci falta. Potser fa uns anys sí, crec que aquesta manera d'actuar ja no fa falta avui dia, no? Mm. Que ara potser valorem una altra cosa.
0: Més agressiva, no?
1: Sí, jo crec que ara ja tot això ja no, ja no es porta tant, no?
0: I tant.
1: Que jo, per exemple, que sobretot agraeixo molt és quan m'ho posen molt fàcil. Mm. Mira, no, a mi no m'atabalis, no? Que ja està. Llavors, tu tens aquesta habilitat, que ho fas tot molt fàcil, t'ocupes de tot, llavors és... bueno, cadascú el seu, no? Jo crec que això és molt bo i fa, jo crec que és molt coherent amb el teu estil.
0: Moltes,
1: no?,
0: gràcies.
1: Sí.
0: El mateix per tu.
1: Bueno, escolta, ara que coneixes les dues realitats, què li diries a algú,
0: sí,
1: que surt, perquè hi ha molta gent que també arriba a la crisi dels 50, bueno, jo la vaig passar, però i volem fer un canvi,
0: sí,
1: no? Perquè jo conec gent que de sobte es replanteja tota la seva vida. I jo he viscut, amics meus, que potser s'han replantejat la vida, han volgut fer un pas endavant i quan han vist, ui, espera, han reculat i han tornat, no? Què li diries a la gent que realment, pues, està en una empresa, en una seguretat, el que diem, encara que sigui una falsa seguretat, sí, i vol emprendre?
0: Penso que la primera cosa és trobar... Jo el primer que faria és parlar amb una persona financera, amb un comptable, fer bé els números... Perquè emprendre no és com, ah, vinga, va, demà començo, no, deixo la feina i començo i vinga, va, tralala, perquè la meva idea és molt bona, segur que funciona. Si ho fas bé, una bona planificació, i vas a entitats, perquè als ajuntaments, segurament aquí a Caldes, també hi ha una oficina,
1: i
0: no?
1: Tant. Mm-hmm.
0: Per ajudar-te, per donar-te consell, per fer l'assessorament, per fer números, per parlar amb els bancs, si et cal, no?, financiació... i envoltar-te d'altres emprenedors i empresaris i començar, doncs, a buscar informació. Perquè,
1: sí,
0: per sort, ens donen moltes eines dins de les institucions.
1: Sí, jo moltes vegades, quan m'he trobat algun cas així, jo li dic, mira, jo des de l'experiència, i depèn també de l'edat, no és el mateix tenir 30 que tenir 50,
0: sí,
1: les coses com són. Jo sempre dic, hosti, compagina un temps, no? O sigui, que et doni una mica de seguretat.
0: Sí.
1: No és que tinc que posar foc, espera. No, que t'apreten les sabates és molt incòmode, eh? I quan hem passat això dius, moment, no? Que l'emprenedor kamikaze de deixar-ho tot i vés a por tus sueños, això, escolta, jo crec que també això ho hem d'anar desterrant una,
0: sí,
1: mica, no? Vam tenir la Montse Pellicer, també una coach d'aquí de Caldes, i també parlàvem d'això, no? De que moltes vegades s'havia prostituït molt aquest missatge de sigues feliç, deixa-ho tot i... Bueno, un moment, no?
0: I
1: peus a terra.
0: Si tu vas, per exemple, a Barcelona Activa, doncs ja tenen, no? Persones que t'ajuden, que et donen assessorament. Jo vaig anar a l'oficina comarcal del Maresme, a Mataró, al teu ajuntament, vull dir... Sí, estem sols, però també hi ha un... Ja, xarxes, no?
1: Sí.
0: Un altre cop, les xarxes...
1: Tot has de bellugar, eh? Sí. És el que diem. Si et bellugues, hi ha moltes coses que et poden ajudar.
0: Fins i tot jo, doncs, a l'Oficina Comarcal del Maresme em vaig trobar amb un grup de dones emprenedores empresàries de 50 anys. Era un programa especial del Maresme, que crec que es fa doncs, en altres llocs del territori i per mi també doncs, va ser un moment no? molt, molt maco per compartir, perquè al final és que tenim els mateixos problemes o no? Les mateixes necessitats.
1: Sí.
0: I va ser doncs, el meu començament. Jo no vaig començar venent, no, vaig començar...
1: Aprenent.
0: Aprenent, sí.
1: Nosaltres tenim la sort també aquí a l'Ajuntament de Caldes, tenim a la Roser Xalabarder, la regidora de promoció econòmica, i tenim un departament de promoció econòmica superpotent.
0: Fantàstic.
1: També. Fantàstic. Que de fet fan moltíssimes coses i hem tingut gent que ha sortit de programes d'ells, els hem tingut aquí a la ràdio i la veritat és que fan una tasca
0: molt, molt bona.
1: Molt bona, sí,
0: molt bona. Molt bona. I si et recomanessin, jo crec que si et diguessin que, no, que li has de donar una volta al teu emprendiment, doncs sempre has d'escoltar no, aquestes persones que tenen més experiència, perquè si t'ho diuen és per ajudar-te.
1: Bueno, i perquè sobretot han vist molts de casos, no?
0: I tant.
1: Molts de casos. Escolta, Sandra, ara per anar acabant, a mi el que sí que m'agradaria és com te poden trobar, sobretot, quins són els teus productes estrella, no? Mm-hmm. I com te poden trobar per si volen parlar amb tu? Perquè sé que em costa que estàs obrint xarxa cap aquí, cap al Vallès Oriental, també una mica per això la visita a Caldes.
0: Sí.
1: Així que... tu mateixa.
0: Doncs a mi ara mateix el que millor em funciona és el boca a orella, però jo tinc la meva pàgina web a LinkedIn, no? Per Sandra Gobó.
1: Bueno, espera, Sandra Gobó ho dius molt fàcil. Sí. Jo a vegades poso les S on no toca. Lletregem...
0: Sí, és la G-O-B-E-A-U-X, uh-huh. El segon cognom, Díaz, aquest és més...
1: És que clar, té més remor el de la teva mare, però l'altre era més pràctic.
0: Més
1: sí.
0: Fàcil. Ara ja, doncs, de 199 contactes, doncs ara ja tinc gairebé 4.000 no, a LinkedIn. El nostre producte estrella doncs, és la protecció de dades. M'he trobat que també... molt maco, tot s'ha de dir, nous emprenedors que quan comencen doncs, necessiten no? l'assessorament per la protecció de dades, tant si ets autònom com si també ets un autònom que farà una ISL. I també he tingut la sort de participar doncs, amb aquests nous emprendiments d'uns quants clients i m'agrada moltíssim, molt, molt maco. També fem els textos legals de les pàgines web. Llavors també doncs, aquest perfil no, d'autònom o nou autònom que té la pàgina web, l'avís legal, les cookies, i després hi ha per empreses que tenen treballadors doncs, els protocols, protocol per previndre l'assetjament laboral, el protocol de desconnexió digital, i ara jo, després de també la meva experiència, una part que he descobert són els plans d'igualtat. Tot el que té a veure doncs, no? amb les dones, amb el lideratge, són obligatoris, però encara no
1: hi ha consciència.
0: No hi ha consciència.
1: Però arribarà.
0: Potser hi ha 8.000 i pico empreses a Catalunya que tenen això, 50 treballadors o més, i el pla d'igualtat només el tenen 2.000 i pico, vull dir, encara menys de la meitat.
1: Bueno, s'ha d'anar conscienciant, no?
0: Falta molt.
1: I fent aquesta tasca. Sandra, per acabar, digue'ns una frase abans de finalitzar el programa.
0: Una frase de...
1: Que vulguis, que t'agradi a tu o que t'inspiri o... No sé, ara t'he deixat en blanc.
0: Ara
1: no hi comptem,
0: ara
1: amb això.
0: No. Fes el que t'agrada.
1: Fes el que t'agrada i disfruta amb el
0: sí.
1: que...
0: I tant.
1: Molt bé,
0: I tant,
1: doncs
0: i tant.
1: Ara sí...
0: Moltes gràcies.
1: Sandra, moltíssimes gràcies per compartir aquest tros de la teva vida amb nosaltres.
0: Gràcies per convidar-me.
1: Per explicar-nos les decisions, els aprenentatges i tot el que hi ha al darrere del pas de treballar a l'empresa privada a construir el teu camí com a empresària. Avui hem obert la tercera temporada de Líders, amb una conversa que ens convida a mirar el nostre propi moment professional, a preguntar-nos on som, què volem i quines decisions tenim pendents. A vosaltres, que ens escolteu, us deixo una pregunta. Hi ha alguna conversa amb vosaltres mateixos que fa temps que aneu ajornant? potser avui és un bon dia per començar-la. Gràcies per ser a l'altra banda i per estrenar temporada amb nosaltres. Gràcies també a Ràdio Caldes i a BNI Vallès Oriental per fer possible aquest espai. Ens retrobem la propera setmana amb líders, amb més persones, més preguntes, més històries que mereixen ser escoltades. Fins dilluns vinent.

0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Hola, què tal? Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dilluns 21 de setembre, l'últim dia d'aquest estiu, i a l'informatiu d'aquest dilluns farem balanç de la campanya d'incendis d'aquest any. I és que el foc que va afectar Caldes s'ha situat com un dels més importants d'aquest 2026. En concret, ha estat el segon de la demarcació de Barcelona pel que fa a superfície cremada. Tot això en un estiu especialment calorós en què també s'han disparat el nombre d'incendis i el total de la superfície cremada. En parlarem tot seguit, però ens farem ressò també avui d'una notícia que va avançar la setmana passada en aquesta casa el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín. Va ser al programa El Safareig, on va avançar que Caldes rebrà una subvenció d'1 milió d'euros per construir la primera planta de bateries de la CEL. Això vol dir que l'energia fotovoltaica que produeix la comunitat energètica de Caldes es podrà començar a emmagatzemar per fer-la servir a la nit, quan ja no hi hagi sol. Un pas endavant d'aquesta iniciativa que us expliquem de seguida. Tot això en un dilluns d'eufòria, suposem, del Club Futbol Caldes, que va començar la temporada amb una victòria agònica a l'últim segon davant del Sant Cugat. Ara ho repassem tot plegat abans, però com sempre, fem un cop d'ull als titulars. La CEL de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada durant el dia. Una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, just a tocar de la deixalleria i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa el 54% del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona i que situen l'incendi de Sant Manat i de Caldes amb un total de 183 hectàrees cremades entre els més destacats d'aquest 2026. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit, al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts de la Lliga i que permet també injectar moral a l'equip, un partit dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins. Una presentació de luxe a casa en un equip que s'ha renovat de forma significativa aquesta temporada. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. I l'últim titular és pel temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb un ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol serà el protagonista amb núvols, alguns núvols poc importants, i les temperatures que tornaran a pujar. Les mínimes s'han situat al voltant dels 17 graus, mentre que la temperatura màxima arribarà al voltant dels 33-34 graus. De cara a la tarda i al capvespre es mantindrà el temps estable i sense precipitacions. El canvi més destacat arribarà d'alguna manera demà amb una baixada, això sí, moderada de les temperatures, tot i

0: servir com a espai d'aparcament. Segons ha avançat el regidor d'Acció Climàtica al programa El Safareig de Ràdio Caldes, el projecte, que actualment ja està en procés de licitació, preveu adequar i transformar el pàrquing de la Borda. A grans trets contempla asfaltar tot l'espai, instal·lar plaques fotovoltaiques i, sobretot, desplegar la gran novetat, un parc de bateries per emmagatzemar l'energia i poder-la fer servir durant la nit, són declaracions de Jordi Martín.
1: Ara anem una miqueta més enllà. La Diputació de Barcelona va obrir una subvenció al voltant de Setmana Santa que estava pensada per ajuntaments i per grans obres que fossin transformadores. Val? Nosaltres vam començar a treballar ja en l'anterior mandat una possible col·laboració públic-privada en un solar que hi ha al polígon industrial de la Borda a sobre de la deixalleria que ara s'ha revifat ara l'obra, d'acord? Que hi ha tot un gran aparcament. Vam presentar, evidentment, tot un aparcament, però si l'asfaltem hi haurà més places. Si hi posem plaques, farem energia. I si hi posem bateries, podrem emmagatzemar aquesta energia solar i podrem abocar-ho a la xarxa. I, per exemple, podrem fer funcionar part de l'enllumenat públic amb energia solar.
0: El projecte preveu doblar la capacitat actual de generació d'energia fotovoltaica de la CEL. A més, també contempla instal·lar un nou model de bateries que tecnològicament estan més avançades i que ja no depenen tant de materials rars. Per això, segons Jordi Martín, les fa encara més accessibles i segures.
1: L'ús de les bateries, que és una cosa que els darrers anys se n'ha parlat moltíssim, encara està tecnològicament en punts d'evolució, sí. No? Però sí que és veritat que ara ja se'n fan unes que es diuen LFP, que és on hi ha més ferro, que, o sigui, s'utilitzen menys materials difícils de trobar, etcètera, no? Que aquestes són les debilitats d'aquest sistema. Aquestes que nosaltres hem fet la consulta de quin tipus de bateries serien, són bateries, estem parlant d'un megawatt d'energia solar i un megawatt d'emmagatzematge. O sigui, això seria doblar la capacitat actual que tenim i emmagatzemar aquesta energia per poder a la nit, per exemple, fer funcionar els LEDs que tenim en el nostre municipi. Jo penso que és molt bona notícia. Penso que novament Caldes seguirem encapçalant part d'aquesta lluita amb el nostre tamany, amb la nostra intensitat, però amb molta, molta, molta força, i és una bona notícia.
0: Actualment la CEL ja dona cobertura a tot el terme municipal. La darrera fase d'expansió va ser la que va permetre donar cobertura i servei a les urbanitzacions, una fase a la que s'hi van sumar unes 250 famílies. Però també hi va haver molt d'interès paral·lelament de famílies del nucli urbà que volien també afegir-se a aquesta comunitat energètica. Per això, tal com explica el regidor Jordi Martín, en les properes setmanes l'Ajuntament té previst obrir una nova convocatòria per ampliar en 100 famílies més les usuàries de la CEL al centre de Caldes.
1: Moltes persones del nucli urbà van dir: jo també vull apuntar a la CEL. En aquell moment no es podia, perquè aquesta fase que vam obrir administrativament només podia ser per les instal·lacions que havíem fet a les zones, a les urbanitzacions, d'acord? I llavors es va generar una mena de llista d'espera, o evidentment apuntar a les persones que tenien interès en apuntar-se del nucli urbà, i el que farem ara a l'octubre és obrir 100 places més en el nucli urbà.
0: De les 27 instal·lacions que disposa actualment la CEL, que generen 1,2 megawatts d'energia fotovoltaica, les primeres 5 són les que es van finançar directament amb recursos municipals. La resta, segons assegura el regidor d'Acció Climàtica, s'han pogut construir a través de subvencions d'altres administracions.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa un 54% del total de la superfície cremada aquest any al total de la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona i que situen l'incendi de Setmanat i Caldes amb un total de 183 hectàrees calcinades entre els més destacats d'aquest 2026. En total, entre el 17 de juny i el 30 d'agost a la província de Barcelona s'han produït 154 incendis que han afectat 1.180 hectàrees. Això representa un increment del 24% en el nombre d'incendis respecte als registrats l'any passat. En termes globals també es tradueix en 7,4 vegades més de superfície superfície cremada. La majoria de les hectàrees arrasades pel foc corresponen a superfície forestal, inclosos en aquest sentit terrenys arbrats, no arbrats i pastures. L'Anoia ha estat la comarca amb més superfície afectada, amb 473 hectàrees. A continuació se situen les dades agrupades del Vallès Occidental i el Barcelonès, amb 251 hectàrees, i el Moianès, amb 118,4

0: 41 hectàrees. Pel que fa al nombre d'incendis, al Vallès Occidental i al Barcelonès s'han registrat 34 en total, al Baix Llobregat 25, al Vallès Oriental 21 i a l'Anoia 15. Paral·lelament, durant la campanya de prevenció d'incendis d'aquest any, els agents desplegats per la Diputació de Barcelona han informat directament a més de 62.000 persones. Durant la presentació del balanç, des de la Diputació de Barcelona han insistit en la necessitat d'impulsar i avançar encara més en les tasques de prevenció, i en aquest sentit assenyalen especialment les actuacions com les franges de protecció o la gestió forestal continuada com l'element clau per fer front als incendis.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: I fem ara un repàs a la informació en format més breu. Els castellers de Caldes han exhibit aquest cap de setmana el seu potencial a Lezo, a Guipúscoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Casteller Taldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat de 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla i un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4 que van mostrar la senyera i la icurrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6, en què hi van participar castellers de la colla de Donosti, que va fer una actuació amb castells de la gamma de 5. Una participació amb més d'un centenar de castellers calderins que es van desplaçar fins al País Basc. I més de 650 persones del Vallès Oriental han participat aquest cap de setmana a la Festa de la Rosa de Gavà. La festa, organitzada com cada any pel PSC, ha comptat amb la participació del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. A banda de militants i simpatitzants del PSC de Caldes, també hi han participat alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental, com Alba Barnosell, de Granollers, David Morales, de Lliçà d'Amunt, Pere Rodríguez, de Montmeló, o Emilio Cordero, de Canovelles, o Javi Castillejo, de Lliçà de Vall, entre d'altres. I com tots els dilluns, obrim ara Pàgina Esportiva. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit, al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Així va sonar per Ràdio Caldes a la primera retransmissió esportiva d'aquesta temporada, de la mà d'Albert Sant Andrés, al partit que avui, el gol de la victòria.
2: Quan s'entra la pilota, arriba la pilota, Pedro, gol! Gol de Pedro! Pedro, minut 94, i després del cinquè o sisè córner que ha xutat en el temps de descompte el Caldes, suma el primer gol de la temporada, Pedro. Gol de Pedro en el minut 94, s'avança el Caldes i no trigarà a acabar aquest partit. El Caldes, que ho estava buscant des de feia 5 minuts, i ha sigut aquesta centrada de Maude per Pedro, que ha rematat de cap impecablement i obre el marcador en el minut 94, 1-0 pel Caldes.
0: Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els tres primers punts de la Lliga, una victòria molt important per encarar la temporada i que, tal com reconeix l'entrenador José Luis Duque en declaracions a Ràdio Caldes, permet injectar moral a l'equip.
3: Primer partido de Liga, todo el mundo, pues al final hacemos 4 o 5 semanas de pretemporada para ganar el primer partido de Liga, ¿no? Y bueno, y para trabajar otras cosas, pero sobre todo el objetivo del primer partido de Liga son claves, ¿no? Los tres puntos a nivel moral. Además, como tú dices, es un partido hoy contra uno de los favoritos al ascenso.
0: Un partit dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins, una presentació de luxe a casa en un equip que s'ha renovat de forma significativa aquesta temporada. Tres punts molt importants que han servit també per posar a prova les noves incorporacions.
3: Venimos de un cambio generacional con muchas incorporaciones y la verdad es que ha sido, pues bueno, un partido durísimo, muy igualado, que cualquier detalle podía caer tanto a favor como en contra, y mira, y al final pues yo creo que ha caído a favor nuestro, pero ya creo que había habido alguna jugada que podíamos haber merecido antes ese gol, ¿no? Y la verdad es que tres puntos súper importantes. Vamos a Figueras la semana que viene pues con un poquito más de tranquilidad, a pesar de que es la segunda jornada, pero sabiendo que hemos competido contra uno de los favoritos.
0: De fet, el primer equip d'alcalde suma fins a 13 incorporacions en aquesta temporada, una renovació pràcticament total que té la dificultat afegida de que funcioni com a equip. El tècnic José Luis Duque aposta clarament per la renovació i admet, en declaracions a Ràdio Caldes, que encara és aviat per veure'n el resultat.
3: Llevamos toda la pretemporada donde venimos hablando de que el cambio nos podía haber hecho un poco de daño, ¿no? Porque al final conjuntar tantos jugadores no es fácil, conjuntar 4 o 5 pues es más sencillo, que era lo que estábamos acostumbrados cada año. Y la verdad es que el equipo desde el primer día de pretemporada hasta el día de hoy ya lo hemos visto, ¿no? Que ha ido dando pasos agigantados en la conjunción del equipo, en los automatismos, y la verdad es que teníamos muy buena, pues bueno, sensación de que podía ir bien, y bueno, y hemos tenido la suerte de que ha ido bien hoy.
0: La setmana que ve el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres, serà aquest dissabte a les 4 de la tarda. I abans d'acabar, com sempre, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'avui i fins al proper diumenge hi haurà treballs de millora de la via durant la nit. Entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional d'aquestes obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit i en tot moment es garanteix el pas alternatiu dels vehicles. I acabem, com sempre, amb el temps. Després d'un cap de setmana tranquil, amb sol, temps estable i temperatures més que agradables, encarem una nova setmana marcada per la calor. Avui a Caldes tindrem una nova jornada majoritàriament assolellada, amb alguns núvols poc importants i sense precipitacions. Les temperatures pujaran de manera clara amb una mínima al voltant dels 17 graus i una màxima que arribarà als 33 o 34 graus. La calor es farà notar sobretot ara al migdia i durant les primeres hores de la tarda, quan els termòmetres assoliran els valors més alts de la jornada. Al vespre, el temps continuarà estable i les temperatures aniran baixant progressivament. De cara a demà, les temperatures baixaran uns quants graus, però continuarà el temps assolellat i estable, i durant els pròxims dies es mantindrà aquesta mateixa tònica amb el sol i les temperatures encara elevades, protagonistes per aquestes dates.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dilluns 21 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció de qui us parla, Xavi Sala. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Com sempre, moltes gràcies per la confiança que acabeu de passar. Un bon dilluns i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tens ganes de festa major?
1: La veritat que la tapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del Balneari de Caldes.
0: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
2: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
0: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
3: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
4: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
5: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
6: Són tres horetes que venim aquí, pues, a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
0: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hasta la fiesta muy maja.
9: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport. Un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dilluns 21 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 21 de setembre, avui amb tot el que ha donat a si el cap de setmana, amb el repàs, òbviament, de la jornada de futbol per als equips catalans des de la primera divisió masculina i la Lliga F, passant per segona divisió, primera, segona i tercera federació, i acabant amb la primera jornada de la Lliga Elite, que es va completar ahir. Però també molt bàsquet, amb l'anàlisi, evidentment, de la final catalana de la Supercopa CB disputada ahir a Badalona, on va guanyar l'equip local, la Penya, contra el Barça. Bàsquet, futbol, però també waterpolo, hoquei herba i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa l'Olímpic de Badalona al Barça, per 101-87. L'MVP va ser un ex-laurana, Nico Laprovittola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar a la final. Atenció amb aquests números, Martí, 31 punts i 8 triples.
0: Molt destacat, igual que un altre ex-laurana, com és Ricky Rubio. Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, més de l'entrenador, Alexander Sekulic.
1: Doncs aquest cap de setmana ja arrenca la competició ACB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, però, el Barça debuta a Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes lideren aquesta classificació amb mà de ferro. 21 punts de 21 possibles, 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors. A 5 punts del conjunt blaugrana i el Madrid ja està a 6, quart classificat. L'altre català, l'Espanyol, 15 amb 7 punts.
0: L'Espanyol, que de fet obrirà la propera jornada, serà el 9 d'octubre, ni més ni menys que contra el Màlaga. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicta, ja té la mirada posada a l'estrena a la Champions, que serà aquest dimecres mateix, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans a la Lliga F, el Badalona, a la zona alta, 47 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs. Maneta al Madrid Club de Futbol Femení, 5-1.
0: Que fins ara ho havia guanyat tot, el Madrid Club de Futbol Femení. I a la segona divisió masculina, i nova victòria de la nova Creu Alta del Centre Esport Sabadell.
1: Els vallesans van superar per 3-1 a un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'asturià, pel qual va marcar el català Stanis Padrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure per 5-3 al camp del filial Atlètic de Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari després de guanyar el Samper per 4-1 i suma així 3 victòries en 3 partits. També hi ha el Barça C, va empatar 2 contra el Saragossa. Dissabte l'AEM va debutar a casa amb una golejada per 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de la sanció per agressió indeguda a la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià, un Europa al conjunt gracienc que sumava el primer triomf de la temporada.
0: A la primera federació masculina, primera derrota ahir del Nàstic.
1: I contundent, Martí, al camp de l'Alcorcón, 3-0, i amb els 3 gols encaixats els primers 26 minuts de partit. Dissabte l'Europa va perdre en polèmica arbitral 2-1 a Múrcia. Guanyava 0-1 al minut 90, encaixa l'empat i el 100 de penal molt discutit. Els gracians sumen només un punt de 12 possibles. Demà, el dimecres, volíem dir, Sant Andreu jugarà partit que es recupera d'aquesta jornada a Can Dragó contra el Madrid-Castilla, serà a les 9 del vespre.
0: El filial del Real Madrid a la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa, continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima. El filial blaugrana es va imposar al Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarem va superar l'Arnedo amb gol de Max Marcet. Empat a 2 del Girona B a Logroño. A Logroño, volíem dir, primera derrota del Manresa 2-1 a Tudela, i també han caigut per primera vegada aquest curs l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penyesport. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir la primera victòria 1-0 contra el Nàixera.
0: El Terrassa, per cert, que ja coneix, ho ha sabut avui, el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, sorteig matinal a Madrid amb els agarencs que jugaran el passi a semifinals, que també implicaria participació a la primera ronda de la Copa del Rei, i ho faran al camp del Sestao, al municipal de les Llanes, dimecres 30 de setembre.
0: I a la tercera federació masculina, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3, del grup 5, volíem dir.
1: Disculpa, Martí, l'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9-9. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, el Badalona 0-2 a Vilassar de Mar. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1 i en el derbi lleidatà triomf per la mínima d'Atlètic Lleida 10-0 contra el Mollerussa.
0: En waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un contundent 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro 20-12. Divendres, això sí, va caure en derrota en el debut contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per la Champions.
0: Tindrem, per tant, dos equips catalans en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Doncs tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran a fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A, Olympiacos grec, Hannover alemany i Jadra Necek Novi Montenegrí. El Barceloneta grup C tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd serbi.
0: I en categoria femenina també en waterpolo, la Solín Mataró va aconseguir ahir revalidar el títol de Copa Catalunya.
1: Les mataronies van superar amb una final molt igualada, l'Estrapul Sabadell 11-9 en el partit pel tercer lloc, Triomf del Terrassa, 14-10 contra el Catalunya.
0: A la selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes, per cert, s'ha proclamat, ho va fer ahir, campiona del món a Granollers.
1: El convidat estatal amb un català, el jugador del Palautordera, Òscar Pérez, va superar la final al Japó per un 7-2 en aquesta final disputada a la capital vallesana. Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat, en femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final després de remuntar un 0-2 en contra. Gols de Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. A la final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal, amb un doblet de Xavi Aragonès. La competició s'ha disputat al pavelló de Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: En motor, mal dia ahir per a Marc Márquez, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: Doncs sí, perquè el Cerverí va ser cinquè a la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrilen Jorge Martín, que va ser segon per darrere el murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria en categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en 16a plaça, mentre que Alex Rins va acabar 19è. Alex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure 13 voltes al final quan ocupava precisament la 13a posició. Un joc de malastrugança, aquest número, no, Martí?
0: Exacte, el 12-1 que deien. Tot plegat acabem amb això, amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
1: Sí, ens expliquem. En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2 i la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial i posant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, l'egarenca Berta Bellán va sumar el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: Dilluns 21 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè la primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicte, amb 21 punts de 21 possibles, en solitari, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit, 31 en total n'ha fet el Barça en 7 partits. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts el conjunt blaugrana i el Madrid és quart a 6 punts ja. L'altre català, l'Espanyol, és 15 amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició, a la Lliga F. El Barça, que és líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquesta mateixa setmana, aquest dimecres, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol Femení, 5-1. I a la segona divisió masculina, ahir nova victòria de la nova Creu Alta del Centre d'Esport Sabadell, que va superar 3-1 a un equip en principi candidat a lluitar per l'ascens, com és l'Oviedo. Gols de Gastón Valles, Òscar Sanz i Àngel Baena per donar una gran victòria, fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre un conjunt asturià pel qual havia marcat el català Stanis Pedrola. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Per mi aquests partits són els més especials perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre 2 trets al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu i un cop més la nova Creu Alta fent màgia, doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor.
0: La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana 1-2, dissabte ho va fer a Cádiz, i perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Vladislav Benat i de Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
3: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar, intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps i això està en la nostra millora.
2: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i acaba la jornada en 8a posició a l'espera de rebre l'Albacete divendres, que ve a Montilivi a 9:15, això sí, condicionats per les baixes de l'aturada de seleccions.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. Tornant a la categoria femenina, la primera federació. Ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid. I a la primera federació masculina, i s'ha de perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, amb derrota polèmica, això sí, a Múrcia, i també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Els tarragonins queden 6ens amb 7 punts de 12. L'Europa, com dèiem, n'ha sumat un punt i es troba a la part baixa. I el Sant Andreu 3. El conjunt quadribarrat jugarà aquest dimecres a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla, el partit corresponent a aquesta quarta jornada. Una categoria per sota la segona federació masculina i victòries per la mínima fora de casa tots dos del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament, amb 7 punts a 2 del filial d'Osasuna, que és el líder en solitari. El filial Borana va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de l'Andri Ferrer, mentre que el conjunt agarenc, com dèiem, 0-1, va superar l'Arnedo, amb gol de penal de Max Mercet. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
4: Nova victòria del Terrassa Futbol Club al camp de l'Arnedo. El conjunt d'Oriol Alsina continua invicte, ha sumat 7 dels 9 punts possibles i no ha encaixat cap gol en els 270 minuts que ha disputat. També podem sumar els 240 en els dos partits de Copa Federació. Per tant, en aquests 5 partits oficials, el Terrassa encara no ha encaixat cap gol. Max Mercet transformava un penal a la primera meitat i a partir d'aquí, era el minut 19, el Terrassa ha hagut de suar de valent, sobretot a la segona part, on el conjunt agarenc no ha ofert la seva millor imatge. Oriol Alsina és entrenador del Terrassa.
5: La veritat és que crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem nascut a sentenciar el partit perquè hem generat 4 o 5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant i ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns saques de banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Crec que ens hem adaptat molt bé altra vegada en un camp molt difícil de jugar. Crec que hem competit molt bé. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana.
4: I a l'espera de saber qui serà el rival en aquesta Copa Federació, el Terrassa visita el proper cap de setmana, dissabte, 17:45 de la tarda, a l'Ebro.
0: Gràcies, Miqui. De fet, fa una estona hem sabut que el Sestao River serà el rival del Terrassa en aquestes quarts de final de la Copa Federació, una eliminatòria que jugarà precisament a Terres Basques, al municipal de Les Llanes, i que en cas de victòria el Terrassa, a banda de classificar-se per les semifinals d'aquesta Copa Federació, també obtindria el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei. Més resultats d'ahir d'aquests equips catalans, d'aquest grup 2 de segona federació masculina, empat a 2 del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés, el filial gironí que es queda 7è amb 4 punts, primera derrota del curt al Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. Els vegencs són cinquens amb 6 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Els vegencs els va penalitzar una fluixa primera part en què el local Aleieto va signar un doblet en tan sols 5 minuts. El navarrès va batre Pulidor, primer amb un xut creuat i després rematant de cap a la sortida d'un córner per situar el 2-0 abans del descans. El guió del partit va canviar radicalment a l'inici de la segona part quan l'expulsió d'un defensor local per una falta sobre Santi Guzmán va deixar el Tudelano amb 10 homes. Amb superioritat numèrica, el Manresa va agafar el domini absolut del joc i va tancar el rival a la seva àrea. El premi a la insistència va arribar al temps afegit quan Ángel Vera va retallar distància rematant amb el genoll una centrada d'Iglesias. 2 minuts després, Òscar Gómez va tenir l'empat a les seves botes, però el porter local va blocar la pilota sobre la línia per certificar el triomf navarrès. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
7: Bé, bueno, sabíem que veníem un camp molt, molt complicat, com és el del Tudelano, i bueno, ens ha costat molt adaptar-nos al seu context. Avui hem intentat, hem canviat diferents coses. La segona part sí que hem sortit molt més endollats, ells s'han quedat amb 10. Ens ha costat molt treballar aquesta circumstància, intentar fer-los anar de costat a costat, generar situacions de perill. Ho hem intentat, però bueno, no ha sigut suficient, això és la segona ref.
6: Ara els vegencs són cinquens a la classificació amb 6 punts. El Manresa buscarà retrobar-se amb la victòria aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi del Congost. Ho farà contra el filial de la Unió Deportiva Logroñés.
0: Gràcies, Jordi. En canvi, en el partit que tancava la jornada, i el Reus es va sumar la primera victòria del curs, 1-0 contra el Nàixera. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la Muntanyesa, que continua líder invicte amb 9-9, ahir 1-0 sobre la Fundació Grama. També hi Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, Vilassar de Mar 0, Badalona 2, i en el derbi lleideta triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa. D'altra banda, el dissabte també van tenir un 2-1 Poble de Mafumet 3, l'empat a 3 entre Martinenc i Europa B, i dos empats més. Primer a 1 entre Vilanova i Peralada i sense gols va acabar el duel entre Cornellà i Hospitalet, que encara arrossega conseqüències pels incidents que van tenir lloc a la graderia. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
8: Tot i que el Cornellà va començar dominant una primera part en què l'Hospi va haver de treballar de valent, els riberencs van saber resistir i a poc van guanyar confiança. Després del descans, el partit va canviar el guió i l'Hospi va fer un pas endavant. Els de Raül Page fins i tot van disposar d'alguna ocasió clara per endur-se els 3 punts, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest empat, al C, l'Hospitalet suma 5 punts de 9 possibles en un inici de temporada exigent. Raül Page és l'entrenador del Centre d'Esports L'Hospitalet.
9: Penso que la nostra segona part ha sido mejor que la de ellos en la primera. Básicamente porque hemos estado más en su campo, porque hemos tenido 3 ocasiones muy claras, la de Rullera, de Bafo, de la de Rubén Henry para ganar el partido y bueno, al final pues bueno, te vas a casa con un punto, de acuerdo, evidentemente fuera de casa contra un equipo de tal magnitud donde creo que hemos demostrado los dos equipos claramente el potencial que tenemos y a lo que vamos a luchar durante la temporada y sobre todo pues muy feliz pues tanto por los cambios, por la gente que nos ha jugado, que ha sumado y sobre todo por la imagen que hemos dado de equipo muy grande en todos los sentidos, ¿no?
8: Pel que fa a l'apartat fora de l'esportiu, el partit va acabar amb incidents a les graderies. Després d'un avís perquè els aficionats de l'Hospi es mantinguessin als seus seients, es va produir una baralla entre seguidors dels dos equips.
0: Gràcies, Pasqual. Finalment, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Elite i ho va fer amb una primera jornada en què destacava, ho hem anat parlant la setmana passada, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que es va poder seguir a l'Enjoc TV i a la xarxa Més, i Cobà i Nova de Cebre. 5 gols, 3-2 per als manlleuencs. Ràdio Vic, Pep Portet.
10: L'agrupació esportiva i cultural Manlleu es va imposar ahir per 3-2 a la Unió Esportiva Vic en el derbi usonenc que encetava la temporada a la Lliga Elite amb les càmeres de la xarxa Més en directe. El partit va tenir clar color biguetà al primer temps, que no es va traduir en el marcador. El porter manlleuenc Charlie va trobar un penal a Nil Garrido als 35 minuts, però no va poder aturar un xut de Manel Martínez poc després. Tot i això, els locals, amb més de 1.600 persones al municipal, van empatar el límit del descans amb un cop de cap de Baba. La segona meitat va ser clarament local, amb més pressió, empenta i oportunitats, i amb un clar protagonista, el jove Guillem Ferrés. En només 5 minuts, del 54 al 59, Ferrés va marcar 2 gols per posar un 3-1 que semblava sentenciar el maig. La reacció dels de Ramon Carrascal va arribar ja en el descompte, amb un gol de Manel Martínez que posava el 3-2 definitiu. Marc Prat, entrenador del Manlleu, s'estrenava el primer equip per la porta gran.
11: La veritat és que poder debutar en un derbi i a més fer-ho amb victòria és un somni, no? És una cosa increïble. En primer lloc, agrair el suport de l'afició, perquè sense ells no haguéssim pogut guanyar el partit. Ens van ajudar moltíssim, ens van empènyer cap a la victòria. En segon lloc, agrair el treball dels jugadors, es van buidar. I per últim, abans d'acabar, m'agradaria agrair la confiança de la Junta, perquè al final poder guanyar aquest partit és tornar-los una part de la confiança que vam mostrar a mi al juny.
10: Primer partit de la temporada i primers 3 punts pel Manlleu, mentre el Vic, amb treball per fer encara, haurà d'esperar la propera jornada per començar a sumar.
0: Gràcies, Pep. En bàsquet, la penya va fer història ahir en guanyar el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a l'Olímpic de Badalona contra el Barça, 101-87. Un partit en què el conjunt verd i negre va anar per davant en tot moment i en què l'MVP va ser un ex-blaugrana com Nicola Provítola, que en el seu retorn a Badalona, com a local, va fer 31 punts amb 8 triples. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
12: Bon dia. La sisa joventut es va proclamar campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça per 101-87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona, ple a vessar amb més de 12.000 espectadors, va empènyer l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás La Provítola va tornar a ser el millor jugador del partit amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Així ho va viure l'argentí.
13: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
12: Precisament va ser un jove, Ricky Rubio, que aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final. Així ens ho explicava.
14: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
12: La sisa joventut va arribar als últims 10 minuts amb només 3 punts d'avantatge. En un darrer quart d'infart, l'empenta de l'afició de Badalona i la serenor en els moments decisius van permetre a la penya segellar un triomf èpic que va posar fi a la maledicció de l'anfitrió. Amb aquesta victòria històrica a casa, el Club Verd i Negre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei del 2008 i es torna a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició. Va ser l'any 1986.
0: Gràcies, Ramon. Triomf títol, com deien, per a la sisa joventut, un equip molt més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla i, a més de l'entrenador, Alexander Sekulić, i que es queda, per tant, sense Supercopa després de superar el València a semifinals dissabte i d'haver guanyat, recordem, fa just una setmana la Lliga Catalana. En parlava un ex-verd i negre, ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
15: Si aporto més o menys individualment, a mi personalment m'és igual. Jo el que vull és ajudar l'equip a guanyar i de moment doncs, no ho estic aconseguint, així que ja et dic, a seguir treballar i a seguir apretant el cul. Jodidos por la derrota, jodidos por perder una final, però lo que he dicho, que esto no para, que el jueves tenemos un partido ya de Euroliga contra Efes, un gran equipo, luego nos vamos a Dubai, luego nos vamos a Coruña, bueno, muchos partidos, hay tanto calendario que ya ni lo sé, pero que esto no para y que tenemos que estar preparados porque un día estará uno, otro día estará otro, pero tenemos que estar todos y tenemos que aportar el nuestro 100% para que sea una temporada especial.
0: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició ACB en la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau Blaugrana contra l'Efes Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts. En categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
16: Bon dia. L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herzegnovi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat després de tancar i la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí, 20-12, i l'Apollo georgià, 22-12, l'anfitrió d'aquesta fase prèvia. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
17: Objetivo conseguido, creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos. Es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell va a disputar una Champions.
16: A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
0: Gràcies, Pau. Tindrem dos catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, a banda del Sabadell, el vigent campió, el Barceloneta, que està enquadrat al grup C, i tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd Serbi. I abans d'acabar, un apunt d'hoquei herba. Aquest cap de setmana han arrencat les lligues a la divisió honor femenina i masculina. Bon inici del júnior de Sant Cugat, tant masculí com femení, que de fet venen tots dos de guanyar els campionats absoluts de Catalunya. El femení, de fet, va tornar a superar l'Egara ahir, com a la setmana passada, en aquest cas 4-1. Cugat Media, Joan García, bon dia.
18: Molt bon dia, Martí. El júnior femení ha iniciat la nova era amb Jorge de Banys a la banqueta i ho ha fet amb victòria convincent per 4-1 davant l'Egara, un partit plàcid per l'equip blau i negre, amb gols de Blanca Òrsula, Laia Vidosa, Mariona Serraima i Tere Lima. Pel bàndol agarenc va intentar retallar diferències amb l'únic gol de penal córner, en aquest cas d'Anna Borràs. Moment d'escoltar el tècnic de l'equip, Jorge de Banys.
19: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final, bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes que también son su primera arma en División de Honor, así que contento con los tres puntos.
18: Proper partit aquest diumenge al camp del Club Deportiu Terrassa.
0: Gràcies, Joan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant...
13: Bon dia, són les 2.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
15: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
13: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
16: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
17: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
13: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
16: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
13: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
16: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
13: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
16: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un teatre lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
13: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
8: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
13: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
13: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
16: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova forma de medicaments, tot i que de moment no té cura.
13: Avui és el Dia Internacional de Lluita

0: que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
2: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
1: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
3: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
4: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
5: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
4: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
8: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
7: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
3: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
9: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Límpies. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
3: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
9: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de

0: nosaltres.
1: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
3: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
2: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
4: També fem, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i evidentment de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
2: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
6: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
5: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
1: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
7: Aquest mes d'octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
8: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer, y por eso el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
7: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la, i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
1: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
0: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant-la l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
1: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de tres, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns a l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
7: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
9: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
10: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
9: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
11: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
9: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
7: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brusset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
1: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya, així ho afirma o ha dit en aquesta casa a la xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
7: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
13: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
7: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'han vestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
1: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
7: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
1: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
14: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el aquí a Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat, i el govern espanyol, a més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
1: Gràcies, Carme, de fet, des de Madrid. I encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
16: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
15: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
17: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
15: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
7: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
18: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero... Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
7: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
19: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
7: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astral Pool Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
20: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolim Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
21: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
20: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
2: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. Els dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
0: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle acolle aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
0: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
0: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant als 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
0: Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón, i ha comparegut aquest matí, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
9: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: Seguim a Madrid, avui amb decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Límpies. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
11: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció sistèmica.
10: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
12: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i evidentment de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
10: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
14: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
13: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
15: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
16: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
15: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
16: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
15: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
3: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
0: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
17: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
18: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
17: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000. pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
0: 3/4 de 3, Palafrugell, el Baix Empordà Defensa, que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
19: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
20: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
19: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
1: Notícies en xarxa.
0: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'un milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
21: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
22: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digna, a l'alçada dels moments més difícils segurament de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
21: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
0: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
3: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tardor.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
23: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
24: Estem desmuntant trams del pont vell i sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
23: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
25: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
26: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
25: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte d'Adif.
2: Aquest matí l'Ajuntament de Torrelles de Foix a l'Alt Penedès ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i Els Monjos, Castellet i la Gornal i Sant Martí Sarroca.
0: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acolli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
4: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
0: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
6: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
5: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
7: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veure ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
5: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
5: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
8: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
5: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
8: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
5: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
9: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
10: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
9: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
11: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
9: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Estrapul Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Estrapul Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip d'Albert Espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: T'interessa l'esport de Caldes?
2: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
1: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
2: Doncs tot això i més...
1: A l'Esport que avui.
2: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
1: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
3: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
4: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
3: Molt em temo que no, senyor.
4: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
3: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
5: La taquilla.
3: Cada dimarts, de 2:15 to 7:00 de la tarda,
5: a Ràdio Caldes.
3: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
5: Una temporada més amb el Jordi Graví
3: i en Ferran Devesa.
4: De debò que no hi ha una altra solució?
3: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
4: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada. Una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir una nova convocatòria per ampliar amb 100 places noves les famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la 30ena d'instal·lacions fotovoltaiques d'Aiques de la Cel que hi ha al municipi. Els castellers de Caldes han exhibit aquest cap de setmana el seu preu potencial a l'Ezo, a Guipúzcoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Casteller Taldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat del 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4 en què van mostrar la Senyera i la Icurrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6, en què hi van participar castellers de la colla de Donosti que van fer una actuació amb castells de la gamma de 5. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts d'aquesta lliga, que permet injectar també moral a l'equip. Un partit molt dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins en una presentació de luxe a casa en un equip que aquesta temporada s'ha renovat de forma significativa. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'aquesta nit i fins al proper diumenge hi haurà treballs nocturns. Entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit i en tot moment es garanteix, això sí, el pas alternatiu dels vehicles. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol és el protagonista, amb alguns pocs núvols alts i poc importants, i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situaran, de fet, al voltant dels 17 graus, mentre que les temperatures màximes assoliran els 33 o 34 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable, sense precipitacions, i el canvi més destacat arribarà demà, amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tot Ràdio Caldes a la web. radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. No.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada, una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir una nova convocatòria per ampliar amb 100 places noves les famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la 30ena d'instal·lacions fotovoltaiques d'Aiques de la Cel que hi ha al municipi. Els castellers de Caldes han exhibit aquest cap de setmana el seu potencial a l'Ezo, a Guipúzcoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Casteller Taldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat del 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4 en què van mostrar la senyera i la icorrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6, en què hi van participar castellers de la colla de Donosti que van fer una actuació amb castells de la gamma de 5. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts d'aquesta lliga, que permet injectar també moral a l'equip. Un partit molt dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins en una presentació de luxe a casa en un equip que aquesta temporada s'ha renovat de forma significativa. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'aquesta nit i fins al proper diumenge hi haurà treballs nocturns. Entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit i en tot moment es garanteix, això sí, el pas alternatiu dels vehicles. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol és el protagonista, amb alguns pocs núvols alts i poc importants, i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situaran, de fet, al voltant dels 17 graus, mentre que les temperatures màximes assoliran els 33 o 34 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable, sense precipitacions, i el canvi més destacat arribarà demà, amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Tears on your face, climb back into your eyes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dos de bastos i quatre d'espases. Vaya merda!
2: La cartera! Una notificació d'Hisenda!
3: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
4: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Piantaos por el tango. Una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada. Una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir una nova convocatòria per ampliar amb 100 places noves les famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la 30ena d'instal·lacions fotovoltaiques d'Aiques de la Cel que hi ha al municipi. Els castellers de Caldes han exhibit aquest cap de setmana el seu preu potencial a l'Ezo, a Guipúzcoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Casteller Taldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat del 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4 en què van mostrar la senyera i la icorrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6, en què hi van participar castellers de la colla de Donosti que van fer una actuació amb castells de la gamma de 5. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts d'aquesta lliga, que permet injectar també moral a l'equip. Un partit molt dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins en una presentació de luxe a casa en un equip que aquesta temporada s'ha renovat de forma significativa. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'aquesta nit i fins al proper diumenge hi haurà treballs nocturns. Entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit i en tot moment es garanteix, això sí, el pas alternatiu dels vehicles. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol és el protagonista, amb alguns pocs núvols alts i poc importants, i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situaran, de fet, al voltant dels 17 graus, mentre que les temperatures màximes assoliran els 33 o 34 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable, sense precipitacions, i el canvi més destacat arribarà demà, amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport. Un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
2: Una cosa important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
3: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
4: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
1: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Enigmes i misteris del nostre món.
6: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
7: Benvinguts a la comunitat hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
6: A Ràdio Caldes.
8: I radiocaldes.cat.
6: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
9: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

la millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes, a més avui a la 1 de la tarda.
0: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Hola, què tal? Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dilluns 21 de setembre, l'últim dia d'aquest estiu, i a l'informatiu d'aquest dilluns farem balanç de la campanya d'incendis d'aquest any. I és que el foc que va afectar Caldes s'ha situat com un dels més importants d'aquest 2026. En concret, ha estat el segon de la demarcació de Barcelona pel que fa a superfície cremada. Tot això en un estiu especialment calorós en què també s'han disparat el nombre d'incendis i el total de la superfície cremada. En parlarem tot seguit, però ens farem ressò també avui d'una notícia que va avançar la setmana passada en aquesta casa el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín. Va ser al programa El Safareig, on va avançar que Caldes rebrà una subvenció d'1 milió d'euros per construir la primera planta de bateries de la CEL. Això vol dir que l'energia fotovoltaica que produeix la comunitat energètica de Caldes es podrà començar a emmagatzemar per fer-la servir a la nit, quan ja no hi hagi sol. Un pas endavant d'aquesta iniciativa que us expliquem de seguida. Tot això en un dilluns d'eufòria, suposem, del Club Futbol Caldes, que va començar la temporada amb una victòria agònica a l'últim segon davant del Sant Cugat. Ara ho repassem tot plegat abans, però com sempre, fem un cop d'ull als titulars. La CEL de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada durant el dia. Una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, just a tocar de la deixalleria i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa el 54% del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona i que situen l'incendi de Sant Manat i de Caldes amb un total de 183 hectàrees cremades entre els més destacats d'aquest 2026. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit, al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts de la Lliga i que permet també injectar moral a l'equip, un partit dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins. Una presentació de luxe a casa en un equip que s'ha renovat de forma significativa aquesta temporada. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. I l'últim titular és pel temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb un ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol serà el protagonista amb núvols, alguns núvols poc importants, i les temperatures que tornaran a pujar. Les mínimes s'han situat al voltant dels 17 graus, mentre que la temperatura màxima arribarà al voltant dels 33-34 graus. De cara a la tarda i al capvespre es mantindrà el temps estable i sense precipitacions. El canvi més destacat arribarà d'alguna manera demà amb una baixada, això sí, moderada de les temperatures, tot i que en continuarà dominant el sol.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Infocaldes.
2: La CEL de Caldes segueix avançant i va creixent mica en mica. Segons us pot avançar Ràdio Caldes, el projecte de la comunitat energètica local creix ara amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada durant el dia. Una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros rebuda de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. Segons avançar el regidor d'Acció Climàtica al programa El Safareig de Ràdio Caldes, el projecte, que actualment ja està en procés de licitació, preveu adequar i transformar el pàrquing de la Borda. A grans trets contempla asfaltar tot l'espai, instal·lar plaques fotovoltaiques i, sobretot, desplegar, la gran novetat, un parc de bateries per emmagatzemar l'energia i poder-la fer servir durant la nit. Són declaracions de Jordi Martín.
3: Ara anem una miqueta més enllà. La Diputació de Barcelona va obrir una subvenció al voltant de Setmana Santa que estava pensada per ajuntaments i per grans obres que fossin transformadores. Val? Nosaltres vam començar a treballar ja en l'anterior mandat una possible col·laboració públic-privada en un solar que hi ha el polígon industrial de la Borda a sobre de la, a sobre de la, de la deixalleria que ara s'ha revifat ara l'obra, d'acord? Que hi ha tot un gran aparcament. Vam presentar, evidentment, tot un aparcament, però si l'asfaltem hi haurà més places. Si hi posem plaques, farem energia. I si hi posem bateries, podrem emmagatzemar aquesta energia solar i podrem abocar-ho a la xarxa. I, per exemple, podrem fer funcionar part de l'enllumenat públic amb energia solar.
2: El projecte preveu doblar la capacitat actual de generació d'energia fotovoltaica de la CEL. A més, també contempla instal·lar un nou model de bateries que tecnològicament estan més avançades i que ja no depenen tant de materials rars. Per això, segons Jordi Martín, les fa encara més accessibles i segures.
3: L'ús de les bateries, que és una cosa que els darrers anys se n'ha parlat moltíssim, encara està tecnològicament en punts d'evolució, sí, no? Però sí que és veritat que ara ja se'n fan unes que es diuen LFP, que és on hi ha més ferro, que, o sigui, s'utilitzen menys materials difícils de trobar, etcètera, no? Que és, aquestes són les debilitats d'aquest sistema. Aquestes que nosaltres hem fet la consulta de quin tipus de bateries serien, són bateries... Estem parlant d'un megawatt d'energia solar i un megawatt d'emmagatzematge. O sigui, això seria doblar la capacitat actual que tenim i emmagatzemar aquesta energia per poder a la nit, per exemple, fer funcionar els LEDs que tenim en el nostre municipi. Jo penso que és molt bona notícia. Penso que novament Caldes seguirem encapçalant part d'aquesta lluita amb el nostre tamany, amb la nostra intensitat, però amb molta força, i és una bona

0: aquell moment no es podia, perquè aquesta fase que vam obrir administrativament només podia ser per les instal·lacions que havíem fet a les zones, a les urbanitzacions, d'acord? I llavors es va generar una mena de llista d'espera, o evidentment apuntar a les persones que tenien interès en apuntar-se del nucli urbà, i el que farem ara a l'octubre és obrir 100 places més en el nucli urbà.
1: De les 27 instal·lacions que disposa actualment la CEL, que generen 1,2 megawatts d'energia fotovoltaica, les primeres 5 són les que es van finançar directament amb recursos municipals. La resta, segons assegura el regidor d'Acció Climàtica, s'han pogut construir a través de subvencions d'altres administracions.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa un 54% del total de la superfície cremada aquest any al total de la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona i que situen l'incendi de Sentmenat i Caldes amb un total de 183 hectàrees calcinades entre els més destacats d'aquest 2026. En total, entre el 17 de juny i el 30 d'agost a la província de Barcelona s'han produït 154 incendis que han afectat 1.180 hectàrees. Això representa un increment del 24% en el nombre d'incendis respecte als registrats l'any passat. En termes globals també es tradueix en 7,4 vegades més de superfície cremada. La majoria de les hectàrees arrasades pel foc corresponen a superfície forestal, inclosos en aquest sentit terrenys arbrats, no arbrats i pastures. L'Anoia ha estat la comarca amb més superfície afectada, amb 473 hectàrees. A continuació se situen les dades agrupades del Vallès Occidental i el Barcelonès amb 251 hectàrees i el Moianès amb 118,41 hectàrees. Pel que fa al nombre d'incendis, el Vallès Occidental i el Barcelonès s'han registrat 34 en total, el Baix Llobregat 25, el Vallès Oriental 21 i l'Anoia 15. Paral·lelament, durant la campanya de prevenció d'incendis d'aquest any, els agents desplegats per la Diputació de Barcelona han informat directament a més de 62.000 persones. Durant la presentació del balanç, des de la Diputació de Barcelona han insistit en la necessitat d'impulsar i avançar encara més en les tasques de prevenció, i en aquest sentit assenyalen especialment les actuacions com les franges de protecció o la gestió forestal continuada com l'element clau per fer front als incendis.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: I fem ara un repàs a la informació en format més breu. Els castellers de Caldes han exhibit aquest cap de setmana el seu potencial a Lezo, a Guipúscoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Casteller Taldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat de 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla i un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4 que van mostrar la Senyera i la Icurrinya. També van fer un castell de germanament, un 4 de 6, en què hi van participar castellers de la colla de Donosti, que va fer una actuació amb castells de la gamma de 5. Una participació amb més d'un centenar de castellers calderins que es van desplaçar fins al País Basc. I més de 650 persones del Vallès Oriental han participat aquest cap de setmana a la Festa de la Rosa de Gavà. La festa, organitzada com cada any pel PSC, ha comptat amb la participació del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. A banda de militants i simpatitzants del PSC de Caldes, també hi han participat alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental, com Alba Bernocell, de Granollers, David Morales, de Lliçà d'Amunt, Pere Rodríguez, de Montmeló, o Emilio Cordero, de Canovelles, o Javi Castillejo, de Lliçà de Vall, entre d'altres. I com tots els dilluns, obrim ara Pàgina Esportiva. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit, al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Així va sonar per Ràdio Caldes a la primera retransmissió esportiva d'aquesta temporada, de la mà d'Albert Sant Andrés, al partit que avui, el gol de la victòria.
3: Quan s'entra la pilota, arriba la pilota, Pedro, gol! Gol de Pedro! Gol de Pedro! Minut 94 i després del cinquè o sisè cor

0: empat en el temps de descompte al Caldes. Suma el primer gol de la temporada, Pedro. Gol de Pedro en el minut 94. S'avança el Caldes i no trigarà a acabar aquest partit. El Caldes que va estar buscant des de feia 5 minuts. I ha sigut aquesta centrada de Maude per Pedro, que ha rematat de cap impecablement. I obre el marcador en el minut 94. 1-0 pel Caldes.
1: Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els tres primers punts de la Lliga, una victòria molt important per encarar la temporada i que, tal com reconeix l'entrenador José Luis Duque en declaracions a Ràdio Caldes, permet injectar moral a l'equip.
2: Primer partido de Liga, todo el mundo, pues al final hacemos 4 o 5 semanas de pretemporada para ganar el primer partido de Liga, ¿no? Y bueno, y para trabajar otras cosas, pero sobre todo el objetivo del primer partido de Liga son claves, ¿no? Los tres puntos a nivel moral. Además, como tú dices, es un partido hoy contra uno de los favoritos al ascenso.
1: Un partit dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins, una presentació de luxe a casa en un equip que s'ha renovat de forma significativa aquesta temporada. Tres punts molt importants que han servit també per posar a prova les noves incorporacions.
2: Venimos de un cambio generacional con muchas incorporaciones y la verdad es que ha sido, pues bueno, un partido durísimo, muy igualado, que cualquier detalle podía caer tanto a favor como en contra, y mira, y al final pues yo creo que ha caído a favor nuestro, pero ya creo que había habido alguna jugada que podíamos haber merecido antes ese gol, ¿no? Y la verdad es que tres puntos súper importantes. Vamos a Figueras la semana que viene pues con un poquito más de tranquilidad, a pesar de que es la segunda jornada, pero sabiendo que hemos competido contra uno de los favoritos.
1: De fet, el primer equip d'alcalde suma fins a 13 incorporacions en aquesta temporada, una renovació pràcticament total que té la dificultat afegida de que funcioni com a equip. El tècnic José Luis Duque aposta clarament per la renovació i admet en declaracions a Ràdio Caldes que encara és aviat per veure el resultat.
2: Llevamos toda la pretemporada donde venimos hablando de que el cambio nos podía haber hecho un poco de daño, ¿no? Porque al final conjuntar tantos jugadores no es fácil. Conjuntar 4 o 5 pues es más sencillo, que era lo que estábamos acostumbrados cada año. Y la verdad es que el equipo desde el primer día de pretemporada hasta el día de hoy ya lo hemos visto, ¿no? Que ha ido dando pasos agigantados en la conjunción del equipo, en los automatismos, y la verdad es que teníamos muy buena, pues bueno, sensación de que podía ir bien, y bueno, y hemos tenido la suerte de que ha ido bien hoy.
1: La setmana que ve el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres, serà aquest dissabte a les 4 de la tarda. I abans d'acabar, com sempre, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'avui i fins al proper diumenge hi haurà treballs de millora de la via durant la nit. Entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional d'aquestes obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit i en tot moment es garanteix el pas alternatiu dels vehicles. I acabem, com sempre, amb el temps. Després d'un cap de setmana tranquil, amb sol, temps estable i temperatures més que agradables, encarem una nova setmana marcada per la calor. Avui a Caldes tindrem una nova jornada majoritàriament assolellada, amb alguns núvols poc importants i sense precipitacions. Les temperatures pujaran de manera clara, amb una mínima al voltant dels 17 graus i una màxima que arribarà als 33 o 34 graus. La calor es farà notar sobretot ara al migdia i durant les primeres hores de la tarda, quan els termòmetres assoliran els valors més alts de la jornada. Al vespre, el temps continuarà estable i les temperatures aniran baixant progressivament. De cara a demà, les temperatures baixaran uns quants graus, però continuarà el temps assolellat i estable. I durant els pròxims dies es mantindrà aquesta mateixa tònica amb el sol i les temperatures encara elevades, protagonistes per aquestes dates.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dilluns 21 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció de qui us parla, Xavi Sala. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Com sempre, moltes gràcies per la confiança que acabeu de passar. Un bon dilluns i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tens ganes de festa major?
1: La veritat que la tapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del Balneari de Caldes.
0: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
2: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
0: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
3: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
4: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
5: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
6: Són tres horetes que venim aquí, pues, a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
0: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hasta la fiesta muy maja.
9: Busques bona música?
10: La tens al Jazz and Blues Club.
9: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
10: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues,
9: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan
10: i molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida, però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

bona tarda, calma. Benvingut a la segona part del programa especial per a nostre gran company i mentor Rafael Pagès. Se recorden que havíem quedat en la pàgina 25. Això ha sigut llarg, tingut, però bueno, hem estat aquí un altre cop. I tornarem con la seva passió, la peruqueria i l'altra, les dones.

una part molt important de la seva carrera va estar centrada en la dona, però no entès com una persona o que simplement cal rifar-li un pentinat. Rafael parlava de la dona urbana, la dona moderna, la dona que té pressa, la dona que vol fer un bon resultat, passar-se hores sin estar passant hores a la peruqueria. Això és el dèficit de comprensió lectora, diria l'Uro. Per això defensem una peruqueria àgil i sobretot que escolte, no imposar, aconsellar, perquè hi ha una diferència enorme entre dir algú això t'has de fer o dir jo crec que això podria quedar bé. Què et penses? La segona opció deixa espai a la persona, la primera és una imposició. Doch jede Nacht ein wenig froh. Als anys que Rafael Pagès va convertir el seu nom en una gran empresa, la cadena va arribar a tenir desenes de salons. El any de la seva mort, el grup comptava en aproximadament 80 establiments i més de 300 persones treballant segons la comunitat d'informació publicades en aquell moment. Però la seva filosofia empresarial no se limitava a obrir salons. Volia crear professionals, volia formar equip, crear una cultura, una manera de treballar i una manera d'entendre el client. I això és probablement el que permet que una marca pugui durar dècades. En aquest sentit, he tingut també l'honor de compartir amb altres col·legues que no opinen el mateix, que havien treballat en la seva firma, no? Y Josep explica una forma de face, sí, Josep dice, tú dices que todo es hecho, dice, pero me explico, como cap, y así que yo ahí no sabría decirlo porque yo lo he conocido, digamos, como un colega que, ¿podrán decir? Que te escolta. El Rafael va morir a Barcelona el 9 de maig del 2021, a los 78 anys. Però la història no se va acabar, la seva família va continuar el projecte. Les seves filles, Carolina, Quinyo i Ana Pagès, van assumir el lideratge de l'empresa familiar. I aquí trobem una altra característica important de la història, la continuïtat. El pare va rebre una professió del seu pare, Rafael la va transformar i les seves filles han continuat desenvolupant el projecte. La firma no és una simple... Digamos, després d'un cicle d'obertura del primer salón, la firma està vinculada al món de la peruqueria i de la formació.

I parlant d'emoció, algo que el denominava molt i le xulava molt era França. I això que ha dit-la era molt afrancesat perquè també és la cuna de la nostra professió o de la nostra professió d'entendre en aquell sentit. Així que, per ende, farem un petit repòs de la meva veu si escoltarem una gran de la música i una de les seves preferides d'ell. Anarem con Edith Piaf i Gerard Rea. Controls, endavant-hi!

Impressionant aquell canvi de música, també el que ens agrada a nosaltres. I lo del, tornem, les paraules de Rafael. Si haguessin de resumir la filosofia de Rafael Pagès, en algunes idees podrien dir aprendre sempre, no deixar mai d'observar, escoltar abans d'imposar, entendre la moda però no ser esclau, respetar la història, investigar, innovar i entendre que darrere de cada cabell hi ha una persona. El mateix defensava que el pentinat havia d'equilibrar la imatge i probablement aquesta frase resumeix tota la seva trajectòria. No es tractava només de pentinar o fer algo molt més espectacular, es tractava de fer el pentinat adequat per a aquella persona.

aquesta setmana havien començat a parlar d'un noi de Barcelona que volia... Bueno, millor dir que no volia ser perruquer. I acabem parlant d'un home que s'ha convertit en una llegenda. I nunca millor dit, ara que ja no hi és, que reflexa de tot professional de tot el món. Rafael Pagès va començar entre pintes i tisores. Va viatjar a París, va descobrir la moda, va conèixer el glamour, va tornar a Barcelona, va crear salons, va formar professionals, va tornar a viatjar, participar en espectacles, treballar amb les marques, col·leccionar objectes i crear el museu. Però sobretot va defensar una idea, que la bellesa no només és una qüestió exterior, és una qüestió de sensació, d'identitat, confiança i emoció. La perruqueria emocional que parlava ell. També hi ha que fer un inciso aquí, perquè el meu... digamos... com podríem dir... sin caer en algo de Star Wars, el meu profe, el gran mentor, Joanay Garrido, també parlava de la perruqueria emocional. Tres dècades... bueno, tres dècades no, però podríem 12 dècades abans que ell i de l'altre cantó del món, eh? Una visita guiada a la seva perruqueria és al·lucinant. Despejaria moltes dubtes i si no m'entén el que estic parlant és millor anar allà, que a més al costat del seu museu hi ha un salón seu i te deixen entrar i veus la filosofia. Perquè la visita d'una perruqueria pot començar a unes tisores, moltes vegades a una conversa, un consell, a una realia i a una transformació. O simplement en aquesta sensació tan agradable de sortir al carrer i pensar... avui en veig bé. I potser això és que el Rafael va entendre millor que ningú, que treballava en cabells, en realitat és treballar en persones, en emocions. El Rafael Pagès, com he dit, va morir el 2021, però la seva filosofia continua als salons, a les professionals, col·legues i amics que va formar, a la seva família i en aquell museu de Barcelona on milers d'objectes continuen explicant la història d'un ofici que encara que moltes vegades ni pensem formar part de la nostra vida. A una pinta, unes tisores i una història, la història d'un home que va entrar a la perruqueria perquè el seu pare li insistia i que va acabar convertint-se en la nostra referència. Él es Rafael Pagès y aquesta era la seva història.

Molt bé, Calderins, ja s'acabó la xapa que li ha donat el Josep parlant del Rafael Pagès, que espero que hagi sigut de vostre grado i que vagin a entendre alguna cosa cada vegada millor. És per a resumir, Rafael Pagès no és que sigui un héroe, és molt més, no? És que un dels professionals que he tingut l'honor de conèixer personalment, de treballar en ell, d'estar en una passarel·la, de com podríem dir, de interactuar, no? Interactuar en el nom de persona a persona, de professional a professional, i més en el meu cas, venir de tal llum, això és un honor. A través d'ell i d'altres personatges, que ara no me recordo de tots els noms, podrien ser, arribem a lo que és exemple. Aquel cap de setmana passada, estamos en una reunió d'UPEVO, del Gremi de Perruqueria del Vallès Oriental, justamente con las trobades de las federaciones catalanas de perruqueria. ¿Y qué vol que te digui? Estás allá, estás sentado a la taula, estás parlant con los tus colegas, con los tus iguals. Bueno, iguals, todos son, yo lo veig, ¿no? Una mica superior. Però com hem arribat ahí? Indudablement al nostre esforç, però gran part de tot això ha sigut un dia, un dilluns, qualsevol que estava treballant, hi havia una xerrada de Rafael Pagès en l'Acadèmia L'Oreal, en Barcelona, i per què no? Vaig anar. I vaig anar i vaig seure allà darrere i hubo un moment de preguntes i respostes i, com no, el fantasma qui li parla aixeca la mà i des d'ahir va començar una qüestió que no sé com podríem dir, no? Això no portar també la suma d'estar aquí a Caldas, haver conegut a los Roca, la família Roca de Martí Roca Perruquer, gran la Teresa, el Martí, l'Isidre que ara està davant de l'església. Sumen tota aquella expectativa i això te porta a poder participar en desfilades, treballar al costat d'esta gent, pujar a un escenari amb el teu nom, no sé, tenir més d'una dècada l'utopia capilar, no?, que ha sigut l'element perruquer. Però això són etapes. Tornem, volven noves etapes i aquí estem, el cap de setmana passat, con toda la federación y poder dialogar y poder sentirte part de aquel món y ficarle el teu petit granit de sorra en... Buah, què dir? No hi ha paraules per això, no?

clar, tot això, a què em porta? A que estar això també implica venir aquí, que la ràdio te dona espai per parlar, per xerrar, per fer aquestes menes de participació, no? És tot com una roda. Però el guai d'això és que la nostra producció no s'atura, és constantment, no? Evolutiva i ara estic fins i tot emocionant. Però no emocionant de plorar, Estic dient que qué guai tot el que fem, tot el que estem fent. Com ara, veus, això és una nova etapa de la pinta. Ara estem... Bueno, gracias monitoreado por el gran Monter y al gran director que también nos darán un cop de más inmenso y mucha confianza en això que ahora nos estem autorregulant nuestro programa. Por això también de moment soy una mica tocho, soy una mica lamborda en això de autoprogramarme en la radio, de controlar la taula, el so, la música. Pero nos agrada esto de, y es un repte millorar molt también la nuestra comunicación, la forma de expresarnos, vocalizar més i continuar i tratar de que aquesta temporada del Pinta siga molt més productiva per tots nosaltres. No només per passar-lo bé nosaltres i fer ràdio, sinó també de tratar de ressonar més, no? Que capacitat tenim.

Dotit Calderins en aquesta tarda que recent tornat també de Portugal, impressionant aquestes terres que hem estat per Sintra. Uala, al·lucinant, però també això te reforça que nosaltres tenim un poble, tenim una capacitat per fer coses, per ensenyar al món lo que són. Així que d'aquí a res, ja nos fiquem les banyes un altre cop i nos fiquem la cua i tornarem a ser diables. En una semana, ya también la fiesta mayor.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport. Un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
2: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
4: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
3: I tu, Ricard?
5: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
3: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
6: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
4: Una merda així d'alta.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada, una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir una nova convocatòria per ampliar amb 100 places noves les famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la 30ena d'instal·lacions fotovoltaiques d'aiques de la Cel que hi ha al municipi. Els castellers de Caldes han exhibit aquest cap de setmana el seu preu potencial a l'Ezo, a Guipúzcoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Castellet Aldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat del 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4 en què van mostrar la senyera i la icorrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6, en què hi van participar castellers de la colla del Donosti que van fer una actuació amb castells de la gamma de 5. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts d'aquesta lliga, que permet injectar també moral a l'equip. Un partit molt dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins en una presentació de luxe a casa en un equip que aquesta temporada s'ha renovat de forma significativa. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'aquesta nit i fins al proper diumenge hi haurà treballs nocturns. Entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit i en tot moment es garanteix, això sí, el pas alternatiu dels vehicles. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol és el protagonista, amb alguns pocs núvols alts i poc importants, i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situaran, de fet, al voltant dels 17 graus, mentre que les temperatures màximes assoliran els 33 o 34 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable, sense precipitacions, i el canvi més destacat arribarà demà, amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Tens ganes de festa major?
2: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del balneari de Caldes.
1: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
3: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
1: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls, el cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
4: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
5: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
6: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
7: Són tres horetes que venim aquí a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar del que és la capuitada.
1: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Està la fiesta muy maja.
0: Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Bones, tenim la il·lusió de presentar-vos un altre programa de l'Esport que avui.
1: Segon dia, segona setmana, no ens han fotut fora encara. Bueno, això crec que s'ha de celebrar, no?
0: Això és bona notícia.
1: Senyal de que no ho hem fet tan malament, no? I avui portem un altre col·laborador, un de les persones que tenim darrere de l'Esport que avui, de les Esports de Caldes. Presenta't tu mateix.
2: Home, ostres, és difícil, sí. Això, eh?
1: No, nom, professió,
2: doncs,
1: grup sanguini.
2: Soc l'Albert Sant Andrés, soc periodista, em dedico a l'esport local tant aquí com a altres llocs, i grup sanguini o positiu, crec que és.
1: Aquest és el donant universal o el que
2: ostres,
1: rep universalment?
2: No ho he sabut mai, això, eh?
1: Això vol dir que no dones sang, no?
2: No, mai, no. Jo soc d'aquells que veu les agulles i, mira, precisament demà m'han de treure sang i no em fa gaire gràcia, eh? O sigui...
0: Bueno, esperem bueno, que avui ho passis bé almenys.
2: Sí, sí, sí, sí,
1: ens ha vingut a portar informació perquè va ser l'encarregat d'anar doncs, a veure el Caldes, no? I a
2: sí,
1: la crònica vas fer.
2: El partit que avui el van fer en directe a Ràdio Caldes.
0: Sí, el partit que avui, per qui no ho sàpiga, és com una extensió de l'Esport que avui, bueno, en general entre els dos som extensions.
2: Són companys.
0: Exacte, extensions uns als altres, no? I bàsicament el que fa el partit que avui és retransmetre el partit de Caldes o altres partits importants que hi ha al cap de setmana.
2: Sí, partits dels equips, dels primers equips que

0: serà un altre esport.
1: Perquè ho sapigueu, que el tindreu a l'Albert per aquí el diumenge i doncs, per si exacte. Esteu interessats en seguir el partit i alcaldes.
2: Perfecte, doncs...
1: Primer de tot, com esteu? Perquè clar, hem vingut aquí en directe i...
2: Jo la veritat que estic bastant bé, bueno, han sigut uns dies una mica moguts, però bueno, estem aquí i és el que compta i amb moltes ganes de parlar una miqueta de futbol, d'esport en general... I això, molta il·lusió i ganes de trobar-nos un altre cop.
1: Molt bé, però m'has dit que t'havia passat alguna
2: cosa? Sí, m'ha passat alguna
1: cosa. Explica, no m'ho ni explica. Perquè... la tonteria que és, perquè pot ser una tonteria.
2: És que, sí, no, ho és. Però jo treballo en una autoescola, ¿vale? Que de fet és l'autoescola que patrocina el nostre equip de Chichinabo que tenim. Que de fet juguem aquest divendres, a les 10:30. ¿Vale?
1: De fet ja vam jugar, però tu no vas venir, però evident, bueno,
2: no
1: però ja vam jugar el primer mestre.
2: No vaig poder venir perquè jugava a l'Espanyol. Que no vegis, que d'això també parlarem.
1: Això no és excusa. Ens va deixar plantats, és el capità, perquè ho sapigueu, del nostre equipet, i ens va deixar plantat el primer partit. Viam com va la temporada.
0: Seriositat davant de tot, eh?
2: Uau, poca. La veritat que en aquest equip poca.
1: Vam perdre, per cert, 2-1, ja ho podem dir. Això no li interessa a ningú, però
2: i què doncs? Sí, vale. La tua escola és de Sant Feliu, vale? Que Sant Feliu per aquí, bueno, tothom ho coneix.
0: El barri del nord de Caldes, no?
2: Sí, i és un, com un poble que és molt poble, vale? I la gent d'allà és molt de poble, molt d'estar per casa i la veritat que mola l'ambient que hi ha. I l'altre dia em ve un xaval a l'autoescola, jo estic allà com de secretari i atenent a la gent que ve, no? I em ve un xaval allà que em vull apuntar tal, que té el teòric i ja només havia de començar les pràctiques. Vale? I va, així com molt d'estar per casa un xaval amb 18 anys o 17 i com molt d'estar per casa
1: molt d'estar per casa, per si els oients encara no ho saben, era molt d'estar per casa el tio.
2: Sí. Va, no sé què, apunta amb 17 anys, saps, allà, jo flipant. Bueno, i ma mare em diu sí, aquest ha conduït i tot ja amb 17 anys, ja sap portar el cotxe. I avui, baixant cap a Caldes, jo anava ràpid perquè baixava de Sant Feliu cap a venir a la ràdio directa, i baixant cap a Caldes em trobo ma mare, que és la professora, amb el noi aquest conduint el cotxe, i el tio aquest em fot llarga, si no?
1: A mitja pràctica.
2: Sí. El tio, la primera pràctica que fa, i em fot llargues quan em veu per saludar.
1: I vols dir que no li he dit te mare?
2: No, jo crec que no.
0: Aquest tio és un crac.
2: Sí, és el típic que va a l'examen amb cotxe, saps?
1: I va pitant. Es troba el gust a mitja examen. Hòstia, i comença a pitar.
2: M'ha fet molta gràcia. I a sobre, després m'ha trucat ma mare i tot el rato l'escoltava. Adéu, no sé què, amb la finestra baixada saludant als seus col·legues.
1: Doncs aviam si aquest geni ens està escoltant.
0: Que té escarna, que li retirin el carnet en 3-4 mesos.
2: Bueno, estaria guai portar gent així. Aquests personatges donen contingut, tio.
1: Bueno, doncs tenim bastants resultats a parlar.
2: Sí.
1: Encara estem de pretemporada, no hi ha titulars com a tal, ja portarem titulars, però hi ha hagut amistosos i tal que doncs podem repassar, no? I podem parlar-ne, no?
2: I tant.
1: Per tant, jo donaria entrada als esports d'aquest cap de setmana de Caldes, tio.
2: Som-hi.

0: Però abans de començar, aquesta sintonia serà la que hem decidit per quan parlem d'Esports de Caldes, que el programa passat...
1: És molt top,
0: El programa passat no l'havíem portat perquè no vam fer seccions, però quan parlem de Caldes, doncs què millor que la música de l'Escaldarium, no?
1: I amb aquest remix. Està molt top.
0: Ens la va recomanar el Xavi i ens molt bona.
1: Ens vam quedar sense Escaldarium aquest any i ja tinc ganes,
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs comencem, si et sembla, amb el futsal. Sí. L'esport, recordem que nosaltres practicàvem en el seu moment, li tenim bastant carinyo. Què ha fet el masculí, tio?
1: El masculí ha quedat 6-1, guanyat, contra el Molins. I va jugar un altre partit, també, 9-5, que va quedar contra el Parets, que és un equip de bona categoria. Crec que és la mateixa categoria que el Caldes, de fet.
0: Hòstia, doncs dos victòries al mateix dia a sobre van ser. Dos victòries contundents. Mala sort que el femení no va també va jugar a casa el femení, però no va tenir tanta sort. Van quedar 2-4 contra l'Eixample. No es pot tenir tot.

0: podem guanyar-ho tot, però bueno, són amistosos encara, ja tens de millora i ja veiem què fan. I la penya, què, tio?
1: La penya, doncs, va jugar aquest cap de setmana, va guanyar, no? 5-4, això tinc entès.
0: Això crec.
1: Tenim informadors que ens van dir que va guanyar, però no sabem el resultat exactament perquè l'estàvem buscant i no sortia.
0: El problema és això, que si ja trobar els resultats de tots els esports de Caldes és difícil, pretemporada amb amistosos...
1: És un caos.
2: Benvinguts a l'esport local.
0: Sí, sí, no.
2: Llavors, aquí no hi ha gabinets de premsa i aquestes coses.
0: Vam tenir sort que el CN Caldes, el de futsal, sí que van venjar els resultats, i també l'hoquei. L'hoquei masculí va guanyar 4-2 contra el Club Esportiu Noia. És un bon equip, no?
2: Campions de Lliga.
0: Campions de Lliga. Sí, sí.
2: Va ser un partit una mica complicat, eh? Però,
0: sí, l'has veure? Sí.
2: No, me l'han explicat ara, perquè vinc d'allà. Van guanyar 4-2, hi va haver una targeta vermella, una expulsió, i arrel d'aquí, en la inferioritat del Noia, el Caldes va aprofitar. Anaven empatats a 2 i van aprofitar per fer el 4-2.
0: Pues
2: molt bon partit, que és l'últim, a més, amistós, abans de que facin la Lliga Catalana, que comença
0: exacte,
2: ara.
0: Exacte.
2: Perquè la Lliga fins a finals d'octubre no comença.
1: La Lliga Catalana? Explica'm això, Albert, sisplau. Tu
2: bueno, és una Lliga entre... Al final, l'hoquei patins, hoquei Lliga, crec que són ara mateix tres equips, el Liceo, l'Alcoi i el Ribas, si no recordo malament, els únics equips no catalans. Aquí Catalunya és potència, l'hoquei. I llavors, clar, la potència en l'hoquei és a Catalunya i fan abans de la temporada, a moda de pretemporada, però que és un trofeu, juguen aquesta Lliga Catalana, que són unes eliminatòries.
1: No sabia,
2: sí. És com fan el futbol, una mica com fan el futbol, però ho fan tot de cop en 2-3 setmanes a principis de la temporada, perquè al final la Lliga d'hoquei patins és de molt pocs equips, són, ostres, ara no sé si eren 14 o 16, de fet ho volen ampliar en una o dues temporades, ho volen ampliar més equips, perquè clar, una primera divisió amb tants pocs equips és complicat, i doncs, això és al final una mena de pretemporada que fan els equips catalans.
0: Bueno, doncs està bé, no? Un 4-2 contra un rival tan top, encara que sigui amb una expulsió i tal, a casa, demostrant que a casa podem ser forts. Qui no ha jugat és el femení, que no sé si us recordeu, ho vam comentar la setmana passada. Van jugar, ens ho va comentar la Meritxell, de fet,
1: sí.
0: Que van jugar la final de la Supercopa de Catalunya, malauradament la van perdre 3-1 contra el Mataró, i aquest cap de setmana no han jugat, la veritat, no han penjat res a xarxes, jo crec que no han jugat encara, i jo crec que també ja començaran amb la Lliga i deixaran els amistosos. I ara anem al futbol, tio.
1: El futbol...
0: Aquí a Teca.
1: Comencem pel femení.
0: Femení, que és amateur. Aquí
1: és amateur.
0: No és com en les altres categories d'esport.
1: Que són federats.
0: Exacte, aquí és més amateur.
1: És amateur, però bueno, la veritat que un rival de gran envergadura. Va jugar a la Dani Harque, va jugar contra l'Espanyol amateur.
0: Això, jo no sé, és una font, perquè el Caldes tampoc ha penjat res d'aquest partit.
1: No, però ens ho ha dit una jugadora.
0: Sí, no. Una jugadora.
1: Sí, ens ho ha dit una jugadora del femení amateur, que van anar a la Dani Harque, que, ostres, em sembla una experiència...
0: És la ciutat, perquè no sabies, la ciutat esportiva de l'Espanyol.
1: Em sembla una experiència espectacular per a les noies, i, bueno, malauradament van perdre 0-6, però, bueno, clar, aquestes noies poder de l'amateur de l'Espanyol han jugat a primera divisió, saps el que vull dir?
0: Clar, no.
1: Llavors, bueno poc a poc...
0: Al també... final, l'experiència, no? Vull dir, és això el que dius, anar a la ciutat esportiva de l'Espanyol sent un equip amateur, hòstia, ha de fer il·lusió.
1: Em va comentar també la jugadora que es passarien per aquí quan volguéssim, que ens anirien informant durant tot l'any, així que perfecte, i tindrem bona informació del femení amateur.
0: Sí, ja us
1: vam dir que volem... Ojalà fos federat, però bueno, pas a pas.
0: Volem portar molts convidats, el problema és això, que ara estan de pretemporada i potser no hi ha tantes coses interessants a comentar, però quan comenci la temporada doncs volem tenir...
1: Hi haurà tega.
0: I finalment, el masculí, tio.
1: El masculí, que aquest sí que ha començat la Lliga,
0: sí.
1: I l'ha començat de molt bona manera, guanyant 1-0.
0: El 94, com ha dit l'Albert.
1: Contra el Sant Cugat, que és un equip potent, no?
0: Sí. Gol de Pedro Lino, jugador que ens agrada molt, que ja el tenim vist l'any passat, no és dels nous. I
1: cognom Lino és flow, sobre.
0: Lino.
1: Samu Lino.
2: Home, hi havia un històric del Sabadell, el Lino del Sabadell, un històric. Jo el vaig conèixer en persona no fa gaire, a més, per casualitat, I sí, un partidàs, com dieu, va ser brutal, o sigui...
0: El 94,
2: El 94-95, sí, el descompte, el temps de descompte, o sigui, un partit que va ser molt complicat, Sant Cugat, com dèieu ara, és un dels equips més complicats de la primera catalana. L'any passat va quedar en tercera posició al grup 3 de primera catalana. Aquest any l'han demanat el canvi. Bueno, Sant Cugat, tots sabem el que és, un dels històrics, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta primera catalana, un dels equips més ben considerats i dels més complicats de superar. Li va posar molt difícil les coses al Caldes. O sigui, el Caldes va ser un partit molt ràpid, de pilotes penjades. El Caldes no va poder mostrar el seu joc perquè no podia treure la pilota jugant. Tampoc van permetre que ho fes al Sant Cugat, que bueno, va aprofitar aquestes pilotes llargues. La sort que va tenir el Caldes, sort entre cometes, perquè jo sempre dic que la sort a les pobres
1: es busca,
2: no, no existeix, es busca. I és que el Caldes va defensar molt bé, va saber tots els embats del Sant Cugat, no va deixar tampoc que traiessin la pilota jugada, les pilotes altes les acabaven guanyant gairebé totes, i però clar, la segona part el cansament feia molta calor també. O sigui, ja, va ser, clar, va fer fins i tot la pausa d'hidratació, que jo no sé si l'havia vist fer-la.
1: A primera catalana.
2: No, sí, a primera catalana es fa, però no l'havia vist aquestes alçades d'any. O sigui, al setembre jo crec que no l'havia vist mai. A principis de setembre potser sí a la pretemporada, però anant lliga, gairebé a finals de setembre, no sé si l'havia vist mai. I fa uns quants anys que segueixo la primera catalana i la segona, no? I, bueno, el Caldes es va defensar molt bé, i els últims minuts, al temps de descompte, van tenir la sort que van haver-hi, crec que van ser, no recordo si 5 o 6 corners gairebé consecutius, i a l'últim un remat impecable del Pedro Lino, que físicament és una bèstia, bueno, va fer un remat de cap d'aquell de llibre, de manual, no? De dir, el remat de cap s'ha de fer així, i impossible d'aturar, evidentment.
1: Jo el que vull veure, Albert,
0: tenim la teva pròpia narració, exacte, no?
1: Aquí vull escoltar la teva narració.
2: No, jo no l'he escoltat, encara.
1: Doncs ara ho faràs, ara ho faràs.
0: Com es viu en el moment?
3: Quan s'entra la pilota, arriba la pilota, Pedro, gol! Gol de Pedro! Gol de Pedro! Minut 94, i després del cinquè o sisè córner que ha xutat en el temps de descompte al Caldes, suma el primer gol de la temporada, Pedro. Gol de Pedro en el minut 94, s'avança el Caldes i no trigarà a acabar aquest partit. El Caldes que ho està buscant des de feia 5 minuts i ha sigut aquesta centrada de Maude per Pedro, que ha rematat de cap impecablement i obre el marcador en el minut 94, 1-0 pel Caldes. En el que poden ser els primers 3 punts de la temporada pels de José Luis Duque.
1: Suposo que l'eufòria es va apoderar de les cremades, no?
2: Sí, sí, sí. De fet, ja s'escoltava la gent. Sí, jo crec que la tenia tota l'esquena.
0: Bon ambient,
2: estava allà al túnel de vestuaris en un raconet, buscant una mica l'ombra perquè no veia ni la pantalla del mòbil, ni tan sols. I jo crec que els tenia tots al darrere perquè s'escolten més ells que jo.
1: Sí, sí, però bé, no? Això també li dona un...
2: Clar, sí, bueno, és el punt d'aquest futbol, d'estar
1: de barri,
2: peu de camp. No? A mi m'agrada més, jo a sempre ho he dit. A mi el futbol local... sempre m'ha agradat més que el futbol al Barça o al Madrid, no? O sigui, som del Barça, però ostres, al final saps que aquests guanyen sempre, o un o l'altre, no? I això és més emocionant, no? Perquè un Caldes et pot donar una sorpresa un any, no? I classificar-se per l'ascens o guanyar la Lliga, no? I
0: sumirem amb l'ascens.
2: Doncs sí,
0: jo ja m'he il·lusionat, jo ja està. 3 punts, serà... primera jornada, jo ja m'he il·lusionat. Ho sento.
2: Serà complicat, però no té mal equip el Caldes. De fet, ostres, és un equip molt nou, perquè 14 jugadors nous.
0: Sí,
2: això ara escoltarem el José Luis Duque, que vaig parlar amb ell també. I és un equip molt nou, s'ha de conjuntar les pretemporades en aquests equips. El dissabte vaig estar veient un altre equip també d'aquí a la vora, el Castellà, també, més o menys en la mateixa situació d'alcaldes, equips que havien, en el cas del Castellà, van quedar quarts l'any passat, van fer la millor temporada de la seva història primera catalana, o sigui, imagineu-vos, i també 10 jugadors nous van perdre 2-4 amb el Ripollet, i ostres, però és molt difícil conjuntar-los, m'explicaven, no?, en aquell cas que és que no havien entrenat amb més de 13 jugadors dels 20 escaig que són, no?, a l'equip. Bueno, l'alcaldes jo crec que no està en aquesta situació, però les pretemporades no són com les del Barça, aquests equips
0: no
2: se'n
0: van
2: a Estats Units a fer pretemporades ni tot això, i la gent treballa també o té vacances, i jo crec que fins que no portem un mes i mig de competició, no veurem a l'autèntic Caldes. De fet, jo crec que van deixar coses molt bones, és un equip superfísic, amb gent molt gran, a mi això m'encanta. I de fet, bueno, els dos jugadors que van intervenir a la jugada del córner, el Maude, que va ser qui va centrar, i el Pedro Lino, jugadors que van sortir a la mitja part, o sigui, això vol dir que la banqueta del Caldes també,
0: no, però també seran titulars, jo crec, aquests dos.
1: Bueno, aviam, no hem vist els nous... Què tal els nous fitxatges?
2: Molt bé, jo la veritat que jo sempre em deixareu dir que el davanter central Caldes, l'Arnau Fortuny, és el meu preferit, també és el que conec de fa més temps, que he vist jugar més vegades, és el capità, i el van canviar precisament perquè, ostres, va ser molt difícil. Vaig parlar també amb un dels jugadors que van canviar, i ho deia ell, no?, al mig del partit, que estaven fossos. Sí, perquè és que potser estan a 33-34 graus, o sigui, això al setembre és brutal, i a les 12 del migdia, imagina't,
0: saps? I més venint de vacances,
2: sí, clar.
0: El Mau d'aquest precisament no va jugar al torneig històric perquè estava de viatge encara, o sigui, sí, era el seu primer partit.
2: Per això dic que aquestes pretemporades, al final, o sigui, els primers partits és important guanyar-los, perquè començar bé sempre és molt important, i més a Primera Catalana, que és una categoria molt exigent. La gent pot pensar, sí, home, que és la sisena categoria,
1: és igual,
2: és molt complicat,
1: molt.
2: O sigui, sempre s'ha de pensar que a Primera Catalana hi ha jugadors que podrien jugar sense gaires problemes a Segona Federació, per exemple. O sigui, hi ha hagut molts casos,
0: sí, no?
2: Tres o quatre casos de jugadors que l'any passat estaven a Primera Catalana i ara estan a Tercera i a Segona Ref. O sigui, que al final és una categoria molt difícil, que està una mica entre el professionalisme i no.
0: Sí, exacte.
2: I clar, estàs allà i tens molt bons jugadors, a més. Si pares a mirar els equips d'on procedeixen molts jugadors, veuràs que de canteres, jo que sé, d'equips com el Sant Andreu, l'Hospitalet, el Mercantil, per exemple, o el Sabadell B, o equips molt, canteres molt potents, no? I és una categoria que, per qui no la conegui, pot semblar que no d'allò, però...
0: No, Déu-n'hi-do. I es pateix. Sí, sí. Una jornada estàs lluitant pel descens, com l'any passat, el que vam dir, sí, i al cap d'unes jornades...
1: Molt igualada aquesta categoria. I jo em vull quedar també amb que jo ja sabia que Maude algun centre feia de córner i tal, però és el que fa el centre, i el Pedro, que és un mig centre, és el que remata el córner.
2: Sí, es va entendre molt bé.
1: I bueno, realment em sobta, i no, perquè el Maude també és molt físic i, ostres, jo, què vols que et digui, jo me l'esperaria rematant,
0: sí,
1: els córners.
0: Deu tenir molt bon peu, la veritat.
2: Sí, no, i de fet, d'aquests 5 o 6 corners que van llançar, és que, bueno, ara he vist que la narració també ho vas dir, sí. No els vaig arribar a comptar, crec que van ser 6 o així, gairebé seguits, i el primer o el segon que va xutar el Maude gairebé fa gol olímpic. O sigui, el segon córner d'aquests va venir pel porter que la va tocar amb prou feines, perquè li va costar, i la va llançar córner una altra vegada, no? I Déu-n'hi-do, sí, no? Té un xut al Maude.
1: És que si una cosa té és potència. És molt potent.
2: És un equip que és així, eh? Jo em va agradar molt per això, per aquesta potència física que tenen. I...
0: L'extrem esquerre, no sé si el vas tenir l'oportunitat de veure.
2: L'Egi, que era... Bueno, és lateral, l'Egi.
0: No. Després... És que no, sempre m'oblido els noms, però un tio que és
2: no recordo ara.
0: Molt gran, és molt alt, que no té zero pinta d'extrem.
2: Deu ser l'Anuar, que és amb qui vas
0: aquest,
2: parlar.
0: Exacte.
2: Si no recordo doncs aquest, malament. Sí, que també era una bèstia.
0: Definició de potència.
2: Sí, una bèstia. Jo, de fet, quan l'estava entrevistant me'l mirava i em treia un cap gairebé. Jo faig 1,83 m, o sigui,
0: no.
2: El tio... Sí, era una bèstia.
0: És el que et vaig dir, que no sembla que sigui extrem.
1: El Hulk de Caldes, no? El brasiler.
0: Sí, li podem dir... Ah, el Hulk.
1: El brasiler. Home.
0: Sí.
1: No?
0: Pues mira, ja té apodo.
1: Vinga.
0: El tio ja li has fotut.
1: Vamos.
2: Hulk. Ja li comentarem al pròxim partit.
1: Però clar, que no es confongui amb el Hulk verd.
2: No,
1: Hulk, no volem ser...
2: Entenc el Hulk brasiler,
1: el
2: no?
1: El Hulk
2: del
1: brasiler, el jugador...
2: Ja fa un gran ser d'aquest.
1: Sí, però bueno, aquest... A tothom que conegués una mica el futbol li fa...
2: Era una bèstia.
0: Era potència.
1: Li molava, perquè fotia unes faltes a sobre.
0: A mi m'agradaria escoltar el que has comentat, les declaracions del Duque.
2: Sí, vam parlar amb ell. Sí.
0: Veiem què diu el míster.
2: Això ens va explicar del partit.
4: Sí, era, bueno, primer partido de liga, todo el mundo, pues al final hacemos 4 o 5 semanas de pretemporada para ganar el primer partido de liga, ¿no? Y bueno, y para trabajar otras cosas, pero sobre todo el objetivo del primer partido de liga son claves, ¿no? Los 3 puntos a nivel moral, además, como tú dices, es un partido hoy contra uno de los favoritos al ascenso. Venimos de un cambio generacional con muchas incorporaciones y la verdad es que ha sido, pues bueno, un partido durísimo, muy igualado, que cualquier detalle podía caer tanto a favor como en contra, y mira, y al final pues yo creo que ha caído a favor nuestro, pero ya creo que había habido alguna jugada que podíamos haber merecido antes ese gol, ¿no? Y la verdad es que 3 puntos súper importantes. Vamos a Figueras la semana que viene pues con un poquito más de tranquilidad, a pesar de que es la segunda jornada, pero sabiendo que hemos competido contra uno de los favoritos.
2: Bueno, jo crec que aquí la sensació que em va fer és que el José Luis Duque el conec de fa uns anys també, per sort, i em va donar la sensació que volia fer-se l'humil, no? Perquè deia, ostres, que era un equip molt difícil. Bueno, però és que el Caldes no va ser fàcil tampoc, o sigui, va ser... Yeah. Es va complicar, el Sant Cugat tampoc ho va tenir fàcil, no? I era això que deia, era un partit, sí que evidentment és un rival molt complicat, i ells, com deien, pues, també estan... formant l'equip, si voleu, podem escoltar...
1: Sí, i la setmana que ve, a Figueres, eh?
2: Figueres, sí.
1: Que és un camp pas...
2: No, aquesta divisió no és fàcil, està el Palamós, que va perdre, està el Figueres. Ostres, que ja jo aquest equip, aquest grup el vaig seguir fa 2 anys, precisament, vaig estar al camp de la Juventus també, de Lloret, al Lloret, ostres... Són camps que dius, bueno, són equips que potser no tenen el renom que pot tenir el Figueres o el Palamós, no? Que el Palamós és el Degà, el Degà del futbol català, i però, ostres, són equips, a la Juventus aquesta, recordo que tenien, no sé si eren 8 argentins i 2 africans. O sigui, que
1: tenien... Home, el nom ja, Juventus, Lloret,
2: sí,
1: ja
2: té temps. Sí, de fet, és que eren... És Juventus i vesteixen com la Juventus, eh? O sigui, és Juventus de... i és per la Juventus.
1: D'un aficionat de la Juve.
2: Sí, sí, no, o sigui...
0: La penya blaugrana.
2: Jo fins on recordo d'això és que hi ha una escola, una Juventus School de base, allà a Lloret, suposo que serà això com fa el Barça, no? Que fa escoles per tot el món i tal, i la Juve té una, i crec recordar, no recordo gaire bé... que em van explicar això, que aquest era, va ser una mena de primer equip amb els jugadors que pujaven de la base aquesta, però ara crec que no té res a veure, o sigui, es va quedar amb el nom Juventus Lloret, que l'altre és Juventus School o alguna cosa així, no ho sé dir, però es van quedar, fins i tot l'escut semblant al de la Juve, autèntica, sí. Bueno, l'escut antic, no? Clar, la Jota d'ara,
0: el maco tenen,
2: sí, el maco, el dels 90, diguem-ne. I sí, sí, o sigui, tenen... Els hi va quedar aquest nom, no? La Juventus, per la Juventus autèntica, oh, o sigui, de Turí. Sí, sí.
0: Lloret, eh? O sigui, si em dius a Barcelona hi ha una penya, sí. Però que Lloret, no sé, em sembla...
2: De fet, bueno. Fa 2 temporades, em van explicar també, això m'ho van explicar al camp del Sant Juan de Montcada, que ara està a la tercera ref, que els jugadors vivien a Barcelona i entrenaven a Barcelona, i que després pujaven per jugar, perquè no juguen al camp del Lloret-Lloret, juguen en un altre camp més petit que allà, un campet que també vaig passar per allà, i és un camp, no recordo el nom, però és un altre, no és el mateix camp que juga el club de futbol Lloret, que està al mateix grup també, i juguen a camps diferents, i suposo que tindran bastant rivalitat entre ells. Sí, sí.
0: Això està guapo, tio. Quan una mateixa localitat ja...
1: Això està guai, la veritat. Això poder a Caldes li donaria... Bueno, ja està passant una mica amb la penya i el Caldes.
0: El futbol sala.
1: Que hi ha una miqueta de pique.
0: Clar, sobre l'exentrenador...
2: Són nivells molt diferents, potser, no?
0: Però l'exentrenador de la penya ara està al primer equip del Caldes, del Cine Caldes. Ojo, eh? Ojo aquí, eh?
1: Sí, sí, aquí hi ha cosites. I ja, bueno, ja portarem a uns i altres. I ja...
2: Jo faria aquí un debat entre dos.
1: Hòstia, estaria guapo.
2: Un de cada equip
0: i ojo, eh?
1: Estaria guapo.
2: Sí, sí, seria podeu... A veure què surt, no?
0: Hem de contractar algú de seguretat,
2: al final,
0: eh?
2: Crec. Al final seran amics.
1: Podeu volar amb micros.
2: Som de Caldes tots, al final, no?
0: Ostres, sí, no.
2: Categoria diferent, home, si juguessin a la mateixa categoria, tercera divisió, que ja és competitiva més.
0: Això estaria molt,
2: estaria
0: molt guapo.
1: Estaria molt guapo. Podeu algun dia, eh? Perquè, ojo, la penya, que ha fet bons fitxatges, eh? Ha fet bons fitxatges de futbol sala. No sé si coneixes a un que jugava castellà, de futbol sala. Carles.
2: Carles Benac?
1: Sí,
2: sí,
1: que és de Caldes.
2: L'any passat, sí.
1: L'han fitxat també la penya.
2: El Castellà ha fet també un equipàs, eh, aquest any.
1: Sí.
2: Sí,
1: està la mateixa divisió del Caldes,
2: sí,
1: no?
2: Estan, aquest matí parlava amb l'entrenador d'ells i és que han fitxat a gent de segona divisió B. Sí. Aquest any jo crec que serà un dels principals candidats. El Caldes, que l'any passat va tenir problemes, no sé com s'ha reforçat, però el Castellà, ostres, l'equip que ha fet... té el Dani Castro també, que va venir l'any passat, i que és un tio que podia estar jugant a segona divisió perfectament i fins i tot a primera si, en qualsevol equip, no? O sigui, és un tio que està a tercera perquè és d'allà, viu allà i
1: perquè vol jugar allà,
2: i déu-n'hi-do, no? Com juguen aquesta gent. A més, el meu estimat Borja Burgos, que som amics de fa molts anys, que ha entrenat a segona B molts anys, bueno, gairebé tots els equips d'aquí del Vallès, al Club Natació, a la Pia, després va estar a l'Hospital Vell Esport també, o sigui, un tio amb molta experiència que és d'allà també, o sigui, que sí, sí, que podríem fer un debat, doncs... de futbol sala un dia, que seria divertit.
1: Sí, sí, estaria guai.
0: Hi ha moltes cadires i molts micros.
1: Podem, sí, sí, exacte. S'ha d'aprofitar.
0: Un de cada un.
1: Bueno, ara podem escoltar, si us sembla, un altre fragment del que ha dit en Duque. Sobre...
0: Sí, que ens hem anat del tema una mica. Però...
2: Sí, exacte.
1: Sobre el nou equip, no? Com s'està, sí, formant això, com s'està cuinant aquest, sí, sí, aquest nou equip i com es troben entre ells.
4: Sí, la verdad es que, bueno, llevamos toda la pretemporada donde venimos hablando de que el cambio nos podía haber hecho un poco de daño, ¿no? Porque al final conjuntar tantos jugadores no es fácil, conjuntar 4 o 5 pues es más sencillo, que era lo que estábamos acostumbrados cada año. Y la verdad es que el equipo desde el primer día de pretemporada hasta el día de hoy ya lo hemos visto, ¿no? Que ha ido dando pasos agigantados en la conjunción del equipo, en los automatismos, y la verdad es que teníamos muy buena, pues bueno, sensación de que podía ir bien, y bueno, y hemos tenido la suerte de que ha ido bien hoy.
2: Enhorabuena.
4: Muy bien, gracias, José Alberto.
1: Val, doncs ja
2: el que dèiem, sí, sí.
0: Futbol, sí, repassat, futbol sol repassat, hoquei repassat. I ara, doncs, jo he tingut dificultats, avui he estat mirant els resultats i tot per portar-los, a la secció de bàsquet. Aquí hi ha un problema, primer de tot. Per xarxes han d'informar més. Així com el futbol,
2: més.
0: El futbol gran, l'hoquei, el Sena Caldes, han penjat els resultats, el bàsquet no. O sigui, van penjar els dos amistats que tenien, el sènior A i el sènior, o sigui, els dos sènior A femení i masculí, però és que no han penjat els resultats. Tot i així hem trobat, bueno, una solució.
2: Això s'ho trobareu, eh? Cada setmana.
0: Sí, no, però bueno.
2: En Lliga potser sí que ho pengen més.
1: Ara l'entrenador li direm, escucha. Ja,
0: però tenim la solució, és això, que podem trucar a l'entrenador, no?
2: Anar a la font, sí, sí.
0: Del femení, del senyor femení, oi?
2: Sí, el Javi Ruiz, sí, sí.
0: I amb què ens diu?
5: Hola.
1: Bones.
5: Hola.
1: Que estem aquí en directe des de la Ràdio Caldes. Sí. Bueno, presenta't una mica, si vols. Ets entrenador del femení de bàsquet, no? Entenc.
5: Sí, sóc el Javi, porto, bueno, el femení. Aquesta és la segona temporada i mitja, però vaig començar a la meitat, fa dues, i bueno, encara la pretemporada i temporada ja, que comencem aquest cap de setmana.
0: Com ha anat aquesta pretemporada? Com han anat els amistosos?
5: Doncs hem fet tres. Hem fet de tres categories diferents. Una per sota, una per sobre i una igualada, vale? Bueno. Vam començar per la per sota. Vam guanyar a 30. El segon vam jugar contra unes de dalt. Vam perdre de quasi 30 també.
0: Bueno, una de cada altra manera, no?
5: Sí, però que passa, va ser un partit molt dolent. I aquesta setmana hem jugat amb un equip de la nostra categoria, de l'altre grup, i hem guanyat de 7.
0: Bueno, partida justa.
5: Amb bona sensació, sí. I segons l'entrenador de l'altre equip, és un equip que porta 2-3 anys intentant pujar i s'ha quedat sempre a les portes. Llavors, és un bon començament perquè nosaltres hem pujat aquest any. I llavors, bueno, volíem emportar-nos bones sensacions, sobretot pel primer partit.
2: Bona nit, Javi. Sí. Primer, abans de res, agrair-li que estigui aquí amb nosaltres, sí, perquè l'he atracat una mica abans d'entrar al programa i li he dit, et trucarem. Mira, ens ho expliques tu, que serà millor. Per posar una mica en context, aquest equip, que és el primer equip del Sena Caldes femení, va guanyar la Lliga l'any passat, va fer un tros de temporada, va fer una molt bona temporada, van guanyar la Lliga, van aconseguir aquests ascens, i aquest any estarà a Primera Catalana com l'equip masculí que ja hi era.
0: Com va ser, okay, aquest ascens? Com ho veu viure? Perquè no és algú que passi sovint a Caldes, aleshores.
5: No, i a part que vam també aconseguir guanyar el Campionat de Catalunya, que hòstia, són dues coses. Són dues coses. Vam aconseguir guanyar la Lliga, després va ser una final a 4, i després d'aquesta final a 4 es va jugar a Caldes, va ser un factor a favor, i vam aconseguir guanyar-la també contra un equip que no havia perdut en tot l'any. A la final vam jugar contra Sant Josep Obrer i
1: De quina categoria?
5: Però ja parlo de la segona catalana.
1: De segona catalana.
2: Sí, són les, o sigui, les sí. millors de tota la segona catalana. O sigui, és, aquest és el playoff que es fa, una Final Four, entre tots els grups de segona catalana. Es fa a totes les categories més o menys igual. A banda de que hagis guanyat la Lliga i hagis ascendit, fas aquesta per dir qui és el millor. No?
1: El millor de, de segona catalana.
2: Són quatre grups, sí, són quatre grups i el millor de cada grup va jugar aquesta Final Four i la van guanyar aquí Caldes, com explica el Javi.
0: Bueno. Que fort, que fort. I explica'ns una mica què hem de saber d'aquest equip. Hi ha hagut baixes, hi ha hagut altes? Com ha sigut aquest estiu?
5: Doncs sí, hi ha... La nostra jugadora que ens emportava molt, la Ona, l'ha fitxat un supercopa, és a dir, que ha pujat tres categories de cop.
0: Yes!
5: Sí, era un puntal a l'equip.
1: Però l'han deixat morterada o no?
5: No, crec que no.
2: Jo és difícil, aquestes categories.
5: És difícil, aquestes categories no. I això, aquesta ha sigut una baixa bastant sensible. A part, les noies confiaven molt en ella i ella sempre estava allà i bueno, una mica dur aquest cop, però bueno.
0: Però s'ha pogut portar algú? O...
5: Sí, hem pogut fer fitxatges i bueno, van perdre també dues noies més que bueno, no podien continuar aquest any i bueno, llavors eren tres baixes i una altra que se'n va d'Erasmus i les recuperarem al gener.
0: Bueno, com llavors, una sessió, eren... no?
5: Sí, correcte. Ja comptem amb ella per
2: quan arribi. A Erasmus s'allarguen, a vegades, per això.
0: Hòstia, sí, eh?
5: Espero que no, perquè aquesta noia ens ajuda molt.
1: Ens hem de mantenir en contacte perquè no passi. Sí. A mi m'agradaria també... No, perdona, acaba. Yeah. No, acaba.
5: Bueno, pues això, que mantenim 8 jugadores i hem portat 4 jugadores. Bueno, una ja estava entrenant amb nosaltres l'any passat i l'hem fet fitxa, perquè hi havia lloc aquest any, l'any passat no podia ser. I després una noia que ja jugava primer... Bueno, dues noies que jugaven ja a primera catalana, que volíem venir, les hem portat, i una altra que jugava en una categoria inferior, però que sempre ha jugat en categories més altes, llavors... També, és un...
1: Això és important, són també,
0: experiència.
1: Gent que conegui la categoria.
0: Exacte.
1: Quan arribes tu pel primer cop, per així dir-ho, és important. I m'agradaria saber quan comenceu la Lliga, si es pot saber. I...
5: Aquest dissabte.
1: Aquest dissabte. Oi? Jugueu aquí o fora?
5: A Rubí. Contra el Sant Jordi i Rubí.
1: D'acord.
5: Que és un dels equips que va jugar a la final a 4 de segona catalana, a Caldes.
1: Bueno, esperem que els torneu a guanyar, doncs.
5: Aquest és contra el que no vam jugar.
1: Ostres.
0: Bueno, doncs pues partim nou i
2: amb... Es guanya. El que queda per guanyar, es guanya i ja està.
0: Sí, fàcil, no? Dit és fàcil.
5: Sí. I... És una pista molt complicada, però és una pista molt petita, i... però bueno, anirem a guanyar.
1: Quin objectiu us heu marcat aquest any?
5: Doncs l'objectiu... A priori és la permanència. Sempre que puges de categoria, clar, és la permanència. Però sabem que el salt entre la segona i la primera no és un salt tan alt. Llavors, volem fer una primera volta i a veure on estem.
1: Bé, a partir d'allà fixar nous objectius, sí, no?
5: Sí, volem fer això, a veure els primers partits, a veure on arribem i segon on estem a la primera volta, a part que recuperem una jugadora que ens aporta molt, doncs mirar si tenim que estar mirant per sota per salvar-nos o a veure si podem donar un saltet i mirar cap a dalt. Llavors, l'objectiu, el primer és aquest, el de la permanència, està clar. Però bueno,
0: no, ja
5: sempre
0: està bé, es vol no...
5: mirar més amunt, a veure què passa.
1: Clar, tampoc ens hem de posar límits.
0: No? Primer assegura la categoria i a partir d'allà, ja, si ja acompanya el resultat, doncs ens permetem somiar, no?
5: Jo porto molts anys jugant a sènior i per mi sempre l'objectiu primer és fer el balanç de la meitat de victòries, és a dir, som 26 partits, fer 13 victòries. I un cop arribes a aquestes victòries, a veure quan arribes. Si arribes a la jornada 13, està de conya. Si arribes a la jornada 26, pues mira, ja no hi ha més objectiu.
1: Llavors, amb 13 victòries...
5: Està salvat.
1: Està salvat.
2: No, 8 en la plaça mateix.
5: Sí. Sí, no, però abans també es feia així perquè ara ha canviat, ara són quatre equips que baixen directes. Abans es baixaven dos i quatre promocionava. I llavors amb aquesta, amb la meitat de victòries et lliuraves de la promoció. Llavors, però bueno, és una cosa que tinc jo d'abans.
1: De la vieja escuela, no?
5: De la vieja escuela, sí.
2: Les matemàtiques que mai fallen al final, aquestes. Els entrenadors ho saben
1: com
2: i t'ho diuen clavat, punts, no? Sí, sí, o sigui, t'ho diuen clavat amb tantes victòries en el cas del bàsquet o amb el futbol o l'hoquei, sí, sí, sí. Amb tants punts ens salvem i ho veus, ho mires que dius, ostres, no ho veig gaire clar i sí, arriben aquests punts i se salven.
1: Bueno, una de cada 100 clar, poder no, però...
2: És l'experiència de l'entrenador també, clar, això ja ho tenen mirat.
0: Jo tinc una pregunta personal, sí, nosaltres, ja el Gerard i jo som més experts en el futbol, per dir-ho així, desconeixem una mica el tema de bàsquet i estem una mica desinformats, això, per això volem informar-nos més aquest any. Tema calderines, sí. Jugadores, com està això? Perquè, clar, alcaldes de futbol hem vist que n'hi ha molt pocs, volem saber si el bàsquet, com a mínim, doncs en tenim.
5: El bàsquet, doncs, tenim unes quantes, sobretot que han jugat... Bé. Mira, una que hem recuperat era de Caldes de tota la vida. Hòstia, la capitana això, també... La Ira també, la Nerea fa 10 anys que està aquí, també...
1: L'adoptem ja.
5: Sí, sí, sí, no, ja, tenim bona base de Caldes. Sí que potser ara mateix no viuen a Caldes ja, però que, bueno, o han sigut de Caldes
0: exacte,
5: o estan a prop. Sí,
0: al final
5: sí, sí.
0: Cadascú fa la seva vida, però em feia il·lusió això, saber doncs, que hi ha aquesta il·lusió també de que són gent calderina i que viuen per l'equip, no? Vull dir, viuen l'escut.
5: Sí. Això
1: es nota en els moments difícils,
0: fa il·lusió.
1: I després també m'agradaria saber una mica com està format l'equip. És més de gent amb experiència, hi ha una mica de tot, gent més jove, amb il·lusió. Bueno, que il·lusió la tindran tots, totes, suposo.
5: Sí, sí, home, i tant. I després de fer la temporada anterior,
0: home,
5: anem amb il·lusió, sí. I llavors tenim, mira, tenim una mica d'amics. Tenim gent del 92, o sigui, de 30, a prop dels 30 som dos o tres. I després d'entre 24 a 26 hi ha un parell i després tota la resta més jove. O sigui que és una mica...
0: Està equilibrat, no? Sí.
1: És una bona combinació.
5: Una
0: has dit que la plantilla és de 12 jugadores, no, ara mateix?
5: Sí. Sí, és de 12 i quan arribi la que falta serem 13.
0: I 13 és una bona plantilla o creus que és una mica potser curta o...
5: No, el bàsquet, no? Això és el màxim que pots tenir al bàsquet.
0: Hòstia.
5: És a dir, un partit de bàsquet només es poden inscriure 12 jugadores. Llavors, quan siguem 13 es tindrà que fer convocatòria. O sigui que... I això al bàsquet no és molt normal, no?
0: Bueno, doncs pues mira... Un punt més per somiar,
5: sí,
0: no?
5: És un equip
1: bueno, i també li dona una competitivitat que...
0: Aviam si es pot arribar a... Nosaltres la setmana passada vam tenir la Meritxell Fabregat, que va ser jugadora del bàsquet femení i
1: pionera.
0: Una de les millors èpoques, no? Potser, que van viure com dos ascensos, no? Sí, coses sí. Així. Aviam si es pot repetir, tio. Aviam si...
1: Ojalà.
0: Aquesta generació...
2: Allò era primera B, que era...
0: No, ja, però vull dir...
2: Aquesta per sota de la primera categoria nacional. O sigui,
0: aviam si ens podem il·lusionar i això... No cal dos ascensos seguits, no, tampoc hagués. Però de veure que el bàsquet femení il·lusiona, tio.
1: Perquè en general, a quina divisió esteu? Si comptéssim des de la primera a primera...
5: Seria 2, 3, quart d'aquí, sisena seria, em sembla. Copa, bueno, Supercopa.
2: Sí, amb Supercopa allà, sí, sisena, sí. Jo crec, sí.
5: Sí, bueno, Supercopa, és Copa Supercopa i les 3 de professional.
2: Fa un any va sobre la Copa, fotre la Supercopa aquesta i,
5: sí, correcte,
2: i van descendir, en... sense voler, van descendir a tots els equips. No. Sí, va ser... Clar, jo suposo que això serà també perquè el salt de Copa potser a la categoria ja següent, que és... ja per entendre'ns ja una lliga més professional entre cometes
5: sí.
2: Perquè no fos tant, no? En el cas del masculí que el Caldes també va estar a Copa Catalunya fa uns anys.
5: Correcte.
2: I suposo que serà per evitar el salt, no? Com han fet el futbol amb la Lliga Elite també, que era per...
5: I perquè passava també passava que hi havia dos o tres equips molt potents per grup i llavors tot l'altre era més dèbil. Llavors,
2: primeres catalanes potenciats, no? Sí, sí.
5: Sí, llavors es trencaven les lligues. Érem dos grups de Copa i ara vam fer un grup de Copa i un de Supercopa. Ho han dividit així. Llavors ara, clar, la Supercopa són els 3-4 bons dels dos grups i ja tens quasi una lliga amb gent més bona.
0: Déu-n'hi-do.
5: Però bueno, a l'hora de donar un salt pues és un, es té que fer una temporada més.
0: Doncs sí, sí. Pues viam què tal, perquè tenim ganes de seguir una mica, d'informar-nos nosaltres dos personalment, tant, perquè estem una mica més out del bàsquet i volem estar més in. I bueno, moltes gràcies pel, no trobarem més temps, moltes gràcies pel teu temps. Ens faria il·lusió que al llarg d'aquesta temporada poguessis passar-te, no, aquí i actualitzar-nos una mica, si et va bé.
5: I tant.
0: També volem portar alguna jugadora o el que sigui. O sigui que això, moltes gràcies, molta sort contra el Rubí, no? I bueno, molta sort aquesta temporada.
5: Igualment per vosaltres i el programa.
0: Vinga, moltes gràcies.
1: Vinga, vagi bé.
2: Gràcies.
5: Adéu.
0: Doncs interessant, tio?
1: Molt interessant, perquè és a més un esport que desconeixem en gran part, sí, sí. I més en aquestes categories.
0: Clar, és això. Plan, jo sé una mica de bàsquet, no? És el que hem dit de NBA, tal, però no sabem com funciona tot això.
2: És que aquí, en aquest país, tenim un problema, que és que tothom és futbolero.
0: Ja, i nosaltres...
2: Jo com exjugador de bàsquet, això ho he de reivindicar. Ja,
0: i nosaltres no som l'excepció, la veritat. Però ens interessa molt, i per això estem fent això, collons. Clar.
1: Sí, amb això també prendrem... Que flipa, jo crec.
0: I, hòstia, és un equip que ve d'un ascens, i... Hòstia, això sí, no es viu sempre.
2: Com deia el Javi Ruiz, va fer una temporada perfecta. O sigui, jo recordo, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada... que ja havien aconseguit l'ascens, però que, si no recordo malament, els hi quedava acabar primeres, que volien fer-ho. I, però, ostres, és que miraves els números de l'equip que van guanyar, no sé, no recordo si van ser els 7 o 8 últims partits o més, els van guanyar seguits. O sigui, un equip que va començar, que a mitja temporada estava en 8a, 9a posició, crec que era, o sigui, que estaven a mitja taula, no?, per dir alguna cosa. I, ostres, van fer un sprint final que va ser brutal i van superar a tothom, o sigui, tots els equips.
1: Les dinàmiques, no?
2: Sí, sí, i van acabar guanyant la Lliga i guanyant, com deies, el supercampionat aquest de Catalunya, que és la Final Four de tots els equips, tots els guanyadors de Lliga de segona catalana. O sigui, això no és gens fàcil. O sigui, dir-ho és més fàcil que fer-ho, perquè ostres, podríem anar comptant els equips que ho han aconseguit. O sigui, dubto que hi hagi molts que hagin repetit una cosa així, o sigui, perquè
0: doncs aviam si segueix aquesta dinàmica, tio.
1: Aviam.
0: Han acabat la temporada amb una victòria, no?, contra un equip de la mateixa categoria.
1: Això és important.
0: I amb què tal? Del masculí no sabem res, perquè és el que he dit. No,
1: bueno,
0: no
1: ha... L'únic que sabem és que estan a la mateixa categoria, primera catalana, no?
0: I que jugaven també a fora de casa aquest finde, però és això, no...
2: La setmana que ve parlem.
0: Sí, potser ho han penjat ara, però jo ho he mirat abans d'entrar i no hi ha... Suposo que són amistosos, tal, suposo que durant la Lliga estarà més actualitzat tot, hi haurà la pàgina de la federació, tot això, però bueno, des d'aquí també convidem a que aquestes coses i es puguin anar informant, tio. També, sí, sí. Jo he estat mirant el del rugby, tio.
1: El touch. Rugby touch.
0: I els he stalquejat una mica per Instagram i de moment res. O sigui, no
1: hi ha informació.
0: Hi ha un post de quan van acabar la temporada passada... I ara de moment no, suposo que no ha començat la temporada, és que això ja és un món encara molt més,
2: sí, és
0: underground,
2: molt més
0: underground que el bàsquet.
2: És molt complicat.
0: Llavors,
2: aquí,
0: si algú ens escolta el rugby, també que ens vingui aquí a explicar una cosa com funciona.
1: Sí, no, li però, fotem en una trucada i en 10 minuts ens entrarem.
0: Jo dedueixo que és això, que no ha començat la temporada. Però bueno, us vaig estar mirant per Insta i tal, i hi havia que no sé què,
2: es mouen
0: competicions.
2: Molt, sí.
0: Ojo,
2: l'equip que es mou molt, sí, sí. Déu-n'hi-do. De fet, al camp de futbol crec que encara continuen les línies pintades del rugby touch.
1: Sí, sí.
2: Sí, que a més és un rugby... Jo, sincerament, m'agrada més el rugby normal.
1: Buah, és que jo no tinc ni idea de la diferència.
2: I aquest, bueno, és un rugby que no hi ha contacte físic, o sigui, que per agafar-te...
1: És el que mola, tio.
2: En comptes d'un palacatge, resumint, o sigui, és que et toquen, bàsicament. O sigui, és un rugby, bueno, que el podria jugar jo, per exemple, o sigui... Que ja,
0: ojo.
2: Que ja tinc una edat.
0: Potser no, tio. No.
2: Home, no estic tan malament,
0: No, però a saber si podríem...
2: No, vull dir que és un rugby que és apte per molta gent. O sigui, no, jo un partit de rugby no m'hi fotria ni de conya.
1: Saps? No, és que
2: el primer cop que em fota m'acabo a l'Hospital de Granollers o al de Mollet. O sigui.
0: El meu avi jugava, tio. No sé, crec que no t'ho he explicat mai, això.
1: Sí.
0: El meu avi jugava.
1: És molt gran, bro.
0: Què vols dir que és molt gran?
2: Home, és el seu avi, clar.
0: He dit jugava, no sé.
1: Ja ho sé, hòstia, ara no era broma, tio.
0: S'ha fotut amb el meu avi, tio.
1: El Jordi s'ha rigut.
0: S'ha fotut amb el meu avi. Jo anava aquí a explicar una
2: historieta. El Jordi té un vidre, pel mig que no li arriba la sang. Que no li arriba la sang.
0: Si és molt gran, em diu el fill de puta.
1: Una mica d'humor. Va, va, explica-ho.
0: No, no, ja està, ja s'han tret les ganes.
2: No, va, explica-ho, explica-ho. Això és interessant.
0: No, el Toig, no, el meu avi jugava a rugby.
2: De veritat. Com jugava?
1: I tu jugues al Toig, no?
0: Bueno, veure, no me'n recordo de l'equip, la veritat, però m'explicava alguna història que havia sortit algun partit amb l'orella penjant i tot. Vull dir,
2: sí, sí, hòstia,
0: el rugby potser s'ha fet això del tots precisament perquè això no passi tant, saps?
1: Ja, és a la vida a Barcelona, no?
0: Sí, sí.
1: Hòstia, no ho hagués dit mai, que bo,
0: ja,
1: tio.
0: Ja, ja.
1: Bueno, això, ja passa, això.
0: Per això m'ha semblat oportú dir-ho, però bueno, t'has
1: enregut. Però bueno, jo m'he rigut una mica.
0: Que sabies, ja els meus avis ho estan escoltant, això, segurament, el programa.
1: Sí, sí o no?
0: Si ja, tu mateix...
1: Sí, no?
2: L'has de portar a casa dels teus avis.
0: No, no, el coneixen, però bueno,
1: ja
0: li diré a la meva àvia que... Quatre coses.
2: S'ha quedat sense sopar de la teva àvia. Sí,
1: sí. No, tio. Pues... Una cosa que ens comentaven, perdona,
0: no.
1: Amb el rugby touch, que no han començat els partits encara, però ja estan entrenant. Entrenen els dimecres a les 7 o a les 9? A les 9, perdona. Al camp de futbol de Caldes, a les Cremades. Mm-hmm. Sí que les línies aquelles que hi ha blaves o taronges o grogues, no sé de quin color són ara, sí que són del...
2: Recordo que les van pintar quan van canviar la gespa d'aquí.
1: Sí que són del rugby, sí.
2: Que no deu haver-hi gaires camps de futbol perquè, amb aquestes línies.
1: Sí, són mítiques. Jo sempre m'havia preguntat què collons era jo.
0: Sí, sí.
1: Doncs ja ho sabem.
0: Pues veiem si ens actualitzen més per xarxes i sabem quan comencen o... També és algo interessant perquè també desconeixem encara més que el bàsquet. Aquí no és que desconeixem les categories, no sabem ni com funciona.
2: Jo tinc un amic d'aquí de Caldes que va jugar aquí amb la Flama Taronja, que es fan dir.
0: Hòstia,
2: Ell a més havia jugat a rugby, crec que al Parets, si no recordo malament. I jo sempre li deia, però home, aquest rugby és com... Jo he vist algun partit aquí també. I... Bueno, és diferent. És un rugby més apte per tothom que per qui no es vol fer mal, bàsicament, i que, per exemple, una persona de 40 anys...
1: Que ha d'anar a treballar el dilluns, no?
2: Exacte.
1: Com
2: el meu cas, no? Jo podria jugar i no acabar a l'hospital cada partit, no? Perquè jo un equip de rugby no m'hi veig.
0: No, jo tampoc,
2: gaire.
0: De moment no. Però bueno, això ha sigut una mica el repàs de les pretemporades. Com heu vist, l'únic equip que ha jugat un partit oficial ha sigut el primer equip d'alcaldes. Per tant, ha sigut una mica més així. I la resta és amistosos, pretemporada, difícil la informació, encara no estem entrant amb la salsa, no? Quan hi ha resultats, hi ha piques entre aquí.
2: Queden 5 dies només.
0: Per això. Tenim ganes. Bueno, l'hoquei, és el que hem dit.
2: Que és el 30 d'octubre, però bueno, també hi ha equips.
0: Sí, no.
2: Jo, de fet, he de dir que els meus fills juguen hoquei també, que també ells sí que comencen aquesta setmana. Dissabte i diumenge estic una mica
0: liat, no?
2: Sí. I sí, però l'hoquei, el gran, comença el 30, crec que era, si no recordo, el 30 d'octubre, el 30 o el 31. Hòstia, bueno, aquell cap de setmana.
1: Ja ens vam sorprendre la primera vegada que ens ho ha dit.
0: Sí, sí.
2: Però, no, però perquè ja això, la lliga catalana també de Palmins, estan aturats, o sigui, ells oficialment, entre cometes, perquè si no, oficialment ja comença la temporada amb la lliga catalana, que passa la lliga, l'hoquei lliga sí que comença.
0: Pues això, jo tinc ganes de que comenci ja la el que es pren la gent en sèrio, sí, i els piques
1: i d'anar allà i ambientar-s'ho i fer-la part
0: i que ens tornem ultres del bàsquet femení, de l'hoquei, del no sé què de...
1: Jo estaré amb el micro una mà i amb la bengala l'altra, no sé vosaltres.
0: Jo no, la veritat és que no.
1: És que tu tens més sabesta.
0: Ja,
1: abans d'acabar amb l'esport calderí, que quan fem el butlletí a les 8 parlarem d'altres coses, volia comentar que el divendres serà la desena nit de l'esport, que es retransmetrà a través de Ràdio Caldes, de 7 a 9, i que el programa el farà un amic nostre, l'Aleix.
0: L'Aleix, pels que no el conegueu, que segurament sabeu molts,
1: un crac.
0: És un personatge, un crac, no sé si és la seva definició, yeah. Crac.
1: Personatge, personatge. Més,
2: home, sí, sí,
0: personatge crac, amb les seves coses bones i les seves dolentes, però bueno, gràcies a ell.
2: L'heu de vendre bé, home, l'heu de vendre bé, que és un amic.
0: No, el programa segur, i el programa estarà molt bé segur, però un crac, bueno.
1: I es farà aquí, sota de les oficines de Ràdio Caldes, no me'n recordo com es diu la plaça. Em sap greu, però...
0: L'edifici del Carme, tot això.
2: L'edifici del Carme.
1: L'edifici del Carme.
0: És l'antiga ESO, tio.
1: Ah, la plaça dels Castellers o l'edifici del Carme. Perfecte, doncs es farà aquí, de 7 a 9, i en aquest esdeveniment, que es fa cada 2 anys, o sigui que és un esdeveniment bastant important, que no es veu cada dia, es donarà com guardons i premis a gent que ha fet alguna cosa per l'esport durant aquests dos anys al poble.
0: Sí, ens ho va comentar la Meritxell la setmana passada que va venir, que és la regidora d'esports, i ens va animar doncs, a participar a tothom. Ara ja les votacions estan tancades des de fa ja una setmana, crec. Però bueno, espero que... Jo vaig... Ho has fet?
1: A mi se'm va oblidar.
0: És que ho sabia, per això t'ho preguntava, perquè ho sabia.
1: Podria mentir i dir que vaig votar aquí.
0: Però sabia que em diries la veritat, perquè si algú és honest. Però això, que diu que hi havia molta participació a les votacions.
1: Sí, quasi 700 o 800, sí, alguna cosa així va dir. Sí,
0: 700, crec que eren 600 i alguna
1: cosa. Una bogeria, tio, em sembla.
0: Jo vaig aprofitar i vaig participar. I jo intentaré passar-me, tio.
1: Sí, podríem passar-nos.
0: És interessant, i ara com que ara estem fent això d'esports... Pues...
1: Té tot el sentit del món. Ja sabrà que el nostre col·lega és qui
0: ho fa. Això no ho sabia, tio. Ho
1: he llegit ara. Sí, jo tampoc. Però bueno, és lo bo de l'Aleix, que ens entrem abans pels de la ràdio.
0: Ahir estava a Mallorca, el tio.
1: Sí,
0: estava a Mallorca i no ens havíem enterat.
1: I poder divendres també està a Mallorca i tampoc ens hem enterat.
0: Potser pilla el vol just... O el barco, potser millor un barco.
1: No, tio, Xavi, que arribo tard.
0: Arribo just, que vaig de Mallorca, no sé què, i arriba aquí corrents amb el banyador que porta des de Mallorca.
1: I amb la tote
0: bag, no pot faltar. Però no, ara, fora conyes, és un tio de 10, si segur, fa un programa superentretingut, i és això, és el que ens va, com... Gràcies a ell estem aquí fent això, la veritat.
1: La veritat. Bueno.
0: I fins aquí, pues això, l'esport de Caldes, tio.
1: Sí, poc més tenim. Recordar la promoció d'Albert Llaurador, que això ja ho vam comentar l'altre dia, sí, crec recordar.
0: Ho vam comentar, però encara no era oficial.
1: No va debutar.
0: No. Però, també Marc Hernández, migcampista. Són dos promocions del filial, fa il·lusió això, perquè aquests, òbviament, són del filial, són calderins. El Llaurador ho vam avançar abans que ho anunciéssim, però perquè ja havia anat convocat.
1: S'ha de fer pedrera.
0: I fa il·lusió. De moment són aquests, pot ser que durant l'any n'hi hagi més.
1: Esperem que sí.
0: El porter, el segon porter, sempre m'oblido el nom. Soc dolentíssim amb els noms, tio. És un calderí també.
1: Àlex,
0: i també el va jugar a la mitja part i és un tio també del filial. I ja que diem que ens sap greu que marxin els calderins,
1: també hi ha coses bones, també
0: les coses bones, sobretot els 3 punts que ens hem emportat a la primera jornada, tio, que estic molt content, i diem als altres equips què fan, tio.
1: Bueno, ho deixem.
0: L'esport, ara
1: ho
0: seguim.
1: Ho deixem per un rato.
0: L'esport de Caldes, ara venen més cosetes.
1: Us deixem que us preneu alguna cosa, que escolteu el butlletí i tornem amb l'esport
0: català.
1: I després internacional. Som-hi!

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada, una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir una nova convocatòria per ampliar amb 100 places noves les famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la trentena d'instal·lacions fotovoltaiques d'Aiques de la Cel que hi ha al municipi. Els castellers de Caldes han exhibit aquest cap de setmana el seu potencial a l'Ezo, a Guipúzcoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Casteller Taldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat del 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4 en què van mostrar la senyera i la icorrinya. També van fer un castell de germanament, un 4 de 6, en què hi van participar castellers de la colla de Donosti que van fer una actuació amb castells de la gamma de 5. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts d'aquesta lliga, que permet injectar també moral a l'equip. Un partit molt dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins en una presentació de luxe a casa en un equip que aquesta temporada s'ha renovat de forma significativa. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'aquesta nit i fins al proper diumenge hi haurà treballs nocturns. Entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit i en tot moment es garanteix, això sí, el pas alternatiu dels vehicles. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol és el protagonista, amb alguns pocs núvols alts i poc importants, i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situaran, de fet, al voltant dels 17 graus, mentre que les temperatures màximes assoliran els 33 o 34 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable, sense precipitacions, i el canvi més destacat arribarà demà, amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tornem-hi.
1: No em cansa aquest tema, no em cansa.
0: Ja, és un temazo, tio. L'hem escollit molt.
1: Em cansarà potser el 5è o 6è programa, però de moment no em cansa.
0: Bueno.
1: Pues ara passarem a parlar de l'esport català, no? Del futbol català, perdó. Però abans, acomiadar el
0: Bert Sant Andrés,
1: el nostre periodista de confiança, que a sobre ens ha aconseguit ell l'entrevista amb el... Bueno, l'entrevista. Les quatre preguntes que li hem fet a l'entrenador del bàsquet femení. I moltes gràcies per tot. No, la veritat.
0: Sí,
1: per anar al partit a sobre, ja
2: anirem
1: sol.
2: Anirem venint. A parlar de l'esport calderí.
1: I tant.
0: La intenció és fer coses junts, amb les retransmissions,
1: el
0: amb el programa.
1: Partit, el següent partit acompanyem, que aquest cap de setmana no hem pogut.
2: Sí. Bueno, era complicat. Hi havia festes a Palmís, no? Sí. A Sant Feliu i aquestes coses, era complicat.
1: Però bueno, que volem anar a veure alcaldes amb tu i ja ens anirem veient, tio.
2: Quan vulgueu, veniu les transmissions que farem cada cap de setmana de... El partit que avui.
1: Exacte.
0: Recordar. El partit que avui, que ens ho passarem bastant.
1: Que bullirà l'olla, tio.
2: Exacte.
1: Doncs moltes gràcies, tio.
2: A vosaltres.
1: Cuida't.
2: Adéu.

0: Twitter. Però
1: el narrador es porta tres, dient, mira, jo intento sempre mantenir les formes, però això no pot ser, no sé què, i no era, era un penaltito, però crec que era com un bar on no tenen totes les càmeres i tal, i clar, va ser penal i gol del Múrcia. I molt polèmic, com perquè des de la televisió pública no van insultar l'àrbitre, òbviament, però perquè posessin en obvietat el robo que va ser.
0: No, ja està bé, això, ja està bé, home.
1: Està bé, però sap greu, cony, perquè l'Europa no està
0: parcialitat tenint, pels nostres equips.
1: No collons. Està tenint els millors resultats i si a sobre vas fora de casa intentes treure un empat. No,
0: aviam, era partit molt difícil.
1: Camp del Múrcia,
0: equip potent.
1: Sense el penal potser era 1-1, Camp del Múrcia, saps?
0: Ja.
1: Un equip històric com el Múrcia, que
0: home,
1: està la primera.
0: Un empat allà era bo.
1: Era molt bon empat. I explica-ho del Jaén, tio, perquè també va ser a Europa i va ser bastant interessant.
0: Sí, som-hi a explicar això, que és un tema que jo trobo bastant, bastant interessant i que més no és polèmic, la veritat. Era el partit a Europa-Jaén, al camp de l'Europa, que va perdre 0-3, crec recordar, contra el Jaén. O sigui, el Jaén va guanyar bastant
1: contundentment, sí.
0: Contundentment, amb superioritat. I una vegada acabat aquest partit, un
1: membre de l'estaf, no?
0: Sí, un membre de l'estaf del cos tècnic del Jaén va sortir com a saludar, lo típic, no? Vas a saludar els altres jugadors, vas a saludar no sé què, però el tio ho va fer amb una bandera d'Espanya lligada de la cintura. Què passa? Que clar, això va ofendre molt a l'afició del Nou Sardenya, no? Del Can Dragó, que estan jugant ara a Can Dragó, i bueno, aquests doncs, van començar a insultar-lo, tal, algun jugador també es va ficar a la discussió, i bueno, va acabar amb un seguit de declaracions polèmiques per part d'un jugador de l'Europa que després a Twitter s'ha incendiat perquè...
1: Sí, però per mi les declaracions van ser bastant correctes, vull dir,
0: sí, no
1: van ser així full
0: enfadat. Però em refereixo no polèmiques, sinó
1: que
0: portarien polèmica, que estava clar.
1: Però vull dir que per mi va ser paraules d'un senyor.
0: I després, bueno, doncs hi ha el típic debat de política, no? Perquè clar, òbviament, doncs, hi ha un component polític aquí. I bueno, es va liar.
1: És important dir-ho. No entrarem en aquest debat, precisament.
0: No ens convé.
1: El que està clar és que va ser un acte de provocació de molt mal gust, perquè òbviament contra un altre equip que no fos l'Europa no hagués sortit amb la bandera espanyola.
0: Clar, és el que penso.
1: I és això, si ho fa un aficionat, per mi entra dins.
0: Clar, no, és el que hi ha.
1: Perquè ho faci un membre del cos tècnic i quan està just saludant en el camp, saps? Està al camp saludant. Em sembla totalment
0: no veig
1: fora
0: la necessitat,
1: de lloc.
0: No
1: sigui
0: necessitat.
1: La bandera que sigui, em sembla totalment fora de lloc.
0: No veig, perquè igualment que un membre de l'estaf de l'Europa, si ho fes al camp del Jaén amb una bandera independentista, diria el mateix.
1: Exacte.
0: Saps?
1: Exacte. Això doncs va ser algo molt personal i per això es van ofendre amb raó els jugadors i els membres de l'Europa.
0: Doncs fins aquí la polèmica. No entrarem
1: en debat
0: en
1: perquè
0: política.
1: Dona per canviar el programa a un altre to i bueno, nosaltres de moment ens limitarem a parlar d'esport.
0: Del que en sabem.
1: Però bueno, calia mencionar-ho aquesta anècdota.
0: Sí,
1: que no
0: era una anècdota bastant, bastant heavy. Què va passar al Nàstic?
1: Doncs el Nàstic, malauradament, una altra derrota d'equip català, primera federació, va perdre 0-3 també fora de casa, al camp del Corcón.
0: Un altre
1: derrota.
0: Un altre partit difícil.
1: Fora de casa, els dos, sí.
0: El Nàstic, que no havia començat malament aquest any, està en sisena posició, amb aquesta victòria s'hagués posat top 3.
1: Com està l'Europa ara que tens...
0: L'Europa està ara mateix... T'ho dic, no ho trobo. Ah, sí, està penúltim. Està penúltim, per això no el trobava.
1: I per això era... Si hagués passat això en una altra situació, estiguessin a mitja taula, però és que clar, és dolorós perquè et fot en un penúltim quan et mereixies un punt fora de casa en un camp superdifícil. I per això, clar, la polèmica doncs va ser tan polèmica.
0: És que el calendari que li ha tocat a l'Europa és xungo de collons. Li ha tocat Jaén el primer partit, que bueno, que realment és un recent pujat, crec. Sí, és un recent pujat. No és un partit hiperdifícil, a priori a casa, però després has anat al camp del Corcón, has rebut a l'Hèrcules, has anat al camp del Múrcia. Són equips potents de la categoria,
1: sí,
0: no? I es nota.
1: Potser és enganyós i potser ara s'enfronten en partits més fàcils i guanyen més punts.
0: Esperem.
1: I després hi ha la UESA, que és l'altre equip català de la categoria, que no ha jugat aquest cap de setmana, no sé per què, però juguen el dimecres.
0: Contra el Real Madrid-Castilla.
1: Real Madrid-Castilla a fora de casa.
0: A casa,
1: m'he confós.
0: Juguen a casa. I després d'aquest partit, el 26 de setembre, que és el dilluns, pot ser dilluns o diumenge? Ara no ho sé.
1: Tio, no vaig, no,
0: crec que diu... Ah, no, és dissabte. És dissabte, què dic? És dissabte.
1: Deixa d'enganyar els nostres.
0: Doncs el dissabte
1: sisplau.
0: Hi ha derbi català entre el Nàstic i el Sant Andreu. Doncs serà... Serà partit guapo d'anar-hi,
1: Si és a Tarragona, clar. Bueno...
0: Jo, saps que jo, quan jugava a futbol, se la vaig jugar

0: Nàstic de futsal just davant del nou estadi, es diu, de Tarragona?
1: Hòstia, no ho sé.
0: Es diu alguna cosa així.
1: Però, ah, el Nàstic de futsal, no ho sabia això.
0: Sí, tenia categories inferiors almenys. I eren bons, eh? Estaven a divisió d'honor i tal, i els tios ho fotien. Nou estadi Costa Daurada, si es diu. Doncs, bueno, buah, estaria guapo, eh? Ens anem d'una? Va.
1: Jo per mi sí.
0: Va, de calentada, ens pillem aquí la...
1: Però si després em diràs que no.
0: Va, ens ho pensem, ens ho pensem.
1: Quin dia és? Dissabte?
0: Dissabte, aquest dissabte.
1: A la tarda? O migdia,
0: miro,
1: tarda?
0: Tu miro que poder aquí ens fem aquí... ens pillem les entrades aquí en directe.
1: No, no, això no.
0: No, no, això no, perquè... Però si algú vol venir, ja està més que convidat. Clar, a les 6:45.
1: No és mala, eh?
0: No és gens mala, en plan de dissabte per la tarda. A mi...
1: Ja, jo... si fos a Barcelona, si fos al camp de la UES, et diria 100%.
0: Però també mola, eh? Jo fa temps que penso que vull anar a Tarragona, tio.
1: S'ha de parlar. Jo també. I després t'explico per què.
0: Ui, que no es pot dir en directe, això.
1: No. Pues això, la UES juga entre setmana contra el Castilla i després aquest partidàs, que jo no sabia, la veritat, contra el Tarragona, tio. Primer derbi, no?, que hi ha hagut a la...
0: Sí?
1: No hi ha hagut cap... L'Europa-Sant Andreu...
0: Esperem amb ànsies aquest derbi, Europa-Sant Andreu, que aquest partit sí que es liarà. I aquest sí que costarà anar perquè no hi haurà entrades.
1: Ho intentarem, tio.
0: Ho intentarem. Pugem una categoria?
1: A segona divisió, sí.
0: I a segona divisió hi han dos equips catalans, com bé sabeu, Sabadell i Girona. Hi ha un que està millor que l'altre, com a mínim, a sensacions. De classificació no tant, però a sensacions, sí. I la il·lusió que hi ha...
1: Però també per el que s'esperava i tot.
0: La il·lusió que hi ha a Sabadell és gran, i a sobre, després de guanyar a un recent... no sé com es
1: baixat,
0: diu.
1: Un recent baixat.
0: Un recent baixat, com és l'Oviedo. Que locura.
1: Ens sap greu, Jordi.
0: Ai, no és vital,
1: clar, Jordi. Jo venia pensant això.
0: Hòstia, Jordi.
1: Pels qui no sabíeu a què ens estem referint, a l'anterior programa ja teniu la història més completa, però el Jordi, el nostre estimat tècnic i company, és fan de l'Oviedo, però no s'acaba aquí. És accionista. Això ja ens va explicar això la setmana passada, vam flipar. Jo crec que és important tornar-ho a mencionar.
0: Sí, no, i que es va prendre alguns mojitos i calimochos amb els del grup Pachuca. No, cal dir.
1: Però ens sap greu, però ens il·lusiona molt que el Sabadell hagi guanyat 3-1 a l'Oviedo, tio.
0: Hòstia, sí.
1: És un resultat molt fort.
0: És una locura.
1: No m'esperava aquest inici del Sabadell, sempre és el de sempre, no? Intentàvem somiar, aviam què collons fa el Sabadell aquest any, però hòstia, 3-1 contra l'Oviedo, tio.
0: Com vas veure el partit? No el vas veure, Jordi? Ai, quina pena. I el partit del Girona va guanyar el camp del Cádiz, un camp també complicadet, la Tacita de Plata, no?
1: On vam anar a Cádiz i no vam anar al final.
0: És que estava molt lluny de... És que Cádiz té una forma molt rara.
1: Ja, és superrara, sí.
0: I no vam acabar anant.
1: La gent també.
0: Uah, això dona per un altre podcast, eh?
1: Bueno, vam anar a Cádiz Ferrer, però bueno. 3-1 contra el Cádiz, tio, fora de casa.
0: Home, em sembla un cop sobre la taula.
1: El Girona, que va començar malament... Però bueno, ara està per sobre el Sabadell, eh?
0: Hòstia, sí? No fotis,
1: el Sabadell està cinquè.
0: Uah, és que jo vaig amb un moment amb el Sabadell.
1: El Girona crec que és setè, tio. No t'ho puc confirmar.
0: Està per sobre el Sabadell, no?
1: Sí.
0: Ah, vale, puta mare. Jo estic
1: el Sabadell està en posició de play-off ara mateix.
0: Sisè. Sisè i Girona vuitè. Amb un punt més el Sabadell. És que com han començat el Sabadell, ojo, eh?
1: És per il·lusionar-se.
0: Era jugant contra el Celta Fortuna, o sigui, el filial del Celta.
1: És per il·lusionar-se, això.
0: Mentre que el Girona jugarà al seu camp, o sigui, a Montilivi, contra l'Albacete. A priori són partits que es poden guanyar per amb dos costats. El del Celta és una mica més complicat, poder ser fora de casa, i ojo els filials que venen fort.
1: Sí.
0: Que nosaltres sempre hem dit que... Bueno, jo almenys, jo crec que tu també. Hem defensat la lliga de filials, que seria molt millor.
1: Que és el que passa a Anglaterra.
0: Sí.
1: Per mi és com ha de funcionar perquè equips històrics tinguin més...
0: O sigui, més cabuda.
1: A Anglaterra, a la Championship, la segona divisió, no hi ha l'Arsenal B. Yeah. Els filials tenen la seva pròpia lliga i jo crec que és com hauria de funcionar exactament.
0: Sí, perquè és que al final estàs aquí... Jo què sé, ets aficionat del Sabadell. I ara, no sé, jo crec que fot mandra rebre... a la Real Sociedad B o anar a jugar a una ciutat esportiva a la Real Sociedad B.
1: Per mi el problema no és exactament aquest, eh? O sigui que també, però per mi el problema és, imagina't que tu ets un fan d'un equip històric com l'Oviedo, com no sé, com el Depor en el seu moment abans de pujar, i et treu l'ascens de, m'ho invento, de primera federació a segona, et treu l'ascens al Barça B, tio.
0: I de fet ho han fet moltes vegades.
1: Exacte, per això, per mi el problema és això, tio, és...
0: Però també, per mi també el problema és, bueno, va en seguit amb el que tu estàs dient. O sigui, el problema és que se'ls tregui el lloc a equips històrics i aficions històriques, saps? O sigui, tu veus un partit, jo el que em feia, fa mandra, em refereixo, jo què sé, vas a veure un partit al camp del Celta Fortuna, per exemple, sent del Sabadell, estem amb el Sabadell, sent del Sabadell, i vas allà i és que no hi ha ningú al camp, saps què vull dir? I aniries al camp i estaria jugant, no sé, un equip de primera, el Sant Andreu, que té una afició que flipes, i fliparies amb l'ambient que fot, i també des de la tele també es veuria diferent, i al final això dona engagement a la Lliga.
1: Totalment.
0: Engagement.
1: Totalment. Sap greu, bueno, sap greu, és com funciona aquí.
0: Pues el que hi ha, aviam si es pot canviar, amb el Tebas tampoc no podem lluitar molt, perquè és una mica... No ho direm, que estem en horari infantil, Albert, és veritat. Gràcies per recordar-ho.
1: I ens xava el programa aquest, té tant poder que arriba a Ràdio Caldes aquest. Però bueno,
0: ja veus.
1: Doncs passem ara ja a la primera categoria, no? La més important de totes, tio.
0: La categoria reina.
1: I aquí em sap greu, també.
0: No, hòstia. No.
1: Clar, no. Avui tenim tec a parlar, tio. Primer de tot, el Barça va guanyar, per variar una mica. 3-1 al camp del Sevilla, o sigui, 4-3, però va guanyar. Una altra exhibició de Rafinha. No sé què passa amb Rafinha. Però per mi la notícia no és aquesta. La notícia és amb l'Espanyol, tio. Què ha passat?
0: Bueno, l'Espanyol, estic molt trist, i l'altre dia va ser la pitjor derrota que recordo molt de temps, t'ho juro. Sí, en l'era de Manolo, segur. O sigui, perdre un partit contra l'Elche amb un mes del minut 5 és al·lucinant, això. O sigui, jo t'ho juro que no dono crèdit. O sigui, no vaig donar crèdit en aquell moment. O sigui, no m'ho creia. Vam celebrar l'expulsió com uns bojos i jo li deia a l'Anna. L'Anna és la meva nòvia i ens estava amb mi al camp. Li deia... És que...
1: Informació completament necessària pels oients.
0: Home, bueno, li deia a l'Anna, li diré a algú, no li diré a la meva sombra, tio. Li deia als meus companys de grada. Ojo, perquè no sabem jugar en un mes. I ens va passar contra el Sevilla, que vam jugar mitja hora en un mes i és que no es va notar.
1: Quasi perdeu.
0: Ens vam marcar, de fet, en un menys i vam acabar empatant de casualitat. I jo ja m'ho estava veient a venir, però no em veia venir això. Això jo crec que no se veia venir ningú.
1: No. Jo anava mirant perquè jo sabia que estaves tu al camp, nosaltres teníem partit per quan no vas anar, i anava mirant i un gol, i dos, i tres.
0: No, era flipant. El Ferniño semblava Llorente. Llorente Prime, tu. Ferniño, saps? Que jugador del Burgos l'any passat. Bueno, coses que passen, no sé, hi ha molta gent ara que ja demana sessió de Manolo...
1: Que no, encara no és molt
0: d'hora. El cessament, perdona.
1: És molt d'hora. Si abans d'aquest partit haguéssiu perdut, és quan ja comença... Perdre.
0: Contra el Rayo.
1: El camp de l'Osasuna?
0: I després contra el Rayo vam perdre el camp del Rayo.
1: Vull dir que no veníeu d'una supermala ratxa, tio. Ja. Saps què vull dir? Si no el vam fotre fora l'any passat, ara no el pots fer fora.
0: Però això el deixa debilitadíssim.
1: No, i més quan estem... Què ha sigut, la jornada 6 o la 5?
0: Ah, no ho sé.
1: No sé, primeres jornades... i dues vegades t'has vist amb superioritat numèrica i les dues vegades t'han marcat, en una per sort vas aconseguir empatar. És algo molt fort.
0: És algo de...
1: I que no ha sigut el Barça. Que el Barça, tu ara, amb 10, potser segueix sent dels millors equips de la Lliga, saps? T'ha basat amb l'Elche, un equip més humil.
0: No, i ell ja ho va dir, que algo els jugadors no estan entenent. O sigui, algo els jugadors no estan entenent i s'ha de canviar el xip perquè seguir d'aquesta manera és una derrota segura i al final acabar la teva tomba.
1: Però no és per fotre'l fora encara, a Manolo.
0: No, però és un toc d'atenció molt
1: fèric. No, clar que és un toc d'atenció a tothom.
0: És un toc de que vas a Màlaga al següent partit
1: i
0: has de guanyar. Perquè és que com perdis... Depèn de com perdis, també. Clar, també hi ha diferents maneres de perdre. Vens d'una manera de perdre...
1: Escandalosa.
0: Però... Aviam, depèn de com perdis, però és que si perds malament se'n va fora segur, no tinc dubtes. Sí. I vas a un Màlaga que està molt necessitat perquè encara no ha guanyat cap partit a primera divisió.
1: No, per mi, aviam, és fora de casa tal, però per mi com a mínim rasca un punt.
0: Ja, però és que no són partits fàcils.
1: No, jo no dic però heu de fer.
0: Sí,
1: heu de fer.
0: Hem de.
1: A part treure algú bo, dono el copet de l'esquena, Roberto.
0: Ai, sí. Roberto,
1: mira com li canvia la cara.
0: M'alegro molt per ell. M'alegro molt per ell perquè haig de dir que és un jugador que se li han fotut moltes crítiques. Jo sempre crec que l'he defensat bastant perquè, bueno, penso que és un jugador que tindrà el seu dia dolent, però és un davanter que sempre lluita, que sempre està allà, que sempre va totes. I al final això es recompensa, saps? Perquè jo crec que no hi ha tants davanters d'aquest tipus. Hi haurà davanters més qualitat, menys, però que vagin com aquest animal, va a la pressió a totes les jugades al minut 90. És bestial.
1: I ara ha traduït tot aquest esforç a gols.
0: En gols.
1: És el que al final necessita un davanter per anar convocat, que al final a mi que vagi convocat ja saps que m'és igual, però és el per què va convocat, saps?
0: No, ai, a mi em fa il·lusió que vagi convocat.
1: Fa un any era impensable per mi que anés convocat Roberto.
0: Però ningú s'ho hagués imaginat.
1: Imagina't que ara fos l'any del Mundial, eh?
0: Oh. Buah, hauria estat top. Però bueno, que, no, que encara ens el prenen, tu.
1: Sí, millor, no, però com a mínim, ara, si marxés ara,
0: ja,
1: passaria 30 milions.
0: Bueno, és una manera, a mi el parón de selecciones em fot molta mandra.
1: Ui.
0: És una manera de que em faci una mica més d'il·lusió, saps? O sigui, ara pues, estaré més atent a Espanya i estaré més atent a veure si juga. Si juga, vamos, sóc el primer ja a mirar-lo.
1: Per un dels llocs, no hi ha 20 dies sense futbol. Eh,
0: buah, és una locura.
1: 20 dies, bueno, ho vaig calcular des de l'últim partit del dissabte. Estem a setembre. Estem a mitjans de setembre i ja tenim un puto parón on estarem aquí. Clar, si hi hagués algun torneig de seleccions important, val, encara que a mi no m'és igual, però que per veure amistosos i tal, o no sé si hi ha la Nations League o... Saps?
0: No, no són amistosos.
1: Els classificatoris, tot, eh? És igual, sí. És igual. La qüestió és que m'és igual. O sigui, estàs a l'inici de la competició, de les competicions de la Lliga.
0: Però sempre fan, tio.
1: Ja, però i em queixaré cada any, però ara com a mínim tinc un micro davant i ho puc fer. Hòstia, acaba de ha començat la primera jornada de Champions, tal, i ara m'has d'estar aquí, haig d'estar 2-3 setmanes
0: esperant, tio. I a sobre, tio, que ho comentàvem, els dos nostres equips han perdut aquest cap de setmana, que ara parlarem d'Arsenal quan toquin el futbol internacional, però han perdut, llavors hi ha una mica aquest debat de, és millor anar-te'n,
1: sí, potser sí,
0: 20 dies després d'haver perdut, vull dir...
1: Sí, jo crec que sí, però tot i així... Sí.
0: Seria millor una manera de buscar un partit d'aquí una setmana per redimir-te? O, bueno, o millor anem a canviar les coses i esperar-nos una miqueta més? Jo crec que pel fet de l'Espanyol és millor, perquè el Manolo, pel que ha dit, diu que algú no estan entenent els jugadors i que els he de fer entendre i que no sé què, això requereix un temps.
1: Però... No, i per oblidar-ho també una mica, perquè...
0: Ja, fer reset.
1: Clar, jo...
0: Però també podes fer bola, saps? Poder la millor manera d'oblidar-ho és una victòria.
1: Pels jugadors jo crec que no, per l'entrenador que es queda aquí potser sí, però pels jugadors que vagin amb la selecció, el seu país...
0: Bueno, això està parlant d'Arsenal, bro.
1: Bueno, clar, perdó, sí.
0: Clar, els jugadors de...
1: Tu de l'Espanyol i jo crec que per l'Arsenal també és bo.
0: Els jugadors del Levante no van a moltes seleccions.
1: El problema és que com tornis del parón i tinguis un mal resultat, ja no hi ha excuses de... Ja. Saps, de... Jo crec que pot anar bé, però com a aficionat pues, és avorrit, molt avorrit.
0: Com a aficionat és bastant avorrit.
1: I una altra cosa... no sé tu, bueno, menys, clar, però l'Arsenal, cada baron hi ha algun jugador que es lesiona, tio.
0: Yeah,
1: hi ha algun jugador que es lesiona. I això et condiciona...
0: Sí, són de vidre, alguns, l'Arsenal.
1: Calafiori, em puc jugar ara mateix?
0: Uau, mira que està bé, no, Calafiori?
1: Bueno, està jugant-ho tot, no s'ha lesionat, però és que crec que de les últimes vegades que s'ha lesionat amb l'Arsenal, el 50%, com a jugador de l'Arsenal, s'ha lesionat amb Itàlia, tio. I sense Mundial. Sense Mundial. No és que hagi fet un Mundial, no. S'ha lesionat amb un parell de parones en els últims dos anys. Jugo algú que... Algú ens passarà.
0: Esperem que no. Però bueno, de moment no parlem del futbol anglès encara. No, tranquil, hi haurà temps.
1: Però era del parón, tio, que sempre...
0: T'ho he de ratllar.
1: No, sí, però ara parlant de tu, imagina't, Roberto, l'únic jugador que teniu alguna selecció.
0: Això és el que dius, que podes...
1: No, que no ho desitjo, toquem fusta. Però imagina't que juga Roberto 10 minuts i es lesiona, tio.
0: Fuà.
1: Què li passa a l'Espanyol? Amb Quique García lesionat, que operat sense Roberto, què collons li passa a l'Espanyol?
0: Marcos és la solució.
1: Sí, clar, tio. Però...
0: És l'únic, no és l'únic. Ja se va Puado, que encara també ha de tornar.
1: Poden condicionar una temporada, tio, aquests parons, però bueno.
0: Sí, no, hi ha poc a guanyar i molt a perdre. Sí. Bueno, econòmicament poder hi ha més a guanyar. Per l'Arsenal segur que no, però poder per un equip més petit doncs és un... una manera d'exposar el teu jugador en un gran foc, no? Per així dir-ho.
1: Per què? Perquè te'l prenguin.
0: Ja, bueno, però perquè paguin més.
1: Sí, no. Al final, però què té més màrqueting? Fotre 6 gols com ha fet Roberto a Lliga o jugar 50 minuts amb Espanya en unes classificatòries?
0: Ja, bueno, però no és el mateix un jugador que ha fotut 6 i un jugador que ha sigut, fotut 6 i ha sigut internacional.
1: Però per mi el foco de la selecció només és en quan hi ha torneig, quan hi ha Mundial, Eurocopa...
0: I a part també em referia molts jugadors d'equips petits, com a mínim de l'Espanyol, se'ls hi puja la clàusula per anar amb la selecció, saps?
1: Ah, això és una altra cosa.
0: Això també és un tema que econòmicament ho noten els equips. Que a Joan García no li van voler convocar per deixar-ho més barat. Ui, aprofito, ui. Aprofito...
1: Presumptament, eh? Ui.
0: Aprofito
1: conspiracions aquí,
0: aquí,
1: eh?
0: Luis de
1: presumptament,
0: la Fuente.
1: De, quan dius aquestes coses?
0: Luis de la Frente.
1: Per cert, ja tenim aquí, com cada dilluns, a partir de les 8, els bastoners de Caldes aquí actuant. Clar, vosaltres no els escolteu.
0: Un dia
1: vosaltres...
0: que em surto aquí, bro, i,
1: sí, sí.
0: I els hi tiro un mic.
1: No.
2: És broma.
1: Animal. La setmana passada hem dit a fer el contrari.
0: I de ballar.
1: Jo no, jo em reservaré...
0: Això és un esport?
1: No, és un art.
0: Hòstia.
1: És un art. Que bé quedat.
0: Però
1: que bé quedat.
0: M'estàs deixant fatal.
1: No, però,
0: és la dinàmica del canal. Els que ja...
1: Però no, no és veritat, és un art. És un art, pot agradar més o menys.
0: És un art noble.
1: En un cas noble, no? Estàs delirant, tio. Però bueno, que els tenim aquí, que ahir fa il·lusió, tio. Vosaltres no els escolteu.
0: Home, la veritat que dona un ambientasso.
1: Clar, per nosaltres, per tu i per mi i pel Jordi, però... Per als oients, no? Estaria bé de fons anar-los escoltant de tant en quant.
0: Hòstia, faria top, Jordi, fes-ho, porfa. Bueno.
1: Pues deixem el futbol català, no? I anem a parlar del futbol més internacional.
0: Uf.

0: doncs estrenem secció avui també de futbol internacional i també amb aquesta cançoneta, Sweet Caroline.
1: Molt futbolera, molt futbolera. I tot me recorda a ella. Em recorda l'espanyol, aquesta. Ja deixo l'espanyol, però és que...
0: No, podem seguir parlant. Ara és el record per ampliar el futbol, perquè jo pugui parlar de l'Arsenal tranquil·lament.
1: Al camp sempre la posen i... Ja estic nostàlgic, tio. Ja estic nostàlgic. Manolo, por favor.
0: Pues ara t'has d'esperar 20 dies, tio.
1: Uah, és que veritat, és que vaya putada.
0: És una merda. I ara què faig el cap de setmana?
1: Pues anem a veure el nàstic, no?
0: Molt bona, molt ben fotuda. Molt ben fotuda. Pues anem a parlar ara una mica també, encara que em fot una mica de ràbia perquè hi ha hagut drama, però anem a parlar de la Premier, no?
1: Clar, futbol internacional, tampoc ens fotrem aquí a parlar de la Lliga de...
0: No hi ha hagut Champions, no hi ha hagut res, ja va haver-hi la Champions... Però hi ha hagut notícia, seguint la línia de tu amb l'Espanyol, l'Arsenal va perdre 0-3 al camp del Brighton, tio.
1: 3-0.
0: Bueno, 0-3 clar, perquè al camp del Brighton.
1: És que em lies, tio, amb aquestes coses.
0: Bueno, doncs pues et lies tu.
1: És loco, eh?
0: Va ser molt fort.
1: És loco. Jo haig de dir que només em vaig veure els primers 20 minuts i vaig veure una intensitat del Brighton molt heavy, però tu m'has dit que després...
0: Sí, no van ser 20, van ser potser 10-15 minuts de... amb una pressió asfixiant del Brighton.
1: Sí.
0: No en perill en concret, però molta incomoditat per l'Arsenal. I sí, justament ho deien els comentaristes i tot, que van passar aquests 15 minuts i vam poder com jugar una mica més, ells van rebaixar una mica la pressió i semblava que l'Arsenal estava controlant una mica més el partit, però de cop pilla una bola, Pascal Gros, un jugador que té 34
1: molt,
0: anys.
1: Molt infra, no? Diuen,
0: pilla, sí, jo ho he dit sempre. Jo ho he dit abans que anés al Dortmund a jugar, que va tenir, jugava abans al Brighton, però va marxar, no sé què. Jo ho he dit sempre, que consti. I va fotre un gulàs.
1: El Pascal Gros aquest, diuen que és dels jugadors que més assistències ha fet de la Premier en molt de temps. O sigui, està a punt de superar Ozil i no sé qui més.
0: Hòstia, això sí, no flipa, ho sabia. Bro. No sé, Fuente? No.
1: Fuente...
0: Miami me lo confirmo. Però no, fot un gulàs imparable per Raya, vull dir, és d'aquests que voten al pal dret i van cap a l'esquerra, saps què vull dir? Des de fora l'àrea. Jo no dono crèdit, però bueno, un gol així, jugada aïllada, te'l poden fotre. Què passa? Que tot i així, seguim tenint una mica més el control, en cap moment còmode, perquè el Brighton, t'ho juro, va ser asfixiant, i just quan tenim l'empat claríssimament, tenim una contra on l'empat estava cantat, fallem l'ocasió, ens pillen a la contra ells, gol a la contra, però un altre golaç de fora l'àrea.
1: Del grec.
0: Del Costoules, crec.
1: Del Costoules, aquest. Vaya flow de nom.
0: Vaya flow de nom i vaya puto jugadoràs, eh? Jo no el tenia ubicat.
1: I físicament molt fort, no, també?
0: Sí, però no és el que més destaca, vull dir, no és un típic davanter gros, eh?
1: Vull dir que lluita, no?
0: Sí, però, hòstia... O sigui, un altre golaç de fora a l'àrea també, com el de Gros, però a l'altre pal, tio. I jo em vaig quedar flipant.
1: Equip molon, el Brighton.
0: No, és que ara ja que he fet una mica... La segona part, bueno, hem començat i el tercer, i ja després ja... Però jo t'ho juro que d'aquests últims anys on l'Arsenal està com tocant la glòria, lluitant ser segon, arribant, bueno, guanyant la Premier, arribant a una final de Champions, és el rival que més inferior m'ha fet sentir, o sigui, ha fet sentir l'Arsenal en aquests últims 2-3 anys, eh? I t'estic parlant de que hem jugat contra el City, contra tots els equips de la Premier, hem jugat contra el Madrid a Champions, hem jugat contra el Bayern, hem jugat una final contra el PSG i t'estic dient que em sentia més inferior contra el Brighton, eh?
1: Ja, el fet del ser el seu camp també va influir
0: 100% a la Premier, també això és molt normal, però bueno, et pots esperar jugar millor que el rival o el rival molt incòmode i que mira, et fotin un 2-1 tal, però és que ens van cascar 3 gols, eh? Sí, ens van cascar 3 gols i ara ho explico així. Però t'ho juro que estava davant... És una sensació que feia molt que no tenia amb l'Arsenal.
1: Ja, jo en canvi la tinc molt.
0: Però inesperat. Jo ho vaig dir, ho vaig comentar amb els amics, hòstia, em fa patir aquest partit molt, el Brighton ve molt bé, els he vist jugar i jugar molt bé, però hòstia, és que ningú s'esperava això.
1: Semblava que físicament també estaven... O sigui, que podien estar 90 minuts amb molta intensitat.
0: I els jugadors que entraven, també entraven i estaven com super... coordinats amb la pressió, o sigui, que després de la segona part es van fotre el segon també per mèrits seus, vull dir, no allò que
1: bueno, això també està bé, vull dir, al final també veure't superat així d'aquesta manera també fa reflexionar i també et farà millorar sí, perquè després poder el Brighton no és dels equips més top del món, òbviament, però quan t'enfrontis a aquests equips top, a l'haver enfrontat al Brighton i haver sentit aquesta inferioritat, et farà poder sí. donar la talla, saps què vull dir?
0: Ara hi ha el meme del Triángulo de les Bermudes.
1: Ah, sí, del Big Three B. El Bournemouth i el Brentford, no?
0: Sí. Ho estava dient.
1: És que, bro, ho estava pensant just i volia dir, perdona.
0: I perquè geogràficament en el mapa d'Anglaterra doncs també formen un triangle,
1: ah, sí?
0: I diuen el Triángulo de les Bermudes.
1: Hòstia, això no ho sabia.
0: I és com els tres equips matagigantes que es carreguen a tots. I tothom sabia que el Brighton, i a sobre el Brighton, mira, l'última data curiosa, l'última derrota per 3 gols que ens han fotut va ser el Brighton el 2023. O sigui, 2023 el Brighton ens guanya 3-0, crec. 2026 ens torna a guanyar el Brighton 3-0.
1: Que top. O sigui, que top, no?
0: Clar, t'estic parlant de 2023, quan l'Arsenal estava en procés de lluitar a la Premier, però que era... Sí. Bueno, ja estava lluitant a la Premier, però que no era l'equip que és ara. O sigui, l'Arsenal havia començat l'any, que jo em pensava que era el millor equip que l'any passat, però és que l'any passat aquesta, una derrota així no la vam tenir, saps què vull dir?
1: Que heavy, tio.
0: I és fort, a sobre el City va guanyar contra el Sunderland, partit que va estar igualat durant un tram, però
1: sí,
0: al final...
1: Sí, va jugar 3-2, potser?
0: No, al final crec que va guanyar, li van fotre 4 o 5.
1: Sí?
0: O sigui, ara no tinc el mòbil, però sí. Vale. Sí, va estar ajustat, va estar 2-2 en algun moment, hat-trick de Brobbie.
1: Però aquest tio va... 5-3, va volant,
0: potser,
1: no?
0: 5-3, 4-3.
1: Ara mira, que ho dius...
0: Mira-m'ho, sisplau.
1: Sí.
0: Però bueno, el problema és això, que el City ho ha guanyat tot. I nosaltres érem...
1: 5-3.
0: 5-3, al final. I nosaltres ho estem guanyant tot, el City fa una jornada que quasi es deixa punts, al final no, i nosaltres perdem, no ens deixem punts, no, ens deixem els 3 punts i el City guanya. Que és molt d'hora encara, òbviament, però hòstia, sap greu que ja arribi una derrota així, saps? Que arribi una derrota, val. Però hòstia, ha sigut la derrota més dura dels últims, ja et dic, 3 anys.
1: També juga un espanyol, no? Xema Andrés.
0: Molt bon partit, Xema.
1: Va fer molt bon partit, no, aquest tio?
0: Diuen que és el següent Rodri. Saps què em passa a mi? Que ho vaig veure per Twitter un fan de l'Arsenal que ha comentat el mateix. Quan juga l'Arsenal...
1: Tot sembla...
0: No. És com que em costa molt fixar-me en els jugadors rivals, tio. A no ser que facin... Ja. En marquin o...
1: Tu ho puc comprar.
0: O sigui, em costa, per exemple...
1: Estàs enfadat.
0: O encara que guanyis. Ja. És, jo sempre, quan té la pilota algú de la Brighton, jo estic mirant el jugador de l'Arsenal, saps què vull dir? I em costa com... Xema va fer bon partit, però després vaig veure un vídeo de highlights i dic, hòstia, veia puto partit, has fet aquest tio sí. I no m'he ni enterat, saps? Al Costoules hi ha coses que són òbvies i veus que Costoules va fer un partidàs guanyant pilotes, és un jugador amb molta qualitat, tio.
1: Yeah.
0: I l'any passat estava al Brighton allà, però jo no tenia ni idea de que jugava així, tio.
1: Jo coneixia una mica de 19 anys, té. Però aquest tio valdrà 200 quilos, però ja sabem aquest nom.
0: Aviam si segueix la temporada així, però és que t'ho prometo. Una qualitat, un saber associar-se, tio, jo vaig flipar, la veritat. I bueno, altres notícies per canviar una mica de l'Arsenal, que no em vull fer tan pesat. El United va tornar a deixar punts, camp del Fulham. Anàvem perdent.
1: Sí, 0-0, no?
0: 1-1.
1: No, 1-1. Va saber que l'han empatat.
0: Però anàvem guanyant el Fulham fins al minut 80 i pico. Fins
1: hòstia,
0: al
1: el Fulham 90. Va aixecar gaire, tio.
0: Ja, però és que estaven... El teníem de fons, perquè crec que va ser més o menys quan jugava al Madrid o alguna cosa així, i el tenia de fons, i tot el rato escoltava el Fulham atacant, el Fulham atacant, i de fet, es mereixen la victòria fins al gol de Cunha, i jo vaig dir, és el típic partit que el United treu algun punt, i gol de Cunha al 89.
1: Estic mirant aquí una mica les estadístiques d'aquest partit, 12 tirs del Fulham, 30, 29 del United.
0: Però mira porta. Sí.
1: Bueno, ja, però, hòstia, però va atacar molt el United.
0: Sí, no, però jo et dic...
1: 13 corners, bro.
0: Però jo estava veient-lo, tio, i el tenia de fons i era tot el... Va haver un tram on era tot el rato el Fulham. Després, la segona part, no vaig seguir.
1: La segona part devia ser...
0: Però el Fulham... Jo com no l'havia vist aquest any, perquè el Fulham està fatal. I el United, que es torna a deixar punts,
1: Està una mica... Està raret, el United està raret.
0: I també, una altra notícia, parlant d'equips històrics que estan malament, el Tottenham. Tottenham sí que no aixeca cap. El Tottenham ara...
1: Mira que no va jugar malament la primera part, no? Perquè vaig estar veient, van tenir ocasions.
0: Sí,
1: el Suzuki
0: no,
1: aquest
0: sí.
1: Va parar.
0: Suzuki, molt bon partit, de Suzuki.
1: Va parar.
0: Sí, no, se'ls veia una mica més fluids que altres partits, s'ha de dir. Però sí, al final...
1: És que no, és que jo crec que és també un tema molt mental i defensiu, jo crec, també.
0: No, has portat un... No sé quan estàs deixant no sé quants milions i també nou entrenador, com perquè això canviï, no? La dinàmica i no, de manera...
1: No hi ha manera, ja sabeu, un entrenador que a mi em mola. Jo pensava que
0: ho faria bé. No havien marcat encara,
1: Ja,
0: I,
1: ho vaig veure.
0: I van salvar el primer gol, pam, pam, i res, tio. Van últims.
1: És molt loco.
0: El Tottenham va últim, que ja venint de la temporada passada dius, hòstia, pues ojo, pues que clar, s'han deixat milions i milions.
1: Un dèficit de 200 i pico quilos, vaig escoltar.
0: Sí, tonàlit, t'ha costat 100 i pico.
1: Però és que mires la plantilla i dius, hòstia. jugador per jugador,
0: sí,
1: és molt bona
0: en defensa,
1: és molt bon planter.
0: El Van Hek ja va jugar partit, o sigui, no fitxatge, partit horrorós. Van de Ven, partit horrorós, que no és no fitxatge, però llavors hi ha el Senesi, Tonali, Bendancur i Tonali per mi van ser els millors del Tottenham, potser. Però a dalt, Marmoix, no, Savinho,
1: Savinho, bueno, se'l veia una mica més,
0: sí,
1: desequilibrant.
0: Però al final, mucho ruido, poca nueces, tio.
1: A mi em va, el Robertson no em va desagradar, per la banda.
0: Sí, és veritat, però l'atac, els tres, el Solanke i el Marmoix, desapareguts. Vaig veure la primera part només, crec, i algú de la segona. Però bueno, que el Canoche cap sí que és el Tottenham.
1: Ja, tio. Bueno, tu t'alegres, no?
0: Jo, cony, ho celebro. I després els equips com el Hull City guanyen punts, tal, que van perdre aquesta...
1: Això mola, perquè li dóna salsa a la Lliga.
0: Molt, saps? Molt. Van perdre contra el Newcastle, que no m'esperava, precisament. O sigui, abans de començar la temporada ho esperes, però després dels resultats que tenien, dic, contra el Newcastle guanyen.
1: Però al camp del Hull?
0: No, al camp del Newcastle, crec.
1: Ah, hòstia.
0: Sí, no, però el Newcastle molt no està molt, molt fi.
1: Bueno, crec que ha recuperat, una mica. Bé, no sé si ha guanyat dos partits seguits o alguna cosa així.
0: Sí, pot ser, pot ser.
1: I sembla que aixeca una mica
0: el cap. És un equip que l'han desmantelat, vull dir...
1: Ja, tio.
0: I entre tots els jugadors...
1: A mi em sobta això, em sobta això del Newcastle, perquè és un equip que... Home, tu esperes d'algun equip que li ha arribat un jeque, per així dir-ho.
0: No,
1: esperes...
0: per així dir-ho no. Un jeque, vull dir.
1: Un jeque, no sé com es diu en català, però també té per així dir-ho. Un jeque, un jack.
0: Un jack.
1: Shake, en serio?
0: Jake.
1: Vale, doncs, un shake.
0: Jake el perro i Phil el humano, eh? Perdona, disculpeu-me.
1: Irina Shake. Irina Shake.
0: Saps qui és?
1: L'ex del Ronaldo, no?
0: Era una model, si és l'ex del Cristiano, bro.
1: Ah, per això ho he dit, no?
0: Hòstia put.
1: Estem ja una mica desvariant. Doncs, sí, no. El... Això, el Newcastle, pues, sobte, perquè va fer una inversió molt forta al principi, però sembla que s'havia oblidat el que són els calés.
0: Bueno, fins fa poc, no? Però sí, aquest any sorprèn. I hi havia un altre equip que ho comentava l'altre dia. A part, el Brentford està molt bé, això s'ha de dir. El Brentford fa por. La veritat, sí, fa por de...
1: És que molen aquests equips, a mi molen.
0: Jo ho vaig dir, te'n recordes? Quan vam fer les prediccions de la Premier, vaig dir que el Brentford quedaria por ahí,
1: Va, queda molta lliga,
0: calma. Queda molta lliga, calma. Però el triangle de les Bermudes.
1: El Brentford ve de guanyar 3-0 el Chelsea. Què li passa al Chelsea?
0: Això m'oblidava. Pues que Xavi Alonso és un pufo i durarà menys que el Madrid.
1: Mare meva. Igor Thiago, que està trencat un altre cop, no?
0: No els he vist tant, però...
1: Sí, Igor Thiago juga al Mundial i sembla que sigui el delantero de la pachanga del barrio i després a la Premier el tio...
0: Bueno, mira Pedri al Mundial i després qui és, saps? Això va com va, tio.
1: Ja, no, això són dinàmiques i és el que hi ha. Però sí, és que aquests equips, sí, a la Premier... És
0: Brighton,
1: que
0: és que clar, City, Arsenal, tercer Brighton, quart Brentford, cinquè Leeds. Que sí que és molt d'hora, però portem ja 5 jornades.
1: El Leeds també, ojo,
0: El Leeds és una locura.
1: I després... El Leeds, mira que no, a les prediccions no el veiem molt saber perquè havia gastat 50 quilos en un porter.
0: No, jo vaig dir que baixaven. Jo vaig dir que no estem donant ni una, bro. A les prediccions que hem fet, no estem...
1: Tu amb
0: el Fulham, jo amb el Leeds, al revés. I saps qui vaig dir jo?
1: A València. A Espanya, dius.
0: Ah, sí, no, però saps qui vaig dir jugador a la Lliga Espanyola? Jugador decepció?
1: Carlos Espí.
0: Decepció, jo, Sí. Rafinha, tio.
1: Ostres.
0: Vaig dir Rafinha. Jugador, també vaig argumentar, no? Vaig dir que havia tingut una temporada... Bueno, no ha anat... O sigui, no ha convocat. No ha sigut final d'aquests finalistes de la llista de la pilota d'or, que és algú significatiu, ja. I havia tingut alguna lesió i tal, i em feia patir que tindria alguna lesió o tal, i bueno, pues és la pitjor predicció que he fet en mi vida, possiblement. Que, encara que es lesioni ara, ja ha fotut 11 gols.
1: No, i el València, que, bro, que els has mofat, sí. Bueno, si ja estaven mofats els pobres.
0: Ah, però això ja ho vaig dir, que era una mica com... Bah, tindrà, o sigui, no ho deia perquè objectivament ho pensés, era com... Bah, estaria guapo, saps? Però amb Rafinha ho pensava, dic, pot ser.
1: Em compres que em recorden aquests triàngulos de les Bermudes que estàs dient? Que em recorden... El Rayo, en el seu moment que de matar gigantes, que anaven allà a Vallecas i se'ls complicava a tots els equips grans. El Barça s'ha complicat bastants partits allà a Vallecas,
0: sí,
1: el Madrid també.
0: Rayo Real, a Noeta, de fa
1: però,
0: uns anys.
1: Real ja podés un escalón per sobre? Home, quan a...
0: Uf, no sé jo, ara mateix. És que,
1: no,
0: és que,
1: ara mateix és que, no, tio, però històricament...
0: Hauries de veure el puto
1: Brighton. Però el Brentford, el Brentford...
0: Sí, no, sí, sí.
1: Són equips que històricament poden com un Rayo, per això t'ho dic. Saps? O jo què sé, em recordo un Osasuna d'anar allà i dir, hosti, saps? Que és perillós aquí, que...
0: És que...
1: No sé, per traslladar-ho, una mica.
0: Sí, no, és això. El problema és que camps perillosos sempre n'hi han. però que ho justifiquin amb, no només amb el fet de que sigui el seu camp, sinó amb un futbol de puta mare, ja, que és el camp del Brighton.
1: Ja, per això em recordo del Rayo, que el Rayo també en alguns moments ha jugat molt bé.
0: L'època dius, no?
1: L'època d'Iraola
0: volava molt. És un bon exemple, sí. I són tots sorpreses, tio, no sé. Que primerament el Rayo aquest any es va guanyar, però... Amb el camp i tal, que ja ho hem comentat la setmana passada.
1: Bueno, Camello era un dels altres que sonava per anar a la selecció, eh?
0: És que no para, també.
1: És que no para de marcar aquest tio. No sé, jo és un davanter que sempre he pensat... No em transmet gaire cosa, saps? És un davanter que no el veig físicament res d'altre món, definint tampoc el veia res d'altre món, però ara el tio se li cauen els gols i no ho està fent malament.
0: Va tornar a marcar aquest finde, van perdre contra Osasuna.
1: Buah, la celebració d'Osasuna, que guapa, l'has vist?
0: No.
1: Sí, tio, que es marca el Budimir.
0: Vaya golaç de Budimir.
1: Ja, com has vist el gol i no has vist la celebració? Si és, vull dir, si
0: no, sé, perquè, no, és que no ho vaig veure per Insta, ho vaig veure en el moment, però no, com a la repetició del gol, no sé.
1: Ah, doncs un golaç i comencen a saltar tots a la grada. Bueno.
0: Ah, sí, perdó, sí que clar que ho he vist.
1: I salta un i a cap de dos segons salta un altre.
0: Salta el Budimir i de cop torna, no? És, sí, ho he vist, ho he vist. És com que salta el Budimir i sí que ho he vist.
1: Furbo,
0: és veritat,
1: eh?
0: És veritat.
1: Furbo. El Sadar em recorda Furbo. Furbo sí. D'antanyo.
0: Típic camp que dius que és difícil, però després l'Espanyol va jugar bastant bé,
1: Sí, és nostre parque.
0: Nostre parque. A la que guanyeu fora de casa un partit, eh? Nostre parc.
1: No, perquè l'any passat també vam guanyar i jo què sé, em venia de gust dir això. Fora de casa no acostumo a poder dir-ho, saps? Però sí. I res, també sonava, per anar a la selecció, ja per entrar una mica en això, sonava Carlos Espí, que bueno, també el tio està sent clutch.
0: Està fent molt bé, ho està fent molt
1: clutch,
0: bé.
1: Clutch boy.
0: Al final no deixa de ser com el jugador 12, per dir, bueno, és que potser
1: un José Lu, és que a mi em recorda José Lu.
0: Sí, és un bon exemple.
1: Me recuerdo a José, lo que pasa es que tenía 50 años menos.
0: Y está bien, a mí me agrada bastante más. Sí.
1: No sé qué me dices, también es bueno.
0: También es bueno, de decir.
1: Y, sí. Y eso, sonaba José, sonaba José, sonaba Carlos Espí, Camello, Roberto y algún mes, ya había, algún mes.
0: A mí el que me ha sorpresa, parlant ara de la convocatoria de España, el tercer porter, tio.
1: Ah, sí, el Josep. Bro.
0: Ets l'anticatalanisme,
1: no,
0: directament.
1: Em dona la vibe de la primera, es veure un així i dir Josep Martínez.
0: Rollo, pues és un problema.
1: Però tu el coneixes, aquest tio?
0: No, però jo vaig llegir, jo vaig veure Josep escrit i vaig dir, hòstia, Josep. Però, i dic, és català, i vaig veure després que era valencià.
1: Però, és valencià, pensava que era català.
0: Però he jugat a la Masia, però és valencià.
1: Clar, jo vaig veure això i pensava que era català, ja.
0: Clar, és rollo Grimaldo, saps?
1: Doncs... Grimaldo es català. No, és valencià, no?
0: Per això.
1: Vale, ara m'he guanyat. Vale.
0: No.
1: Vamos no per la ruta de bacalao, tete. Bueno, deixem això, sisplau.
0: Que sí, que dius Josep.
1: Si que sí, veus, però...
0: Josep escrit,
1: perquè,
0: dius Josep.
1: No, perquè m'estranya, tio. Un porter que està a l'Inter no haver escoltat res d'ell mai, saps?
0: Llavors... I per això es diu Josep.
1: Home, doncs... No, perquè si fos català o valencià o espanyol, el coneixeria, tio. Vull dir, estem molt fotuts en el futbol. Llavors m'estranya, saps?
0: No, sí, a mi em va sorprendre.
1: Però tu entens el que vull dir?
0: Però és que...
1: No.
0: Jo, de fet, al revés, dic, hòstia, Josep, i després miro la nacionalitat. S'ha de dir que jo vaig veure el Bissó, que era l'aplicació, i ja vaig veure la bandera d'Espanya.
1: Oh, Josep i Pujol?
0: Mon pare es diu Josep Vigilà. Clar, però tu que vegis Josep escrit i pensis Josep, doncs, bueno, no sé què fots de Radio Caldes, la veritat.
1: Jo, de fet, vaig haver-ho d'escriure per allò que estava fent un 11 d'allò que fas quan ets petit. 11 best moments in...
0: Què collons estàs dient?
1: 11 de millors jugadors del moment d'Europa, vale? I allò que feies de petit, que ficaves, jo què sé, Neuer, Boateng, tal...
0: Josep
1: amb Y.
0: Molt bé, tio.
1: I amb el final, Josep.
0: Giuseppe, no? Giuseppe Rossi. Però sí que és veritat que és sorprenent perquè jo no havia escoltat mai a parlar d'aquest tio.
1: Però és el que et dic.
0: I estàs sent... No, tu no m'estàs dient això.
1: Però és el que et dic.
0: Una cosa és que no el coneixíem. Això t'ho compro, jo no el coneixia. No aniré aquí d'erudito de futbol. Però jo no et llegeixo Josep. Aquest és el problema. On no estem a la part, saps? Però bueno, no passa res. Cadascú és com és. I la cosa és que aquest porter és el titular de l'Inter. Però bueno, clar, per això no et convocat.
1: Clar, sí.
0: I no està el Sommer, no? Que era el titular l'any passat. Crec.
1: Sommer està a Bèlgica.
0: Està al Bruges. I està jugant aquest tio, que ni ho sabia que estava jugant a l'Inter, cosa que és rara també, perquè l'Inter és com l'equip més punter ara mateix.
1: No, és el teu segon equip, no? Que tu tens molts equips, va, digue-ho.
0: No és el segon equip, és el Barça.
1: Ai, començant aquí a volar ganivets.
0: Vaig veure la llista i veig com Unai Simón, com sempre el primer, Raya, veig Josep J. Martínez. I a l'escut de l'Inter.
1: Sí, a Luis de la Fuente deia el mateix, no? Deia J. Martínez.
0: No, és que, bueno, és com el Joan García, que li diuen García a tots, em posa això...
1: I que però ell mateix, amb això la va cagar. Ell mateix va dir, bueno, que me diguen com que eren.
0: Bueno, vale. El Pubill li diuen Pubill.
1: Això, també això sí que és denuncial.
0: Bueno, aquest tampoc crec que estigui fent res per canviar-ho. Veient-lo. Ja ho veig, les coses com van. És de Manresa i es pensa que és de Lavapiés, saps què vull dir? Però bueno, és un català convocat, m'hauria de fer il·lusió, però com que està l'Atlético... Hòstia, no hem parlat de... No, perdó, canviant. Hòstia, del Madrid, del derbi madrileny, tio.
1: Va portar hòstia, cua.
0: Hòstia.
1: Va portar cua.
0: Clar, com que hem passat el... Parlant de l'Atlético, tio, el vas veure?
1: Sí, vaig veure la segona part, quasi tot, sí. El polèmic ho vaig veure.
0: La primera part, soporífera, vull dir, va ser superavorrida.
1: Bueno, l'únic així destacable va ser la no expulsió al Cuti, que va estar allà i ahir. Però per mi, ben arbitrada.
0: A mi, per mi també.
1: Perquè, primer, pites la falta al Bellingham, que no és falta al Bellingham, però
0: el
1: també...
0: Va treure groc al Bellingham, crec.
1: Sí, després vas a revisar-ho, que jo penso... que no has de revisar això. O sigui, que el des del bar vermell, o sigui, és que per mi no és vermella, claríssimament no és vermella. Perquè, vull dir, entenc que li fot els tacos al...
0: És que és, clar, és just després de tocar la bola.
1: Però és després de tocar la bola i a sobre la trata més atirat, vull dir, que ha de fer apartar
0: clar,
1: els tacos.
0: No, estic d'acord, i mira que és cuti i el primer que penses és vermella. Sí. És un criminal.
1: Però no va ser intencionat, llavors...
0: No, jo estic d'acord aquí amb tu. Per mi el robo va ser la no expulsió de Kang In-Lee.
1: Sí,
0: és escandalosa.
1: Sí. I això l'àrbitre, com rient, li diu al Bellingham, li va fer? No, al Valverde. Li diu com rient, no te queje, va, tio, que no t'haig d'anar, saps? Hòstia, claro. El Kang In-Lee, ojo, reparte,
0: No, clar, per això l'ha fitxat l'Atlético.
1: Reparte de lo lindo, i el tio protestant allà, no veig?
0: Però sí, jo entenc que l'àrbitre es pensi que no fos, però el problema és que jo no entenc com no entra al bar. Estem parlant del Madrid, que marxua...
1: Perquè el contacte és lleu. O sigui, sí que és el pisotón i tal, tot és de vermella, però no és un contacte allò fort. Llavors jo crec que això és el que el salva.
0: A mi sona la vermella com una casa.
1: Sí, no, a mi també. Però entens el que vull dir? Que no és un contacte allò molt fort.
0: Ja, però és per l'alça on vas, tal...
1: I també per mi no hi ha pilota
0: per mig. No és molt fort, també. No és molt fort, però igualment pot fer mal, tio. Llavors...
1: Sí.
0: A mi em sona la vermella... Què passa? Que, clar, després hi ha una expulsió del Madrid. Que és...
1: Que és sí, perquè... O sigui, et poses a pensar... Et poses a pensar... Per mi és justa. L'agarrón és just, però, clar, també... Per molt que sigui just, si l'agafa i l'impedeix arribar a la bola, és penal.
0: Està davant del porter.
1: Però llavors, penal i vermella?
0: Sembla massa dur, però és que per mi, en aquest cas, va de la mà.
1: Ja... Però no hi ha un reglament de que si és penal la vermella...
0: Això ja no se m'escapa. I si llavors si hi ha un reglament...
1: No és com el màxim càstig, el penal?
0: Llavors, si hi ha un reglament... No, això...
1: Vull dir, no és com massa càstig... Vull dir, penal i vermella no és com massa càstig. De normal no mai treuen penal i vermella.
0: Però perquè no és tan descarat com que estaven sols davant del porter els dos, saps què vull dir? Estaven a 2-3 metres del porter. No sé el reglament què diu. Si ho diu el reglament, llavors sí que és un robo. Amb armada... Però a mi em sembla una expulsió...
1: Bueno, que està
0: allà. Veus la falta i dius, hòstia, com pot ser això vermella? Però és que,
1: si és falta, això... potser és vermella. No, és clar, el que vols dir.
0: És com la típica... Es passa al mig del camp, si és falta és groga. Pues no és una falta supergreu, de fet, gens greu. I segurament, coneixent això és Juliano, no? Mm. Segur que es fa posa de la seva part, segur. Però per mi, si és penal, és vermella, tio. Mm. Perquè és davant del... No és que hi hagi algun central allà més, és que estan davant del porter. Si no, normalment, a 2-3 metres. Llavors...
1: Pobre Uri, ho devia passar malament.
0: Buah, estava molt enfadat.
1: El vas veure amb ell?
0: Sí.
1: I algú més?
0: El Berni. I aquesta pregunta controladora, què?
1: No, és que sí, ja l'hòstia.
0: Això m'ho preguntes per privat.
1: Però vull dir, què deien? Vull dir, què opinaven?
0: Bueno, l'Uri no opinava massa, l'Uri estava escandalitzat. Però sí... Bé, crec que van dir que no els hi semblava vermella, la de Huisen. Crec, però no sé. De l'Uri no et pots fiar perquè estava... Però no recordo. Però a mi des del primer moment és el que et dic. Si sap greu fins i tot. Com, és el que tu dius, no? És penal i sobre vermella, tio.
1: Et carregues el partit. Doncs.
0: Life.
1: Bueno,
0: I ja li va al Madrid que li passi de tant en quant, no? O què?
1: Sí, sí, no, no.
0: La putada és que, per mi, com a afició no neutral, perquè tinc simpatius bastant amb el Barça, però em sap greu, queda molt, però veig que no hi haurà Lliga, tio.
1: Yeah.
0: Em porta a pensar que, és que no hi haurà Lliga.
1: Sí. Pot ser, veus els nivells ara mateix i, no, i ho entenc.
0: Que el Barça encara ha de jugar contra el Madrid, contra l'Atlético, i veure un rival potent, potent, no? Però és que clar, sí...
1: s'ha de veure, però bueno, també hi ha moltes dinàmiques.
0: Sí,
1: això...
0: sí, i el Barça concedeix, vull dir, va concedir contra el Sevilla, va començar guanyant el Sevilla, eh?
1: I jo veig aquí l'únic problema de que estàs pillant... Si estàs tota la temporada així, guanyaràs la Lliga, la Champions i se puto, i se mare. Vale. Què passa? Que lo normal no és estar així tota la Lliga. Llavors, si ara estàs en aquest moment, que és una bogeria, em fa pensar que en el moment clau has de també estar així,
0: sí, sí,
1: saps?
0: No.
1: I no sempre es pot estar així.
0: És molt d'hora per treure conclusions, està clar.
1: Però, bueno.
0: Però veient com està el Madrid, Vini fatal.
1: Ja, no, no, no.
0: Vini, en quin món dels últims anys el Madrid va perdent 0-1
1: i el camina 55.
0: I treuen a Vini.
1: Ja, no, no.
0: I Arda Güler, que també estava fent bona temporada, però Vini, o sigui, és, era com el teu jugador i ara al minut 50 i pico vas perdent
1: que
0: i el treus.
1: Porta algun gol aquest any? Si ara porta algun...
0: Jo sé, només si, marquen va bé, sembla.
1: Si porta algun, potser és un, eh?
0: Però pot ser, pot ser.
1: Saps què?
0: No, no, molts més d'un segur que no. Pot ser que no.
1: Mirar-t'ho,
0: però... Mira-ho perquè és algú...
1: Però a mi... Porta un gol.
0: Però...
1: Porta un gol i tres assistències, sí, a Lliga.
0: Assistències
1: va marcar
0: segur.
1: Contra la Real en un partit 4-1, o sigui, tampoc té massa valor. Què vols que et digui?
0: Bueno, cada gol compta, eh? T'haig de dir. Però sí, sí, no. Està clar que els gols els portarem va bé. Que és un altre que...
1: Bueno, ahir va... És que tampoc no... És que, no. És que el Madrid en general no, no va fer massa.
0: Però com a mínim fa la feina, l'Mbappé, normalment, però si no...
1: Sí, no, l'Mbappé partit... és un golejador.
0: La primera part, t'ho juro, em va semblar bastant avorrida, tio. M'esperava més, la veritat. També perquè estàvem... Mentre estàvem...
1: La segona, sí.
0: Estàvem... Això sí que et farà enveja, estàvem obrint algun cromo, tal.
1: Hola, tio.
0: Però...
1: Feu això.
0: però em va decepcionar una mica, la veritat. I bueno, el col·lega del Madrid diu que sempre al Wanda no hi ha manera de guanyar, tio.
1: No, yeah. És un camp difícil. I...
0: Però a mi em fa por això, que sigui una lliga avorrida, tio, que el Barça guanyi tot 5-0 i el Madrid pateixi per guanyar i que s'acabi decidint a l'abril, saps, la lliga?
1: És el que em fa por una mica. Mandra, això, a vegades, de la lliga.
0: Perquè si ja feia una mica de mandra, que sempre sigui Barça-Madrid, Barça-Madrid, si a sobre ara és Barça, sol...
1: Ja. Yeah.
0: Però bueno,
1: fot mandra, però bueno, encara queda molt.
0: Sí,
1: i
0: queden
1: i ja veurem,
0: competicions
1: i ja estarem aquí.
0: Clar, el Rafinha està a un nivell...
1: No es lesioni, què tal?
0: Clar, porta dos hat-tricks en dos partits, els últims dos partits.
1: Hòstia.
0: Porta 11 gols en 5-6 jornades.
1: Mare meva.
0: És una bestiesa, dos hat-tricks en dos partits seguits, em sembla... I, bueno, l'anterior potser eren dos, eh? Vull dir, doblet. És una bestiesa com està. Està per mi ara és el jugador, et diré...
1: Malauradament, per mi.
0: És el millor jugador, el jugador més en forma del món actualment. És que aquí sí, no?
1: Bueno, sí, sí, no, no.
0: Sí, és veritat que el Barça, malauradament, per això que dic que sembla que està a un nivell superior a tothom de la Lliga, sembla molt fàcil guanyar estadístiques, saps què vull dir?
1: Ja. Yeah.
0: Sí, Gabriel Jesús porta dos gols ja a Lliga, però entrant 10 minuts dos ratos, però com que el Barça fot 7-5...
1: Clar, també el Barça genera molt.
0: Clar, llavors,
1: genera moltes ocasions.
0: No ens guiarem només per les estadístiques, perquè és potser fàcil farmejar-ne al Barça, però és que veus Rafinha jugar i és que és una bestiesa, tio. És una bestiesa, em sap greu per tu, perquè és una mala notícia.
1: Veurem com va
0: quan,
1: això.
0: Quan, saps quan és el derbi, l'Espanyol o el Barça?
1: És el gener, sempre és el gener, tio.
0: Fins al gener?
1: Sempre és el gener.
0: Sí, no, clar, si estem aquí 20 dies sense jugar ens plantem al novembre, ja, en
1: res. Sempre és
0: el
1: gener.
0: En res, la segona jornada és
1: el
0: novembre.
1: Juguem a casa nostra, crec. I després, al maig, sempre juguem fora. Sempre és així. Jo no m'ho explico, però...
0: M'agradaria allà, tio.
1: Sí, la veritat... Bueno, no, que collons.
0: Bueno, no, perquè ara us
1: foten... El 3 de gener.
0: Us foten 10, eh?
1: Ja,
0: us foten 10.
1: No, no. Gràcies a Déu que no. Gràcies... Deixa'm aquests dies tranquil·let,
0: sí.
1: Sisplau, que estigui 20 dies... tranquil, sense...
0: Full focus en el programa, en l'esport que vull.
1: Aquí, comentar alguna cosa d'Irlanda del Nord, si fa falta, i després ja veurem.
0: No, no tenim futbol,
1: ja
0: no tenim futbol, hem de pensar de què parlem, eh? Però bueno, ara ho trobem segur.
1: Farem una entrevista aquí al... Bé, no vull desprestigiar cap esport calderí. Sisplau, tanquem ja, perquè ja ens estan
0: sí.
1: Una mica a la pinça.
0: Ens hem entllegat molt parlant de futbol i ja és hora, ja hem de marxar. Gràcies una setmana més per escoltar-nos, aviam si la següent tornem a estar aquí, i rebateixo, no ens han fotut fora.
1: Això ho direm cada setmana. Serà tradició.
0: Fins que sigui fixa aquí.
1: Moltes gràcies al Jordi per estar-nos fent aquí el suport.
0: Sempre, tio.
1: Al nostre convidat, l'Albert, que l'hem acomiadat com era necessari.
0: I l'entrenador d'alcaldes.
1: I l'entrenador d'alcaldes.
0: Pel seu temps.
1: Adéu, macos.
0: Vagi bé la setmana, macos.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada, una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir una nova convocatòria per ampliar amb 100 places noves les famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la 30ena d'instal·lacions fotovoltaiques d'Aiques de la Cel que hi ha al municipi. Els castellers de Caldes han exhibit aquest cap de setmana el seu preu potencial a l'Ezo, a Guipúzcoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Castellet Aldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat del 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4 en què van mostrar la senyera i la icorrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6, en què hi van participar castellers de la colla de Donosti que van fer una actuació amb castells de la gamma de 5. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts d'aquesta lliga, que permet injectar també moral a l'equip. Un partit molt dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins en una presentació de luxe a casa en un equip que aquesta temporada s'ha renovat de forma significativa. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'aquesta nit i fins al proper diumenge hi haurà treballs nocturns. Entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit i en tot moment es garanteix, això sí, el pas alternatiu dels vehicles. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol és el protagonista, amb alguns pocs núvols alts i poc importants, i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situaran, de fet, al voltant dels 17 graus, mentre que les temperatures màximes assoliran els 33 o 34 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable, sense precipitacions, i el canvi més destacat arribarà demà, amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8.

Ràdio Caldes. Són les 10. Ràdio Caldes. 107.8 FM.

0: Ràdio Caldes. Són les 12.
1: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Són dilluns 21 de setembre i ens setem una nova edició del Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat.

0: I què hi trobareu avui en aquest fòrum? A la primera hora, que iniciarem tot just d'aquí a uns minuts, després de la presentació i del sumari, obrirem amb l'editorial les paraules que em representen i que marquen el to del programa. Tot seguit, dedicarem uns minuts a viatjar amb el temps, amb tal dia com avui, repassant efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. A continuació, i això ho farem gairebé cada setmana, sempre que es pugui, serà el moment de parlar d'un llibre i de la seva adaptació al cinema, i també de la música que pot acompanyar aquesta mirada compartida. Una secció que fins ara eren dues, la llibreteria i llibres, músiques i pantalla, i que ara s'ha fusionat en una de sola. Una secció que, com totes les que formen el fòrum, es treballa de manera conjunta perquè el programa tingui coherència, ritme i sentit. Aquí res no és improvisat, ni va per lliure. Les col·laboradores Marina Meneses i Clàudia García ens presentaran el llibre escollit i la pel·lícula relacionada. De moment, tot és un enigma, que elles desplegaran durant mitja hora o una mica més. I així arribarem a les 10, just al butlletí informatiu. Després de les notícies, ens arriba a l'espai el Servei d'Ocupació, que setmanalment ens apropa a oportunitats laborals, assessorament, orientació i servei a la comunitat. Un servei que compta amb la col·laboració de professionals de la piqueta. A continuació, i fins a arribar a les 11, avui ens deixarà un bon regust el relat radiofònic, que serà El misteri de Ràdio Escolta. I així entrarem a la tercera hora d'11 a 12, una hora que avui ens ajudarà a empassar aquest dilluns amb més lleugeresa. Una hora terapèutica, necessària, plena de somriures i bones sensacions. Ens visiten Maria Dolors Rascón, Carme Ortega i Cristina Tolosa, el trio de pallasses més pallasses de Caldes, però també les més maques. Elles són tres parells de nassos, tres dones que formen part de l'ADN cultural del nostre poble i que fan riure mig o més municipi. I amb el sumari sobre la taula, obrim el matí amb la nostra mirada del dia.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
0: La pau que ens mereixem. Avui, 21 de setembre, comença la tardor. L'equinoci reparteix la llum i la foscor a parts iguals, com si el món intentés recordar-nos que l'equilibri existeix, encara que a vegades no el trobem ni amb lupa. Potser per això avui és també el Dia Internacional de la Pau. La pau global, sí, la pau social també, però sobretot aquella pau personal que tots reclamem quan el ritme ens passa per sobre, quan el cos nota el canvi d'estació i la ment va una mica més esvarada del que voldríem. I és curiós, parlem de pau mentre vivim en un país on la cultura, la comunicació local i la feina de tants professionals se sosté amb hores invisibles, dedicació infinita i, sovint, sense ni un cafè de reconeixement. Hores de feina diària, moltes més de preparació i aquell somriure que fem servir per dissimular que, a vegades, també ens agradaria que algú recordés que existim. Avui és també el Dia Mundial de l'Alzheimer, que ens recorda que la memòria és fràgil, que les famílies són valentes i que cuidar és una forma profunda de dignitat i potser en dies com aquests val la pena recordar que la memòria col·lectiva també és fràgil, que sovint oblidem qui sosté la comunitat, qui fa possible que la cultura arribi, qui manté viva la paraula. I enmig de tot això, la tardor, aquesta estació que ens fa més sensibles, més permeables, més humans. I pot ser per això, avui la pau no és només un ideal, és una necessitat, una reivindicació, una manera de dir que, malgrat tot, seguim aquí, treballant, sostenint, acompanyant, fent possible que cada matí aquesta plaça pública que és el Fòrum continuï viva. I sí, potser avui més que mai ens mereixem una mica de pau i, si no és massa demanar, potser un cafè. I per sort, avui, la tercera hora, ens regalarà una altra forma de teràpia, el somriure. El somriure que cura, que acompanya, que alleugereix. El somriure que ens aporten persones com el trio de pallasses, tres parells de nassos, que tenen la capacitat de fer-nos respirar una mica millor. Perquè, al cap i a la fi, la pau també és això, un somriure compartit, encara que el cafè l'hagin de portar nosaltres.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
0: I en aquesta mirada del dia que ens ajuda a llegir el present, fem un pas enrere en el temps per entendre d'on venim. És moment de tal dia com avui. I avui és dilluns 21 de setembre. Ja han passat 263 dies d'aquest 2026 i en resten 102 per acabar aquest cicle. El santoral ens porta a noms preciosos: Enar, Dèbora, Ifigènia, Lutrudis, Jonàs i Mateo. Si us dieu així, moltes felicitats. També el calendari avui ve carregat de dies temàtics que ens ajuden a llegir el món amb una mica més de profunditat. Dia Mundial de la Pau, una jornada per recordar que la pau no és un ideal abstracte, sinó una necessitat urgent. Les Nacions Unides demanen cada any 24 hores de no violència, un alt al foc global que, malauradament, sovint queda en desig. Però la pau també es construeix des del quotidià: escoltar, respectar, denunciar l'assetjament, ser responsables amb el que compartim i apostar per iniciatives que fan el món una mica més habitable. És el Dia Mundial de l'Alzheimer, una data per recordar que la memòria és fràgil, que les famílies són valentes i que la recerca és imprescindible. L'Alzheimer és la nova epidèmia del segle XXI. Es calcula que al 2050 hi haurà 131 milions de persones afectades. A Espanya, la Confederació d'Alzheimer treballa per donar suport, visibilitat i dignitat a totes les persones que conviuen amb la malaltia. També és el Dia Mundial o Internacional contra els monocultius d'arbres, una crida global per frenar les plantacions industrials indiscriminades, que degraden els sòls, erosionen ecosistemes i posen en risc la biodiversitat. Moviments com la xarxa Alerta contra el Desert Verd, nascuda al Brasil, denuncien l'impacte devastador de monocultius com l'eucaliptus o la soia. I és també el dia de l'artista plàstic, un homenatge, que vol dir un homenatge a totes les persones que, amb pintura, escultura, instal·lació o qualsevol

0: Doncs un 21 de setembre, de diferents anys, com ara direm, doncs passem al 2009, es va descobrir a Síria, per arqueòlegs alemanys, una cambra mortuòria amb restes humanes i ofrenes datades en més de 3.500 anys d'antiguitat. El 2001 va succeir una explosió a la planta ACF de Tolosa, a França, d'un estoc de nitrat d'amoni, en el que van morir 31 persones i més de 2.500 van resultar ferides, a més de danys, molts danys materials. L'any 1979, el tren de passatgers del ferrocarril Trasandino va realitzar el seu darrer viatge partint des de Mendoza a l'Argentina amb rumb als Andes, a Xile. El 1966, la sonda espacial Song-5, llançada per la Unió Soviètica, va tornar a la Terra després de ser el primer artefacte no tripulat que va fer un viatge d'anada i tornada a la Lluna. El 1954, el submarí nuclear Nautilus és votat per l'Armada dels Estats Units, sent el la primera nau amb propulsió nuclear del món, la qual cosa li va permetre estar llargs períodes de temps navegant submergit. I el 1958 serà el primer a creuar el submergit als gels perpetus del Pol Nord. L'any 1940 va explotar el polvorí de Pinar d'Antequera de l'exèrcit del terra d'Espanya al sud de Valladolid i va deixar més d'un centenar de víctimes de persones que van morir. L'any 1937 es va publicar la novel·la El Hobbit, de Tolkien, a Londres. El 1930, Johann Hotem Hostermeyer va patentar el flaix de bombeta que substituirà els de pols de magnesi. El 1903 es va estrenar Kit Carson als Estats Units, la primera pel·lícula western de 21 minuts de durada. I acabarem l'any 1895, en què va començar a funcionar als Estats Units la primera fàbrica d'automòbils del Diorea Motor de la Wagon Company. I amb aquesta mirada al passat tornem al present, perquè avui aquí al fòrum també volem saber què ens explica la literatura i el cinema, i per això tot seguit saludarem a la Marina i a la Clàudia.
1: El fòrum amb Conxi Sánchez.

0: I després d'aquest primer tram del programa, on hem mirat el calendari, la història i les paraules que ens representen, entrem ja en un dels espais més literaris del fòrum. Entrem a la nostra secció literària i audiovisual, una secció que, com totes les del programa, es treballa de manera conjunta perquè el fòrum mantingui coherència, ritme i sentit, perquè aquí res no improvisem. Marina Meneses, i de moment, bon dia, perquè la Clàudia, doncs, bé, hem de recordar que ve en autobús i això s'ha de tenir present, sí. i no a vegades arriben quan...
1: No ha arribat aquest...
0: No, i que a vegades res, no arriben a l'hora, no passa res. No, i per això estàs aquí, que així ja ens avances.
1: Sí.
0: Doncs, de moment, no sé si encara, bueno, això quan estigui ella, perquè com s'havia de canviar el nom de la secció, que en principi era la llibreteria, i també llibres, música i pantalles, doncs, de fusionar-lo en un nom, no sé si l'heu escollit
1: ja. No, encara no el tenim, bueno, estamos en ello.
0: Pues de moment serà

0: llibres, pel·lícules i... O sigui, llibres, pel·lícules i música, no?
1: Sí, o pel·lícula llibres, i música. Llibres, música i pantalla. O, sí, sí, ja està.
0: I doncs, quan ho sapiguem, doncs, a veure, de moment, quin llibre, perquè això avui és una sorpresa. Ah. Ni jo mateixa ho sé. Vull dir, ni quin llibre ni quina pel·lícula.
1: Doncs avui parlarem de Persèpolis, de la Marjane Satrapi.
0: I la pel·lícula està feta també?
1: Sí, Persèpolis. Sí, sí, sí. Persèpolis hi ha pel·lícula, és una pel·lícula d'animació.
0: D'animació, vale.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Home, el llibre és molt xulo perquè justament aquest llibre, Persèpolis, al mes d'octubre, a la sessió del mes d'octubre del Club de Lectura de Maria Moliner, és el que estarà present.
1: Bé. Molt bé, dir, molt bé.
0: És que jo encara no l'havia vista, d'unidó, és. Vull dir,
1: bueno,
0: que hi ha moltes pàgines.
1: Bueno, però és bastant bé.
0: Però a més, tindrem una sorpresa, que això no sé si avançar-li a les usuàries del club, perquè hi ha una dona que és iraniana, que ella està aquí, viu aquí a Barcelona des de fa 5 anys, aquí ha fet els estudis, ha doctorat, i coneix molt bé, la va conèixer personalment, perquè ella porta 5 anys aquí, que és això. I aleshores, doncs, jo li vaig demanar, és que va estar aquí durant l'estiu, bueno, en el programa d'estiu, la programació d'estiu.
1: Vale.
0: Venir, ella es diu Salles, que vol dir ombres, de fet ella és poeta i també és il·lustradora, artista visual.
1: Molt bé.
0: I parla molt, bueno, dins de tot parla, i a més aquí un català impecable, vull dir que va estar molt bé.
1: Que bé.
0: Li vaig demanar si seria possible, perquè
1: per
0: vaig preguntar-la i em va dir que sí.
1: Que sí, clar, molt bé.
0: Si vols, vull dir que estàs convidada.
1: Igual m'uneixo jo
0: a
1: aquesta.
0: És a dos quarts de set de la tarda del dia... Ai, sempre és la penúltima setmana d'octubre, ara no recordo si és el 19 o quin dia és, però és a l'octubre.
1: Molt bé.
0: I, bueno, és que em va fer molta gràcia el fet que conegués l'obra,
1: sí.
0: I ja t'he dit que jo encara no la...
1: Tu encara no la coneixes, no l'has llegit.
0: Sí que
1: la
0: coneix l'autora, he llegit, però que aquesta obra concretament que està posada,
1: sí.
0: No l'havia, sé de què va, tot plegat, no? Però no l'havia llegit.
1: Molt bé, bueno, és l'obra mestra, no? Diguem-ne, la Marjane Satrapi. Tampoc és que tingui una gran biografia, bibliografia.
0: El que passa que saps què passa? Que primer que ella, com a il·lustradora, i com ha fet d'aquest llibre també i tal, té molta... O sigui, és molt coneguda. Però també s'ha conegut més pel fet de que quan ha mort, que justament 10 mesos després de que va morir l'amor de la seva vida, el seu company, doncs és com si ella es deixés també... No sé si 10 o 17 mesos després de la mort d'ell. Vull dir que una cosa així... Saps això que dius tu? No suporta viure sense l'essència.
1: Sí.
0: Doncs no és que és ni es va suïcidar ni res.
1: No.
0: Senzillament, doncs, morir de
1: la
0: pena,
1: morir,
0: no?
1: De pena.
0: Sí, morir de pena. Avui dia és difícil d'arribar a això. Però bé, aquesta obra precisament no va d'aquest tema perquè ella ja la tenia abans.
1: Però
0: millor que la comentis tu.
1: Molt bé.
0: Que és la que l'has de comentar.
1: Vale, doncs Persèpolis és una obra escrita per Marjane Satrapi, que és una autora franco-iraniana. Bueno, de fet, ella és iraniana, el que passa és que ha viscut la major part de la seva vida a França, exiliada, de fet. I per on comença Persèpolis? Doncs Persèpolis és una novel·la gràfica i està il·lustrada només en blanc i negre i a més amb molts contrastos. És una obra que no té un excessiu detall, ¿vale? No és aquells còmics o novel·les que estan molt carregades. Predomina molt el negre sobre el blanc,
0: sí.
1: ¿Vale? I ja té imatges molt, molt impactants com... a veure si la trobo, la tenia per aquí. Bueno, és igual, jo us l'ensenyaré. Ja la comentarem després. Aleshores, de què parla Persèpolis? Doncs Persèpolis parla, de fet és la biografia d'ella, de la Marjane Satrapi, i és una nena que va néixer al 69 en una ciutat a prop de Teheran, filla d'una família acomodada d'iraní, de fet eren descendents d'un dels reis perses, un dels xas, per dir-ho d'alguna manera, I és una biografia dels primers anys de la seva vida, de tota la situació política i social que apareix en aquell moment, amb revoltes, no només revoltes, sinó l'estat islàmic que agafa el poder...
0: Tot el que es produeix, això, diguem, és algo que tothom...
1: Que reincident, no? Sí. Que això és reincident, perquè clar, si estem parlant dels anys 80...
0: Sí.
1: 70-80, no?
0: Primer, quan va ser enderrocat, no sé si era el Sa, que tampoc és que en aquell moment fossin molt feliços, però...
1: Però era un país, hem de pensar que veníem d'un país molt occidentalitzat i el més modern de la regió. I, clar, quan va anar, es va derrocar el Sa, va agafar el poder un militar, després aquest militar també el van... el de la Segona Guerra Mundial, doncs es va trobar el petroli, van intervenir forces les forces aliades perquè hi havia hi havia el petroli i els interessava, i aleshores van organitzar un cop d'estat per derrocar el Sha, i al final el que va passar és que les forces, la part més religiosa del país, doncs va agafar el poder, no? Que és més o menys el que ha tornat a passar ara en els 2020, per dir-ho d'alguna manera. Doncs és una mica tota aquesta història social i política del país vist des dels ulls d'una nena de... Bueno, comença quan ella té 11 anys. ¿Vale? Aleshores, és un llibre que està dividit en quatre llibres. De fet ella... O sigui, aquest llibre ella el va publicar un cop ella ja estava a França, no? I una mica perquè ella sempre explicava coses de quan era petita, als seus amics i a la gent del cercle cultural i on es movia a França, on ella era dissenyadora dissenyadora
0: gràfica,
1: volia dir. Uh-huh. I la van animar a escriure la història, no? Que de les històries que ella li explicava de quan era petita, i perquè clar, aquí hi havia una contraposició que de fet la novel·la gràfica ho expressa brutalment amb aquest contrast de colors de blanc i negre, no? La contraposició entre la visió d'una nena criada en una cultura moderna, on els pares havien estudiat, on hi havia un nivell intel·lectual molt elevat, on ella mateixa anava a una escola on no hi havia... Bueno, no, era laica, no? Doncs tota aquesta contraposició, no? de l'entrada d'adolescència, tots els canvis que suposen, amb tot el que es vivia al país, no? I el llibre és bàsicament això, no? les vivències d'una nena, de com un dia pues, va a una festa o es talla una samarreta, no? que qualsevol actitud pròpia d'un adolescent, I com en el mateix moment, i ella ho viu, vull dir, no és que ella visqui al marge del que està passant políticament, perquè els pares són activistes, sinó i com viu el país, no? I com les coses que estan passant, no? Com la paren pel carrer a ella un dia, no? Les dones de la revolució islàmica
0: i tot el que... Bueno, sí.
1: Ella ha anat a comprar un casset, que és il·legal comprar cassets de música moderna, no li troben els cassets, però porta el vel mal posat... Bueno, totes aquestes coses, però estem parlant no d'ara, sobretot estem parlant dels anys 80, sí. I ara, quan ara això s'està repetint,
0: bé,
1: no?
0: Bé, és que va ser la primera part que més forta, perquè és quan entren tot el Jomeini, bueno, tot aquest canvi. Que és el que provoca... Bueno,
1: Sí, la situació del país és
0: que després continua igual, però d'una manera que nosaltres no ens arriba tota la informació... Que passa de veritat, però això al millor no fa ni un mes.
1: Aleshores, com us deia, el llibre està estructurat en quatre llibres que van ser publicats independentment i després es van juntar tot en un sol volum, ¿vale? On el primer i el segon volum, sobretot, quan es van publicar, van tenir molts premis a nivell gràfic, a nivell literari, vale? Van ser dos toms molt, molt...
0: És que veuràs que hi ha música de fons, és la banda sonora. de Persepolis.
1: Vale. Clar, jo la pel·lícula no l'he vist, eh? He intentat veure-la aquesta setmana, he vist algun tràiler, he vist com algun trosset que he trobat, però la pel·lícula sencera no l'he vist. Però el que he vist és molt fidel al llibre, vull dir, de fet, ella és la productora i la directora d'aquest film, eh? Vull dir que la mateixa autora del llibre és la que va produir la pel·lícula, o sigui que ha de ser molt fidel. Aleshores, com us deia, la primera part, vale, parla sobretot, pues, això, de l'arribada de la revolució islàmica i les conseqüències i la mirada infantil, que en aquell moment la Marjani, pues, té 11 anys, pues, la mirada infantil de tot plegat, com ella, clar, l'escola on va deixa de ser laica i comença a introduir-se a la religió, i ella, pues, des del punt de vista d'una nena, pues, jugant, no? S'imagina que és un profeta i que parla amb Déu i... Bueno, coses molt divertides, no? Perquè, dintre de tot, és un llibre superdivertit. Té un humor i una sàtira brutal. És molt, molt divertit. La segona part parla una mica de que, bueno, quan ja està instaurada aquest nou estat, no? Bueno, pues, com es viu, i com es viu sobretot portes endins, no? Perquè els pares, pues, continuen fent festes a casa... com, bueno, tot aquest món de contrastos que reflexa molt bé el llibre, no? Per una banda, pues, la pobresa i la que cau al país i la repressió i la violència, i per altra banda, doncs, aquesta èlit, que també s'ha criticat una mica aquest aspecte d'aquest llibre, no? Si ha tingut alguna crítica, és que, bueno, això era una minoria. Que vivia com ella i la seva família eren una minoria, no? La resta, doncs, patia molt més les conseqüències. I aleshores, pues, el segon llibre és això. I arriba fins que els pares arriben a una situació límit en què el pare el detenen, el deixen anar... Però, bueno, es veuen ja hi ha molt forçats, i com no volen que la seva filla visqui així, doncs l'envien a Europa, l'envien a Viena perquè pugui continuar
0: els seus estudis
1: i pugui i avançar, tenir una vida en llibertat, amb la idea de que ells es reuniran amb ella més endavant, no? Cosa que no passa mai.
0: No, igual que, mira, és com aquesta història traslladada a aquesta dona que jo t'he dit, vale, aquí a Barcelona. Ella porta 5 anys, però la seva família... va venir ella sola perquè volia. Però també se suposa que la seva situació no és estar millor que d'altres, perquè ella ja, quan ha vingut aquí, dominava... per als estudis, etcètera, al castellà.
1: Clar,
0: i això ha facilitat molt més poder estudiar, s'ha doctorat...
1: Clar. Clar, que estem parlant que en el cas en aquest cas era una nena d'11 anys, vull dir que és molt fort, no? Bueno, l'envien a Viena perquè la mare té allà una amiga i allà comença, pues, una nova vida i tot el que és l'adaptació a la cultura occidental i europea, en la qual ella, per molt moderna que fos, per molts discos que escoltés, per molt moderna que fos la seva família i la seva vida, pues, clar, no encaixa i ella veu que no l'entenen, que el primer que es troba quan es troba una nena de la seva edat és, mira, això és un boli, no? Quan és una nena culta, quan és una nena... Vale, la tracten com si fos...
0: Que sap perfectament.
1: Exacte, que sap perfectament.
0: Que ve de fora i per això has de ser analfabeta, no?
1: Exacte. Aquesta visió que tenim.
0: Sí, fem un incís. Perquè ja que ha arribat la Clàudia...
2: Hola.
0: Tranquil·la, tranquil·la. Descansa, respira, perquè el busos ja sabem com funciona. O sigui que no passa... No, tranquil·la, que el transport, i més venint de, crec que és de Sant Feliu.
2: De Dosrius. Avui vinc de Dosrius, passant per Granollers.
0: Pues sabem com funciona.
2: He tingut una aventura.
0: Tranquil·la, però a més aquí la Marina, de veritat, que ens està explicant molt bé el llibre, que jo no tenia... O sigui, sí que coneix a l'autora, bueno, conec l'autora, la seva història, etc., però de la història del llibre res.
1: Bueno, Continuo, estava una mica fent la descripció dels tres llibres que composen el
2: Magnífic.
1: Vale?
2: Sí, sí.
1: Anava pel tercer, on ella està a l'exili, no? És quan els pares l'envien a Viena i tot això. I bueno, com aquí ella comença a sentir-se que per adaptar-se al nou país i a la nova situació, doncs ella ha de renunciar, no? I de fet, com que s'arriba a avergonyir dels seus orígens i bueno, i com que es traeix a ella mateixa i a la família mentalment, no? Això és com ella ho sent, per encaixar, no? Per ser acceptada, no? Tot i així, doncs al final tot això fa la volta i se n'adona que no pot ser. Estem parlant que és un adolescent, que potser té 14 anys, vull dir que no, que és normal, no? Que faci tot això. I aleshores, aquest és el llibre 3, que jo, per mi, és un dels més interessants, no?
0: Està tot aquí, tot en aquest aquí. Volum.
1: Aquests són els quatre llibres. I l'últim, doncs, és la tornada a Iran. O sigui, ella torna com jo crec que torna quan té uns 17 anys o així, veritat, Clàudia?
2: Sí, podria ser, sí.
1: I aleshores, bueno, torna a viure una mica pues, el típic drama de la immigració, que aleshores no és ni d'aquí ni d'allà, i ja no sap si vol estar aquí o vol estar allà, perquè allà ho troba tot antiquat, retrògrad, tornar-se a posar el mocador, tornar a viure en clandestinitat, no s'adapta a les normes, ¿vale? I en canvi ve d'un lloc on tampoc ha acabat d'encaixar, no? Però bueno, aquesta és una mica la
0: història.
1: La història. I bueno, jo destacaria sobretot l'humor, no? L'humor en què
0: ho explica.
1: La sàtira és una nena divertidíssima.
2: Sí, sí.
1: I bueno, no sé si ens expliques tu alguna cosa de la pel·lícula, perquè jo no he pogut veure-la. Clar,
0: la música que hi ha de fons és de la pel·lícula.
2: Sí, sí, sí, l'he pogut reconèixer. Jo, clar, jo tot el contrari, jo volia llegir-me el còmic.
1: Veus? Pues, ai, sí,
2: i no el vaig aconseguir a temps. De fet, ara me'l podríem deixar, ara que ja no cal tant, però me'l llegiré igualment, perquè a mi la pel·lícula personalment em va encantar. Vaig tenir moments de voler plorar, de voler riure.
1: Sí, sí, sí, sí,
2: no m'ho esperava que... així. L'únic que sento que... No sé si serà igual en la novel·la gràfica, però per mi al final és com que es talla massa. Es talla com molt
1: bueno, d'hora. Bueno, sí, perquè acaba i que acaba aquella etapa de la vida, no? I...
2: Sí, m'hagués agradat potser no més resolució, però sento que portava com un ritme molt intens, molt intens, sí, i de sobte s'acaba com d'una manera com més, sí, més light, per així dir-ho.
1: Sí, sí, sí.
2: I em sembla molt guai que fem ara Persepolis, perquè jo, clar, buscant a l'autora, perquè veient la pel·lícula vaig pensar, quina tia, quina decisió, quina manera de parlar, de voler fer la seva vida,
1: sí.
2: Aquesta dona on deu estar ara? I bueno, va morir ara fa uns mesos,
1: sí.
2: Però brutal aquesta dona, jo vaig quedar encantada ja de petita, el caràcter que té, la manera de dir les coses, i això en la música s'il·lustra moltíssim, perquè jo estava buscant i clar, jo vaig anar a la pel·lícula, bueno, vaig veure la pel·lícula sense molta idea tampoc de què em trobaria en quant a música, i clar, nosaltres crec que estem com molt acostumades, sobretot aquí, que jo sempre us fico molta vara amb el tema dels leitmotivs i de mireu aquí el leitmotiv, aquí no hi ha, no ho trobem això. I a més és molt curiós per com a la pel·lícula s'integren cançons populars de l'època. Perquè, clar, fa aquesta distinció entre el món occidental i com es representa un cop succeeix tot el tema de la revolució islàmica, no?
1: Uh-huh.
2: Aleshores, jo he trobat que en aquesta pel·lícula no hi ha tant com un leitmotiv així principal, potser sí que hi ha un tema, el de Persepolis, que aquest sí que es podria com associar més a l'identitat d'ella, de Marjan, i no funciona exactament com un leitmotiv, però sí que vincula un personatge amb tot un fil conductor. Aleshores va apareixent també, i és una manera de recordar-nos, doncs, a la família, allò que deies de la identitat, que la Marjan pateix molt de trobar la seva identitat,
1: sí,
2: al llarg de la seva història.
1: Uh-huh.
2: I bueno, aquest tema és una mica com el que ens permet mantenir una continuïtat, no? Per saber com del personatge, a medida que l'anem veient canviant d'edat, d'espai, de context. Jo trobo que és... m'he volgut enfocar des d'un punt de vista més sociològic, perquè, clar, és molt curiós, hi ha un tema que per a mi ho il·lumina tot molt, que és el de Eye of the Tiger, que apareix a la pel·lícula.
1: Sí, és veritat.
2: En el moment que la Marjan doncs, ha tornat al seu país, a Iran.
1: Quan torna.
2: I vale. Està en una depressió que no se l'aguanta i decideix com canviar la seva vida, no? Aleshores és molt curiós perquè aquest humor uh-huh. es veu molt en aquella escena, és com la Marjan és com que de sobte s'aixeca i comença a cantar Eye of the Tiger i és com que de sobte intenta refer la seva vida, es posa a estudiar, es posa a fer coses.
1: Eye of the Tiger és la banda sonora de Rocky, no?
2: Sí, sí,
1: ah,
2: de
1: vale,
2: fet,
1: vale.
2: Sí.
1: Més que res sí, per situar sí. la gent.
0: La banda sonora de Rocky, aquella de...
1: La que està entrenant, sí.
2: Clar,
1: que és
2: la...
1: molt potent.
2: Exacte, la
0: pel·li. Això surt a la pel·li?
2: Sí. És, per mi és com el moment perfecte
0: de... Però la pel·li encara, és, quin vull dir, encara està en els cinemes o
2: no,
0: ja?
2: Ah, no, és del 2007, és la pel·li.
0: Que sí que jo estic perduda.
2: És de fa uns anys.
0: Se pot veure a la tele?
2: Està en el Movistar Plus.
0: Ah, no el tinc.
2: Sí. I clar, per mi és com el perfecte exemple de com integren la música occidental, que també és una manera com d'il·luminar i de fer veure tota aquesta transgressió que la Marjan doncs, intenta, no? Quan és adolescent, clar, viu tot el tema de la revolució, de sobte haver de portar el mocador, i la música... sobretot la música occidental, es converteix en un símbol de resistència. Uh-huh. Perquè hi ha una escena que és molt graciosa, sabeu allò dels homes que van pel carrer amb les gabardines aquestes que van obrint i et van ensenyant coses?
0: Això, a lo millor tu no l'has vist.
2: Jo, gràcies a Déu,
0: meva,
2: no.
0: A la meva època t'asseguro que l'he presenciat.
2: Jo, gràcies a Déu, no, perquè més o menys...
0: Soc testimoni.
2: I a mi faria molta cosa anar pel carrer i que de sobte un home... Amb la gabardina.
1: Que ensenyes discos, no? És l'escena que
2: estan... Sí, i ensenyar cassets, vinils, sí. I són grups tipus
1: són
2: Iron Maiden, Guns N' Roses, que és tot el rock dels 70s, que clar, era molt transgressor en el seu moment, ja en el món occidental, imagina't tu a Iran.
1: Allà, no?
2: Clar, la música rock il·lumina molt o representa molt tota l'època adolescent de la Marjan, just abans de marxar a Viena, que ella busca sempre com diferenciar-se del nou règim. Mm-hmm. I en la privacitat escolta aquest tipus de música i també l'anima molt com a persona, la veus, que és molt punky, que no es calla les seves idees, sí. Que no es calla, s'encara també amb els professors i els tipus que... Per què
1: està molt recolzada pels pares.
2: Sí, que això està molt guai, sí, mira, perquè sí. Tenim tants estigmes de com funcionen les famílies, que jo trobo que també, això ho havia apuntat i no ho recordo ara, hi ha una cançó de disco, perquè que jo crec que ens ajuda molt a trencar una mica com amb els prejudicis que tenim de les societats, de l'islam, sobretot països com Iran, per exemple, de que sempre ens imaginem com que que és tot com molt més conservador i tal, uh-huh. I en aquesta escena que és com que explota la disco en el sentit que són els 70s i una miqueta potser abans que el règim s'imposi com a tal, aquest petit com període uh-huh. entre que ha caigut el monarca i s'imposa aquest nou règim,
1: sí.
2: Clar, la societat de sobte passa d'haver estat en una monarquia dictatorial a tenir un petit trosset així d'història de poder gaudir, de modernitzar-se, de poder rebre influències també d'Occident, i hi ha com un moment així de disco que està bastant curiós, que jo trobo que és molt bona escena com per fer-nos saber de que abolir aquests ideals que tenim d'Iran o altres països així com més antiquats, fins i tot et podria dir, perquè hi ha molts estigmes i veus aquesta pel·lícula sí. I se't trenquen, perquè jo, per exemple, no és que tingui molts estigmes, no? Perquè també l'haver fet musicologia s'ha encarregat molt a la carrera de fer-me treure tots els estigmes possibles, sobretot
1: no,
2: amb la música.
1: Veritat.
2: Però al final, com ens creiem nosaltres aquí a Occident, que ens fan creure que som el centre de l'univers?
1: No, i tant.
2: Clar, jo em vaig sorprendre una mica com de sobte veure com una escena on estaven tots veient disco.
1: Sí.
2: I va ser com, ostres, si allà va arribar el disco també. Doncs pues clar que va arribar el disco. Clar. És que, per què no havia d'arribar el disco ja?
0: Però és que no només, això només passava en Iran. En Afganistan passava tres quarts del mateix,
2: que...
0: vull dir que molt més abans eren persones vull dir que
1: eren modernes, societats molt més modernes del que són ara.
0: Amb minifalda, vull dir, les dones, amb llibertat, i com està en Afganistan ara.
1: Sí, per això que
0: allà
2: que també...
0: ja no és el vel, allà és
2: el burka.
0: La burka.
2: Que jo crec que també és com No, bueno, no vull ficar-me tampoc aquí molt en política, però jo crec que moltes vegades a molts polítics o règims ja els hi va bé que tinguem aquesta idea antiquada. Mm-hmm. Perquè, clar, després ens sorprèn quan veiem que realment no ha estat sempre així.
1: No ha estat sempre així, clar. S'ha de conèixer la història. Exacte. És tan important conèixer la història, clar, i no perdre la memòria.
0: La Nadia Golan, precisament, va estar aquí a Caldes, mm-hmm. Vull dir, va explicar... just això que jo està que acabo de dir, no? Les dones, clar. O sigui, la seva mare anava vestida moderna, tal, clar. Vull dir, ella en canvi, doncs està aquí, no pot anar allà, vull dir que...
1: Sí.
0: Bueno, i tot el problema que ella té, perquè té un... Vull dir, ella està afectada també per les bombes, per tot.
2: Yeah. Jo trobo que és això, que és una eina política, perquè al final... ens venen una idea com aquesta ideologia de que sempre ha estat així i per tant no... Però no, és que al final això és l'important d'aprendre història, sí, i d'aprendre històries com la de la Marjan, que t'ensenyen que no és tot blanc i negre, que no sempre han estat sota un règim, mm-hmm. que tenim molts prejudicis en el món occidental. La Marjan també se n'adona, perquè quan va a Viena fa una colla així com d'amics, i aquests amics fan, sobretot un, fa una quantitat de comentaris així de, no, perquè la guerra, no sé què, i la Marjan pensa, però tu ets tonto, tu no has passat per cap guerra, clar. Tu no saps el que m'estàs dient, tu estàs aquí des de la comoditat del teu sofà i el teu piti. Clar, hi ha tantes coses que hauríem d'aprendre, mm-hmm, i que convenientment no se'ns ensenya.
1: No, sí.
2: Però per això crec que és molt bon exemple per ser polis, així com a lectura, que jo tinc moltes ganes de llegir-me'l. Com a pel·lícula...
0: És preciós, això és per fer un regal. És per fer un regal, eh?
2: Sí.
0: Jo, mira,
1: és
0: un regal que em penso fer.
1: Aquesta edició és la meva, que no sé de quin any deu ser, quan el vaig comprar jo.
0: És preciosa.
1: Vale?
0: Mira quina lletra.
1: Bueno, encara, és el 2000, és la segona edició, el 2008, però...
0: No, han passat uns anys.
1: Home, sí. Han passat gairebé 20 anys. Sí. I jo tinc un record d'aquest llibre perquè és això, em va obrir la ment. O sigui, és com que quan el vaig llegir vaig dir, uau, no en sabia res de la història d'Iran, no sabia res.
2: Res.
1: Saps? I només llegint això...
0: I això
1: com
0: el tenies... O sigui, tu ja tenies la llibreria quan...
1: No, aquest és de l'estanteria de casa meva.
0: Sí. Això que és un tesor, sí, perquè a més lo conserves molt bé.
1: Sí, és
0: preciós.
1: Que és un llibre que jo tinc a la llibreria, també ho he de dir, perquè, bueno...
0: És preciós.
1: És d'aquells... Jo, quan el vaig llegir, no... bueno, sí que havia llegit còmic de petita, tipus Tintín, tipus...
0: Sí.
1: Vale? Però jo no era de còmic. Vull dir, en el moment en què el vaig llegir em venia molt de gust, però em tirava molt enrere el fet de que fos una novel·la gràfica. Però em va encantar, perquè em va obrir la... Bueno, em va fer conèixer que no... Sí que tens nocions, sí que saps, tal, però com que no ho tens tot ben lligat i com que no... ¿vale?
2: O sigui, saps com petites peces, exacte, i al final quan pots fer el puzzle sencer, flipes i se't tota la bombolla de dir, ostres, si és que és veritat que Europa no és el centre de l'univers.
1: És veritat, sí.
0: I és totalment. Una pregunta, el tens a la venda tu, a la llibreria?
1: Sí. De fet, ara ja no l'he dit a Norma Editorial.
0: Ja m'ho pots guardar. Quin preu té?
1: Ai, no ho sé,
0: bueno,
1: ara
0: és igual, memòria,
1: no sé.
0: És un preu, però és igual, val la pena.
2: Val molt la pena.
0: Sigui el que sigui.
2: Ja només
0: pensa
2: per la història.
0: En els llibres no hem de...
1: No.
0: I te puc dir que jo em vaig gastar ahir.
1: A la setmana, no?
0: Sense voler, i això que me van regalar alguns també.
1: Mira, veus?
0: Però bueno.
1: Vas venir carregada.
0: Pues sí.
2: Jo trobo que val la pena. A més, és el fet de que sigui autobiogràfic també,
1: sí,
2: i que passi
1: sí.
2: com per diferents etapes. Clar, jo ara estic com en una etapa com més de joventut, per així dir-ho, i no em ve de tan lluny l'adolescència, aleshores hi havia coses que jo veia la pel·lícula i deia, que, connectes i dius, ostres, estic connectant amb una adolescent iraniana, de que hi havia coses que deies, ostres, jo també ho feia això a la meva habitació, de posar-me fins les tantes amb els auriculars, allà a fer headbanding, en el meu cas perquè sempre m'ha agradat el rock i el metal, no, altres adolescents potser seran un altre grup o potser també amb metal, no ho sabem, no? Però aquesta com idea d'estar amb la música tota hòstia amb els auriculars, jo vaig connectar i i com, que fort, estic connectant amb una adolescent iraniana aquí, que fort.
0: I tant, pensa però... que és que és exactament igual, vull dir, no, però és això, és el que has dit, no? Que ens fan creure que és
1: que estan molt lluny de nosaltres.
0: Sí, molt lluny. Sí, no, ni molt menys.
2: Perquè és això, jo crec que ja els hi va bé I així clar, nosaltres
1: que ja
2: no fem...
1: sí que tinguem aquesta visió d'ells de retrògrades i de,
2: exacte,
1: i de terroristes.
2: Com, ah, bueno,
1: potència,
2: com ja estan
1: no?
2: acostumades a anar amb el mocador fins les celles,
1: exacte,
2: doncs no ens hem
1: no
2: de posar de per mig.
1: Sí,
2: i potser hi haurà gent que estarà còmoda en posar-se el mocador fins les celles, potser no.
1: I potser no, clar.
2: Però, clar, sí, jo crec que també és un exemple de no voler conformar-se amb la història que ens venen, voler explorar una mica més. A mi m'ha agradat moltíssim, la veritat, ho vaig gaudir molt.
1: Jo us volia comentar que, a part d'aquest llibre, no és que tingui una gran bibliografia, la Marjane Satrapi, però té un altre llibre que es diu Brodats, que és del 2003, en el que jo el vaig llegir també fa no fa tant, i també és una novel·la gràfica del mateix estil, i és un llibre en què parlen dones iranianes, ¿vale? O sigui, ella com a nexa, no? Que si la tieta, que si la mare, que si l'àvia, que si l'amiga, que si, ¿vale? Que es reuneixen i parlen de coses de dones. I és també brutal. O sigui, a mi per sempre em va encantar, però aquell és... I crec que és una obra que ha passat com molt desapercebuda, i parlen de sexualitat, i parlen de masturbació, i parlen...
0: És que això clar, ho fan, és que són... però això ho han d'explicar, i a més, això sí, elles reunides, i a més sempre
1: clar,
0: troben
1: soles.
0: Això, elles soles,
1: sí,
0: i parlen
1: per
0: de tot.
2: I a Persèpolis la iaia, l'àvia de la Marjane Persèpolis,
1: sí,
2: màquina aquesta dona, que jo recordo...
1: Clar, doncs és una de les protagonistes
2: parlant
1: de
2: penis,
1: no?
2: Parlant de penis a la pel·lícula, l'àvia de la Marjane, i jo com, ostres, però sí, els meus avis no parlen de penis,
1: clar,
2: aquesta
1: clar,
2: senyora
1: és
2: parla
1: que...
2: de penis.
1: Clar, és que igual a l'època que va viure eren més models allà que aquí, eh?
2: Clar, és que és molt fort, és molt fort.
1: Vull
2: però,
1: que...
2: no sé, i la família de la Marjane supermaca, o sigui...
1: Sí, però
2: pares,
1: bueno, jo també
2: és
1: el que comentava una miqueta al principi, que una de les crítiques que ha tingut al llibre és que realment no reflexa la realitat del país, perquè realment ella vivia en una família molt privilegiada,
2: clar,
1: no?
2: Que
1: vull
2: es
1: dir que,
2: permetre el
1: i, una i una minoria i... molt, molt selecta, no? Cultes, amb estudis, amb una implicació política molt bèstia, activistes,
2: clar,
1: amb un nivell econòmic evidentment molt alt... Clar, això no és una èlite, no?
2: Això
1: és
2: tot un debat,
1: una minoria molt petita.
2: És tot un debat, perquè jo l'altre dia, ja ho parlarem en un altre moment, jo parlant amb la meva germana, li vaig comentar que jo em vaig llegir Una habitació pròpia, de la Virginia Woolf. Clar, a mi em semblava que era ella molt crítica amb la resta de dones i una mica hipòcrita, en el sentit de que, clar, que ella ha pogut escriure en l'època que
1: clar,
2: va poder escriure, però perquè
1: clar,
2: venia d'una situació privilegiada. Aleshores,
1: clar,
2: jo crec que tot això de poder permetre's escriure i explicar la teva història
1: és una
2: moltes
1: cosa...
2: vegades bé perquè tu has tingut
1: exacte,
2: el privilegi de poder
1: exacte,
2: fer.
0: I aquí a Espanya ha passat, i bueno, jo t'he dit que a Catalunya i a Espanya per Emília Pardo Bazán, perquè
1: bueno,
0: tot i que perquè s'ho permetia, perquè eren persones de benestar, vull dir,
1: sí,
0: i aquí a Catalunya també.
1: La noblesa.
2: Clar, bueno, és com una història,
0: tot
2: la història de la gent que ha pogut
0: signar...
2: escriure-la, les pobres.
0: Sí. Que haguessis de signar a part, per exemple, Víctor Català, vull dir, tot i així.
1: Sí.
0: Hi ha alguna, com per exemple Aurora Bertrana, que justament, econòmica, aquesta dona, sí que val la pena que la coneixeu bé, perquè... va fer de tot, de cuidar nens, de rentar cases, de tal. Això sí, va viatjar molt i tal, però vull dir, és una de les dones que ha aconseguit bastant, i mira que el seu pare també era escriptor, no? Però el Prudenci Beltrana, però ella, diguem, va haver de fer...
2: De tot.
0: De tot.
2: Però és tot un tema que jo crec que ja podríem treure per un altre moment, perquè és que és això, és molt extens el fet de on hi ha els límits, de nou, que no tot és blanc i negre, que
1: no,
2: potser venien de privilegi, però jo què sé, la Sílvia Plath venia potser una mica de privilegi,
0: sí,
2: i la pobra
0: però,
2: senyora va acabar com va acabar.
0: Perquè tenia
2: és
0: un
2: que,
0: problema.
2: Clar, és que
0: un problema mental.
2: Ni blanc i negre, però és, jo crec que és, com diu un amic de, com diu el meu amic de la meva germana, és un tema. És un tema, s'ha de parlar, però sí. És una crítica vàlida al final, però... Sí,
1: no, està clar. Sí. Però també és veritat que si no fos per elles, no? Per aquesta minoria que ha pogut fer-ho, no? Doncs
2: clar,
1: no ens haurien arribat, no?
0: Oita,
1: exacte.
0: Clar. Són tantíssimes les que també han ajudat moltíssim.
1: Clar.
0: A veure, la Simone de Beauvoir, és que totes són d'un...
1: Sí.
0: Estaven bé, econòmicament
1: clar,
0: bé,
1: clar.
0: Però gràcies a elles, doncs...
1: Tenim, tenim el seu llegat.
2: Exacte.
1: Està clar.
2: Sí.
0: Bueno, però bueno. Doncs així de la música saps, pots ràpidament, en un minutet pot destacar alguna cosa, si no, doncs...
2: Bueno, destacar això com l'existència de la música occidental com una manera de veure el món interior de la Marjan, tota aquesta rebel·lió. No he trobat molta cosa tampoc així com per destacar, perquè és això, no hi ha molts leitmotivs, la música la veritat és que està molt ben construïda, molt ben filada, però no diria com que ressalta tant com altres, com per exemple amb l'Odissea, que sí que tenia com intencions sí. molt clares. Jo destacaria sobretot això, mira, aquí seré molt occidental, la música occidental en la música. No, i bueno, mencionaré el compositor, perquè no l'he mencionat, i ole, perquè les seves composicions, amb les composicions originals són molt maques, Olivier Vernet, i...
0: Francès, eh?
2: Sí, sí, perquè la producció és francesa. Sí. Mm. I bueno, doncs no sé, no sabria què destacar, però que és molt maca que la veieu.
1: És molt llarga la pel·lícula?
2: Una hora i mitja.
1: No, o sigui, pensava que igual era com més com un curt.
0: No, hem d'acabar, avui, sap greu, tallar, però és que arriben.
1: Molt bé.
0: Doncs gairebé ja són les 10, queden ni un minut. Doncs moltes gràcies, Marina, Clàudia, i la propera setmana més. Ja direu.
1: Molt bé.
2: Adeu.
1: Adeu.
0: No marxeu perquè de seguida ara arriben les notícies i de seguida doncs, passarem a parlar doncs, del servei d'ocupació.

0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
3: I encetem la segona hora del programa. Després de les notícies arriba un dels espais bastant més útils i necessaris aquí al Fòrum, el Servei d'Ocupació, que cada setmana ens acosta oportunitats laborals, assessorament, orientació i recursos per a la comunitat. Un espai que fem conjuntament amb professional de la piqueta i que avui ens porta la Sònia López, una
4: Hola,
3: altra
4: bon
3: vegada.
4: Bon
3: i sempre que sigui possible, amb tu encantada o encantats.
4: Molt bé.
3: Doncs, gràcies. Sònia, avui ens portes ofertes actives que, de fet, tenim ara mateix, però fins i tot algunes més, vull dir, perquè d'última hora, podríem dir,
4: sí,
3: que estan més calentes.
4: Sí, això passa, que de sobte estàs a punt d'acabar la setmana i entren coses noves.
3: Clar.
4: Així que venim amb novetats.
3: Doncs pues millor. Doncs es tracta d'això, vull dir, que tot el que sigui, i a més es tenir més, que com va precisament adreçada a persones que necessiten una feina, doncs això és molt important, perquè dona més, que hi hagi més diversitat, eh? Vull dir, que siguin més variades, en el sentit de que unes, pues, així dona més varietat, que les persones, doncs, puguin accedir a unes o a unes altres.
4: Bueno, sí, és veritat, són perfils molt diferents i a Caldes tenim gent amb perfils molt diferents, per
3: tant,
4: és perfecte que hi hagi moviment al mercat laboral, que surtin ofertes i també que col·loquem gent.
3: Mhm. Algunes de les ofertes que tenim avui, però tu les avançaràs, explicaràs molt més,
4: sí.
3: Administrativa, comercial, jo te les, després tu les desenvolupes. Administratiu, administrativa, comercial, vol dir que és home i dona, va adreçada a tots dos, uh-huh. En el sector immobiliari, cambrer, cambrera, amb experiència, administratiu, administrativa, especialitzat en processos comptables, ajudant de taller metal·lúrgic, comercial, uh-huh. Dir, bueno, i ara tu els desenvolupes o hi afegeixes les que hagis d'afegir.
4: Bé, si et sembla bé, puc explicar una miqueta més concretament alguna? Per exemple,
3: sí, sí, sí, totes. Vull dir, totes? Tu, si les vols desenvolupar,
4: vale.
3: Perfecte.
4: Doncs el perfil administratiu pel sector immobiliari és doncs, bueno, una incorporació estable, es vol incorporar una persona que faci tasques d'atenció directa, preparació de documentació, doncs, gestions relacionades amb web i xarxes socials, preparació d'assegurances. És una jornada completa, es treballarà de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4 a 7. I els divendres alternatius hi haurà divendres i divendres no, que es farà de 8 a 3, per donar així una mica més d'espai per la conciliació. Llavors doncs, necessiten algú que tingui experiència i formació administrativa, si pot ser que hagi treballat en sector immobiliari, banca, etc., català, castellà, office, i sobretot les competències professionals, que són, doncs, que sigui una persona. Les competències són les habilitats, actituds, aptituds que desenvolupem en un lloc de treball. Doncs en aquest cas, necessiten que sigui una persona autònoma, que sigui una persona resolutiva i que sigui una persona amb capacitat per treballar sota pressió. I la resta d'informació sortirà o bé al web o bé ja parlant directament amb l'empresa.
3: Molt bé. Pots anar-la, per exemple, la de, sí, sí, la, jo què sé, la que tu vulguis, jo te l'he posat en un, però tu pots donar-li el...
4: Sí, de fet, el... volia destacar una altra, és una oferta que tenim fa dies, però ens està costant trobar perfils, perquè és gestió integral, també és un perfil administratiu i també són processos administratius i comptables. És per treballar en una empresa que treballa en fabricació de maquinària industrial i necessiten algú que això pues, tingui aquest coneixement i experiència en elaboració de registres i assentaments comptables, conciliacions bancàries, en saber organitzar, arxivar la documentació, fer recepció. També aquesta empresa vol incorporar algú estable que domini les eines informàtiques i també volen que sigui una persona autònoma que domini, que sàpiga dominar informació confidencial, sigui molt, sigui que respecti molt la confidencialitat de l'empresa, que sigui una persona que comuniqui bé i que sàpiga treballar en equip. És això, una incorporació estable es treballaria de dilluns a divendres és un horari partit fins a les 5:30 i els divendres de 7 a 1. I doncs també la tenim oberta, però no és tan fàcil, justament avui ho comentàvem amb les meves companyes, que els perfils comptables, quan es posen oferta, costa una mica de trobar.
3: Però justament és una... O sigui, quan estudies, no només el fet d'estudiar economia i finances o empresarial, sinó un cicle formatiu, doncs es tenen aquests coneixements, no?
4: Sí, el que passa és que a vegades necessiten que hi hagi una miqueta més d'especialització i que després de fer aquest cicle formatiu, per exemple, ho vagis complementant amb formació més específica comptable i de fet t'has d'anar actualitzant a nivell comptable, perquè cada any hi ha canvis. Llavors, en aquest sentit, sí que no és tan fàcil trobar persones que els interessi aquest sector i que per tant hagin desenvolupat una professió. N'hi ha, estan treballant moltes, però ara parlàvem de gent que estigui disponible per buscar feina amb aquest perfil. També són èpoques.
3: I justament, jo he dit economia i finances, administració i finances, és el que, sí. Com a cicles, vull dir, cicles superiors, Vull dir, però que són molts els alumnes que estudien, però pot ser també que costi de trobar perquè aquells ja tenen feina i a lo millor doncs és més difícil, no?
4: Sí, estem valorant si és això o que no sigui que doncs, bueno, els interessin altres especialitats dins del sector administratiu i finances, per exemple.
3: També.
4: Llavors, bueno, ja anirem veient.
3: Una altra que jo no sé si m'ho destacaràs, però que costa també de trobar, sobretot a les empreses, o en els anava a dir, bars o llocs de restauració, no? Uh-huh. Trobar cambrers i cambreres.
4: Sí.
3: El motiu, no ho sé, perquè dius tu, però costa, almenys quan tu vas a un restaurant o a un bar o el que sigui, dices que costa molt de trobar.
4: Sí.
3: I persones, a més, que siguin adients al lloc.
4: Exacte, que tinguin les competències. Exacte. Per poder-ho fer. Sí, és veritat. Ja fa temps que costa trobar perfils de cambrer, cambrera. I després que siguin persones que, bueno, per ser és una feina que requereix gestionar estrès, que requereix ser una persona àgil, ser una persona amb molt bon talante, amb molt bones eines comunicatives, doncs, per atenció al client, realment és una feina que té molt de mèrit, jo crec que és una feina molt valuosa, però és veritat que costa trobar persones que s'interessin. És possible que sigui doncs, per un tema d'horaris, per exemple, un tema de que s'ha de treballar els caps de setmana, és una feina exigent i bueno, totes les persones que es dediquen a l'hostaleria saben això. I sí que detectem a vegades molta gent que valora molt doncs, per conciliació o pel que sigui, per temes personals, doncs, el poder no treballar els caps de setmana. Llavors doncs, aquí doncs, és on ens costa trobar aquest perfil.
3: Mm-hmm. I una altra que aquí destacava és l'ajudant de taller metal·lúrgic.
4: Sí, és una altra. És una mica aquestes ocupacions que dèiem que quan es requereix experiència, com en aquesta oferta, es requereix carnet de conduir. Són com moltes variables que fan que no sigui tan fàcil trobar algú perquè així com sí que tenim gent que està estudiant pel sector metal·lúrgic, a la que necessitis que la persona tingui una mica d'experiència o carnet, es van reduint les opcions. Llavors estem buscant algú que li interessi doncs, iniciar una ocupació en aquest sector, amb carnet.
3: Ja, crec que tenies alguna més que sí. Aquí no estaven especificades,
4: sí,
3: perquè de... que us han vingut d'última hora.
4: Molt d'última hora. Ha entrat una oferta per treballar de reposador, reposadora en un supermercat per fer tota la tasca d'atenció al client, de neteja dels espais comuns, de col·locar tots els productes a la vista, fer caixa, un perfil molt polivalent.
3: Molt general, no? Vull dir que molt general en el sentit que has de fer-ho tot.
4: Bueno, ja saps, jo a vegades quan vas al supermercat te n'adones que hi ha persones que estan a caixa però després potser te les trobes reposant, no?
3: Sí.
4: O te les trobes... Llavors, doncs, sí, sí, és un perfil polivalent, sí. Que requereix...
3: Però fer la neteja a vegades també és una mica... que costa, vale. Que això també ho veiem, que és que ho veiem. Això vull dir a vegades en supermercats hi ha queixes, no? De que han d'estar a la caixa, han de fer la reposició, però després, abans de marxar, i de tancar caixa, perquè això és un temps, han de deixar el lloc
4: net. El lloc de treball net, sí. Això és una tasca, és una funció que forma part del lloc de treball.
3: Però no en tots, afortunadament, perquè els grans supermercats i tal, això no passa. Ja tenen el personal que és que ha de fer la neteja.
4: Ah, vull dir vale. Que... Sí, sí, és veritat.
3: Però en alguns, encara hi ha alguns ja més petits, no?, que podrien dir que fan, sí, tot això, que és el perfil aquí que es demana, no? Que
4: faci... Bueno, igualment, segurament hi ha personal de neteja per fer la neteja a fons, que s'ha d'anar mantenint, però clar, el deixar-ho tot una mica preparat per al dia següent sí que és una tasca, en principi, de la persona que està fent reposició en aquest lloc de treball.
3: Val, sí. Això és una cosa que és general, que es fa normalment, és a dir, i sobretot si estàs en el teu lloc mateix, no? Vull dir que estàs en caixa o el que sigui, això és una que tothom l'han de fer.
4: Jo suposo que depèn després també de cada persona. Imagino que hi ha persones que acaben fent més la part de reposició o més la part de caixa o més la part de...
3: De deixar-lo tot més polit,
4: de deixar-ho... No? Sí, sí. Llavors, en aquest cas estem parlant d'un horari de tarda que a vegades costa més de cobrir perquè molta gent li interessa més l'horari de matins. Aquest horari és de 2 a 9 de dilluns a dissabte. Llavors, és una feina que, per exemple, doncs, si una persona jove o alguna persona vol compatibilitzar estudis amb feina, doncs més complicat. Doncs, bueno, estem buscant algú que vulgui fer jornada parcial i completa.
3: Home, està
4: per la
3: molt
4: tarda.
3: Bé perquè de 2 a 9 et permet poder estudiar per la tarda, però de 2 a 9 són unes quantes hores.
4: Són moltes
3: hores. Que arribes després a casa, tard, no? I a estudiar per preparar-te el dia següent.
4: Sí,
3: però bé,
4: no és gaire...
3: tot això et permet doncs, una mica d'independència econòmica, podríem dir, no? A persones que estudien i són joves.
4: Sí, depèn del perfil que entri. Si és una persona jove, clar, és independència econòmica i molt aprenentatge, que al final també són experiències que els aporta moltíssim, complementades amb l'estudi, no? Però sí, quan estan estudiants recomanem normalment que facin jornada parcial pel tema de que precisament són gent jove que s'estan formant i que també
3: quatre horetes estan bé, no necessiten fer les 7 hores.
4: Estan espai per tot, no?
3: Sí.
4: No només
3: i a més de dilluns a dissabte, que sí. Són 6 dies.
4: Sí, aquí és exigent. Llavors, sí, també he pensat destacar una altra oferta que tenim de fa temps, perquè de fet s'ha anat repetint perquè costa, és trobar una infermera que vulgui treballar en el sector geriàtric. Aquí s'ofereix jornada completa i es necessita que la persona tingui els estudis, vull dir, la titulació.
3: De ser infermera.
4: Sí.
3: És això que seria en un centre, una residència.
4: Sí, ofereixen per facilitar una mica el tema conciliació, ofereixen concretar l'horari amb l'empresa, ofereixen flexibilitat, però ha de ser jornada completa. I segurament, no, en principi aquesta feina crec que era de dilluns a divendres, ara ho estic dient de memòria.
3: No, però no, de dilluns a divendres bé, però matí i tarda.
4: Em sembla que aquí...
3: O jornada completa,
4: sí,
3: de potser 8 hores seguides.
4: Podria ser intensiva. Sí, en aquí ho deixen una mica en funció també de la persona. I a veure si... Sí, en principi aquestes són les ofertes que... Sí que estem gestionant també una oferta de perfil comercial, autònom, a una persona autònoma que li agradi, que tingui experiència en l'àmbit comercial o que li agradi i que també vulgui treballar amb el sector immobiliari. En principi l'horari aquí seria també a concretar amb l'empresa perquè el que necessiten és una mica treballar aquesta cartera de clients que contínuament està en canvi i que s'han d'anar buscant de nou continuadament.
3: Si alguna d'aquestes propostes us encaixa, és important revisar bé els requisits i les condicions. Un cop fet això, ja podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. Això, diguem, va adreçat a les persones, no?
4: Sí. És molt important aquesta part de revisar requisits, perquè ens trobem que a vegades veus una oferta de, oh, mira, operària de el que sigui, no? I m'interessa i m'apunto. O perquè l'horari m'interessa, m'apunto. I sempre és molt important llegir molt bé l'enunciat de l'oferta, perquè allà explica, dona molta informació que pot ser que t'interessi o pot ser que no. I a vegades molta gent es troba que s'ha inscrit a ofertes que no li acabaven de quadrar perquè doncs, resulta que necessitaven un coneixement específic que no han vist, o perquè l'oferta a vegades no està a Caldes, està en una altra població. Vull dir que és important llegir-ho tot amb carinyo i apuntar-te en aquelles que realment t'interessin. Si no són tantes, són menys, però fer una bona inscripció és superimportant.
3: Sempre és important també donar el contacte, no? per contactar amb la borsa de treball, que és sí. El telèfon és el 93...
4: El 93-862-7025, en horari de 9 a 2, preferiblement, i també estem a les xarxes socials, però l'ideal seria el telèfon o venir a veure'ns al carrer Vallit.
3: És la millor, no? O sigui, el contacte personal, justament doncs, per demanar informació, per en aquell moment explicar tot el que necessita la persona, o per escriure's directament, vull dir que això seria l'ideal, no?
4: Sí, a més tenim un espai que és obert i que pot venir qui sigui, qui vulgui, amb les preguntes que necessiti, i nosaltres ja l'adreçarem a la persona o en el moment que puguem atendre'l de forma adient.
3: Això és a la Piqueta, com has dit tu, al carrer Vegit, número 7.
4: Número 7, sí, a l'antiga escola del Carme.
3: De 9 a 14, de 9 a 2.
4: És l'horari d'atenció directa.
3: Aprofitem per resoldre alguns dubtes que sovint poden aparèixer, no? Com la diferència entre el SOC i el Servei Local d'Ocupació.
4: Sí, és que és una pregunta que ens fan sovint, o fins i tot quan ens truquen ens diuen, no, és que em vull apuntar al SOC. Vale, i a què et refereixes, no? Per què? Perquè el SOC és el Servei d'Ocupació de Catalunya. És l'entitat que gestiona les polítiques actives a nivell de Catalunya i que depèn de la Generalitat. El SOC, quan anem al SOC, és quan anem a l'oficina de treball que està ubicada a Granollers Perifèria, vale, l'Avinguda Marie Curie, i allà és on gestionem, ens apuntem a l'atur, és on hem d'anar sempre, quan hem acabat de treballar i ens apuntem a l'atur com a demandants de feina, doncs perquè sàpiguen que tornem a estar actius, i també és on anem a gestionar l'atur o els subsidis. Llavors, és l'oficina de treball de la Generalitat. Una altra cosa és el Servei Local d'Ocupació, que pot ser de Caldes o pot ser d'altres municipis.
3: De qualsevol municipi.
4: Sí, i que som els serveis que donem una atenció directa a la població on estem, en aquest cas de Caldes, i on donem doncs, això, tant assessorament, orientació i informació, tant per buscar feina com per formar-se, i aquest contacte que treballem amb les empreses, també per donar-los de resposta quan estan en cerca de personal.
3: Tornem a remarcar el que cal portar per donar-se d'alta a la borsa de treball. La documentació.
4: Ah, sí. Quan ens donem d'alta a la borsa de treball vol dir que ja tenim una cita amb nosaltres en la que farem una entrevista. És una entrevista que dura una hora, o depèn molt de la persona, a vegades s'allarga, a vegades és més curt. En aquella entrevista el que fem és conèixer la persona, conèixer què ha fet fins ara a nivell laboral, a nivell formatiu, què li interessa, quines necessitats té i quines inquietuds. I llavors, a partir d'aquí, això tot ho registrem en un aplicatiu, en una web que depèn de la Diputació de Barcelona i que els hi permet accedir a ofertes no només de Caldes, sinó de poblacions del voltant. Per tant, completem molt bé aquell registre, perquè no només el veurà la persona que gestiona ofertes de Caldes, sinó que la tècnica o tècnica gestiona ofertes a Granollers o Palau, Sant Menat, etc., també el veuran. Per això aquí som molt incisives. I quan aquesta entrevista està feta, aquella persona ja es pot inscriure a les ofertes de Caldes o del voltant.
3: Doncs,
4: i què ha de portar, perdona que se m'oblidava, sí. per venir ha de portar, demanem si té el currículum fet, si no el té no passa res, però si el té que el porti, que porti la vida laboral, perquè aquí és com aquí són registrem bé les feines que ha fet, que porti el DNI, i si està inscrit al SOC doncs també. I després si té informació de

0: Rere, doncs, hi ha una persona i, a més, una persona que necessita una feina, no?
1: Bueno, és que tant des de la perspectiva de l'empresa com de la cerca de feina, les persones, si no es cuiden, és més difícil que puguin accedir allà on els interessa o que puguin arribar a un lloc de treball i ocupar-lo de la millor forma possible, oferint les seves millors potencialitats. Llavors, en aquest sentit, s'han de cuidar les persones.
0: I tant que sí. Doncs no sé, Sònia, hi ha alguna cosa més que puguis destacar?
1: Jo crec que ara mateix, de moment, ja estem. Pues però les... podem, cap a la setmana que ve, tornarem a portar més novetats.
0: I tant, i tant. I si cal, doncs tornem a dir, perquè és important remarcar. Recordem que aquí, a la ràdio, sempre és efímera. Vull dir, el que acabes de dir ara, d'aquí ja. A una estoneta, doncs queda oblidat. O, potser la persona està molt atenta i ha agafat el telèfon, o vull dir, agafa totes les dades necessàries i ho fa, no? I sobretot, moltes vegades, és el fet de tenir que hi ha una web, que hi ha un telèfon, truques o, senzillament, entres a la web i allí, doncs, pots tenir informació.
1: Exacte.
0: I lo important, doncs, és que vagi a veure't a vosaltres.
1: Exacte, sí. Que vagi al web de Caldes, que allà trobarà tota la informació, tant de contacte com d'ofertes. I a partir d'aquí, doncs, ja sap on estem.
0: Molt bé. Doncs, aleshores, ho deixem aquí i la setmana que ve més.
1: Doncs, gràcies per tot.
0: No, gràcies a vosaltres, gràcies a tu, Sònia. Encantada.
1: Igualment.
0: Fins al dilluns que ve.
1: Fins dilluns que ve.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Torna Líders a Ràdio Caldes. Arriba la tercera temporada d'un espai on parlem de persones, de projectes, de reptes, però sobretot de les històries que hi ha darrere de cada líder. Persones que han decidit fer un pas endavant, que s'han reinventat, que han superat obstacles i que tenen molt a explicar. Líders a Ràdio Caldes, una nova temporada amb noves veus, noves converses i moltes històries que mereixen ser escoltades. Perquè liderar no és només arribar lluny, és atrevir-se a començar. Engega la tercera temporada de Líders. Escolta'ns els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

I així hem tancat la primera hora d'aquesta segona part, no? O sigui, ara entrem en la segona part. Hem parlat d'oportunitats

oportunitats a la primera part, d'oportunitat de camins professionals de futur, però ara farem un pas cap a un altre territori. Un territori on la veu es converteix en ombra, on la ràdio respira d'una manera diferent i on les històries no només expliquen, sinó que s'insinuen. El temps que ens queda fins a les 11 ens permet obrir una finestra a un relat que neix aquí, entre aquestes parets, entre aquests micròfons, entre els silencis que només la ràdio sap guardar. Avui estrenarem una història que ningú ha escoltat encara, una història que ha dormit uns dies en un calaix esperant el moment just per despertar. Prepareu-vos perquè ara comença el misteri de Ràdio Escolta.

0: Capítol 1. La veu que no existia. La nit havia caigut sobre les ciutats amb aquella mena de quietud que només apareix quan la pluja encara no ha arribat, però ja es pot olorar. A l'edifici antic de Ràdio Escolta, la porta metàl·lica del passadís feia aquell cruixit característic que Nora Andreu ja coneixia massa bé. Era una nit estranya, massa silenciosa, massa expectant. Nora va entrar a l'estudi 2, el de les emissions nocturnes. L'aire era fred, com si algú hagués obert una finestra que no existia. Va deixar la bossa, va encendre el llum de taula i va revisar el guió. No hi havia convidat programat. No hi havia entrevista prevista. Només hi havia un missatge rebut a les 3 i 7 minuts de la matinada anterior, sense remitent, sense número, sense cap rastre digital. Vull parlar només amb tu. El nom que figurava al missatge era Julià Roca. Nora havia buscat informació, cap entrada al registre civil, cap menció a cap diari, cap perfil a cap xarxa, cap rastre professional, res. I tot i així havia acceptat. El tècnic, el Marc, va aparèixer al vidre del control amb un cafè a la mà. Nora, estàs segura d'això? No tenim cap trucada programada. Ho sé, va respondre ella, ajustant els auriculars, però vull veure què passa. Marc va sospirar. D'acord, quan vulguis. A les 22:59, la llum vermella en antena es va encendre amb un clic sec. Nora va respirar profundament. Bona nit, oients. Avui fem una cosa diferent. Hem rebut un missatge peculiar, algú que vol parlar, algú que diu tenir una història per explicar. Senyor Julià Roca, benvingut a Ràdio Escolta. Silenci. Un silenci dens com si l'estudi hagués perdut l'aire. Nora va mirar el tècnic. Marc va negar amb el cap. Cap línia oberta. I llavors, una veu. Una veu que no era jove ni vella, no era greu ni aguda. Una veu que semblava venir de molt lluny, com si travessés capes d'aire que no pertanyien a l'edifici. Gràcies per convidar-me, Nora. Nora va empassar saliva. Comencem pel principi. Qui és vostè? La veu va fer una pausa. Això és el que has de descobrir. Marc, des del control, va obrir els ulls com plats. Nora va continuar intentant mantenir la professionalitat. D'acord, per què ha volgut venir avui? Perquè algú ha d'explicar el que està passant i ningú ho farà si no ho faig jo. Nora va mirar el rellotge. Les agulles semblaven moure's més lentes del normal. I què està passant? La veu va respirar profundament. Algú ha desaparegut. Qui? Jo. Nora va sentir com si li gelava l'esquena. Com diu? He desaparegut, Nora. Fa 3 dies i ningú ho sap. Marc va revisar totes les línies. No hi havia cap trucada, cap connexió, cap entrada d'àudio externa. La veu, però, seguia parlant. I necessito que m'escoltis, perquè si no ho fas tu, ningú podrà tornar-me. Nora va notar que l'estudi feia olor d'humitat, com si la pluja, que encara no hi havia arribat, ja fos dins. Julià, on és vostè ara? La veu va respondre amb un fil de so. A l'últim lloc on em van veure. I quin és? El teu estudi. Nora va sentir un lleu moviment darrere seu, però no es va girar. Capítol 2. El tècnic que ho veu tot. Marc, el tècnic, es va quedar uns segons mirant el monitor de línies com si esperés que alguna cosa aparegués per parar de màgia. Nora, va dir finalment amb la veu baixa, com si volgués que la pròpia ràdio l'escoltés. No hi ha cap trucada. Cap. Nora va veure que no l'havia sentit, o va fer veure que no l'havia sentit. Julià, diu que és al meu estudi. Què vol dir amb això? La veu va respondre amb aquella calma inquietant que feia que cada paraula sonés com si hagués estat pensada durant anys. Vol dir que no he marxat. Nora va notar un corrent d'aire fred a la nuca. Va mirar de reull la porta de l'estudi, tancada. Mar va premer un botó del panell. Nora, estic revisant totes les fonts d'entrada. No hi ha res, no hi ha cap senyal, no hi ha cap micròfon extern, no hi ha res que pugui generar aquesta veu. Nora va mantenir la professionalitat, però el cor li bategava massa ràpid. Julià, com és que podem sentir-lo si no hi ha cap línia oberta? La veu va fer un somriure que no es va sentir, però es va intuir. Perquè no estic trucant. Nora va empassar saliva. Llavors, com parlen nosaltres? No ho sé, o potser sí, però no és important. El que importa és que m'escoltis. Marc va fer un gest amb la mà, demanant-li que tallés l'entrevista. Nora va negar amb el cap. Julià ha dit que ha desaparegut. Què vol dir exactament? Que ningú em veu, que ningú em troba, que ningú sap que hi soc. Però nosaltres sí. Vosaltres no em veieu, només em sentiu. Nora va mirar el vidre del control. Marc estava pàl·lid. Nora, va xisclar ell, tot i que el micròfon no el captava, l'estudi. Què? Fa olor d'humitat. Nora va inspirar. Sí, aquella olor, humitat antiga, humitat de soterrani, humitat de lloc tancat durant massa temps. La llum del passadís, visible a través del vidre, va parpellejar una vegada, dues, tres. Julià, va dir Nora amb la veu més baixa, ha estat aquí abans? La veu va respondre immediatament, sí. Quan? Abans que desaparegués? Mar va obrir els ulls com a plats de nou. Nora, això no té cap sentit. Res en té, Marc, va murmurar ella. La veu va tornar a parlar més a prop, com si s'hagués acostat al micròfon. Nora, algú ha estat observant-te. Nora va sentir com un calfred, li recorria l'esquena. Qui? Això has de descobrir, ho descobriràs aviat. La llum del passadís va parpellejar una última vegada i es va apagar. Capítol 3. Qui és Julià Roca? La llum del passadís continuava apagada. Nora va fer un senyal a Marc perquè tallés el micròfon del convidat. Marc va dubtar, però finalment va premer el botó. La veu de Julià va desaparèixer de l'emissió, però no de l'estudi. Nora va aprofitar els segons de música ambiental per respirar. Marc, necessito que busquem informació ara. Mar va obrir el gestor d'arxius interns de la ràdio, aquell sistema antic que només utilitzaven per recuperar programes de fa dècades. D'acord, com es diu? Julià Roca. Mar va teclejar el nom. Res. Va aprovar amb variacions. Roca Julià, J.Roca, J.R o J.R. Res. No hi ha cap registre, Nora, ni un. Nora va mirar el rellotge. Les agulles semblaven moure's amb una lentitud inquietant. Busca a l'arxiu antic, el de la sala 4. Mar va fer una ganyota. Nora, aquell arxiu no s'ha obert des de fa anys. Precisament per això. Mar va obrir la carpeta. El sistema va trigar uns segons a carregar, com si no volgués mostrar el que contenia. Finalment, una llista de fitxers va aparèixer. Programes del 1998, del 2003, del 2009 i una entrada sense data, sense categoria, sense cap informació. Només un nom, Julià Roca. Mar va empassar saliva. Nora, això és impossible. Obre-la. Mar va fer doble clic. La pantalla va mostrar una nota breu, escrita amb un tipus de lletra que ja no existia al sistema. No entrevistar, no obrí línia. Nora va sentir com un calfred li recorria l'esquena. Marc, què és això? No ho sé, però aquesta nota és molt antiga. Quant d'antiga? Marc va revisar les metadades. Fa 17 anys. Nora va mirar el vidre de control. La llum del passadís, apagada, feia minuts, va encendre's ella sola. Una llum groga, feble, com si algú hagués passat per davant del sensor. Nora, va murmurar Marc, no hi ha ningú al passadís. Nora va tornar a mirar la pantalla. 17 anys. Sí, hi ha una altra cosa. Marc va ampliar la nota. A sota de la frase principal, gairebé imperceptible, hi havia una línia afegida a mà, en tinta que semblava mig esborrada. Si torna a aparèixer, escolta'l. Nora va sentir un soroll darrere seu, un lleu moviment. Com un pas, va girar-se. No hi havia ningú. Però la veu de Julià va tornar a sonar, tot i que els micròfons seguien tallats. Nora, ja ho has trobat? Marc va mirar els controls desesperat. Nora, està tancat el micròfon. No pot parlar. La veu va riure molt fluixet. No necessito micròfon. Nora va empassar saliva. Julià, què va passar fa 17 anys? La veu va fer una pausa llarga. Vaig desaparèixer. Per què? Perquè vaig entrevistar algú que tampoc existia. La llum del passadís va tornar a apagar-se i l'estudi va quedar en silenci. Capítol 4. La nit del tall de dilluns. La música ambiental que Nora havia posat per guanyar uns segons va acabar amb un fad suau. Fora, la pluja va començar a caure amb una intensitat inesperada, com si algú hagués obert una comporta al cel. Les gotes replicaven contra els vidres de radioescolta amb un ritme irregular, gairebé nerviós. Marc va mirar el motor de potència elèctrica. Nora, aquesta lluvia no estava prevista. Res del que està passant està previst, Marc. Abans que ell pogués respondre, la llum de l'estudi van parpellejar. Una vegada, dues, i llavors un microtall. Tot va quedar a les fosques durant un segon que va semblar un minut. Quan la llum va tornar, Nora va notar que alguna cosa havia canviat. L'aire era més dens. L'olor d'humitat era més forta i la veu de Julià sonava més clara. Nora, ella va contenir la respiració. Julià, què ha passat? Un tall de llum. Ja ho sé, però per què la seva veu sona tan diferent? La veu va fer una pausa llarga com si estigués decidint fins on podia parlar. Perquè els talls de llum en fan més present. Marc va obrir els ulls una altra vegada com a plats. Nora, això no té cap sentit físic. Res em té, Marc, va murmurar ella. La pluja va golpejar amb més força. Julià, va dir Nora amb la veu ferma, ha dit que va desaparèixer fa 17 anys. Què va passar aquella nit? La veu va respirar profundament. Va ser una nit com aquesta. Plovia? Sí, i va haver un tall de llum. Nora va sentir un calfred. Què feia vostè aquella nit? Treballava aquí? A Ràdio Escolta? Sí, era locutor. Marc va deixar caure el bolígraf. Això és impossible, no hi ha cap registre. Els registres es van esborrar, va dir la veu amb una serenitat inquietant. O els van esborrar. Nora va notar un lleu moviment darrere seu com si algú hagués passat la mà per la paret. Julià, què va passar exactament? Vaig entrevistar algú. Algú que no existia. Sí. La pluja va fer un cop sec contra el vidre com si algú hagués llançat una pedra. I durant el tall de llum va continuar la veu. Vaig sentir que aquella persona s'acostava. Com? Com tu m'estàs sentint ara? Nora va empassar saliva. I després? Després vaig desaparèixer. Marc va mirar Nora, desesperat. Nora, hem de detallar això. No, va dir ella, amb una calma que no sentia. Encara no. La veu va parlar una última vegada, més a prop que mai. Nora, el tall de juny no ha estat casual. Què vol dir? Vol dir que algú o alguna cosa vol que jo torni. La llum va parpellejar una altra vegada i l'estudi va quedar en silenci. Capítol 5. La gravació prohibida. La pluja seguia repicant contra els vidres de ràdio escolta, amb una intensitat que semblava augmentar cada vegada que la veu de Julià parlava. Nora va aprofitar una pausa musical per girar-se cap al Marc. Hem de saber què va passar fa 17 anys. Marc va sentir nerviós. Hi ha una cosa que no t'he dit. Què? Quan he obert l'arxiu antic hi havia una carpeta més. Nora va fruncir el front. Quina carpeta? Mar va obrir el calaix metàl·lic sota la taula de control. Va treure una cinta de casset polsegosa amb una etiqueta escrita a mà. No emetre, deia. Nora va sentir un calfred immediat. D'on ha sortit això? Estava al fons del calaix. No hi hauria de ser. Aquest calaix només guarda material recent. Nora va agafar la cinta. Era freda, com si hagués estat en un lloc húmid. Posa-la. Nora, posa-la. Mar va inserir la cinta en el reproductor antic, aquell que només utilitzàvem o feien servir per recuperar programes de fa dècades. El mecanisme va fer un soroll metàl·lic com si protestés i la gravació va començar. Primer, soroll de fons. Un brunzit suau. Un cop sec, com si algú hagués tancat una porta. I llavors, una veu. Una veu que Nora va reconèixer immediatament. Julià Roca. Bona nit, oients, deia la veu, amb un to tranquil professional. Avui tenim un convidat especial. Nora va dir, va mirar a Marc. És ell. Marc va empassar saliva. A la cinta, la veu de Julià continuava. Senyor, bé, no tenim el seu nom, però diu que vol parlar. Un silenci llarg. I llavors, una altra veu. Una veu que no era humana, una veu que semblava feta de soroll, d'aire, de distorsió. Julià. Nora va sentir com si li gelava la sang. Mar, aquesta veu no és humana. No és humana, Nora. A la cinta, la veu distorsionada continuava. Escolta'm. Julià respirava fort. Qui és? No importa qui sóc, importa que em sentis. Un soroll d'aigua. Com si la cinta hagués estat enregistrada en un lloc inundat. I llavors, la frase final. Una frase que va fer que Nora deixés de respirar durant un segon. Si escoltes això, ja és massa tard. La cinta va fer un cop sec i es va aturar. Mar va mirar Nora, pàl·lid. Nora, aquesta cinta no hauria d'existir. Nora va obrir la boca per respondre, però una veu la va interrompre, la veu de Julià, no la de la cinta, la de l'estudi. Nora, ara ja ho saps. Mar va mirar els controls desesperat. Nora, el micròfon continua tallat. La veu va parlar una última vegada, més a prop que mai. La cinta era per tu. Capítol 6. La presència a l'estudi. La cinta prohibida encara era damunt la taula, amb l'etiqueta no emetre, mirant-los com un advertiment silenciós. Fora, la pluja havia deixat de ser un soroll de fons per convertir-se en un cop constant, com si algú estigués picant el vidre amb els dits. Nora va respirar profundament. Marc, hem de continuar. Mar va negar amb el cap. Nora, això ja no és una entrevista, és... no sé què és. Precisament per això hem de continuar, hem de seguir. Abans que ell pogués respondre, la llum del passadís va parpellejar. Una vegada, dues, tres... I llavors es va quedar en una penombra groguenca, com si la bombeta estigués a punt de rendir-se. Nora va tornar a obrir el micròfon del convidat. «Julià, encara és aquí?» La veu va respondre immediatament. «Sempre he estat aquí». Marc va revisar els controls desesperat. «Nora, no hi ha cap entrada d'àudio. Cap, no hi ha cap manera que aquesta veu estigui sonant». Nora va notar un moviment darrere seu. Un moviment suau, com si algú hagués passat la mà per la paret. Va girar-se. No hi havia ningú. Però l'aire... L'aire estava més fred. «Julià», va dir Nora amb la veu baixa, «on és exactament?» La veu va respondre amb un to que no havia fet servir fins ara. «Molt a prop». Marc va fer un pas enrere. «Nora, això ja no és normal. Res del que està passant ho és». La veu va tornar a sonar més a prop, com si estigués just darrere del micròfon. «Nora, algú ha estat observant-te. Qui? Algú que no coneixes. O algú que coneixes, perdó». Nora va empassar saliva. «Què vol dir?» «Que no ets la primera». La llum del passadís va fer un cop sec i es va apagar del tot. L'estudi va quedar en una foscor parcial, només il·luminat per la llum tènua del monitor. Marc va xisuejar. «Nora, hi ha una ombra». «On?» «Al passadís». Nora va mirar a través del vidre. «Sí, una ombra, una silueta, alta, immòbil, sense tret definitits. Ai, perdó, sense trets definits. Marc, està...» «No, no hi ha ningú registrat a l'edifici, ningú». La veu de Julià va parlar, ara tan a prop que semblava que fos dins l'estudi. «Nora, aquesta ombra, què és?» «És el que queda d'algú que va voler ser escoltat». Nora va sentir un pas lent. Un pas que venia del passadís. La silueta es va moure. Només un centímetre, però suficient perquè Nora sabés que no era una il·lusió. Marc va premer el botó de tancar l'emissió. «Nora, tallo». «No». «Nora, això és perillós. No tallis». La veu de Julià va fer un somriure que no es va sentir, però es va notar. «Nora, ja no estàs sola». La silueta va fer un pas, un altre pas, i l'estudi va quedar en silenci. La silueta del passadís continuava immòbil, com si esperés alguna cosa. «Nora», va tancar el micròfon del convidat, però la veu de Julià seguia present, com si fos una part més de l'estudi. «Julià, què és aquesta ombra?» «No és una ombra, és un record». Marc va fer un pas enrere. «Un record de què?» La veu va respirar profundament, com si estigués a punt d'explicar una veritat massa pesada. «De la ràdio». Nora va fruncir el front. «Què vol dir?» «Ràdio Escolta no és només una emissora». La pluja va golpejar el vidre amb un més força, com si volgués remarcar cada paraula. «Fa molts anys», va continuar la veu, «hi havia un estudi antic al soterrani». «Al soterrani?», va murmurar Marc. «Està clausurat». «Ho està ara, però abans era un estudi nocturn». Nora va sentir un calfred. «Què hi passava?» «Emissions que ningú escoltava, veus que ningú sabia d'on venien». Marc va empassar saliva. «Això és una llegenda urbana, Julià». «No, és història». La llum del passadís va parpellejar una vegada, com si confirmés les paraules. «Una nit», va continuar la veu, «hi va haver una inundació». Nora va obrir els ulls. «Una inundació?» «Sí, l'aigua va entrar per les parets del soterrani. Ningú va saber d'on venia». Marc va girant. Va mirar Nora, inquiet. «Això? Això no costa enlloc?» «Perquè ho van esborrar», va dir la veu, amb una serenitat inquietant. «Igual que van esborrar el meu nom». Nora va notar que l'aire de l'estudi era més humit. «Julià, què va passar aquella nit?» «Vaig fer una entrevista, aquí, a algú que no existia». Nora va empassar saliva. «Com ara?» «Exactament com ara». La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible. Després de la entrevista, va continuar la veu, «l'aigua va pujar». «L'aigua?» «Sí, va cobrir el terra, va pujar pels cables, va entrar als micròfons. Mar va negar amb el cap. Això és impossible. No ho és, va dir la veu. L'aigua porta memòria. Nora va sentir un soroll suau, com un degoteig. I què va passar amb vostè? Vaig desaparèixer. Per què? Perquè ningú va escoltar-me. Nora va notar que la veu sonava més propera, més humana. Ràdio Escolta, va dir Julià, és un pont.
1: Un pont?
0: Sí. Entre les veus que van ser dites i les que no van ser escoltades. Mar va mirar Nora amb aquells ulls oberts, ben oberts. Nora, això és... Què vol dir que és un pont? Va interrompre ella. La veu va fer una pausa llarga. Vol dir que tu has estat triada. Nora va sentir com el cor li feia un salt. Triada? Per què? Per escoltar-me. La silueta del passadís va fer un pas endavant. I per explicar la meva història. La pluja va golpejar el vidre amb un cop de nou, un cop ben sec. Nora, va dir la veu molt fluixa, tu sí que escoltes. I l'estudi va quedar en silenci.

La pluja repicava amb un ritme irregular, com si volgués entrar, i la veu de Julià. Sonava com si estigués assegut a la cadira del convidat. Nora va respirar profundament. Julià, la veu va respondre immediatament. Sí, Nora. Ha dit que Ràdio Escolta és un pont. Ho és? Un pont entre què? Entre les veus que van ser dites i les que no van ser escoltades. Nora va mirar el vidre de control. Mar estava immòbil amb la mà sobre el panell, com si no sabés si tallar l'emissió o fugir. I jo? Per què jo? Va preguntar Nora amb la veu més baixa que mai. La veu va fer una pausa llarga. Perquè tu escoltes. Nora va empassar saliva. Què vol dir? Que no només sents, escoltes. La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible, com si hagués assentit. Nora va notar que el cor li bategava massa ràpid. Julià, digues, Nora, què vol de mi? La pregunta va quedar suspesa en l'aire com si l'estudi hagués deixat de respirar. La pluja va fer un cop sec contra el vidre. La llum del passadí va parpellejar i la veu de Julià va respondre molt fluixa, gairebé un xiuxueix. Que expliquis la meva història. Nora va tancar els ulls un segon. La seva història? Sí. Per què? Perquè si algú la diu, torno. Marc va obrir els ulls, però cada cop més oberts. Nora, no pots fer això. No és qüestió de poder, va murmurar ella. És una qüestió de veritat. La veu va tornar a sonar, ara més humana que mai. Nora, la entrevista és el ritual. El ritual? Sí. I què passa si al completo? La veu va fer una pausa que va semblar eterna. Passa que jo torno. Nora va mirar la silueta del passadís. La silueta va fer un pas endavant. Marc va fer un soroll ofegat. Nora, no ho facis. Nora va obrir el micròfon. Julià, sí, començaré a explicar la seva història. La veu va fer un somriure que no es va sentir, però es va notar. Gràcies, Nora. I l'estudi va quedar en silenci. I ho hem de deixar aquí, perquè continuarem en un altre moment. Doncs és perquè arriba a les 11 i són les notícies. I aquí doncs, ho deixem en aquest punt on la realitat i la ficció es mira de reull. Doncs ara fem una pausa. Ho deixem el relat aquí, però fem una pausa perquè és el moment de les notícies de les 11. I no marxeu perquè de seguida ve la entrevista avui, de veritat, que us no passarem. Després d'aquesta mena de, que ens ha deixat una mica res, podríem dir com el mar, ben, amb la boca ben oberta i boca badat, no? Doncs ara va bé que podem escoltar i riure, sobretot d'això, riure's i passar-nos-ho bé.

0: I nosaltres ja tornem a ser aquí, entrant a la tercera hora del fòrum, i ho fem amb un somriure preparat perquè avui ens visiten tres dones que són sinònim de gresca, de gamberrada, d'humor, de calderinitat, tot així en estat pur, eh?
1: Ai, que bonito! Sí.
0: Prepareu-vos perquè el que ve ara és d'aquells moments que fan poble.
2: Ole, quina presentació més xula!
0: Avui tenim a l'estudi tres dones, que ja ho dic, que formen part de l'ADN cultural de Caldes. Maria Dolores Rascón, Carme Ortega i Cristina Tolosa.
3: Hola.
0: Primer
3: Hola,
0: de
3: bona
0: tot,
3: tarda.
0: Benvingudes.
3: Bona tarda.
4: Moltes gràcies.
0: Tenia moltes ganes de que estiguessi aquí en l'estudi, més igual que sigui aquest, el que sigui el de més allà, però bé, la gràcia està en que sigui aquest.
2: Moltes gràcies a tu per convocar-nos.
0: Per favor. Ja us ho havia intentat dir diverses vegades, però no havia... No anava bé.
2: Bueno, veus, doncs ara hem coincidit i sí, avui ho celebrem aquí.
4: Aquí ens tens a les tres.
0: Cristina, clavadita. Digues alguna cosa, Cris.
3: Celebrem-ho, avui estem aquí.
0: Doncs elles són tres parells de nassos, el trio de pallasses que fa riure mig poble o un poble sencer, no? Si el poble va als espectacles, al poble sencer. I que anima Carnestoltes, que s'allega Caldes Hiskel, o que està present, sigui en el que sigui. Allà on hi ha una activitat que puguin estar aquestes pallasses, doncs allí hi són. Eh? I a més, perquè mai diuen que no. A que no?
4: Doncs no.
2: Sí, sí.
3: No, a vegades.
4: Una vegada que no. Una vegada que no. Sí, bueno, però era una vegada...
2: Però no se va comptar.
4: No. Només una vegada.
0: De fet, quan es va reobrir el Teatre del Centre, vosaltres veu estar precisament les grans protagonistes.
4: Perquè... Amb el Pepino, tenim el Pepino.
0: Sí, no, Cogombra, jo li dic Cogombra.
4: Ah, Cogombra, tenim un Cogombra.
0: Recordeu que estem en els 20, o sigui, en la campanya dels 21 dies en català, que va començar el dia 10 i acabarà pues, un dia...
4: Exacte, però els noms propis no s'han de canviar.
0: Ah,
4: i el nostre és tres pares de narices.
0: I un pepino. I
4: el pepino sí que podem dir el cogombra perquè és un sí afegitó que li vam fer.
0: Vale, pues jo cada que vegada que actua tres ell... tres parells de nassos no queda
2: però...
0: no bé.
2: Bueno, també sona bé, eh?
4: Sí, sí sona bé.
0: Sí. Sí, sí. En canvi de pepino a cogombra... Hi ha una mica de diferència, eh? Però bé.
2: Aprofitem per saludar el Vicenç.
4: Hola, aquí. Guapo!
2: Hola,
0: si escolta...
3: I tant, bona tarda, Vicenç.
4: Segur que ell i la seva mare, perquè la Carme també ho escolta.
2: Ai,
4: tot.
2: És veritat, Carme, bonica, una abraçada.
0: Vinga, doncs esperem que ens l'escolti, perquè avui som dilluns. Recordeu que avui és dilluns 21 de setembre.
4: Sí, senyora.
3: Carai, com vol el temps, eh?
0: I passen coses, eh? Bueno, van passar coses en el seu dia, tal dia com avui.
4: Avui s'acaba passar... l'estiu, no? Entra la tardor?
0: Sí, estem en l'equinoci, que es diu, no? Vosaltres com ho diria, això de l'equinoci?
4: Equinoci? És ostres, el sus... Oh.
0: Sí, però en aquest cas de tardor.
4: No és l'equinoci... L'equinoci no és el desembre?
0: Sí.
4: Oh, jo.
0: Bueno, és que hi ha diversos. Cada estació, en aquest cas, el de desembre, que és el d'hivern, no?
4: Ah,
0: és l'equinoci, i també el de Sant Joan, que és el solstici d'estiu.
4: Ah, exacte.
0: Sí. L'equinoci, més, podria anar, com ben has dit, per a l'hivern. Això d'ara és un canvi, però que també, mira...
4: Doncs, a veure si el notem.
0: Doncs el de la tardor es nota, eh?
4: A veure.
0: A vegades no tan baixades, però bé, amb vosaltres no hi haurà cap problema, perquè
2: no.
0: Si tenim una baixada, aquí tenim a tres dones que ens la pujaran. Doncs és que és això, humor, sàtira, clown clàssic, improvisació i molta comunitat. Jo crec que tot això forma part de vosaltres.
4: Ai.
2: Que bonito, no?
0: Sí, no?
2: Que bonic.
0: Sí. Home, vosaltres sí. Feu molt de poble.
4: La veritat és que sí.
0: Bueno, no sé si teniu bolsa fora del poble, que això sí. També estarà molt bé.
3: Sí, també fent coses fora de Caldes, i tant.
2: Bueno, ara d'aquí poc, no, Cristina?
3: D'aquí poc...
0: Això us ho comentareu aquí, en quan parlem doncs, de les activitats, ara, al present i a llarg termini, no sé per on vulgueu anar. Però també, com hem dit abans, vosaltres sou les tres, però de tant en tant doncs, hi ha el quart membre, no? El Vicenç Conejos.
4: Sí, que és exacte, és un membre.
0: El fa de crossa, víctima i còmplice de totes les bogeries que puguin existir. Hi ha, bé, no? Hi ha moltes bogeries.
4: Quan el Vicenç entra en joc... tot es converteix en un caos, en una revolució i ens, bueno, ens, ens...
2: Sí, diguem que es multiplica la bogeria.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, bastant.
0: O sigui que
4: cosa que s'agraeix,
0: sí, també. Exacte, es multiplica el fet de passar-s'ho bé,
4: sí,
0: no?
4: La veritat sí, és que sí.
0: Aquestes, és que penso que sou molt terapèutiques.
2: Oh, ostres, que bé.
0: No, no, és que sí, perquè que saps el que és la teràpia del riure?
4: Sí,
0: clar, és molt important aquesta teràpia. Vull dir, poder riure amb ganes, i per mi crec que és la millor teràpia que pot haver-hi, eh?
4: 100%. Pues la veritat és que sí, sí,
3: riure
4: sí.
3: És alegra el cor, alegra l'ànima,
0: quan es fa amb ganes, amb ganes encara més, eh?
3: Sí,
0: i quan és, i el moment que es fa riure amb ganes és quan hi ha algú que et fa riure.
3: Sí,
0: aquesta és la vostra funció, no?
3: Bueno. Ho intentem.
4: Sí, la veritat és que jo crec que la primera de totes és estar a gust nosaltres tres i passar-nos-ho bé nosaltres, i evidentment si de retruc, que és l'objectiu, no? fer passar bones estones a la gent, que t'oblidis una mica de tots els problemes que tenim, tant a nivell personal com a nivell de poble, com a nivell de país, de planeta. Si tens una estona que t'oblides de tot això, que rius, que t'ho passes bé, que estàs en bona companyia i te'n vas a casa amb un somriure a la boca, doncs ja està. És que amb això nosaltres ja som felices.
2: Nosaltres diem que juguem.
4: Sí.
2: No? El que fem és recuperar el joc i... I quan tu jugues amb ganes i jugues de veritat i des de la veritat, al final això s'encomana, no?
3: Sí, no hi ha...
0: Es podria dir que us convertiu en nenes?
4: Jo, més que convertir-nos en nenes, és connectar amb la teva nena.
2: Exacte, sí.
4: Perquè una cosa és convertir-te en nenes, que és com fer el... que també és meravellós, eh? Gent que el seu personatge doncs, el trasllada a la infantesa i es converteix realment en un nen o en una nena. Jo crec que per les tres, sí. Anem a buscar més a l'esperit d'aquella nena que jugava desvergonyida, amb innocència, amb ganes de provar, d'experimentar, de passar-t'ho bé. És connectar amb aquell esperit, no? I com que cada vegada som més adults i més serios i més de tot, i ens costa tant, que de vegades ja se'ns ha oblidat que volia dir jugar, doncs proposar això, anem a jugar tots plegats, doncs és molt terapèutic. Per mi és superterapèutic.
0: Sí, realment... per vosaltres i per els que estan amb vosaltres. Digues, Cristina.
3: Realment és més que res perdre la vergonya, ser un mateix, deixar-se anar. És quan estàs en un petit comitè amb amics, que estàs rient i et deixes anar. Doncs això és el que fem, però davant de la gent, no? Primer a nosaltres i després davant de la gent. És més que res això. Gaudir aquell moment de perdre aquesta vergonya.
4: Sí, que de vegades se'ns va una mica l'olla i perdem massa la vergonya,
3: sí.
4: I aleshores ens fotem en uns jardinets que dius...
2: I ara com,
4: i ara com salim d'aquí?
3: Sí. Però aquest també és un joc, com sortim d'aquí, saps?
0: Bueno, és la feina, no?
3: Sí.
0: De saber entrar primer. Pot ser que al millor sigui més fàcil entrar que no pas sortir?
2: Depèn, eh? Perquè a vegades també depèn molt de... del públic que et trobes,
4: també,
2: no?
4: És veritat.
2: Perquè hi ha vegades que connectes tant amb el públic que és el que deia la Lola, que se nos va la olla i després és com tot un increixendo i venga va, i ara en algun moment la cosa ha de baixar.
0: Ha de baixar.
2: Clar.
3: Però sempre hi ha un punt d'inflexió que ens connecta una altra vegada al principi on estem, sí. I tirem endavant.
2: Sí. Jo crec que això ens passa molt al Caldes Isgel.
4: Sí.
2: No? Que el Caldes Isgel, wow, és una festa.
4: Sí,
2: és un aplec, però és molt festiu, i aquí el públic, nosaltres, els músics, al final és com que es barreja una mica tota aquesta alegria i aquesta eufòria i se nos va la pinza.
3: Totalment.
0: I a més, davant d'un públic tan nombrós com és el que acostuma a estar allà, en
2: un
0: el Caldes Isgel.
2: Un públic nombrós i un públic molt calderí. Aleshores, és
0: sí,
2: com
0: per
2: que...
0: això és el, sí, aquest festival que és de taverna.
4: I
0: que
4: amb trebat, que té ganes d'acabar ja a passar-s'ho bé. O sigui, no... Ja directament, ja vas amb aquella predisposició, jo vinc a passar-m'ho bé.
3: Això és important, perquè la gent, aquest esdeveniment, va a passar-s'ho bé, ja entra amb ganes de ballar, amb ganes de cantar i amb ganes de totes les propostes que arribin.
2: I... Que aleshores és com que ens ho posen molt fàcil,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí.
0: Mm-hmm. Vinga, orígens i identitat del trio. Com neix tres parells de... Tres parells...
4: Tres parells de nassos.
0: Tres parells de nassos.
4: Mira, ja m'està agradant a mi també.
2: Aquí la Lola.
4: Tres parells de nassos.
2: Aquí la culpable de tot això és ella.
4: Bueno, beca.
0: Anem a l'estrenola. No,
2: gràcies.
4: Broma.
0: I quants, i podien dir quants anys ja porteu?
2: Ostres.
0: Perquè ja s'han passat, va ser abans o després de la pandèmia?
4: Que abans. Va ser el primer curs amb la Núria. Quan vam començar amb la Núria?
3: No, jo el primer any no estava amb la Núria.
4: Tu vas arribar, sí que hi eres, però vas arribar més tard.
3: Ah, potser sí.
4: Perquè et vaig incorporar com a arlequí.
3: Sí. Ah, sí, cert.
4: Ens faltava un personatge. A veure, tu, rebobino. Ara mateix no ho sabem quants anys, la Carme, que és la de les dades, ens ho dirà. Però va ser el primer any que vam començar a fer teatre amb la directora i actriu Núria Dan. Mhm. Núria Dan Tolosa.
0: Hi ha una persona que es diu Cristina Tolosa,
4: que la parió. I bueno, vam començar a fer les classes amb la Núria i buah, aquell any, els primers anys, jo ho recordo com el millor que m'havia passat a la vida a nivell de formació teatral. I bueno, va ser l'any que vam preparar una obra de teatre que es deia No em caso,
2: o No em vull casar,
3: que era una comèdia.
4: Una comèdia de l'arte. Era comèdia de l'arte. I
2: que es va fer tota per improvisacions.
4: Sí, vam treballar improvisacions.
2: Mira, l'any
4: i va ser
2: 18-19.
0: 18? Abans de la pandèmia.
2: 2018-2019, no em vull casar.
4: Que és que jo tinc la sensació que porto tota la meva vida amb elles. Que, en plan, si portem tota la vida juntes. Vale, doncs aquest any, 18-19.
2: 8 anys.
4: Quan va acabar el curs i començàvem el següent, sempre la Núria el primer trimestre de l'any se'l planteja com amb exercicis de fer exercicis d'improvisació per treballar el grup, per treballar el cos en escena, tot això, no? I en aquests exercicis hi havia molta comunió entre les tres, no? I quan va acabar aquell curs, jo me'n recordo que li vaig proposar a la Núria de fer un... Jo tenia moltes ganes de fer una obra meva, una producció meva. Però només em veia fent allò amb dues persones, que eren elles dues. I bueno, la cosa va anar evolucionant i tal, i vam començar a parlar i vam dir, ostres, i si fem una companyia?